0: veu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'arreu. Esplugues FM. Amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
2: Si ja no et poses l'abric, dona'l i fes-lo nou de nou. Si se t'ha espatllat el despertador, repara'l i fes-lo nou de nou. Si ja no necessites el sofà, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7,5 milions de futurs.
3: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten els animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
4: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Saps quins són els superpoders de la fruita fresca i de temporada? La fruita acabada de collir t'aportarà supervitamines, superminerals, superfibra i aigua. Fruita de qualitat, ideal per a una dieta sana i equilibrada. Consumeix fruita de proximitat i fes supersalut. Generalitat de Catalunya.
1: Sou una entitat?
2: Organització sense ànim de lucre?
3: Associació de veïns?
4: Artista?
5: ONG? Músic?
6: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
7: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
8: És gràcies!
9: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
10: Esplugues FM.
9: L'Avenç, centre cultural Esplugues de Llobregat.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán.
4: Servei d'acreditació de competències professionals.
5: Jo porto molts anys treballant de venedora i ho he acreditat.
6: Jo he fet de cambrer i ho he acreditat.
7: Jo tinc experiència en informàtica i ho he acreditat.
4: Demostra el professional que hi ha darrere la teva feina. Si tens experiència laboral o formació no reconeguda, ara pots obtenir un certificat oficial d'allò que saps fer i créixer professionalment o continuar formant-te. Servei d'acreditació de competències professionals. Si ets professional, fes-ho oficial. Generalitat de Catalunya.
8: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim dos punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
9: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
2: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
3: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: comerç just.
1: I tu què tries?
2: Visita jotrio.cat.
3: Crònica de la vida d'Esplugues. 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la Vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la Vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Andreu.
1: Hola, sóc en Luis Bizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentarem una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast esplugesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
2: Ara, reciclant llaunes i ampolles de plàstic de begudes, pots reduir el CO2, donar oxigen a la teva ciutat i guanyar premis sostenibles. Uneix-te a Reciclos, el primer sistema de reciclatge digital que té cura de la sostenibilitat del planeta i de la teva ciutat.
3: Ecoembes i Generalitat de Catalunya.
4: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
5: Estàs escoltant Esplugues FM.
6: Esplugues FM.
7: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugesfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

El Jaume té dues mames i quan li agafa la vergonya s'amaga entre les seves cames. L'Esther va néixer amb un sol braç, però l'hauries de veure com n'és de bona fent gimnàs. El Gael té més de 300 pigues, ho sabem perquè van comptar-les totes les seves amigues. La Patrícia sempre ha portat ulleres, el cotxe li agrada mirar l'asfalt calent de les carreteres. El Francesc fa 2 anys es deia Lara, van estar 4 mesos decidint el nom amb la seva mare. La Valentina fa futbol i és la Pichichi, però no està pas inquieta, esperen que algun gran equip la fitxi. El Mohan té un trastorn de l'espectre autista, li poses un tema de xiula i es torna el rei de la pista. La Jessica està enamorada de la Ruth i li escriu en un paper el més bonic que se li acut. L'Oriol, quan parla, a vegades tartamudeja i té unes expressions tan ocorrents que a mi em provoca un pèl d'enveja. La Yasmin és la més alta de la classe, ens mira tots des d'allà dalt i pregunta hola, què hace. El Patrick té 2 papes, és tan xerraire que no calla ni cosint la boca en grapes. La Berta es mou pel món amb cadira de rodes, no vegis com flipava a primera fila en el concert de Jonas Brothers.

El Samuel viu en un centre residencial. Li estan muntant a l'habitació una nau espacial. La Maria no pot menjar gluten. Li encanta tocar la farina i notar que les mans s'embruten. El José viu amb la seva iaia Loli. Diumenge van acabar els dos vermells quan van tornar d'un holi. La Carmina ens parla amb les mans i ha aconseguit que el pati no es molestin ni petits ni grans. El Biel té síndrome de Down. Mou les caderes com aquell cantant que no coneix, James Brown. La Judit confon el vermell i el verd. És molt bona trobant el seu hàmster quan es perd. El Macià cada divendres fa dansa. Si sona bona música, el tio mai es cansa. L'Ona va tenir un càncer en un os prop del maluc i ara ten una pulsera, diu jo ajudo tant com puc. El Yusuf té el fèmur de titani i és tan valent que va creuar en barca tot el Mediterrani. La Nayeli necessita moure's quan és a l'aula i mira quins dibuixos més currats que té a la taula. Al Pons li agrada jugar amb nines. Fa diàlegs molt més guais que amb les patrulles canines. La Clara arriba als llocs tot xinoxano i ara estic feliç que sigui ella qui toca.

I després hi ha la lluna. El regalet que no esperàvem i que ens va venir tot d'una, amb una mutació genètica que de manera frenètica ens ha canviat la vida, d'una forma bastant poètica, a la meva ninona, que li falta l'equilibri, però que amb la mà ens acarona i és genial que amb això vibri. I és que hi van haver dies que només veiem tragèdia, se'ns anava omplint la casa de joguines i ortopèdia, i amb això vas fent, vas tancant ferida, que segueix coent, però és que això és la vida. I et pot semblar que amb la vida haurem generat un deute, però és que també en tenim un altre, que ara és fisioterapeuta i l'aixa baixa. Fins a la lluna, que té atrofiat el cerebel, però que ens està donant més llum. Mireu amunt, que la lluna del cel.

0: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iVoox. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
1: Saps quins són els superpoders de la fruita fresca i de temporada? La fruita acabada de collir t'aportarà supervitamines, superminerals, superfibra i aigua. Fruita de qualitat, ideal per a una dieta sana i equilibrada. Consumeix fruita de proximitat i fes supersalut. Generalitat de Catalunya.
2: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
1: De dilluns a divendres, a les 4.
0: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Treu la llengua. Treu la llengua fora, al carrer, quan et creuis amb més gent. Encara que vagis amb pressa, saluda sempre traient la llengua. Quan juguis a l'escola, al pati o al parc, treu la llengua. A les extraescolars, extra de llengua. Treu la llengua quan facis un directe o comentis un partit. Que si marca o no marques, treguis la llengua. Influencia traient la llengua o viciant-te un joc amb amics. Treu la llengua quan llistis a la dreta, en una primera cita, abans d'un primer petó. Que els petons de debò es fan amb la llengua. Treu la llengua arreu i amb tothom. Estiguis de pas o et quedis per sempre. Fes-ho com vulguis, però deixa't anar i treu la llengua al parlar. Treu la llengua. Comparteix el català.
3: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora

0: Coplejant.
1: Som a tot el país.
0: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Coplejant.
2: Amb Caral Pedemonte.
3: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
1: I a la teva ràdio.
4: Si necessites ajuda, si vols que t'escoltin, si vols sentir una veu amiga, truca al telèfon de l'Esperança. Sempre hi trobaràs algú. Telèfon de l'Esperança. 93 414 48 48. Sempre hi trobaràs algú.
5: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten els animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses, on es pot recollir aquest material a qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
6: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Cuplejant.
1: Som a tot el país.
0: Cuplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Cuplejant.
2: Amb Caral Pedemonte.
3: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
1: I a la teva ràdio.
4: A Catalunya s'ha aprovat la llei que garanteix els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals.
5: Per construir una societat basada en la igualtat i el respecte.
6: I assegurar que a Catalunya es pugui viure la diversitat sexual i afectiva en plena llibertat.
4: Ens pertoca a tots evitar situacions de discriminació i violència. Si vols més informació sobre el contingut de la llei o has patit o detectat en el teu entorn que aquests drets s'han vulnerat, truca i informa't al 012 o al web benestar.gencat.cat. Junts avancem cap a la plena normalització. 012. La Generalitat al teu costat.
7: Sou una entitat?
8: Organització sense ànim de lucre?
9: Associació de veïns?
10: Artista?
11: ONG? Músic?
12: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
13: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
14: És gratis!
15: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Cuplejant.
1: Som a tot el país.
2: Cuplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
2: Cuplejant.
0: Amb Caral Pedemonte.
3: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
1: I a la teva ràdio.
4: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
3: De dilluns a divendres, a les 4.
4: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
5: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iVoox. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

està venut en els crèdits com Bruce Springsteen i Shane McGowan, evidentment això era impossible, no sé que hagués estat, ja s'havia fet altres vegades allò de recuperar la veu d'un altre, i a més amb la intel·ligència artificial avui en dia, però evidentment no és així. És una de les cançons que avança un àlbum recopilatori que es dirà, ho tenia per aquí, Poetry in Motion. Es tracta de cançons en homenatge al desaparegut Shane McGowan, el cantant de The Pogues, en el que hi participaran tot un munt de gent, gent del tot diversa. No sé si us he dit bé el títol, no. Es diu 20th Century Paddy, The Song of Shane McGowan. Ara sí. És que ja hi havia hagut un recopilatori abans que portava aquest títol i ara m'he confós. Hi apareixeran Tom Waits, Steve Earle, Primal Scream, Jesus and Mary Chain, hi ara aquest Moss, el Johnny Depp amb la Imelda May, Glenn Hansard i un llarguíssim, etc. Un Bruce Springsteen últimament està col·laborador amb unes quantes causes, ja sabeu que també va fer un àlbum dedicat a la gent que es va partir la boca contra l'ICE a la ciutat de Minneapolis, i la cançó resultant és aquest Streets of Minneapolis.

fortuna no tot està perdut. Gent com Bruce Springsteen, gent com els Massive Attack amb Tom Waits, que també han fet alguna cosa similar, o els Strokes, per exemple, l'altre dia a Coachella, que van preguntar-li al públic nord-americà, la majoria, que de quin cantó estaven mentre es projectaven en pantalles gegants tots els bombardejos que estava fent Estats Units contra mig món, perquè està xalat el Trump. I la veritat és que doncs encara queda gent del món de la música que es digna a rondinar. Hi ha d'altres que no, i no diré noms, i que recentment han passat per aquí i que han omplert molt i que tindrien aquesta capacitat de dir les coses clares i tindrien aquesta capacitat de, no sé, de com a mínim fer reflexionar. Hi ha molta gent que va als concerts i reflexiona poc i que està molt bé anar de concerts, però que al final després el que t'envolta no és la música en directe i aquell moment brillant durant dues hores, hora i mitja que has pogut viure en un Palau Sant Jordi o en un festival o en qualsevol estadi, sinó el teu dia a dia és un altre i el dia a dia dels teus fills segurament serà pitjor encara. Per tant, doncs, que tota aquesta gent que té aquesta capacitat de projecció, aquesta capacitat de dir les coses davant de moltíssima gent i de fer reflexionar a la gran majoria de gent, doncs estaria bé que ho aprofitessin. Aquí ho deixo. Més gent que també ha rondinat i més gent veterana. Billy Bragg, això es diu City of Heroes, també està dedicat a la població de Minneapolis.

el bo de Billy Bragg, que està girant cap a final d'any, estarà girant per les Illes Britàniques i ho farà al costat dels Squeeze, una banda que sentíem avui al principi del programa. I anem acabant, ho farem amb un altre veterà, un personatge que a mi m'ha semblat que l'últim àlbum és absolutament recomanable, i a més ell formava part d'una d'aquelles bandes magnífiques, Robert Forster. El seu es diu Strawberries, evidentment ell era membre dels Gobi Twins.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El govern espanyol ha desallotjat els més de 1.500 migrants que malvivien a la platja del Trampolín de Ceuta. Un ampli dispositiu policial els ha traslladat a dos campaments temporals d'acollida. En un hi han ubicat els subsaharians i en l'altre els magrebins. La ministra de Migracions, Elma Saiz, ho ha qualificat de trasllat voluntari i ha dit que és un primer pas per normalitzar la situació. També ha afegit que ampliaran a 4.000 les places d'acollida, però segons el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vivas, es tracta d'una mesura insuficient.
2: Hemos estado, seguimos estando y vamos a seguir estando acompañando a Ceuta para recuperar esa normalidad. Ha sido un trabajo que pone en el centro lo humanitario.
3: Y digo que el gobierno no está a la altura porque no está poniendo los medios necesarios para que se consiga esa normalidad. A este ritmo no saldrían de Ceuta las personas que han llegado, por lo menos, en un año.
1: De fet, mig miler de migrants han tornat a hores més tard a la platja del Trampolín. Les ONGs de Ceuta denuncien que 3 setmanes després de l'entrada massiva a la ciutat autònoma encara hi ha centenars de persones desateses. Calculen que hi ha entre 8.000 i 10.000 migrants, tot i que des del Ministeri de l'Interior continuen sense actualitzar les dades i parlen de 5.000. Repassem ara altres informacions en format breu. Protecció Civil activa l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges molt intenses fins dissabte. S'esperen xàfecs intensos durant el matí a les comarques de Girona i a la tarda al Camp de Tarragona aquest divendres. Ahir ja vam tenir un primer tast d'aquest canvi de temps amb tempestes acompanyades de pedra que van afectar sobretot el Vallès Occidental i el Bages. Al País Valencià, el temporal amb cops de vent de més de 140 km per hora va causar nombrosos desperfectes. Un terratrèmol de magnitud 7,2 ha sacsejat la regió de Ayacucho, al sud del Perú. L'epicentre s'ha situat a 35 quilòmetres de la localitat de Coracora, però s'ha notat a diverses regions. De moment, no hi ha constància de víctimes. Els atacs ucraïnesos a refineries russes han deixat les gasolineres del país sense combustible. 7 de cada 10 tenen els dipòsits buits. A Ucraïna, mentrestant, el president Zelensky lamenta la manca de míssils Patriot per combatre projectils russos després dels últims atacs amb víctimes civils. I l'expresident de la Generalitat, Quim Torra, que ha reclamat canvis en el lideratge dels partits independentistes catalans. Des de la Universitat Catalana d'Estiu a Prada, Torra també ha dit que troba incomprensible que avui partits independentistes catalans mantinguin acords polítics amb el govern espanyol. El Vendrell modificarà el sistema de recollida de la brossa porta a porta en les zones on hi ha més concentració de segones residències. El canvi arriba després que l'Associació de Veïns de Masos i Nirvana del Vendrell hagi denunciat que el nou mètode de recollida no s'adapta a la realitat d'aquesta tipologia de residències i això fa que hi hagi més bosses d'escombraries als carrers i s'ha creat un problema d'insalubritat. Sentim el seu president, Ernest Rosselló.
4: No s'adapten a una persona que ve els divendres a la tarda, el dissabte sí el pot posar, però el diumenge ja no pot deixar el porta a porta, no pot deixar els cubells a la porta de la casa durant tota la setmana.
1: L'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, nega manca de diàleg i s'obre a rectificar el sistema de recollida d'escombraries en alguns punts.
5: Anirem a un sistema mix, porta a porta, i també contenidors intel·ligents, sobretot en aquells punts on hi ha apartaments.
1: Tot i això, adverteix que els canvis poden tardar uns mesos. Esports, el Barça ha presentat al lateral portuguès João Cancelo, que signa per 3 temporades. Cancelo ja va jugar en la segona meitat de la temporada passada amb el Barça, cedit pel Al Hilal, i el curs 2023-2024 cedit pel Manchester City. El Barça, per cert, creu que podrà inscriure tots els futbolistes per al debut a la Lliga contra l'Elx diumenge al vespre. A l'Espanyol, Roger Hinojo portarà el dorsal 21 de l'etern capità Dani Jarque. El defensa de Sallent juga al club blanc i blau des que era benjamí. A primera, el Rayo Vallecano ha empatat a 1 amb l'Alavés en el partit, en el primer partit de la segona jornada. I a l'handbol, el Granollers ha guanyat contra el Sant Joan d'Espí per 20-34 en la primera semifinal masculina de la Supercopa de Catalunya. La resta de semifinals, també les de la competició femenina, es juguen aquest divendres.
0: Fins aquí les notícies.

0: Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
1: En el capítol anterior...
2: El 3 d'agost del 2002 troben mort a...

0: la família Magraner viatja al Pakistan per aclarir el crim. L'ambaixador posa èmfasi que va ser un homicidi passional, malgrat que l'informe forense apunta que l'assassí és algú que sabia molt bé el que es feia a l'hora de matar. També s'investiga si era un espia i l'han mort els talibans. Però el Jordi no és l'única víctima d'aquest cas. 32 hores després de trobar-se el seu cadàver, apareix mort el seu deixeble, un nen d'11 anys que vivia amb ell.
1: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. El misteri envolta la mort del Jordi Magraner, un valencià que havia crescut a França i que els últims anys de la seva vida va viure a les valls de Bumburet, a l'Hindukush, la serralada que hi ha entre el Pakistan i l'Afganistan. Aquest home va anar allà a buscar a l'anomenat abominable home de les neus, el Yeti. El van creure un espia francès, el van acusar de pederasta i 7 anys després de la seva mort encara no s'havia descobert l'assassí. L'escriptor barceloní Gavi Martínez va passar 8 mesos a França parlant amb la família Magraner fins que va decidir viatjar a les valls de Bumburet per investigar pel seu compte. Allà es va topar amb els homes de Bin Laden i enmig de situacions que van posar la seva vida en perill. Era l'any 2009. Amb ell intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
2: If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame.
0: Crims. Per què matem?
2: Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came.

0: El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims, amb Carles Porta.
1: Quan la família Magrané va viatjar al Pakistan per intentar esbrinar alguna cosa sobre la mort del Jordi, un dels germans es va trobar amb una policia que havia acceptat hipòtesis dubtoses i que no aprofundia en d'altres que potser haurien pogut aportar respostes. Els Magrané van tornar a França sense haver pogut aclarir res i amb la sensació que el seu germà era algú molest en aquelles muntanyes de l'Hindu Kush. Els 6 anys següents, la família no va parar de rebre trucades de periodistes i directors de cinema interessant-se per la història, i a tothom deien que no, fins que va arribar una carta del periodista i escriptor Gavi Martínez.
2: Trigo molt en aconseguir que em responguin una carta manuscrita, l'escric de, amb el meu puny, a l'antiga usança. Volia que fos alguna cosa que fos com molt, molt íntima, molt, molt personal, que, no, que veiessin que hi havia una persona darrere i no un text de màquina, no? Aconsegueixo que em responguin, després de 2 mesos també de moltes trucades a les que no rebo cap resposta, i aconsegueixo que em deixin anar a visitar-los a Valence, a la casa que havia estat del Jordi i on encara vivia la seva mare i moltes estones doncs, la seva filla, la germana del Jordi, l'Esperança.
1: L'escriptor Gavi Martínez es va guanyar la confiança de la família Magrané i es va passar 8 mesos investigant el cas entre Valence, Lió i París, on es movia tot el cercle familiar, d'amistats i laboral del Jordi. Va quedar fascinat per la història i va creure que per fer-ho bé havia d'anar al Pakistan.
2: I aleshores comença la conscienciació de que he d'anar doncs, a l'any 2009 a l'Hindu Kush, a la frontera entre l'Afganistan i el Pakistan, on en aquell moment doncs, acabava d'haver un atemptat feia poc i s'havia vist, diuen, que aquelles muntanyes, a 3 hores d'on va viure el Jordi, va ser l'últim lloc on s'havia vist en vida l'Osama Bin Laden. A la vall del costat d'on va ser assassinat el Jordi estava l'exèrcit pakistanès, estava protagonitzant una contraofensiva contra els talibans perquè s'havien fet amb la vall els talibans.

0: i l'exèrcit pakistanès el volia expulsar d'allà. O sigui, la situació és molt tensa. La vall de Bomboret pels talibans és un corredor que els permet filtrar-se al Pakistan.
1: El Gavi Martínez va aterrar al Pakistan en plena ofensiva dels talibans el 2009, 7 anys després de l'assassinat del Jordi Magraner.
0: I aleshores em vaig deixar créixer la barba, em vaig parlar amb la família perquè em deixessin roba en la Shalwar Kameez i el pakol, que és el barret aquest rodó que tenen, no?, els paixtuns. I sobretot, doncs, això va ser una mena de lluita contra la por, no?, perquè tenia molta por d'anar-hi allà, sobretot sabent que el que anava a fer era una investigació criminal, per una banda, i al cap i a la fi anava amb el recado de la família de posar una làpida a la tomba del Jordi.
1: Al Pakistan, l'Esper El Abdul, el propietari de la Sharakat House, la casa on vivia el Jordi, i un dels grans amics del difunt. El Gavi va quedar sorprès que la gent, més de la que s'esperava, respongués les seues preguntes. Havien passat 7 anys des de la mort del Jordi Magraner. Alguns se sentien més lliures per explicar detalls i fins i tot algunes coses que van viure. En canvi, la policia se'l va despatxar sense afegir cap novetat. El mateix que havien fet l'ambaixada francesa i l'espanyola. El Gavi va decidir investigar 2 temes que estaven molt presents però que ningú havia volgut regirar gaire.
0: La part fosca és tota aquella que té a veure sobretot amb els diners i el sexe. Per una banda, hi havia gent que parlava d'homosexualitat en negatiu, perquè això, com comento, dins la família del Jordi no era una cosa que estigués ben vista i mai es va entrar dins d'aquest tema. Però l'homosexualitat, ja portada més enllà, quan es parlava de pederàstia. I dins de la pederàstia també era com un tema que a alguns els hi va anar bé per justificar el seu assassinat. Sobretot parlo de polítics, de policia pakistanesa i fins i tot espanyola. I després estava la qüestió dels diners, que sempre havia tingut problemes per desenvolupar una recerca que és marginal.
1: Pel Gavi, la qüestió era qui estaria disposat a parlar. Primer calia saber si el Jordi era homosexual, com alguns deien. En general, amics i veïns tenien clar que sí que ho era, si bé la família Magraner no ho va confirmar. És una qüestió que no els agradava gens. Segons el Gavi Martínez, diversos membres de la família eren simpatitzants de Le Pen, i el pensament lepeniste i l'homosexualitat no es porten gaire bé. L'Eric Lom, aquell vell amic de joventut del Jordi que l'havia acompanyat a la primera expedició al Pakistan, sí que va dir alguna cosa al Gavi.
2: En el fons era homosexual, un reprimit, encara que ni en Yannick ni jo vam rebre mai una proposta seva. Això sí, parlava lliurement de sexe, deia que el seu model era l'antiguitat. Sempre comentava que des del punt de vista històric, de la filosofia, s'aplaudia el plaer de la companyia masculina i femenina.
1: L'Abdul, el propietari de l'hotel del poble on van matar el Jordi Magraner i qui li havia llogat la casa, no ho veia tan clar. Com a propietari d'un hotel, havia conegut gent de tot tipus i s'havia convertit en un aconseguidor de les valls. La persona a qui demanar qualsevol cosa que volguessis.
3: La veritat és que molta gent m'ha demanat droga, alcohol, dones i homes, però en Jordi no em va demanar mai res d'això.
1: Alguns van veure en l'homosexualitat el possible mòbil del crim. El Jordi Magraner sempre tenia deixebles menors d'edat. Ningú va poder provar res, i parlant de menors d'edat, escolteu què va dir l'Andrés Magraner, germà del difunt.
4: Una altra hipòtesi sobre per què van matar el meu germà és la pedofília. Segons algunes informacions, fins i tot a internet en Jordi era pedòfil.
1: Quan Andrés havia intentat ordenar idees després de la mort del seu germà, va redactar una reflexió on parlava de com alguns estaven insinuant una relació ignominiosa entre el Jordi i el petit Wazir, el seu deixeble d'11 anys. I aquí reprenem la reflexió de l'Andrés Magraner sobre la possible pederàstia del seu germà. Va escriure això.
4: Es comenta que per ventura el pare d'en Wazir va matar en Jordi per haver abusat del seu fill. Algú va dir que poc abans de la seva mort, el jove Wazir, que ja havia passat un cert temps amb el meu germà, no volia tornar a casa d'en Jordi. I el seu pare el va renyar dient-li que havia de tornar amb en Jordi, que era un bon home. Però llavors, per què hauria matat també el seu propi fill?
1: Recordem que primer van trobar mort el Jordi a casa seva i 32 hores després van trobar el cos del nen, també degollat, a la latrina de la casa. Quan el pare el van avisar de la desaparició del Wazir, va venir des d'un altre vall on vivia. Mentre la policia buscava el nen, ell plorava i se'l veia destrossat. La hipòtesi que el pare fos l'assassí es va descartar aviat. Un dels problemes que tenia el Jordi Magraner, i que ja veurem si té incidència o no en la seva mort, és que sempre anava curt de diners. Lídia Oriols, explica'ns.
5: Quan ajuntava una quantitat per estar tranquil, sempre s'empescava un projecte que li feia volar els bitllets de les mans. Com a director de l'Aliança Francesa havia estalviat diners i, com de costum, els inverteix en expedicions a la recerca del Yeti, però aquesta vegada també destinarà una bona quantitat a quelcom que ara li interessa molt: l'educació dels Kalash, que són l'ètnia pagana d'una zona en què la majoria són musulmans.
1: Més coses relacionades amb la religió que compliquen aquesta història. Hem de tirar endarrere quan el jove Magraner va arribar a l'Hindu Kush. Durant els primers anys a la zona, el Jordi havia preferit estar-se amb els germans Shamsur i Halil, que eren musulmans. Amb els Kalash, els pagans, tenia bona relació, però no estreta. Va ser així fins que a l'Aliança Francesa de Peshawar va muntar una exposició sobre els Kalash, que li va permetre conèixer més a fons el pensament d'aquesta ètnia. Un cop els va conèixer, el van fascinar tant que va buscar casa als territoris Kalash. Volia viure amb ells. Va ser llavors quan l'Abdul li va oferir la Sharakat House, que era una casa gran amb terrassa i magnífiques vistes a la vall. El Jordi es va quedar sorprès i li va preguntar a l'Abdul per què li oferia a ell. I l'Abdul, que era Kalash, li va dir que perquè ell no era musulmà. L'Abdul li va explicar al Gavi Martínez que abans de quedar-se a la casa, el Jordi va resseguir pam a pam tota la finca, que s'estenia per la falda d'un turó, i va començar a planificar. La part alta li serviria per deixar els gossos. A la vora de l'entrada s'aixecava un petit estable a escassos metres d'una caseta on es podia allotjar el servei. En aquesta caseta serà on anys més tard viurà l'Asif, l'afganès que contractarà el Jordi per ajudar-lo i que en el moment del crim també està desaparegut. El Jordi va quedar encantat amb la casa i li va confirmar a l'Abdul que la volia. Molts veïns de la vall es van assabentar de seguida que l'arribada del Jordi no havia agradat gens a un musulmà que optava a viure a la Sharakat House. Aquest musulmà, que es diu Habib Noor, havia intentat quedar-se amb la casa i va començar a dir mentides per intentar posar el poble contra el Jordi. En saber-ho, el Jordi es va enfadar molt perquè, si la situació a la zona ja era prou complicada, a sobre veia com alguns musulmans volien treure profit de la por inoculada pels talibans. N'hi havia alguns que estaven comprant terrenys a uns Kalash desesperats per unes lleis i actituds que els estaven empobrint a marxes forçades. Hi havia noies Kalash que s'estaven casant amb musulmans per assegurar-se el menjar. En casar-se, perdien la condició Kalash i passaven a ser musulmanes, abocant la comunitat cap a l'extinció. L'Abdul ho va explicar així al Gavi.
3: Sí, en Jordi estava molt enfadat. Deia que els musulmans ens ho traurien tot, que havíem de defensar-nos. Li vaig dir que de musulmans n'hi havia molts, però li vaig recomanar que anés amb compte, que l'Habib Noor era una mala peça i seria millor que intentés arreglar les coses amb ell.
1: L'Abdul diu que el Jordi va fer un esforç inèdit per estrènyer lligams amb el musulmà Noor. El va anar a visitar, va ser tan amable com va poder.
6: El Jordi li diuen que l'Habib Noor és una persona de qui no pot fiar-se gens, que a més té molta influència a les valls i que millor que es porti bé. En la qual el que fa el Jordi és apropar-se, una de les primeres vegades a la seva vida, doncs, que fa un esforç diplomàtic, intenta menjar-se els sentiments i portar-se bé amb algú. S'apropa a l'Habib Noor, parlen, i la resposta de l'Habib Noor és encetar una campanya a la vall dient que el Jordi té relacions amb el Shamsur. Fins i tot escriu un paper que es reparteix per la vall.
1: Torna a sortir el tema de la pederàstia. I aquí el Jordi esclata i trenca tota relació amb el musulmà. El Jordi, enfadat, no era qualsevol cosa. Tothom a les muntanyes sabia del seu caràcter. si bé aquesta vegada era conscient que s'enfrontava amb un poder diferent i que no resoldria res a cops de puny. Així que va escriure una carta a la policia. El títol de la carta eren «Insults, problemes, amenaces i propaganda contra mi». A la carta explica la relació amb l'Habib Nur des del principi. Assegura que el musulmà havia arribat a organitzar reunions amb l'objectiu d'atacar-lo perquè ell, en Jordi, era estranger i pagà. Sobre Shamsur va escriure això.
7: En Shamsur és com el meu germà petit i l'Habib Nur ens acusa d'homosexualitat. Ens està creant mala reputació, aborda la gent en contra nostra. No respecta les lleis del poble. A més, tot això no és veritat.
1: Va lliurar la carta a la policia adjuntant un dels fulls difamatoris redactats pel musulmà. A la carta, el Jordi Magraner exigia a les forces de seguretat que complissin el seu deure i subratllava que si li passava alguna cosa era responsabilitat seua. Pot ser que el Jordi el matés aquest musulmà enfadat per la Sharakat House? El 2009 havien passat 7 anys des que van matar el Jordi sense més resposta que les especulacions de la policia. El cas s'havia tancat decidint que probablement el Jordi l'havia matat algú que havia fugit. Els seus dos últims servents, el Mohammad Din i l'Asif, eren els sospitosos oficials perquè estaven desapareguts. Però ja heu sentit que el Jordi Magraner començava a tenir una bona llista d'enemistats. I ara en sortirà una altra. La nit del crim, el Jordi acabava de tornar de viatge. En arribar a casa, es va trobar que els llums continuaven sense funcionar. Abans de marxar, havia demanat al Jalil que arreglés l'electricitat.
5: Perquè ens tornem a situar, el Jalil i el Shamsur eren dos musulmans que van ser els primers deixebles i ajudants que havia tingut el Magraner. Magraner havia viscut a casa seva i eren manetes, d'aquells que ho arreglen tot i tenien una certa influència al poble. Doncs resulta que el Jalil no havia arreglat els llums de la casa. El Jordi, emprenyat, va sortir a buscar-lo i se'l va trobar jugant a cartes. La relació entre el Jordi i el Jalil feia temps que s'havia tensat. Ja hem dit fa un moment que el Magraner volia defensar els calaix de l'abús dels musulmans.
1: O sigui que quan el Jordi veu el Jalil jugant a cartes, se li apropa indignat per motius que van més enllà dels llums que no s'encenen. Li exigeix que li arregli de seguida el sistema elèctric. El Jalil li diu que no es posi nerviós, que ho farà un altre dia, s'aixeca i marxa. En veure que el Jordi està a punt d'esclatar, el Shamsur, germà del Jalil, li diu amb un to suau que el seu germà ha tingut molta feina els últims dies, però que de seguida li arreglarà. Pot haver matat el Jalil el Jordi cansat de les seues ordres i les seues males maneres? O enfadat perquè es fica allà on no el demanen? Després d'aquest incident amb el Jalil, el Jordi convida el Shamsur a sopar a casa. Amb tot el que el Shamsur va explicar al Gavi, farem una reconstrucció detallada de les hores prèvies al crim. Però, perquè no ens perdem, recordem qui és qui. El Wazir és un nen d'11 anys que viu amb el Jordi. L'Asif és un criat que ara viu amb el Jordi. I el Shamsur ja té 27 anys i havia sigut un dels primers deixebles del Jordi. Això que sentirem ho explica el Shamsur.
8: En Jordi va comprar dues ampolles de vi i vam anar a casa seva i vam encendre espelmes per veure-hi. En Basir va baixar a la cuina amb nosaltres i l'Asif va començar a feinejar després d'atendre els cavalls. En Jordi es va quedar una ampolla, de la qual va anar bevent mentre cuinava dos coloms, i a mi em va donar l'altra. L'Asif no va veure gens. En Jordi va dir que necessitava diners i tornaria de seguida a la ciutat per demanar feina a l'ONG. En Jordi no bevia gaire i li vaig demanar si ja no li agradava el vi. Em va dir que tenia feina i que si jo volia acabar la seva ampolla, endavant. Així que la vaig agafar i em vaig emborratxar.
1: Segons la versió del Shamsur, l'Asif va marxar a la seva caseta i ell es va quedar al dormitori annex a la cuina mentre el Jordi Magraner pujava al despatx amb el petit Wazir per treballar cadascú amb els seus deures. Al cap d'una estona, el Jordi va baixar al dormitori per demanar al Shamsur si l'endemà podia portar-li uns llibres de francès que tenia a casa seva perquè els volia utilitzar amb el Wazir. El Shamsur li va dir que tenia un fill malalt i segurament no podria fer l'encàrrec, encara que si trobava un forat, vindria. Segons el Shamsur, poc després va marxar a casa seva. Què va passar després? En Gavi reconstrueix l'acció.
6: L'escenari del crim insinua doncs, que el Jordi estava molt tranquil, això és principal, perquè estava assegut al seu escriptori i donant l'esquena a la persona que l'atacarà per darrere. O sigui que, sens dubte, si no era algun amic seu, sí que era algú que venia amb el beneplàcit d'un amic seu i que el feia sentir el Jordi suficientment tranquil.
1: El cas és que si és veritat que el Xamsur va marxar, algú altre va entrar a la casa. No se sap si el visitant ve acompanyat, però sembla clar que el Jordi està suficientment tranquil per asseure's al despatx i donar-li l'esquena. Un amic militar dels Magraner va fer aquesta interpretació del que deia l'informe forense.
5: Segons l'expert militar, el Jordi hauria tingut la impressió que algú es posava al seu darrere, però de seguida l'haurien agafat pel coll. Ell hauria aixecat la mà esquerra per defensar-se, però l'atacant li hauria fet un tall amb el ganivet al polze. Després li hauria clavat l'arma diagonalment al coll i li hauria esberlat la tràquia, l'esòfag i la jugular. En una segona ganivetada li hauria fracturat la segona vèrtebra cervical. L'assassí li hauria impulsat el cap cap endavant en un moviment molt ràpid i això és el que fa que el militar amic dels Magraner digui que això és l'obra d'un professional. Una hipòtesi que se sustentaria en el fet que cap dels tres gossos no van bordar, és a dir, que algú els va drogar prèviament i els animals van dormir durant més d'un dia.
1: Ara ve un fet important que obre nous interrogants. El veí que vivia en una de les dues cases més properes a la de Magraner havia declarat a la policia que la matinada del crim havia vist algun moviment estrany a la casa.
6: El Nur Mohamed, el veí de davant, diu que veu una de les nits el Xamsur sortir de casa del Jordi Magraner amb unes maletes. I això, quan s'assabenta que el Jordi Magraner l'ha assassinat, el Nur Mohamed va a la policia a dir que ha vist el Xamsur amb aquestes maletes.
1: La policia tenia un nou fil per estirar, però va passar això.
6: La policia no fa cas. I no només no fa cas, sinó que després de poc temps inculpen el Nur Mohamed de tinença de drogues i el fiquen a la presó.
1: El veí del Magraner, que es diu Nur Mohamed, és l'únic que ha vist alguna cosa en l'interval d'hores que va des que el Xamsur marxa de casa del Jordi la nit de l'1 al 2 d'agost i el matí del dia 3, quan el mateix Xamsur torna i et troba el cadàver del zoòleg en aquella mateixa casa on havien sopat. L'escriptor Gavi Martínez, quan va ser a les Valls, va demanar entrevistar-se amb el veí.
5: L'home cita el Gavi a primeríssima hora del matí al jardí de l'hotelet de l'Abdul. El veí només parla la llengua queta, així que un noi calaix els farà de traductor. Nur Mohamed demana que l'Abdul no sigui present durant la xerrada i quan l'Abdul s'allunya, l'home comença a repetir Halil, Xamsur, Asif, Abdul, Muyirim. Repeteix Muyirim fins a 5 vegades. En llengua queta, Muyirim vol dir assassí.
9: I'm ready, my lord.
10: Crims amb Carles Porta.
1: Així doncs, l'Abdul, el propietari de l'hotel i de la casa anomenada Sharakat House on va viure i morir el Jordi Magraner, acaba de ser inclòs a la llista de sospitosos. Des de casa seua, el veí veia com l'Abdul i l'Asif, el criat, entraven de tant en tant a les dependències privades del Jordi. Què més explica el Nur Mohamed al Gavi? Doncs que, poc després d'haver anat a la policia, va tenir una nova sorpresa i no precisament agradable.
11: Un dia, el Xamsur i el Halil em van venir a buscar per dir-me que si no callava, em matarien.
6: El Nur Mohamed, aleshores, té molta por perquè, a més, l'han amenaçat el Xamsur i el Halil de que què està explicant a la policia i el Nur Mohamed marxa del poble i se'n va a viure a l'Afganistan perquè té por que el matin.
1: Va emigrar a la província afganesa del Nuristan. Estava molt espantat. Va viure un any fora i després va tornar perquè li van assegurar que tot estava més tranquil. 7 anys després del crim, el Gavi li va preguntar si tenia por i li va respondre que molta.
6: I una cosa que li pregunto, en una situació com aquella, on tenim amb l'Abdul mirant-nos i el Xamsur i el Halil, que sabran segurament que ell ha parlat amb mi, Li dic, i per què m'expliques això? Si saps que poden venir a matar-te, no? I aleshores ell fa, bueno, em diu que és que creu que s'ha de fer justícia. És un dels moments més impressionants, et diria, de la meva vida, perquè una persona, sabent que s'està jugant la vida, t'està dient que vol que s'expliqui la veritat.
1: Aquella entrevista posava el Gavi a l'ull de l'huracà. Disposava d'una informació que podia difondre més enllà de les valls i implicava fins i tot el seu anfitrió, l'Abdul. Repassem tota la informació que el Gavi havia recopilat fins ara.
5: El Jordi Magraner arriba a les muntanyes pakistaneses de l'Hindu Kush el 1987. Tenia 29 anys. Havia anat a buscar el Yeti, l'abominable home de les neus. Es va establir al poble de Krakal i de seguida va simpatitzar amb els Kalash, una ètnia pagana que vivia envoltada de musulmans. Quan el Jordi arriba al Pakistan, agafa sota la seva protecció un nen musulmà de 8 anys, el Shamsur. El Shamsur es fa gran i ell i el seu germà, el Halil, es converteixen en els millors amics del Jordi. El seu tercer amic serà l'Abdul, que és pagà i que és qui li lloga la millor casa del poble, la Sharakat House, una casa que també volien els musulmans. 7 anys després que el Jordi arribi al Pakistan, el país entra en un dels moments de més inestabilitat política. El 1994 neix la milícia dels talibans que van guanyant territori i també apareix un nom a l'escena internacional, el d'Osama Bin Laden, que serà el terrorista més buscat dels Estats Units després dels atemptats a les Torres Bessones de Nova York de l'11 de setembre del 2001. Els talibans donaran refugi a Bin Laden al Pakistan. En aquest context, el Jordi Magraner accepta dirigir l'Aliança Francesa de Peshawar, una ciutat que estava considerada un dels nuclis de talibans més importants del món. Mentre és director de l'Aliança Francesa, el prendran per espia. En l'àmbit personal, el Jordi té ara com a protegit un nen pagà que es diu Wazir i té 11 anys. El 3 d'agost del 2002, el Shamsur troba mort el Jordi al seu despatx. L'han degollat. Del Wazir no hi ha ni rastre. La llista de sospitosos és llarga. El Shamsur i el Halil. El Shamsur per gelosia i amb el Halil tenien bronques permanents. També són sospitosos el Mohammad Din i la Sif, els dos ajudants del Jordi. L'Abdul també podria haver estat l'assassí. És una de les persones que tenia accés al despatx del Jordi. Ell sempre el tancava amb clau i només hi deixava entrar el seu cercle de confiança. Una altra possibilitat és que el mateix el musulmà que volia la Sharakat House abans que l'Abdul la llogués al Jordi. La setena hipòtesi és que el Jordi el matessin per espia. Era un bon coneixedor de les muntanyes i podia ser que estigués passant informació a França.
1: Molt bona feina, Lídia. Entre tants interessos i sospitosos, costa distingir veritats de mentides. El primer capítol vam explicar que al començament la investigació la va portar la policia local, però que després van arribar tres agents de la capital que es van fer càrrec del cas. Durant una de les últimes converses del Gavi Martínez amb el Shamsur, el noi el sorprèn amb una declaració. Li diu que poc després que fos trobat el cadàver del Wazir, el nen d'11 anys, van interrogar-lo els tres agents acabats d'arribar. Shamsur els va dir que creia que havia estat l'Asif, un dels ajudants del Jordi, perquè els afganesos sempre volien diners. Els policies li van respondre que ningú havia robat res i el Shamsur va replicar que alguna cosa es deuria emportar. I escolteu què fan els tres agents.
6: Aquests tres agents són els que, davant del Shamsur, agafen material de la casa del Jordi Magraner i el porten a la casa de davant del Mohammed Din i li diuen al Shamsur: veus on estan aquestes coses? Veus qui les ha agafat? O sigui, volen carregar-li la culpa al Mohammed Din. I això ho explica el Shamsur. Davant seu, aquests policies han volgut inculpar el Mohammed Din de robatori com a mínim, agafant material que estava a casa del Jordi Magraner i portar-lo a la casa del Mohammed Din.
1: Ara li toca el rebre el Mohammed Din, que era un dels ajudants que va fugir després del crim. Davant dels ulls del Shamsur, els policies van traure l'ordinador del Jordi, la càmera de vídeo, la de fotos i nombroses eines i aparells, van creuar el camí i ho van deixar tot a casa del desaparegut Mohammed Din. Al llibre Només per a gegants, el Shamsur explica què passa a continuació.
8: Em van dir: Shamsur, veus on hem trobat aquestes coses? Ho veus? Volien que Mohammed Din fos el culpable. I jo què havia de dir? Què diré? Si el govern vol liquidar-me, em liquida i prou. Ningú preguntarà per mi.
1: A aquestes alçades, el Gavi ja té molt clara una cosa i, sobretot, quan pensa com va aparèixer el cos del petit Wazir, el deixeble del Jordi.
6: Com és possible que hagin trobat el cos del Jordi al seu escriptori i 32 hores després es trobi el cos d'un nen que hi ha 20 policies buscant, es trobi a 5 metres, perquè vaig ser-hi dins de l'habitació, 5 metres d'on havia mort el Jordi i només havies d'obrir una porta. Impossible. O sigui, és que això és que no s'ho creu ningú. I això, clar, és les mateixes conclusions a les que arriba la família Magraner i qualsevol que s'hagi apropat una mica a la investigació, no? Això sí, no és possible. La policia era molt conscient que ja no anaven a resoldre res. O sigui que allò ja estava de ti beneït, no? Aquesta és la impressió més clara. A més, tothom es treia el cas de sobre.
5: Investigació seriosa, res.
6: Bueno, molt seriosa. No, és encobriment seriós.
1: Segons el Gavi, des del punt de vista dels agents pakistanesos, carregar el crim al Mohammed Din és l'estratègia més ben trobada si el que es vol és que l'assassinat quedi impune. El Mohammed Din està desaparegut i no cal fer una investigació seriosa que l'inculpi. Per l'escriptor, n'hi ha prou d'assenyalar-lo a ell o també a la Sif, que també continua desaparegut. Precisament, el Shamsur ha culpat directament la Sif, però la policia ni l'escolta. Per què la policia té tant d'interès a culpar el Mohammed Din? El Gavi havia de complir un encàrrec. Malgrat que ja havia parlat amb tothom que havia pogut, no podia marxar encara de les Valls. La família Magraner li havia demanat que posés una làpida a la tomba d'en Jordi, perquè havien decidit que el cos es quedés per sempre a les muntanyes. El Gavi havia d'esperar l'arribada de la làpida que ell mateix havia encarregat seguint instruccions de la família. Vindria gravada amb el nom del Jordi, les seues dates de naixement i mort i la definició de Spanish Zoologist. Les noves dades que va aconseguir del cas van fer que durant les hores que el Gavi va passar esperant la làpida, l'escriptor establís connexions creient que estava arribant a una solució. L'últim vespre a les Valls Calaix, Gavi Martínez va posar la làpida a la tomba del Jordi Magraner.
6: Vam anar-hi l'Abdul, el Shamsur i jo a posar la làpida. Va haver-hi uns quants nens i un senyor que feia d'enterrador. Hi havia moltíssimes tombes que estaven profanades perquè algú aixecava la terra i robava els ossos o robava les pertinences amb els que els calaix els enterraven. Era un territori, el cementiri, que demostrava la devastació i com insultaven els calaix, alguns musulmans, entrant dins del seu cementiri i profanant les seves tombes, no? De tal manera que allà la del Jordi era una absoluta excepció perquè tenia nom i tenia una petita protecció al voltant de la tomba. Després vam anar a fer un sopar a l'Abdul, el Shamsur i jo.
1: El Gavi Martínez ens acaba de dir que a la cerimònia hi van assistir l'Abdul i el Shamsur, però el Halil no. El germà gran va esperar que els tres homes acabessin de sopar junts a l'hotelet de l'Abdul. I quan el Gavi anava a pujar a la seva habitació, el Halil va aparèixer en la foscor.
6: A l'última nit, abans d'anar-me'n a dormir, apareix allà a l'entrada de la meva habitació per donar-me la bona nit. Aleshores, va ser un moment d'autèntica tensió per mi, no? Em va fer pensar que el que estava fent era amenaçant-me, dient que jo havia arribat a un punt que potser era massa lluny i que això podria tenir conseqüències. I jo me'n vaig a dormir amb una por molt gran, o sigui, més por no he tingut mai a la meva vida, diria, no? Me'n vaig a dormir, em tanco a l'habitació, era una habitació triple, perquè ja podria, clar, com que no estava habitat a l'hotel, doncs podia triar la que volgués. Em tanco amb un matalàs, el poso a la porta, un altre matalàs el poso a una finestra que estava mig trencada i m'agafo una navalleta que tenia, doncs, per si entra algú defensar-me, però amb la consciència que si entra algú són assassins professionals, o sigui, jo no tindré cap opció de fer res, no? I amb una por enorme que em tindrà tota la nit despert, fins que a pràcticament a 4 llargues de la matinada sento el muezzin que està cantant, i aquí dic, bueno, si no han vingut fins ara, ara ja no vindran, me'n relaxo una mica i aconsegueixo dormir una hora i mitja, una cosa així.
1: Què havia descobert el Gavi? Havia parlat amb tots els que havien conegut el Jordi i anava fent les seues càbales amb tota la informació que havia aconseguit. El Halil no havia arreglat l'electricitat en dies. Els tres gossos no havien bordat de nit perquè algú els havia drogat. El Xamsur havia dit que les fotos dels barbuts a l'entrada de la casa devien ser-hi perquè algú li haurien caigut i s'havia quedat tan panxo. I la policia havia trobat el petit Wazir al mig de la casa 32 hores després de l'assassinat del Jordi. La premeditació semblava més que evident. El crim passional, poc probable. I costa creure que la policia no estigués implicada. Però no correm. Què hi ha de la possibilitat que matessin el Jordi per suposada pederàstia?
6: Amb cap de les persones que he parlat, ni tan sols el nen, el que seria el Xamsur, el que hauria estat abusat, ell va dir directament que ell no va fer res mai amb el Jordi. També és veritat que pot mentir i que no vol deixar la seva pròpia biografia atacada, però no he trobat cap prova fehaent sobre el que el Jordi fos pederasta.
1: La història de les fotos dels barbuts que havia explicat el Xamsur també sembla inconsistent.
6: La construcció d'un relat per part dels implicats, dels protagonistes, i sobretot per part del Xamsur, és tan bàsica i poc imaginativa i poc creïble que sembla treta d'una pel·lícula de sèrie B d'aquestes de dissabte tarda, perquè ell diu que quan arriba a casa del Jordi es troba allà a l'entrada unes fotos de barbuts i dius, a veure, o sigui, algú ha anat a matar el Jordi i de sobte va deixant allà pel terra fotos que el poden inculpar i d'on surten aquestes fotos? O sigui, tu vas a matar algú amb fotos teves a la butxaca? És que, o sigui, com que no té cap sentit. És com un intent molt, molt groller i molt d'últim moment d'intentar explicar alguna cosa amb uns arguments que no se sostenen de cap de les maneres.
1: L'escriptor li dona voltes a diverses preguntes. Per què s'inventa històries estrambòtiques el Xamsur? Amaga alguna cosa? El veí del davant de la Sharakat House l'havia vist sortir de casa del Jordi amb un parell de maletes. La teoria del Gavi és que el Xamsur havia descobert el cadàver moltes hores abans i, com que era molt pobre, va preferir obtenir una mena de botí abans de donar l'alarma. Per això hauria dit als policies que la Sif havia matat el Jordi per robar-li, perquè ell sabia que faltaven coses. Després parlarem de la Sif. Què en sabem del Mohammed Din, a qui la policia volia carregar el crim?
6: El Mohammed Din fuig el mateix dia que es descobreix el cadàver perquè algú li diu que es descobrirà el cadàver i aleshores, o que s'ha descobert, i aleshores ell sap que ell serà un dels assenyalats i que no podrà defensar-se perquè ell no és algú del poble històric, és algú que ha vingut de fora a treballar amb el Jordi i que si s'ha de culpar algú serà ell, un dels que segurament cauran. Aquesta és la confiança en la justícia que té el Mohammed Din. Si no, no t'expliques per què triga un dia i pico a marxar, no? És perquè, o perquè algú amb interès que també ell fugi li planteja aquest panorama, li diu o fuges o tu seràs un dels inculpats, i aleshores fot el camp.
1: Temps després que el Mohammed Din marxés del Pakistan, va arribar notícies d'ell. L'Abdul li va explicar al Gavi:
3: Mohammed Din és mort, algú el va matar a trets a l'Afganistan durant una discussió. Que com ho sé? Aquí tothom té un familiar a l'Afganistan que té un familiar d'un familiar, se sap quasi tot.
6: El Mohammed Din se sap més tard que ha estat assassinat a l'Afganistan, en estranyes circumstàncies.
1: Un altre dels que eren a la llista de sospitosos és l'Abdul.
6: També és veritat que era normal sospitar que l'Abdul fos un sospitós en tant que era el propietari de la casa i una de les persones que entraven al despatx. O sigui, fins i tot, l'Abdul jo el vaig trobar una persona molt assenyada i que ell també sap posar a lloc les sospites de persones, de moltes persones sobre ell. O sigui, pensar que l'Abdul és un calaix que ha rebut molt, ha tingut molts problemes pel fet de ser calaix. I és una persona que ha après a sobreviure i a posar a puesto les acusacions que fins i tot hi havia sobre ell mateix, no?
12: Sí, tu descartaries l'Abdul.
6: Jo l'Abdul el descartaria, sí.
12: Ni còmplice, ni encobridor.
6: Aquí, descartar qualsevol és molt complicat. És molt complicat. Però veient com han anat les coses, jo crec que l'Abdul potser sí que el podríem descartar.
1: I el Khalil? Pot ser ell l'assassí? Quan el Gavi va arribar al Pakistan, es va trobar amb un Khalil esquerp, que no volia parlar amb ell.
6: Khalil sap molt, segur que protegeix el Shamsur, el seu germà, i és possible que d'alguna manera participés en la història. És molt possible. De fet, sap tant que quan arribo al conec i començo a fer-li preguntes, quan portem uns minuts, s'aixeca i diu que no vol continuar parlant amb mi. Pot ser per no desvetllar més d'allò que voldria, o pot ser perquè sap també moltes coses i no vol que jo percebi tot el que puc, el que podria percebre si continuéssim parlant, no? El que Khalil sap quelcom segur. You want it
10: darker. Crims. El relat dels moments foscos de la nostra societat. I'm ready, my lord. Amb Carles Porta.
1: El Gavi s'havia passat 12 dies a la vall de Bumburet, just al corredor que permetia als talibans anar de l'Afganistan al Pakistan. I aquests dies de recerca li van permetre fer la seva pròpia teoria com a criminòleg autodidacte. El que tenia clar és que el Jordi s'havia convertit en algú molt incòmode en unes muntanyes on els talibans circulaven amb facilitat.
6: La meva conclusió és que el Jordi molesta, en aquell moment especialment, perquè el govern pakistanès està jugant a dues bandes amb els Estats Units, sobretot, i amb els talibans, i la presència d'algú que pugui denunciar o explicar coses que s'estan fent a les muntanyes i que no, sobre el qual no tingui control els serveis secrets pakistanesos, doncs és molt molest. I aleshores s'aprofiten que hi ha alguns musulmans que necessiten menjar per fer-los entrar dins d'un assassinat organitzat, probablement en connivència entre la policia, els serveis secrets pakistanesos i potser fins i tot els propis talibans.
1: Si fos certa aquesta conxorxa entre talibans, policia i serveis secrets pakistanesos, qui hauria sigut la mà executora? El Gavi Martínez diu que també van intervenir musulmans que necessitaven menjar. Recordeu que el Jordi Magraner només deixava entrar al seu despatx el seu cercle més íntim i que, quan el van matar, estava molt tranquil. Això voldria dir que amb ell hi havia algú de confiança.
6: El Shamsur, no com a executor, però el Shamsur, una de les pistes per mi que són molt sòlides, o sigui, molt, molt probables, és que el Shamsur fos la persona que obre la porta a l'assassí. Shamsur rep uns diners per obrir la porta i que entri l'assassí.
1: Però aquest assassí professional havia de ser algú que el Jordi conegués i també li tingués confiança. Si no, no hauria pogut entrar al despatx. Qui podia ser? Hi ha algú de la llista de sospitosos de qui se sap ben poca cosa. És l'Asif, el segon ajudant del Jordi. Si us recordeu, vivia en una caseta que hi havia a 20 metres de la casa principal on vivia el Jordi i on es va trobar el seu cadàver. L'Asif, afganès, es cuidava del terreny i dels cavalls i està desaparegut des del moment del crim.
6: La mà executora possiblement fos l'Asif. I si no és l'Asif, és algú que té contacte amb l'Asif i que és un professional, és un assassí professional. Pot ser que l'Asif fos l'assassí professional infiltrat a casa del Jordi esperant el moment d'executar-lo, no? Això és una possibilitat molt real, que la CIF fos un militar i que esperés el moment per matar-lo.
12: Pagat pels serveis secrets pakistanesos.
6: Sí, o que treballi directament pels serveis secrets de pakistanesos i afganesos. Aquí tot és molt fosc i està molt creuat, i els serveis secrets pakistanesos tenen contacte amb els talibans i amb els serveis secrets afganesos. O sigui, probablement l'Asif era una persona a sou de serveis secrets pakistanesos o afganesos. Possiblement fos també un militar.
1: L'Asif i el Mohammed Din van desaparèixer de la Sharakat House després del crim. El Mohammed Din va fugir per por que l'inculpessin i més tard va ser assassinat a l'Afganistan en estranyes circumstàncies. La investigació del Gavi culmina amb la localització de l'Asif. I aquí també tindrà un paper important el primer ajudant que va tenir el Jordi quan va arribar al Pakistan, l'Ainullah. L'Ainullah és un musulmà que es convertirà en el gran assessor del Jordi Magraner al llarg dels anys i que no deixarà de buscar pistes per saber qui va matar el Jordi. L'Ainullah és qui localitza l'Asif.
6: L'Asif, i aquí és on la meva investigació arriba a port, l'Asif està localitzat a l'exèrcit afganès. És una possibilitat molt real que l'Asif fos un militar i que esperés el moment per matar-lo. De fet, que després l'Ainullah el localitzi dins de l'exèrcit afganès és significatiu, no?
1: La impressió del Gavi és que la policia va voler encobrir l'Asif, que el Shamsur i el Khalil hi estaven implicats d'alguna manera i que van disposar de l'ajuda de, com a mínim, la policia local. I qui va matar el nen, el Wazir? I per què?
6: El Wazir havia vist què havia passat. Estava dins la casa quan es comet l'assassinat. Però matar el Wazir pot significar posar-te en contra els pagans d'una manera molt, molt clara. El que passa és que arriba un moment que, com que han deixat passar el temps i tot és molt cutre com s'està fent, hi ha un moment que no saben què fer amb aquest nen i l'han de matar. Aleshores, el tindrien amagat a qualsevol puesto i quan se n'adonen que el cadàver ha d'aparèixer, perquè no poden, no saben, ni tan sols pensen, suposo, en fer-lo desaparèixer d'una manera solvent, i aleshores acaben matant-lo i posant-lo allà davant dues hores després d'haver-lo matat, per dir que, per inventar-se, és que és tot tan trist, tan penós, que és difícil d'explicar, no? Tot això no deixa de ser una especulació, però tot fa pensar que la policia, si no el mata, com a mínim es fa la distreta quan apareix el cadàver del Wazir, perquè sap qui l'ha matat. La policia està darrere d'alguna manera, o com a executora o com a encobridora, darrere de les dues morts.
1: Mesos després de tornar a Barcelona, el primer ajudant del Jordi, l'Ainullah, va contactar amb el Gavi per dir-li que havia localitzat l'Asif. L'Ainullah deia que podia oferir la informació necessària per detenir el suposat autor del crim. En Gavi va comunicar la possibilitat al Ministeri de Defensa espanyol. Li van respondre que ho tindrien en compte. 10 anys després, no consta que ningú hagi fet res. L'ambaixada espanyola al Pakistan tampoc mai va fer res per intentar aclarir el crim del Jordi Magraner. Segons el Gavi Martínez, per ells, la sortida fàcil va ser acceptar la versió de crim passional que donava la policia pakistanesa. En Gavi va escriure el llibre Només per a gegants, publicat per Alfaguara en castellà i per Amsterdam Llibres en català. Poc abans d'enviar-lo a imprimir, va rebre un altre missatge de l'Ainullah.
6: M'escriu un últim missatge on diu que l'Asif sap que l'ha localitzat i que ara és l'Asif el que l'està buscant a ell. Que l'ajudem, que mantinguem el contacte amb ell, sisplau, que si li passa alguna cosa, ha estat l'Asif.
1: El Gavi Martínez, quan vam gravar aquest programa, no havia tingut notícies ni de l'un ni de l'altre. Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.

Crims. Guionistes Lídia Oriols, Albert Mercader i Sílvia Comet. Cas d'avui, Gavi Martínez i Lídia Oriols. Producció, Núria Ventura. Muntador musical, Sergi Cotillas. Direcció artística, Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio. We don't question the mountain, we're not judging the stone. Vols escoltar més podcast com aquest? Trobaràs tot el catàleg de Catalunya Ràdio a l'app de 3cat i a catradio.com.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Els llocs són reals.
2: Bon dia, us informa Àlex Bosch.
1: Sandra Matit.
2: Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges molt intenses avui i demà dissabte. Poden descarregar tempestes que poden superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora en diversos punts del litoral, el prelitoral, la Catalunya Central i el nord-est del país. Una situació que es complicarà de cara al vespre i que s'allargarà fins demà, sobretot al litoral i al prelitoral sud. La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha demanat precaució per les possibles crescudes de rius i rieres. Ho ha dit en declaracions a 3Cat Info.
3: Hem d'estar alerta, estar amatents a la informació que tinguem del radar meteorològic, des dels mitjans de comunicació, anar molt en compte amb les activitats a l'exterior i amb la conducció. Si tenim algun fenomen d'aquests que en un moment doncs, ens impedeix la visibilitat, doncs el que diem sempre, aturar el vehicle en algun lloc amb seguretat i esperar-nos que passi aquest xàfec. I també doncs, vigilar aquelles zones que siguin inundables.
2: Ahir a la tarda ja vam tenir un primer tast d'aquest canvi de temps. Les fortes pluges i l'escala amarçada es van afectar principalment a l'Anoia, l'Alt Penedès i el Baix Llobregat, i també al Vallès Occidental i Oriental. Els bombers van atendre un centenar d'avisos, sobretot per retirar branques d'arbres i objectes caiguts pel vent, així com per treballar en petites inundacions. Repassem ara altres informacions en format més breu. Mig miler de migrants tornen a instal·lar-se a la platja del Trampolín de Ceuta després que la policia els traslladés a dos centres provisionals d'acollida. L'executiu espanyol defensa l'operació per desallotjar els més de 1.500 migrants que hi malvivien, mentre el govern de la ciutat autònoma diu que és insuficient per resoldre la crisi. Les ONGs alerten que tres setmanes després de l'entrada massiva encara hi ha centenars de persones desateses. No terratrèmol d'alta intensitat a Sud-amèrica, el tercer aquest estiu. Aquesta vegada ha sigut al sud del Perú i ha tingut una magnitud de 7,2 graus. Tot i això, s'ha produït a més de 100 quilòmetres de profunditat i això ha fet que no hagi provocat grans destrosses i no consten víctimes mortals. Els russos cada cop tenen més problemes per omplir els dipòsits de carburant dels seus cotxes. Els atacs ucraïnesos contra les refineries de Rússia han deixat sense combustible 7 de cada 10 gasolineres i el Kremlin s'ha vist forçat a comprar gasolina a l'estranger. Mentrestant, Kiev alerta que els seus aliats li han deixat de proveir armament, l'armament necessari per protegir-se dels atacs russos. I bones notícies en la lluita per erradicar el brot de pesta porcina a Catalunya. Agricultura anuncia que des de l'esclat de la crisi a finals de novembre, aquesta és la primera setmana en què no s'ha registrat cap nou positiu en senglars dins de la zona del risc. Tot i això, l'executiu adverteix que la situació no està resolta i recorda que les restriccions d'accés al medi natural continuen vigents. Les obres de la línia 1 del metro de Barcelona segueixen el calendari previst i el servei entre Plaça de Sants i Florida es restablirà el dissabte 29 d'agost. S'han invertit 11 milions i mig d'euros en la renovació de les vies i la millora del taller de Santa Eulàlia, el més antic de la xarxa del metro de Barcelona. Xavier Flores, conseller delegat de TMB.
4: I l'entrada i sortida de taller sempre és un punt molt delicat en quant a la fiabilitat que dones, a la capacitat que tens, en com pots donar després freqüències, i per tant això, amb l'actuació que fem, hem fet una important millora pel que fa tant en seguretat com en fiabilitat d'aquesta entrada de taller.
2: A banda de la reducció de les incidències i la millora de la fiabilitat, també s'incrementarà el confort dels passatgers perquè reduiran les vibracions dels combois. TMB calcula que prop de 30.000 usuaris s'han vist afectats per aquest tall que es va iniciar el 17 de juliol. Esports, el Barça ha presentat el lateral portuguès João Cancelo, que signa per 3 temporades. Cancelo ja va jugar la segona meitat de la temporada passada amb el Barça, cedit per l'Al Ahly, i el 2023-2024 cedit pel Manchester City. El Barça, per cert, creu que podrà inscriure tots els futbolistes per al debut de la Lliga contra l'Elx diumenge. A l'Espanyol, Roger Hinojo portarà el dorsal 21 de l'etern capità, Dani Jarque. El defensa de Sallent juga juga al club blanquiblau des que era benjamí. I a primera, el Rayo Vallecano ha empatat a un amb l'Alavés en el primer partit de la segona jornada de Lliga.
0: Fins aquí les notícies. El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
1: A l'estiu canviem horaris i rutines. El que no canviem són les ganes d'acompanyar-vos i explicar-vos què passa. Perquè al matí de Catalunya Ràdio continuem pendents del que passa al món i també a casa nostra.
0: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
1: Aquest estiu, passi el que passi, som aquí per explicar-vos-ho. I també tindrem temps per l'entreteniment. Us acompanyem allà on sigueu.
5: A les 4 de la tarda,
6: a Catalunya Ràdio comença...
7: No, Roger, aquest estiu és la tarda.
8: Sí, que ja ho sé, Marta, però és que jo he convidat uns quants amics.
7: Hola.
9: Oli.
8: A la tarda també ens agrada molt parlar del cor, oi, Marta?
7: Sí, i per això sóc aquí, però crec que hi falta algú, no?
5: De 4 a 7 de la tarda, la tarda de Catalunya Ràdio és la tarda de Catalunya Ràdio, amb Roger Carandell i Marta Delcor.
8: Ei, però que no surti d'aquí, eh?
7: La Juliana sí que està desapareguda, eh? Si ens necessita ja dirà...

0: Aviam què passarà avui.
1: No es fan en grans ciutats, aquestes competicions, normalment.
2: No, per mi és l'error, eh? Si es fessin a ciutats grans, jo crec que la gent veuria més el trial, sabria el que és, i així podrien provar-ho, però si anem a Pobladora de les Regueres...
1: On?
2: On? A Pobladora de les Regueres, a fer el Mundial, a León...
3: No existeix, això.
1: S'ho ha inventat.
4: José, para la tele, va. És bona aquesta, la Berta, eh? Sí. La Berta Avellant, avui ens ho passarem.
0: I la torxa, eh? La torxa, parlarem de la torxa.
4: Ah, bueno, us vaig...
1: Va, calleu, que arriba el jefe.

0: mins durant la nit, però també van esdevenir un mitjà per comunicar-se a distància. Una tècnica utilitzada pels exèrcits de Filip V.
1: Fill de puta!
0: Ei, què dius, què dius?
1: És que no puc amb aquest, eh?
0: No, et confons. Tu vols dir Felip V.
1: Fill de puta!
0: No, un moment. Jo he dit Filip V. Filip V, rei de Macedònia. Som al 200 abans de Crist.
1: Ah.
0: Tranquils.
1: Ah. Tranquils.
2: També es podia dir d'una altra manera, eh? Jo si tinc no, en Xuriguera, també l'entenc, eh? Jo, com et dius? Filip.
0: Filip. Trobo que el 200 abans de Crist, que ja hi haguessin hagut cinc reis que es diguessin Filip,
2: sí, també.
0: És molta, no? Molta casualitat.
1: Hi ha molt de rei.
0: Sí, noi. En aquells temps feien servir un sistema de torxes per comunicar-se a distància. Anaven aixecant torxes i cada número de torxes enceses corresponia a una lletra de l'alfabet. Sistema lent, complicat.
1: No podia pas...
0: Bueno, mira.
1: Uns malentesos.
0: No sé si
1: uns malentesos.
2: Sí. M'ha insultat, eh?
0: Eh? No, no, no, no, que tenia una torxa menys.
2: Sí, no. Que allà no l'havia vist.
0: En el marc de la Segona Guerra Púnica, el 217 abans de Crist, és coneguda l'estratègia d'Aníbal per despistar els romans utilitzant torxes.
1: El coneixem, aquest, eh?
0: L'Aníbal, home. Durant la nit es veu que l'Aníbal va ordenar als seus soldats que reunissin 2.000 bous.
3: Oh, collons, 2.000 bous.
1: Sempre coses fàcils.
0: Sí.
3: 2.000 bous d'un dels treus, 2.000 bous.
0: És molt puest.
3: Dius 4 bous, vale?
0: Ah, és que jo tinc 80 cabres i ja ocupen molt espai. Ah, 2.000 bous és molt... I allà a la nit, al mig d'una vall d'Itàlia, no hi havia una granja de bous a cada cantonada del 217 abans de Crist. Doncs els van trobar, com no sé com els van trobar, però els van trobar, els hi van lligar torxes a les banyes dels bous, les van encendre i, bueno, els bous van marxar escampats pel bosc.
1: Clar.
0: Perquè tenien por.
1: Clar.
0: Quan els romans van veure la llum de les torxes, es van pensar que eren els soldats d'Aníbal que marxaven i els van començar a perseguir. Oita, marxen per allà, marxen per allà. Mentrestant, Aníbal i els seus homes van abandonar la vall per un altre costat. Encara ara es recorda com una de les tàctiques militars més brillants de la història.
3: Imagina't, home, és bo, és bo.
4: Sí, bueno, és bo. Vull dir, també el llistó, no?, en el tema militar. Li lliguem unes torxes als toros a les banyes. Bueno, quina bona... Bueno, no sé, eh? Vull dir... és baix.
0: És baix, a veure.
4: Un nivell baix.
0: Estem al 200 abans de Crist, eh? És bueno, una tècnica que encara s'utilitza ara, diguéssim. És centrar l'atenció en lloc.
1: Ah, val.
0: No? Et fan mirar un costat i tu vas per l'altre.
1: Clar.
0: No fa gaire el Mundial de Sud-àfrica, que va guanyar la selecció espanyola, dos dies abans de la final... El Zapatero va aprovar una reforma bancària mentre la gent mirava el Mundial, que va ser bastant polèmica.
3: És veritat, és veritat.
0: Anava per aquí, eh? No era una, no, la gent no estava mirant una torxa, estava mirant l'Iniesta.
1: Però... Ara, bueno. Zapatero, Aníbal.
0: Sí.
3: L'Iniesta no brillava tant com una torxa, però segons li tocava del sol, també hi havia un... Aquella closca.
5: I l'estàtua de la Llibertat, l'heu vist mai en directe?
0: L'estàtua de la Llibertat?
5: Sí, la torxa.
0: No l'he vista, jo no hi he anat mai als Estats Units.
1: Ha de ser ben parit pujar allà dalt.
0: Ha de ser guapo. Es podia pujar la torxa abans, fins i tot, sí, fins al 1916, que llavors, en el context de la Primera Guerra Mundial, hi va haver un sabotatge alemany, i va haver-hi una explosió, i llavors van tancar la torxa al públic, però podies arribar fins a l'antorxa.
3: Hòstia.
0: Ara es pot arribar al cap.
5: Al cap.
0: Bueno, sí, bueno, també, cap. També és maco, suposo. Sabeu com es diu aquella dona?
5: L'estàtua de la Llibertat.
0: No, però l'estàtua, saps com es diu?
3: La dona.
5: L'estàtua de la Llibertat.
3: O sigui, ella.
1: L'estàtua és una dona, com s'ha de dir? Maria Antònia s'ha de dir?
5: No, Pili.
3: Margarita.
0: L'estàtua. Com es diu l'estàtua?
3: No sé com es diu l'estàtua.
0: Tothom diu que es diu l'estàtua de la Llibertat.
3: Sí, l'estàtua de la Llibertat.
0: Es diu, té un altre nom, té un nom diferent.
4: Cristòfol Colom.
0: No, home, no, boig. Es diu La Llibertat Il·luminant el Món.
5: Mira, oh!
3: Està bé, està bé. Això és dels americans, eh?
0: Sí.
5: Bueno, de fet, és dels francesos, no?
0: Sí.
5: Sí, però...
1: Un regal.
0: És un regal que van fer els americans. Carles Xuriguera, Fel Feixades, Laia Lucarnau, Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença. Gràcies.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Boja coneguda, perquè fa només uns mesos es va proclamar campiona del món del seu esport.
0: Ep.
1: Un esport que, malauradament, té massa poca visibilitat mediàtica i això fa que, per molts, avui ens visiti una sàvia per conèixer. Té només 27 anys, però un currículum que fa que la fa ser tota una veterana en el món del trial, on és la millor en totes les categories possibles.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Berta Avellán! Bravo.

0: Indi i un cafè amb llet de cibada.
1: Això forma part d'alguna dieta per dedicar-te al trial o no?
0: No, simplement m'agrada i em dóna força.
1: Ja està. Escolta, deixa'm felicitar-te, fa uns mesos ja, però et vas proclamar campiona del món de trial. És gros,
2: bravo.
1: Campiona del món, aplaudiu, bravo, sisplau.
2: Bravo.
1: Sí, sisplau.
2: Del món.
1: És un títol que quan dura? Quan hi ha un altre mundial?
0: Doncs d'aquí un mes, el
1: collons.
0: 16 de maig comença. Sí, comença el 16 de maig i acaba el setembre.
1: Bueno, anem a repassar una mica el teu currículum. 6 vegades subcampiona del món i campiona aquest últim any, una vegada campiona d'Europa, 5 vegades campiona d'Espanya, 5 vegades campiona del trial de les nacions per equips, 3 vegades guanyadora del Women's Trophy que se celebra al Palau Sant Jordi. Des dels 19 anys has aconseguit acabar el campionat en segona i tercera posició de forma ininterrompuda. No sé si em deixo alguna cosa.
0: No, jo crec que està...
1: Déu-n'hi-do, no?
0: Sí, està prou bé.
1: Hosti, tu. I té 27 anys, eh?
0: 26, encara.
1: 26.
3: Okay. 26 i mig.
1: Et veus capaç d'arribar als 14 títols de la Laia Sanz o als 38 del Toni Bou?
0: No, la veritat que són molts títols. No, sí que en vull molts, però hosti, són molts, 14 i 39 ja ni et dic.
1: Déu-n'hi-do, eh? Són referents per tu, la Laia, el Toni Bou, sí?
0: Sí, sí, sí.
1: Una mica de pressió? Perquè, com és que hi ha tants catalans que han fet coses tan grans en el món del trial?
0: Bé, perquè aquí a Catalunya tenim molt bones zones, tenim molt bona base, i jo crec que és bàsicament per això, l'afició. És veritat que no es veu molt, però hi ha molta afició.
1: Uh-huh. Escolta, després de quedar 6 vegades subcampiona del món aquest any, hi anaves pensant que tornaries a quedar subcampiona una mica o no?
0: No. No. O sigui, aquest any jo pensava, si no guanyo aquest any, igual...
3: La mato.
0: Igual ens retirem, perquè era com que ja havia de tocar, saps? I molta gent esperava molt de mi, jo també, i sí que ha estat un any que tenia molta pressió, però l'he sabut gestionar i...
1: A més, havies quedat sempre subcampiona per darrere d'una tal Emma Bristow, no?
0: Sí.
1: Aquesta sempre guanyava.
0: Sí.
1: Va guanyar 10 anys seguits, crec, una bestiesa.
0: Sí. Menys el 2021, que va venir la Laia Sanz i va guanyar ella.
1: Mira. Mm-hmm. I ara aquesta senyora s'ha retirat?
0: Sí. Per això el 2025 era com que havia de ser meu, perquè em tocava, però també mentalment també em va costar perquè la gent esperava molt de mi, llavors.
1: Què tal la relació amb la Emma Bristow?
0: Bé.
2: Ara t'explicarà.
0: Però és que és una mica freda, també, perquè no sé si és perquè és anglès o per què, però és una mica freda.
1: Clar, és freda, ja ho veiem, que és freda.
3: No m'ha caigut mai bé.
2: No. És molt com en Madrid, li han regalat molts títols.
1: Sí.
2: Els àrbits...
1: La majoria de cops que és de l'època d'en Franco, tot.
2: Sí, blanc i negre.
1: Els trials que va guanyar. Escolta, recorda què vas sentir quan et van... Bueno, quan t'adones que ets campiona del món, perquè campió del món és del món,
3: és del món, és del món, sí.
0: Doncs molts nervis, molta emoció i molta felicitat. Al final era algo que portava molts anys perseguint i mai sabia què sentiria, però va ser com un cúmul d'emocions i la veritat que em va agradar molt.
1: Com ho vas celebrar? És a dir, des de que acabes la competició fins que vas a dormir aquell dia, què passa?
0: Aquell dia jo estava una mica dispersa, per havíem d'agafar el vol a la nit, bueno, no sé, estava...
1: Però què feu? Això no ho podeu fer, això? Si saps que podràs guanyar...
2: Això és una excusa que no se'n recorda de res.
0: No, és veritat, va ser el dia següent el vol. No, però no hi havia gran cosa, és que estàvem a un poble...
1: On era això?
0: A Geddington, Anglaterra.
1: Anglaterra,
0: sí.
1: Poble petit.
0: Sí, un poble petit. I vam anar a la ciutat, però és que la ciutat era Birmingham i tampoc hi havia res, un diumenge a la nit.
1: Clar, els anglesos són de sortir una mica més d'hora, diguéssim, no?
0: Sí, no hi havia gaire cosa.
3: Eren tots blanes, oi?
0: Sí. I el dilluns sí que em van rebre a l'aeroport, em va fer moltíssima il·lusió. I després em van venir a casa, que primer va arribar una amiga que no... Bueno, feia molt que no veia, em va fer molta il·lusió veure, i després ja anava arribant gent, i jo pensava, però si jo em vaig a posar el pijama, jo em vaig a dormir, i anava arribant gent, i al final vam celebrar a casa meva.
3: Festa de pijames.
1: Aquí, campiona del món! Quin és el premi per aquestes competicions? A part del trofeu, hi ha una recompensa econòmica?
0: No, jo sàpiga no. Bueno, sí que si tens un contracte amb una marca i la marca tens una prima, doncs sí, però de l'organització i això
1: diu,
0: no.
1: Diu que jo sàpiga no. A veure si hi havia premi, no el vas agafar.
0: No, bé, abans t'ho paguen l'any següent.
1: Ah, mira.
0: Sí, si m'arriba el desembre del 2026...
1: Ja ho sabrem.
0: Doncs ja us ho diré, però no crec.
1: No fa pinta, eh?
0: No fa pinta.
1: És una llàstima, no? Vull dir que...
4: Com els calés que es mouen a l'esport i que llavors un campió del món no tingui un premi.
1: Clar, clar.
0: Sí, és,
1: és una cosa només del, de la branca femenina o en el cas del, dels homes també passa això?
0: Clar, els contractes amb la marca ja és molt diferent, clar, segurament, però crec que de l'organització no s'emporten res. Mm-hmm. Crec.
1: Perquè tu pots guanyar-te la vida a dia d'avui en aquest esport?
0: Bueno, vaig tirant gràcies als patrocinadors. Mm. Amb els patrocinadors sí que puc anar tirant, però si no, no, és molt complicat.
1: Són casos puntuals, entenc. Et deus guanyar la vida tu i poques noies més.
0: Sí, sí, de fet, quan era segona no me la podia guanyar. És com que has de guanyar per poder-te...
1: Clar, clar.
0: Poder viure d'això.
4: Com és fort,
1: només el primer, eh?
4: Clar, clar,
1: fort, és com això, si a la lliga professional de futbol només guanyés en cèntims al Barça, diguéssim. Sí, sí.
4: Bueno, en el femení és bastant així.
1: Sí, sí, també. És així, és així. Escolta'm, tu comences en tot aquest món del motor perquè el teu pare, quan tens 4 anys, et regala una moto.
0: Sí, sí, ell tenia moltes ganes ja de que provés la moto. Jo anava amb bici i, mira, m'ho va ensenyar.
1: 4
0: i...
1: anys, eh?
0: 4 anys.
1: Són molt... poquets per regalar una moto a una criatura.
4: Home,
1: no?
4: A mi me la van regalar quan tenia 14, una Puc Condor, i no sóc campió del món, eh?
5: Massa tard.
1: Bueno, et van faltar 10 anys de diferència.
3: Bueno, la Puc Condor tampoc no, no ajudava, no ajudava, eh?
1: No, no, no, no. I llavors ja et recordes, entenc, tota la vida sobre la moto.
0: Sí, sí, recordo anar els diumenges només, jo m'ho passava molt bé, anàvem fent excursions i coses, i després ja quan vaig començar a competir, doncs ja va ser una mica més sèrio, però tampoc he estat tota la vida fent trial.
1: Quin és el teu oci quan baixes de la moto? Com et relaxes? Com desconnectes de tot això?
0: Normalment fent alguna cosa d'esport perquè, no sé, m'agrada molt fer coses, jugar a pàdel, quedar amb les amigues, anar a la platja, i... però normalment això, entrenar o fer coses d'activitat.
1: Anar amb moto, eh?
0: Anar amb moto també m'agrada molt.
1: Per desconnectar de la moto...
4: Va amb moto.
1: Anar amb moto.
4: Però que és diferent, sí, eh?
3: Però la teva moto és d'aquella que vas tota l'estona dreta.
0: Sí. Sí, però un diumenge, per exemple, doncs, per desconnectar jo me'n vaig a fer trial, però excursió. No vaig a fer zones.
4: Ah, va,
0: és com menys sèrio i...
1: És molt més... Desconnectes. Hòstia, ara tu, jo estic farta del trial,
4: sí,
1: vaig un rato a sortir per fer una mica de trial,
3: sí,
1: i ja està.
0: Sí,
1: no?
0: Sí, tal qual. M'agrada molt.
1: Ben bé que esteu ben malalts, eh?
0: Sí,
1: Déu-n'hi-do, eh? Sí. Escolta, què és millor, competir al Palau Sant Jordi o en pistes exteriors? Perquè tu fas indoor i fas exterior. No sé quina diferència hi ha, pels que no hi entenem, amb què us trobeu?
0: Sí, l'indoor és molt diferent perquè al final estem en un estadi on està ple de gent que t'està mirant amb il·luminacions que no estem acostumats i no sé, la veritat que a mi em posa molt nerviosa. I després a l'exterior doncs anem a pobles perduts a la mà de Déu, que hi ha 4 persones mirant-nos i els terrenys doncs, són variables, llavors a mi m'agrada més.
1: Per fora, eh?
0: Sí.
1: A més descobreixes, bueno, i descobreixes una mica de món, has voltat molt tu amb el trial, no?
0: Sí, Déu-n'hi-do. De fet, les meves amigues sempre m'ho diuen que coneixen Catalunya i Espanya gràcies a mi, perquè vaig a cada poble que...
3: Clar.
0: Que no
1: I tens temps de conèixer els pobles o veus just el circuit i ja està?
0: Normalment no fem gaire turisme, però sí que si anem a Japó o a Estats Units, doncs intentem guardar-nos algun dia de turisme.
3: Esmorzar per allà al Japó, no?
0: Sí.
1: Sempre, vas parlant sempre de pobles petits, no es fan en grans ciutats aquestes competicions normalment?
0: No, per mi és l'error, eh? Si es fessin a ciutats grans, jo crec que la gent veuria més el trial, sabria el que és i així podrien provar-ho, però si anem a Pobladura de les Regueres...
1: On?
0: A Pobladura de les Regueres, a fer el Mundial, a León.
5: No existeix,
0: a
5: això.
1: S'ho ha inventat.
4: Però allà s'hi foten uns bolets, entre etapa i etapa, deus poder acollir bolets d'aquests pobles, eh?
0: Sí, o menjar-te una vaca, o... Perquè ja... És que no hi ha gaire més a fer, eh?
1: Escolta, tens algun...
3: Està bé, aquesta visió del poble, també.
1: Sí.
0: El trial és molt xulo, allà, però, clar, pel públic és fatal.
1: Has d'anar fins allà primer per veure-ho, eh?
3: A Reguera de la Leona, com has
1: dit?
0: Pobladura de les Regueres.
3: Això.
1: Pobladura de les Regueres.
0: Sí.
1: Jo, hasta ho buscaré.
4: Sembla que han d'estar molt zumbats en aquest poble.
1: Fa tota la pinta, fa tota la pinta. Escolta, tens algun ritual o alguna mania abans de sortir a competir?
0: No gaires.
1: No,
0: no, no, no tinc gaires manies, perquè mitjons sempre em poso uns diferents, guants de cop els tinc trencats i també me n'he de posar un diferent, o sigui que no.
1: Poques manies.
0: Sí, poques manies.
1: Puges a la moto...
0: Sí.
1: No escolteu música anant amb moto?
0: Sí, a vegades sí que em poso, a vegades que em poso música. Sí.
1: Però per competir no es deu poder, no?
0: No, per competir no. M'ho poso abans, mentre escalfo una mica, però amb la moto no.
1: Per entrenar.
0: No, no, millor que no.
1: Quina música et va bé per entrenar?
0: Bastant tecno.
1: tecno.
0: Per activar-me.
1: Hòstia, tu.
0: Sí, jo soc bastant tecno.
5: Bueno,
0: però
5: això és tecno.
6: Ha quedat molt boomer,
5: però bona,
6: això.
5: Bona. Això és bona, Caio, sí, bona. Eh?
3: És tecno de la Reguera, sí. Tecno de la Reguera.
1: Què entrenes? Hi ha un entrenament fora de la moto, també, o no?
0: Sí.
1: Perquè on agafes agulletes quan fas aquest esport? Diguéssim, què treballes, exactament?
0: Sobretot braços i cames. Mm. Jo tinc un estil d'anar moto que faig servir molt els braços, llavors em canso abans de braços. L'avantbraç, sobretot, que ara m'he posat un embrague una mica més fort, doncs és un mes, és on tinc agulletes i se m'han repagades.
1: Mm-hmm. I podem fer alguna crida abans de que marxis perquè la gent s'enganxi al trial? Què els hi diries?
0: Que el vinguin a veure.
1: Que el vinguin a veure.
0: Vinguin a veure. Per exemple, 31 de maig a Gironella,
1: sí,
0: doncs maco. Allà és un poble maco.
1: Home, Gironella us queda, sí, més a prop que això de l'Ebre.
3: Sí.
0: Sí.
3: Sí.
0: Sí, sí, sí.
1: Doncs tots a Gironella, hi seràs, eh? Podrem veure.
0: Sí.
1: Vinga, doncs tots a Gironella, a veure la Berta. Escolta'm, abans de marxar, fa una estona parlàvem del Toni Bou i de la Laia Sans, que són possibles candidats a venir a ser entrevistats, sí, a la Renaixença. I m'agradaria, sí, provar de fer un joc de si els hi vols escriure una pregunta, i llavors el dia que els entrevistem els hi llegirem la teva pregunta.
3: Ah, maco això.
1: N'escriurem una a cada un, si et sembla. Tu n'escrius una per la Laia Sans, pel Toni Bou. Mm. Jo també n'escriuré una per la Laia Sans i pel Toni Bou, i el dia que vinguin els hi llegirem i a veure si endevinen qui ha escrit la pregunta. Si jo o la Berta.
5: Ah, hosti, això és bo, això.
1: Tenim un paper...
3: Paper i boli, sisplau.
1: Mercè, tens alguna cosa aquí darrere la barra? Si pots...
7: Un paper, sí.
1: Sí, uns paperots. Un paper. Mira, un paperot.
7: Un paperot.
1: Deixa-li un boli a la Berta. Sí. Un suport per...
6: mira, bé, això.
1: La Constitució espanyola per apujar.
0: Perfecte. Perfecte.
8: Sempre va bé.
1: És un bon suport, la Constitució espanyola.
5: Home, hòstia, això aguanta tot, eh?
1: Sí.
6: Un boli, mira. Tenim de tot.
1: Vinga, va, jo escriuré aquí en un paper també, sí, la meva pregunta. Ho ficarem en un sobre. No posis el nom, eh? No posis que ho has escrit tu.
0: Però una per la Laia i un pel Toni, no?
1: Sí.
5: Saps qui has de convidar un dia, Peyu?
1: Sí.
5: Em sembla que és de per aquí Osona, en Raga.
1: Sí.
5: Que t'hi vas de trial. El seu fill, no l'heu vist a la xarxa, el seu fill?
1: No.
5: Un nen que té 4 anys, deu tenir.
1: Hòstia.
5: I va amb una moto, jo estic enganxat a aquell nano.
1: Molt bé.
5: Va amb moto, però no sé quan és, té 3 o 4 anys.
1: No sé. Hem d'entrevistar, té 4 anys.
5: El pare i el fill, porteu-los.
1: Aquí li ficarem un alçador, aquí a l'escó.
5: Aquell xic va amb moto que jo no havia vist mai.
6: Si et va amb moto, bé et pot aguantar una entrevista.
3: És la mare el que hem d'entrevistar.
5: Sí, també és veritat.
1: Sí, també és veritat. Jo ja tinc la pregunta escrita, eh?
3: Ja
1: es veu que la meva no és tan elaborada com la seva, que està...
0: No, estic intentant fer bona lletra perquè...
1: Ah, ui. Ui, doncs la meva m'ha quedat com m'ha quedat, eh? Això on t'ho guardem, això, nois, companys d'equip? Ho guardo aquí al calaix, ja ho ficarem.
5: Nosaltres podem fer una pregunta amb en Toni Bou, nosaltres, per exemple?
1: Què li preguntaries?
5: Què, Toni, com estàs?
1: Doncs no li pots fer. No,
6: no
1: li pots fer.
3: Home, però és bueno, com a mi, és educada.
5: Sí, és educada.
1: Les tens, Berta, les preguntes?
0: Sí.
1: Doncs les guardarem. Dóna-li a la Mercè i mentrestant anem a posar a prova el teu català.
9: Pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
1: Una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa ral de vinyó, gentilesa de...
10: Bea!
1: La paraula d'avui és obagós. Ah, obagós. Es diu d'un espai situat on el sol toca poc o no gens durant el dia.
3: La iaia ens ha agafat tuberculosi perquè la seva habitació queda a un tros molt obagós. Han sortit bolets de soca al capçal del llit.
1: Bé, obagós. Adjectiu que s'utilitza per referir-se a les persones que els hi costa fer les coses, no per cap impediment físic, sinó normalment per mandra.
5: El teu cunyat el van fer fora de la brigada municipal, eh? Mira que no n'hi ha pas cap que treballi gaire allà dins, eh? Ha de ser ben obagós perquè et cardin al carrer, eh?
1: O ser obagós, terme científic per definir un raig de llum que té una freqüència tan alta que només la poden veure els gossos.
6: Saps que els gossos poden veure fantasmes? T'ho has sentit mai a parlar del raig obagós? El meu? Sempre a bord del quarto on es va morir la iaia.
1: A, B o C, Berta?
0: Jo crec que la A.
1: Correcte!
5: Bravo!
0: Jo he vingut això, eh? Sí. Perfecte.
1: Has vingut per la llangonissa,
0: eh? Jo he vingut per això.
1: Avui parlàvem de la torxa. La torxa olímpica no la veuràs mai perquè no és olímpic, no. El trial. No, què passa aquí? Què hem de fer?
0: Jo crec que treure la gasolina. No sóc molt fan de les elèctriques, però és que no ve gasolina a les Olimpiades.
1: Ah, sí?
0: No?
1: Tu creus que si
6: amb l'elèctrica sí?
1: Fossin elèctriques,
0: sí,
1: ho faria?
0: No? Sí, eh? Bueno, no sé, primer potser hauria de ser el trial amb bici. Mm. No? No ho sé.
6: Que
0: no
6: tampoc,
0: sé.
6: Eh? No sé, no sé. Triar la bici
1: no, tampoc és olímpic.
0: No, no.
1: I que sapiguem no contamina gaire la bici, en principi.
7: En principi no.
0: No, principi.
6: A Catalunya hi ha una tradició molt arrelada al Pirineu, que és la baixada de falles que es fa pels vols de Sant Joan a diferents pobles del Pirineu català. Mm-hmm. És una tradició ancestral vinculada al solstici d'estiu,
1: sí.
6: I que, atenció, està reconeguda com a patrimoni cultural immaterial de la humanitat per la UNESCO.
1: Això és preciós. Jo vaig anar una vegada a les falles d'Isil.
6: És molt xulo.
1: És ben bonic de veure. Eh?
6: Sí.
1: Aneu-hi, aneu-hi, aneu-hi.
6: Bueno. Sí, els falleires acostumen a ser jovent del poble, que sí. Pugen fins a un punt elevat de la muntanya, sí. I durant el, bueno, quan és fosc, van baixant tots cap al poble
3: amb la
6: torxa encesa i es va veient com, sí, sí. Com si fos una serp. Una serp.
1: Llavors baixa. Tiren en una foguera.
6: En una foguera, sí, sí.
7: Arbúcies tenim-nos enramades, eh? Tenim-nos enramades.
6: És que arbúcies ho teniu tot, eh?
1: Però les enramades també hi ha...
6: Què fem que no anem a viure arbúcies?
1: També hi ha torxes.
7: Clar, hi ha torxes, les enramades, la festa del barri...
3: Les atxes,
7: anem amb atxes. Endavant les atxes.
3: Hem fet tot una mica d'arbúcies i aquí...
7: La frase, endavant les atxes...
1: Tu, Xuriguera, ets d'on et convé cada dia.
3: No, però aquí...
1: Un dia ets de l'Empordà, l'altre dia ets de Sant Llorenç Savall, ara és d'arbúcies. Has de triar, noi, has de triar un poble.
6: Sí, ens hem de definir la vida.
3: Aneu a les enramades.
7: Endavant les atxes, ens ho hem inventat arbúcies, aquesta frase.
6: Sí?
1: Berta, tu ets de Terrassa, eh?
0: Sí.
1: De Terrassa.
6: Home, escolta'm, noi,
1: ens hem apuntat... Apuntem-nos la data aquesta. Has dit Gironella, quin dia?
0: 31 de maig.
1: 31 de maig. Doncs el 31 de maig tots a Gironella a donar suport a la campiona del món de trial actual, que és la Berta Ballant. Fort aplaudiment per ella. Gràcies.
9: Cada vegada que sents una entrevista penses que Catalunya ha de conèixer la teva història? Entra al corral.cat i omple el formulari. I no, en aquest correu no heu d'enviar fotos del vostre gos.
1: Àlex, on has anat a encendre l'antorxa?
8: Bueno,
1: l'antorxa, perdó.
8: On creieu que he anat?
1: No ho sé.
8: Ho voleu endevinar? Vinc interactiu.
6: Arbúcies.
8: No he anat a Arbúcies. Posarem directament un àudio.
1: Ah, sí?
8: Perquè ho entenguem.
1: A veure.
8: Sí. Aviam si ho entenem.
10: Escorrellengua Germanat és una cursa de relleus no competitiva que consisteix en portar l'antorxa de la llengua de poble en poble i corrent en bicicleta, i cada vegada que la flama arriba a un municipi se fa un gran acte de rebuda on tota la cultura que hi ha en aquell municipi surt a florir, no? Si hi ha castellers, gegants, dimonis, etc.
1: El Correllengua.
8: He anat a un dels actes de presentació del Correllengua Agermanat.
1: Mira que maco.
8: Sí, concretament a Girona. Això és una cursa de relleus no competitiva per salvar el català, una mica.
1: Que maco.
8: Passem la torxa de la llengua.
1: Quina cosa tan simbòlica.
8: Sí, a mi si em pregunteu, jo personalment us diria que la torxa la féssiu servir per cremar coses, però jo no l'organitzo jo, el Correllengua, eh? He vingut a parlar una mica d'això, però...
1: Pot servir per les dues coses, diguéssim.
8: Sí, mentre van corrents, podien anar cremant...
1: Exacte.
8: Jo què sé, que cremi Catalunya sencera.
1: Ah, endavant, home.
8: No? Jo què sé.
1: Els trens.
8: Aleshores, exacte.
1: Els contenidors.
3: Tot.
8: Correcte. Aleshores, he anat a Girona. Hi ha una cosa que volia dir de Girona, que és que hi ha un problema amb els ciclistes holandesos a Girona.
6: Concretament, sí, els holandesos.
8: Bueno, no sé si són holandesos o d'on són, però com a persona resident de l'àrea metropolitana puc assegurar-vos que estan gentrificant Girona.
1: Ah, sí?
8: Sí, però aneu atent-ho.
1: Et vas trobar amb el problema...
8: Hi ha com molta gent, molt de bici, era un dissabte també, però bueno, no sé.
3: Que hi ha molt de bici, has d'explicar-ho bé.
8: No, de bici de ciclista.
3: Vale,
8: no,
3: sí,
8: de...
3: Sí.
8: I bueno, no sé.
1: I com vas deduir que eren holandesos?
8: Per l'idioma.
1: Ja.
8: Vull dir, aquests no venen a la presentació del Correllengua.
1: No fa pinta. No fa pinta.
8: No fa pinta.
1: Ha d'estar molt agermanat el Correllengua, com perquè inclogui Holanda, també.
8: Sí. Aleshores, dades curioses sobre el Correllengua. Jo he entrat a l'Instagram del Correllengua, es poden llegir alguns comentaris com... Perquè arriba fins a València.
1: Travessa tot Catalunya, sí. I països catalans.
8: I després va cap a... Bueno, crec que tenim un àudio amb el recorregut, però abans m'agradaria fer un incís. Hi ha alguns comentaris a l'Instagram com en València no se habla catalán, merluza se dice valenciano, o València jamás será catalana. Aleshores, bueno, no sé, alguna cosa estaran fent bé, suposo, si reben aquest tipus de comentaris. Aleshores, quin és el recorregut de Correllengua?
1: Aviam.
8: Us estareu preguntant? Sí. Escoltem-ho directament.
10: I des d'on aneu? Comença dia 9 d'abril a Prada i surten dues flames... dues columnes simultànies, una va cap a la Catalunya de costa, diguéssim, a Figueres, Girona, Barcelona, i l'altra cap a la Catalunya d'interior, Oliana, Gramunt, Linyola, Lleida. Se troben, la de Barcelona i la de Lleida, arriben dia 21 cadascuna en aquestes ciutats, i se troben les dues a Tarragona l'endemà, i de Tarragona van cap al País Valencià, i després a Formentera, Eivissa, Menorca, Mallorca i l'Alguer.
1: Carai, tu.
3: Toma. Acaba l'Alguer.
1: Sí. 19 d'abril, això és ja, eh?
8: Això és ja,
1: d'aquí 3 dies.
8: A la web del Correllengua podeu veure el recorregut, i si us engresqueu podeu apuntar a portar la torxa i tot.
1: Que maco.
8: Qui pugui, qui vulgui, i si no també podeu anar a rebre al poble que sigui. Involucreu-vos, sigui com sigui.
1: Ara.
8: Us sorprendrà saber que hi ha alguns pobles enfadats amb el Correllengua.
3: Per què?
8: Escoltem-ho, sempre.
1: Ai, no
11: estem mai
8: pel Baix Llobregat, això?
10: S'està decidint si se basa o no se basa. Tenim pressions de les dues costats.
8: Ah, sí, eh?
10: Perquè tots els municipis... Sí, mos han trobat, i jo crec que això serà una prova de sèxit que serà Escorrellengua, és que hi ha municipis enfadats perquè no els passa la flama.
1: Mira.
3: Ah, bueno, per què no passa?
11: Ah, perquè no passa.
3: Em donava ben bé la sensació que era perquè passava.
8: He fet una mica de titular perquè la gent estigui enganxada.
11: Sí, el clickbait, secció, eh?
1: Sembles de que treballis a l'Enblau ja, no?
11: Sí, noi.
8: Ei. Bueno, no m'agradaria. Ja està.
1: No, t'agradaria fer com el Marc Villanueva, no?
8: No.
1: És divertit, allò.
8: Bueno, que cadascú faci el que vulgui.
10: O que pugui.
8: O el que pugui.
1: És un altre tipus de Correllengua.
8: També és veritat, sí.
11: Literatura.
8: Has de tenir moltes ganes per enfadar-te si el teu motiu és que el Correllengua no passa per la teva ciutat. Jo crec que...
3: Bueno, està molt motivat, jo
8: que sé. Bueno, però vegi. Jo, si voleu motius per enfadar-vos, jo he preparat una llista de motius per els quals us podeu enfadar. Mira, si teniu ganes d'enfadar-vos, el passat mes de febrer, el director adjunto operativo de la Policia Nacional, José Ángel González Jiménez, va dimitir després de rebre una denúncia per un suposat delicte d'agressió sexual.
1: Fixa't tu,
8: eh? La puta Renfe segueix sense funcionar i el problema de l'habitatge cada cop és més greu i transversal. Ara jo crec que ja no és una cosa només de la gent jove, no? D'alguna manera. I encara hi ha polítics al Congrés que diuen aquelles coses de que l'habitatge no és un dret, però, o sigui, que l'habitatge és un dret, però també és un bé de mercat. Polítics, per cert, del Partido Socialista Obrero Espanyol, ¿vale? Parlo del govern central perquè, per sort o per desgràcia, seguim depenent en gran part del govern central. Però bueno, si us voleu enfadar perquè el Correllengua no passa pel vostre poble,
1: home,
8: endavant.
1: Cadascú s'enfada pel que vol.
8: Exacte, no vindré jo aquí a dir-vos per què us heu de enfadar. També podeu estar somriure una mica a la vida, no?
1: Sí.
8: No? Bueno. Sí. No volia encendre'm com una torxa, perdoneu-me.
1: Àlex Vila, escolta'm, moltíssimes gràcies.
8: A vosaltres.
1: Tenim moltes dates pendents, hem d'anar el 19 d'abril a veure el Correllengua. El 31 de maig a Gironella...
2: Jo ja truco a casa que no em veuran cap més.
11: No em veuran cap més, ja no tornem.
1: Fort aplaudiment per l'Àlex Vila.
3: Bravo!

0: Has de saber que per cada francès que posis has de posar 10 italians, eh?
1: Ah. És veritat, no hi havia caigut en que odio els francesos.
0: No passa res, escolta, a la cultura tot és interessant.
1: No, jo els francesos els odio. L'altre dia estava sopant a Vic i van passar els dos francesos a Vic.
0: Sí.
1: Hòstia, va fotre molta ràbia.
0: Perquè estudien fisioteràpia. Aquí, hi ha molt de francès que ve a estudiar fisioteràpia a l'UBIC.
2: És un tema, aquest, eh?
0: És un tema, sí.
2: Hi ha molt de francès que ve a estudiar fisioteràpia a Catalunya.
0: Sí, sí, sí.
2: És un temasso.
0: És un tema.
1: Bé, doncs res, que això és Focus, una peça que el duet de rap francès Big Flo and Oli van publicar aquest mateix 2026 dins del seu disc Karma. Mm-hmm. El duet va ser un dels encarregats de portar la torxa on cremava la flama olímpica dels Jocs de París de l'any 2024.
0: Hòstia, va ser llarguíssima aquella inauguració, no em va agradar gota. Pas,
3: oh. Jo només vergo a Barcelona, que va ser molt maco.
2: Això sí.
1: Bé, doncs aquests nois hi van participar. Quan la torxa va arribar a Tolosa, els dos músics, que a més són germans, van agafar-la conjuntament i van fer un tram del recorregut amb aquesta bonica imatge fraternal.
0: Molt bé.
1: Després doncs van publicar una foto d'aquesta gesta a les xarxes amb un missatge ben clar i casolà. La flama a casa.
0: Oh, que maco. Que maco.
1: Va fer en francès.
0: Molt bé.
1: Le flem a casé.
0: Le flem a casé. Doncs escoltem el Big Flo en Oli i tornem de seguida amb una història per passejar el gos.

0: celui en garde à vue ou l'autre garde à vue.
1: Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic pel descobriment del foc.

0: la Tuti, que és una barreja, la Tuti.
1: La Tuti?
0: Tuti. Sí, ah, que és una barreja de races, de Tuti i la Ras, eh?
1: Tuti i la Ras, sí.
2: Pataner.
0: No en sé, d'italià.
1: No, jo, no, es, sí, no es diu per raci, tampoc.
0: No, bueno, sí, clar. Que viu a Toronto, al Canadà, i és de la Marina López.
3: A Toronto? Ah. Ens escolten a Toronto?
0: Oh!
2: Ha de tenir fred, aquests
1: gos.
0: Ha de tenir fred.
1: Té neu al cap, pobreta.
0: Sí, perquè a la Tuti li agrada moltíssim, s'ha acostumat molt bé al fred, sí, perquè, a veure, us explico, la Tuti vivia a Cuba.
1: A Cuba?
0: Sí, però s'ho passava...
1: Ens escolten des de Cuba?
2: Oh, hòstia,
0: no, la Tuti era de Cuba. No t'escoltava des de Cuba, la Tuti.
1: I ara viu a Canadà.
0: No sé com ha anat a parar al Canadà.
1: Espero
0: i ara...
1: que sigui progressivament, perquè de cop i volta...
0: Ja, de cardar un
1: susto. Ets a Cuba i apareixes a Canadà, nano. Déu-n'hi-do.
0: Doncs es veu que la Tuti s'ha adaptat molt bé al fred i el que li agrada més és enterrar la cara a la neu. Per això té aquesta cara.
2: Bueno, et pot agradar el fred, però agradar el cap a dins la neu també s'ho agrada. Sí. La Tuti ens farà de guia pel Canadà del 1800.
1: Mira.
2: Com ja era de suposar, aquest territori està sota domini britànic. Altre cop, els anglesos estan darrere de la passejada. El Canadà viu un moment de consolidació colonial mentre intenta desfer-se de les tradicions del passat.
1: Avui passegem el gos pel Canadà. Juny de 1833.
4: A mi m'emociona, això.
2: Sí.
1: Aquesta música t'emociona,
4: sí,
1: eh?
4: Sí.
1: Ens situem a Perth, ben a prop de Toronto, la ciutat on viu la nostra gossa Tuti. Perth és un petit poble que avui dia només té 6.000 habitants.
3: Només 6.000 habitants? Sí. Això és molt poquet, no? O sigui, el Prat de Llobregat en té molts més, per exemple.
1: Sí, sí, sí. Al Canadà també hi ha pobles petitons, eh? El contrast és molt gran perquè l'àrea metropolitana de Toronto té 6 milions d'habitants. En canvi, Perth, que és just al costat, té 6.000 habitants. No sé tu, Àlex, que domines el Baix Llobregat.
3: Sí.
1: Quins pobles hi han de 6.000 habitants al Baix
3: Llobregat? Torrelles de Llobregat en té 6.100, si no m'equivoco.
1: Hòstia.
0: Perquè te'l saps tu.
3: Sí, mira, el Papiol 4.000, diria.
0: Oh!
3: Sí, i després Castellvida, Rosanes, 2.000 o així.
0: I Molins?
3: Però no ho sé, perquè m'he mirat 3, vull dir... Si aneu a pillar, enfilant...
0: 27.500, m'ho va dir l'alcalde.
1: Ah, mira, ah, tens relació amb l'alcalde.
0: Bueno, ens vam trobar pel carrer, perquè és un poble.
1: I, ens...
2: I què li va... Vete l'alcalde, què?
3: Quan som avui aquí?
0: No sé per què va sortir el tema.
1: De veritat.
2: Ai, carai.
1: Calde. En fi, som al 1833 a Toronto. Tot just és una ciutat que inaugura la seva línia de ferrocarril i Perth és un petit assentament on viuen obrers escocesos i militars britànics retirats. Allà també hi trobem en Robert Lyon i en John Wilson, que seran els protagonistes d'aquest passeig. Comencem per presentar-vos en Robert Lyon, que és un militar escocès, refinat i amb connexions aristocràtiques.
5: Hola, estimats.
2: Ets tu?
5: Sí, sóc en... Faig una mica d'Arnau.
2: Ho he pensat, dic,
6: és un càsting mal fet.
2: Estic parlant i no,
1: era en Fel.
5: Soc Sir Robert Lyon.
1: En Robert s'ha instal·lat a Perth perquè vol aparcar la seva carrera militar. Ara vol convertir-se en advocat. Diu que en un futur vol ser el legislador de la província del Canadà.
5: Exacte. Després de voltar món ha arribat l'hora de centrar-se.
1: Molt bé.
2: És aquesta veu.
1: Molt bé.
3: Hòstia, m'agrada, eh?
1: L'altre personatge que us volem presentar és en John Wilson. Ell també està plantejant-se ser advocat. Però a part d'això, en John i en Robert no tenen res en comú, eh? En John és un pobre home, més aviat feréstec, sense carisma ni connexions polítiques. És tot el contrari que en Robert.
4: Ei.
1: John. Una mica més d'alegria a l'hora de saludar, John.
4: Hola. Hello.
1: Tots dos s'han conegut a la facultat de dret i mira, encara que siguin ben diferents, s'han fet amics.
4: Ah, sí, és el meu amic?
1: Sí.
5: En John és una mica feréstec, però és un bon amic.
1: Ah, sí?
5: Sí.
4: Gràcies.
5: Sí, sí.
4: No, gràcies, gràcies. Què dius? M'han caigut.
1: T'han caigut babes xerrant.
4: Han caigut coses que menjava.
1: Una cosa és ser feréstec i l'altra és ser idiota.
0: És ser porc.
4: No, soc... Va. Gràcies per ser amic meu, Robert, i acceptar-me tal com sóc.
5: De res.
1: És que feu una parella ben estranya d'amics, eh? Però bueno, sapigueu que us uneix una bona amistat, eh? I un objectiu comú, tots dos voleu ser advocats.
5: Vaig ple de saliva.
4: M'ha caigut trossos del dinar.
1: No li escupis amb el teu amic, no li escupis. L'assentament de Perth és una comunitat molt petita. El passeig amb en Tuti és més aviat curt, ja que només hi ha una avinguda principal. Són macos aquests pobles, que la carretera passa pel mig... quatre cases a banda i banda.
6: I a la font.
7: Algun plataner a l'entrada.
6: Sí, un plataner.
1: Ja
6: una
1: està.
6: Font,
1: ja està. I posa... posa Perth.
6: Perth.
1: I llavors...
6: Ciutat Pomilla de la Cerdanya l'any 1912.
1: Vila Florida.
6: Vila Florida.
1: Aquella mateixa tarda, en John fa un tomb pel poble i es troba amb la senyora Elizabeth Hooks. Elizabeth Hooks, una mestra d'escola que s'ha instal·lat al Canadà.
8: Hi.
1: Ei.
8: Hola a tothom. Hola. Soc l'Elizabeth Hughes, vinguda directament d'Anglaterra.
1: Carai.
8: Hola a tutti. Ja.
7: Hello, hello,
8: hello. Hello.
6: Hòstia.
5: Han sortit molts personatges ara que no hi ha.
1: En veure-la, en John queda bojament enamorat. És un amor a primera vista. Llàstima que en John ja sabeu que és molt feréstec. Fa dos minuts li estaven caient les baves. I crec que li costarà transmetre aquest sentiment que sent en paraules. Pensa bé com li dius, John. No li diguis qualsevol cosa, John.
6: No, no, senyoreta. Senyoreta, mira, que m'agradaria dir-li una cosa.
8: Ah? Sí. Digui, bon home.
6: Ja sé que les paraules no són el meu fort, però sento una cosa aquí al pit... El que m'apreta molt. Hi ha una...
8: Ai, senyor. Ai, senyor, ves que no sigui un infart.
1: No.
6: No.
8: No.
6: No, no és...
8: Ves
6: no.
8: Que no se'ns mori aquí al
6: no,
8: mig.
6: No, no, m'agradaria d'allò... M'agradaria festejar amb vostè.
1: Oh, t'ha sortit prou bé, al final.
6: Bueno.
1: Al final bé.
6: M'agradaria, saps, si poguéssim... Saps?
1: Ja no espatllis, ja. No espatllis. No. Tal com ho havies dit, ja estava bé.
6: Doncs això... Això.
1: El que real, el que hem relatat ara és ben real, eh?
6: Real.
1: En John s'acaba de declarar a l'Elisabet i ella, pobre John, em sap greu, xuriguera, però...
8: No ho diguis, no ho diguis, Peyu.
1: Oh, ets tu, quan?
8: Ja li diré, li dic jo. Em sap greu, però... És que podem quedar com amics, no?
1: Li acaba de donar carbasses,
8: sí, amics meus. Sí, però no passa res.
1: Home, sí que passa.
8: No, podem ser amics. Anar a passejar.
7: El pitjor que et poden dir, això. La friendzone, que li diuen al Canadà.
1: Sí.
8: Friendzone.
1: Sí. La friendzone, eh? Sempre he estat bastant per aquesta banda, jo. La
7: sí.
6: Jo no me n'he mogut mai.
1: D'aquí, mai. Fins que em vas casar amb la teva
8: home,
1: amiga.
8: Home, tens tres filles, noi.
5: Sí, però com amic.
8: Sí que t'hi devies moure.
6: Com amic.
7: Sí. Ah, o sigui, si et quedes molt et fan el passe d'oro.
1: En el fons, en John és un romàntic i queda molt afectat per la negativa. Queda tan tocat que decideix marxar del poble pel que diran. O t'ho has agafat fort, això?
6: Sí, Peyu, aquí amb aquestes coses...
1: No ploris.
6: Collons, que m'afecta molt. Que sembla feresta qui em cau la bava i llenço tot el menjar per la boca al dinar.
1: Però tens sentiments.
6: Collons, tinc sentiments i som les persones.
1: Els rumors corren com la pólvora. En aquell poble hi ha molt safreig. En John es planteja marxar del Canadà, però li arriba una carta que ho capgira tot. Atenció, és una carta d'un amic seu.
6: Oh, carai, una carta d'en Robert, eh?
1: Mm?
6: Ben parit aquest tio, en Robert.
1: Robert, eh?
6: Ens vam conèixer a la facultat.
1: I amb la carta no és d'en Robert.
6: Ah, no?
1: Parla d'en Robert, la carta, però l'envia un altre amic, un altre estudiant de dret. I la carta diu això.
2: Apreciat amic, en Robert i jo estem molt dolguts per la teva marxa tan sobtada.
6: Noi.
2: Esperem que et trobis bé de cos i ànima.
6: Sí, mira.
2: Aquí a Perth tot continua igual. L'altre dia en Robert i jo vàrem anar a fer un vol amb una tal Elizabeth, una jove mestra anglesa d'allò més agradable.
1: Cuidado, cuidado. Està parlant de l'Elizabeth, eh? La seva enamorada. Mentre llegeix la carta, en John comença a suar. La carta continua.
2: Ens ho vàrem passar d'allò més bé. M'hauria agradat que tu també hi fossis. Segur que l'Elizabeth seria del teu grat.
6: No m'agrada, eh?
1: No? El to de la carta, no?
6: No, aquesta, no...
1: Aviam, ja cap on anirà.
6: Aviam cap on anirà, però no...
1: Ja cap on anirà.
6: No, hòstia, estic patint, eh?
1: No pateixis.
2: Com t'anava dient ahir,
6: digue-li.
2: En Robert i jo vàrem anar a fer un volt amb aquesta tal Elizabeth.
6: Digue-li.
2: L'únic que em va sobtar és que en Robert... Agafava l'Elizabeth per unes parts del cos que qualsevol senyoreta de bones maneres hauria rebutjat.
6: Però...
2: I ella, en canvi, es deixava.
8: Però per quines parts?
6: Per quines parts? Per t'agafar per un...
8: S'hauria d'especificar això a la carta.
1: La carta és real, és traduïda textualment. Aquella carta explica que en Robert s'ha passejat amb l'Elizabeth agafant-la per la cintura. Una cosa molt atrevida, el 1833.
6: M'ha traït, aquest tio m'ha traït.
1: Doncs una mica sí, eh? Ja sabeu que en Robert és molt carismàtic i s'ha acabat embolicant amb l'Elizabeth.
6: Ja.
5: Així és això.
1: Fel.
6: Estic insobrat.
1: En John...
5: Li deia no.
1: Però
5: quan no es té aquest atractiu...
0: I aquesta veu, eh?
5: I aquesta veu.
1: En John, quan rep la carta, només llegir-la, torna ràpid cap al poble per deixar les coses clares. Això que relatarem a continuació passa al mig del carrer, eh? Amb tot el poble present.
6: Tu! Tu!
5: Hombre! Hombre, amigo!
6: Tu, sí, tu! Tu,
5: amigo,
6: no!
5: Amigo, com estàs?
6: Amigo!
5: On t'havies fotut? Que feia dies que no et veies, estimat.
6: Mitja merda! Aquest tio.
1: En John està desbocat, en Robert no entén res. Ell no considera que hagi fet res mal fet. L'Elisabeth li va donar carbasses abans que en Robert li demanés per festejar.
5: Escolta, tu ja vas tenir la teva oportunitat.
6: Oh,
1: quin xulo.
5: Vull dir que, saps què vull dir? Jo li vaig dir, ei, nena, no, però...
0: Ei, nena, no. Hòstia, nena.
5: A veure, una altra cosa. L'Elisabeth no és teva.
1: Ara, això sí, també és veritat.
7: Aquí, jo detecto una mica de masculinitat tòxica per tot arreu, com a personatge extern a aquesta història, però té raó el personatge del cel, la veritat.
1: Sí, sí. Tot el poble en va ple, eh? Penseu que durant la discussió han arribat a les mans. Finalment, en John, enfollit d'ira, acaba desafiant el seu antic amic a un duel amb pistoles. I en Robert ho accepta.
5: Hòstia.
1: El duel passarà l'endemà mateix, 13 de juny de 1833. Ens citen a un descampat als afores del poble. També abans... Els caps de setmana devien ser més distrets.
6: Sí,
1: eh?
6: Sí. Pim-pi-pam. Diu, els caçadors. Diu, sí. No, duels.
5: Ah, diu, qui juga demà? Hi ha partit? Demà no, hi ha un duel.
1: Què fan dijous? Ara passen a recollir el groc, el reciclable. I en canvi, abans era, ara hi ha un duel que dos es mataran. Hòstia,
6: llavors,
1: més distret.
6: Llavors en pengen un i...
1: La Tuti ens acompanya mentre juga amb els bassals. És estiu, però està xop al terra per la pluja que ha caigut durant la nit. És un paisatge inhòspit.
0: Jo us he de dir que primer me'n posava aquest duel, eh? Però ara s'ha de reconèixer que em fa certa gràcia que es barallin per mi.
1: Mira que bonic.
0: Sí.
2: Som aquí per restablir l'honor de Sir Robert Lyon i Sir John Wilson.
1: Ai, ai.
2: Els duelistes mantindran la compostura en tot moment i s'atenyaran al codi d'honor establert. Les pistoles són noves de trinca, comprades avui mateix a l'armeria del poble.
1: Els dos duelistes es preparen per començar el duel. En Robert... dispara primer.
5: Ara veurà aquest babau.
0: Quin ensurt.
1: Ha fallat, eh? No
6: ha fallat.
1: Ha fallat el tret.
0: Ah.
1: És el teu torn, Xuriguera. El torn d'en John.
6: Ara veurà aquest cregut.
1: Bueno, tots dos han fallat.
0: Ah, sí?
1: Sí.
6: Bueno, doncs anem...
1: Vaya dos nòvios, t'has buscat, noia.
0: Vaya dos nòvios. Un peca per aquí, l'altre per allà, bueno, i no en farem
5: bueno,
0: ni nit.
5: Jo hi ha pistoles que no fallo, eh?
0: Epa! Va molt llançat.
1: Tira-li un tiro, Xuriguera, sí. Abans que els dos dualistes puguin decidir si continuar o no, podrien decidir en aquest moment fer les paus.
6: Sí,
1: el tema és que el seu company... té tantes ànsies de veure el duel que ha tornat a carregar les dues armes, ja.
0: Bueno.
6: I què fem?
0: No sé, penseu-vos una mica, no?
2: Si voleu, jo ja tinc les armes carregades.
1: Sí. Venga. També et va la gresca, tu, eh?
2: Va, una cosa així s'ha de veure.
0: Venga, i
2: va.
0: Aquest és col·lega dels dos, eh?
1: Sí, noi.
0: Vaja.
2: Sí, però...
1: Bueno, tu no parlis, que tu ets nòvia dels dos una mica,
0: sí,
1: també.
0: Sí, però...
6: Bueno, a mi...
1: No, no.
6: Em vas dir adéu.
1: Atenció, perquè en Robert no s'ho pensa dues vegades. Aixeca l'arma, però en John és més ràpid i acaba disparant primer.
6: Hòstia, ho ha caigut, eh?
0: Com un sac...
5: Un raig de sang, has sentit el raig?
6: Sí, sí, sí.
1: En Robert queda esterracat a terra. La bala li ha perforat el pulmó.
6: Ai, que l'he tocat.
1: Sí, sí.
6: L'he tocat.
1: És ben mort.
6: Hòstia, estàs
1: bé? En John l'acaba de matar.
6: La mare que em va... He matat el meu amic?
1: Sí, sí, noi.
6: Hòstia, ara sí que em sap greu.
1: O sigui, ara
6: no, vull dir, hòstia, no volia fer, de veritat.
1: Ningú s'esperava que allò acabés amb una tràgica mort. En John està desfet, acaba de matar el que fins fa unes hores era el seu millor amic. Ell mateix s'entrega a la policia.
6: Oh, i tant.
1: Com acostuma a passar amb les morts per duel, les autoritats fan els ulls grossos i l'acaben deixant en llibertat sense càrrecs. En John viatjarà a Anglaterra per aclarir-se les idees i finalment tornarà al Canadà, on exercirà d'advocat. El millor de tot és que s'acabarà casant, sabeu amb qui?
5: La mare que el va parir.
1: Amb l'Elisabeth, tu. La causant del duel.
0: Vaja.
1: Sí.
0: Sí, doncs resulta que al final...
1: Sí, tu vas dir que no t'agradava, què?
0: Sí, però al final sé que em va fer el pes. Ah, sí.
6: És el Rosser.
0: Sí, el Rosser. Bueno, i és que a més l'altre se'n va quedar estarracat a terra.
1: Clar.
0: I no em servia per gaire
1: al
0: cosa.
1: Al final, entre el viu i el mort, que et ve quedar-se
0: el
1: viu.
0: Digue'm vivaratge.
5: El mort ja no pot parlar, no?
1: No, ets mort.
6: Així, final feliç, no?
1: Sí, home, bueno, per tu sí. Aquell lamentable accident va ser l'últim duel a mort registrat al Canadà. A partir d'aquell cas, els duels es van prohibir. De fet, tan sols proposar o acceptar un duel estava penat per la llei del Canadà. Uau. Anem a veure si a banda d'en Xuriguera el gos també ha sobreviscut. La Tuti. De qui dependrà la vida de la Tuti, Mercè?
0: De qui dependrà la vida de la Tuti?
9: Joan.
0: D'en Joan d'on?
9: D'Arenys de Munt.
1: Joan d'Arenys de Munt. Els duels es van anar prohibint, però la nostàlgia els va fer ser esport olímpic. En quins Jocs Olímpics els duels amb pistola van ser una modalitat? A. Atenes, 1896, que són els primers Jocs Olímpics moderns. B. Londres, 1908. O C. Barcelona, 1992.
5: La.
1: La A, doncs, la Tuti és morta! Oh.

0: Va ser a Londres, com sempre tu, els de Londres, eh? Feien servir protecció i bales de cera i ho van prohibir perquè un tret va arrencar el dit a un dels participants. Déu-n'hi-do, quines olimpiades, tu. Lamentablement, la nostra gossa, la Tuti, no ha pogut superar la passejada. La gosseta de Toronto ha acabat morint a pocs quilòmetres de casa seva. Ja sabeu que les armes les carrega el diable i un dels trets disparats pels duelistes ha impactat de ple a la nostra gosseta de Toronto, que ha mort mentre observava el duel. Actualment, en Robert descansa al cementiri de Perth, pocs metres del descampat on el van matar. I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el Senyor sigui amb vosaltres.
1: I en el vostre esperit.
2: Vols escoltar més podcast com aquest? Trobaràs tot el catàleg de Catalunya Ràdio a l'app de 3Cat i a catradio.cat.

0: Protecció Civil activa l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges molt intenses aquest divendres i dissabte en diversos punts del litoral i del prelitoral, però també a la Catalunya central i al nord-est del país. Aquest dijous, les tempestes han causat diverses incidències, especialment al Vallès Occidental i al Bages, on hi ha hagut un possible esclafit. Al País Valencià, el temporal també ha causat desperfectes amb ratxes de vent que han superat els 140 km per hora. Un terratrèmol de magnitud 7,2 ha sacsejat la regió de Ayacucho, al sud del Perú. L'epicentre s'ha situat a 35 quilòmetres de la localitat de Coracora, però s'ha notat a diverses regions. De moment, però, no hi ha constància de víctimes. Un miler de migrants passen la primera nit en instal·lacions d'acollida a Ceuta després del desallotjament aquest dijous de la platja del Trampolín. Tot i això, unes 500 persones no han volgut ser reubicades i han retornat a la platja. Tot mentre Brussel·les, que reclama l'expulsió de tots els migrants, ha instat a Espanya a protegir els infants vulnerables. Donald Trump declara la guerra econòmica a l'Iran i amenaça als països aliats que hi facin tractes de sancionar-los a ells també. El president dels Estats Units vol exercir la màxima pressió econòmica contra la República Islàmica per enfonsar el règim dels ayatolàs. Llibertat amb càrrecs per a 5 detinguts dilluns a Lleida arran dels incidents entre la comunitat pakistanesa i un grup de joves. Els Mossos i la Guàrdia Urbana s'han reunit amb el col·lectiu d'immigrants. El preu dels carburants continua pujant per setena setmana consecutiva i Espanya ja s'ha convertit en el país europeu on més s'ha encarit el combustible aquest estiu. L'augment dels desplaçaments per carretera durant les vacances i la situació a l'Orient Mitjà impedeix frenar l'escalada de preus. La pel·lícula de terror catalana 11, de Clàudia i Paula Serra, és una de les noves incorporacions a la secció oficial del Festival de Cinema de Sitges. Competirà amb Les Hijas, de Daniel Romero, que parla d'un segrest, i amb Upiro, d'Òscar Martín, inspirada en el primer cas documentat de vampirisme, que també s'han presentat aquest dijous.
1: Esports. El Barça ha presentat João Cancelo, que fitxa per 3 temporades. L'equip blaugrana espera inscriure tots els futbolistes abans del debut a la Lliga diumenge al camp de l'Elx, amb el dubte del mateix Cancelo. L'Espanyol ha confirmat que Roger Hinojo portarà el dorsal 21 de l'etern capità Dani Jarque. A segona, el Girona traspassa Ivan Martín al Racing de Santander per 3 milions d'euros fixos i un de variable. El Sabadell rescindeix el contracte del davanter Rodrigo Escudero. Al Mundial d'Hockey Herba, la selecció espanyola femenina s'ha classificat per la següent fase després de guanyar per 3-0 Nova Zelanda. El combinat espanyol masculí també s'ha classificat en guanyar Irlanda per 3-2. En bàsquet, el Manresa ha anunciat el fitxatge de l'escorta nord-americà J.D. Notae, i en handbol el Granollers ha guanyat contra el Sant Joan d'Espí per 20-34 en la primera semifinal masculina de la Supercopa de Catalunya.
0: I al temps, aquest divendres tornarem a tenir un dia insegur amb ruixats localment intensos al matí a les comarques de Girona i a la tarda a la Costa Daurada. També se n'esperen durant la tarda al Pirineu. Les temperatures baixaran i recuperarem els valors normals d'aquestes dates d'agost.
2: 3Cat Info.
0: Em dic Àlex Bosch i us acompanyaré durant la pròxima hora.
2: 3Cat Info.
0: Comencem, doncs. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges molt intenses aquest divendres i dissabte. Poden descarregar tempestes que poden superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora en diversos punts del litoral, el prelitoral, la Catalunya central i el nord-est del país. La situació que es complicarà de cara al vespre i que s'allargarà fins a la matinada i dissabte, sobretot al litoral i al prelitoral sud. La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha demanat precaució per les possibles crescudes de rius i rieres. Ho ha dit en declaracions a 3Cat Info.
3: Hem d'estar alerta, estar amatents a la informació que tinguem del radar meteorològic, des dels mitjans de comunicació, anar molt en compte amb les activitats a l'exterior i amb la conducció. Si tenim algun fenomen d'aquests que en un moment doncs, ens impedeix la visibilitat, doncs el que diem sempre, aturar el vehicle en algun lloc amb seguretat i esperança que passi aquest xàfec. I també doncs, vigilar aquelles zones que siguin inundables.
0: Aquest dijous, les pluges han causat alguns estralls en punts concrets del país. Els bombers han atès un centenar d'avisos, principalment al Vallès Occidental, per retirar branques d'arbres i altres objectes caiguts pel vent, així com per treballar en petites inundacions. A Santpedor, al Bages, hi ha hagut un possible esclafit. N'ha parlat a 3Cat Info també l'alcalde del poble, Agustí Comas.
4: Han tingut algunes incidències al poble, en aquest cas, bàsicament, amb caigudes de cables elèctrics i diferents arbres que han caigut a diferents llocs del poble. A hores d'ara, que sapiguem, no hi ha hagut cap dany personal amb aquest aspecte i, per tant, només aquests danys materials, que de seguida doncs, tant policia local com brigada doncs, s'han posat a treballar per restablir l'ordre en els llocs on hi ha hagut aquestes incidències.
0: A la Ràpita, al Montsià, una trentena de vehicles han quedat atrapats a la zona de la platja del Trabucador sense que hi hagi hagut afectacions greus. Mentrestant, al País Valencià, el temporal ha deixat ràfegues de vent de 149 km per hora a la Ribera Alta i ha causat diversos desperfectes. Carcaixent, Pepa Ferrer.
5: A Alzira, algun veí s'ha atrevit a eixir al carrer per fotografiar la cúpula de l'església de Santa Caterina, que s'ha quedat al descobert amb un forat des d'on es pot veure l'interior. Liberto és veí d'Alzira.
6: Una llàstima perquè està plovent molt i si entra aigua pues, farà un desastre dins. Estic pegant una volteta i molt d'arbre trencat, unes valles que delimiten un solar d'un edifici també està doblat.
5: L'esclafit humit amb pluges torrencials ha deixat durant bona part de la vespre prades, carrers, puix de gent. També ha estat acompanyat de ràfegues de vent que han arribat als 140 quilòmetres i han provocat caiguda d'arbres, despreniment de façanes i han interromput la línia C2 de Rodalies de València. Si dimecres l'alerta era per calor, dijous l'alerta ha estat per tempestes i la guàrdia no es pot abaixar. Carol Almiñana és l'alcaldessa de Carcaixent.
7: Estem parlant de vents de més de 140 quilòmetres a hora. Que han deixat després Carcaixent, pues vamos, totalment un desastre. Aquestes mesures de tancar-ho tot o de prohibir a les cafeteries i als bars de tindre terrasses muntades a partir de 12 del migdia han fet que les conseqüències no hagin sigut pitjors. Afortunadament no hem hagut que lamentar en les personals. Quan no és pluja és vent, quan no és vent és calor, vull dir, és un no parar.
5: La baixada de temperatures s'ha notat de valent, dels 44 graus de dimecres als 20.

0: Sol, més de la meitat de les registrades a tot l'estat durant aquest mes.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Tercer terratrèmol de gran magnitud aquest estiu a l'Amèrica Llatina, un sisme de magnitud 7,2 ha sacsejat la regió andina d'Ayacucho, al sud del Perú. La gran profunditat a la qual s'ha produït, a 108 quilòmetres, ha provocat que s'hagi pogut sentir des de diverses regions, però no ha provocat grans desperfectes i tampoc s'han comptabilitzat de moment víctimes. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
2: L'epicentre ha tingut lloc a 35 quilòmetres de la localitat de Coracora, això és a 700 quilòmetres de Lima, la capital peruana. Ha estat un sisme de poca durada que han notat especialment els veïns d'aquesta zona del país andí. S'han vist imatges, per exemple, de persones als carrers d'Ayacucho i localitats properes espantats i famílies abraçades. I així ara ho sentirem, és com sentien el terratrèmol, aquest sisme de 7,2 de magnitud en una emissora peruana.
3: Está registrando un movimiento telúrico, le pedimos a la población que mantengan la calma, por favor.
2: Perú s'ubica en una zona coneguda com el cinturó de foc del Pacífic, on es produeix gairebé el 80% de l'activitat sísmica mundial. Aquest terratrèmol ha estat d'una magnitud important, segons l'Institut Geofísic del Perú, de 7,2. Recordem que en poc més d'un mes i mig, tres sismes han tingut lloc aquí a Sud-amèrica i han sacsejat a Venezuela i a Colòmbia, en el cas del doble sisme veneçolà, 7,2 i 7,5 de magnitud, deixant un rastre de 6.000 persones mortes a Colòmbia. Segons l'últim recompte oficial, el terratrèmol de 7,4 d'aquest mes d'agost ha provocat ja més de 300 víctimes mortals.
0: Gràcies, Joan. Afegirem que, segons apunten les autoritats locals, no hi ha risc de tsunami al litoral peruà. Julio Sevilla, exgovernador d'Ayacucho i veí de Coracora, l'epicentre del sisme, explica com han viscut aquest moment. Són declaracions a 3CAT Info.
4: Toda la gente ha salido muy espantado, ¿no?, de las instituciones como también de sus hogares. Y bueno, pendiente de repente de que pueda haber o no una réplica.
0: La zona on s'ha produït el sisme no es tracta d'una de les zones turístiques del país.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Almenys un miler de migrants passen la primera nit en instal·lacions d'acollida 3 setmanes després de l'entrada massiva a Ceuta. Aquest dijous, un ampli desplegament policial ha desallotjat i reubicat els 1.500 migrants que malvivien a la platja del Trampolín. Hores després, però, unes 500 persones hi han tornat. S'han aixecat 2 campaments temporals amb un total de 1.800 llits. El de Loma Margarita, ubicat en una esplanada d'ús militar, està pensat per acollir 1.200 subsaharians. I el de Loma Colmenar, un gran pàrquing de vehicles, hi ha 500 marroquins. Un testimoni ha explicat així l'evacuació del trampolín.
5: La policia ha vingut i ens ha dit que tothom havia de marxar d'aquí. Quan els hem preguntat què passava, què passaria, ens han dit no ho sabem, no ho sabem.
0: La ministra de Migracions, Elma Saiz, ho ha qualificat de trasllat voluntari i ha dit que és un primer pas per normalitzar la situació. També ha afegit que ampliaran a 4.000 les places d'acollida, però, segons el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, es tracta d'una mesura del tot insuficient.
6: Hemos estado, seguimos estando y vamos a seguir estando acompañando a Ceuta para recuperar esa normalidad. Ha sido un trabajo que pone en el centro lo humanitario.
7: Y digo que el gobierno no está a la altura porque no está poniendo los medios necesarios para que se consiga esa normalidad. A este ritmo no saldrían de Ceuta las personas que han llegado, por lo menos, en un año.
0: Les ONGs de Ceuta, per la seva banda, insisteixen que hi ha centenars de persones desateses, més enllà de les 500 nenes identificades pel govern espanyol. Halima Hezmet, portaveu de la ONG Luna Blanca, assegura que n'hi ha moltes més que continuen dormint al ras.
8: Las cifras no cuadran. Queda muchísimas niñas todavía en la calle.
0: calculant que hi ha entre 8.000 i 10.000 migrants, tot i que des del Ministeri de l'Interior continuen sense actualitzar les dades i parlen encara de 5.000. I la situació dels menors migrants a Ceuta també continua enquistada. La Comissió Europea, que reclama l'expulsió de tots els migrants que van travessar la frontera, ha demanat avui a Espanya que protegeixi els infants vulnerables.
9: Hauria de quedar clara una

0: cosa. S'ha de garantir la protecció dels menors vulnerables i això, per descomptat, és un deure de les autoritats espanyoles.
1: Mentrestant, el Partit Popular manté el seu no a acollir menors migrants, tal com ha pactat amb Vox en algunes comunitats. Ara bé, els barons populars han de fer equilibris i també admeten que compliran la llei. Madrid, Dani Sainz de Aja.
2: Allà on governen plegats, Vox recorda al PP que han signat.
3: La Junta de Andalucía, por supuesto, está en contra de cualquier reparto y nos vamos a oponer por tierra, por mar y por aire.
2: Era el vicepresident andalús de Vox, Manuel Gavira, en línia amb el que Feijóo ha marcat als seus barons. L'objectiu és el retorn de tots els migrants, diu Moreno Bonilla.
4: No hay otro. Cualquier otra cosa es crear un problema todavía mayor.
2: Però afegís que s'ha de complir la llei, igual que fa l'extremeña María Guardiola.
5: Trabajar para que esos menores puedan volver con sus familias. Ese debe ser el objetivo prioritario. No obstante, Extremadura siempre va a cumplir con la legalidad, siempre.
2: Justament Extremadura ha acollit 4 menors no acompanyats en les últimes 2 setmanes. Van arribar a Ceuta dies abans de l'entrada massiva del 30 de juny i ara estan sota la tutela d'una conselleria que ocupa Vox. Fonts del govern espanyol remarquen que l'acollida de menors migrants a les comunitats, a la qual obliga la llei d'estrangeria, no s'atura. En el que portem de 2026 ja s'han distribuït més de 1.750 xiquets per tota la península.
6: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: Donald Trump declara la guerra econòmica a l'Iran i amenaça als països aliats que hi facin tractes de sancionar-los a ells també. El president dels Estats Units vol exercir la màxima pressió comercial i financera contra la República Islàmica per ofegar econòmicament el règim dels ayatolàs. Això passa quan està a punt de fer mig any de l'inici de l'operació militar Fúria Èpica dels atacs dels Estats Units i Israel contra l'Iran, que han desencadenat precisament un conflicte bèl·lic a tota la regió de l'Orient Mitjà sense perspectives de solució a curt termini. Vist que els continus bombardejos sobre el país persa no han fet capitular el règim de Teheran, els Estats Units proven ara d'articular una ofensiva de sancions i mesures econòmiques contra l'Iran que, com ha subratllat el secretari del Tresor nord-americà Scott Bessent, també afectarà els països aliats de Washington. Per això, Bessent els demana que no tinguin tractes econòmics amb l'Iran o que s'atenguin a les conseqüències.
7: La pressió econòmica significa que direm a tots els nostres aliats si estan amb nosaltres o contra nosaltres. Serà l'aïllament econòmic coordinat més gran de la història mundial. Si determinats països insisteixen a fer negocis amb l'Iran, llavors el Departament del Tresor utilitzarà tot el seu poder i força contra ells.
1: Bessent també adverteix la Xina, principal soci comercial de l'Iran, que s'avingui a les directrius de Washington d'aïllar econòmicament el règim dels ayatolàs. I a tot això, 7 països demanen a Israel que aturi un projecte per construir nous habitatges per continuar expandint-se a Cisjordània. El Regne Unit, Itàlia, Alemanya, França, els Països Baixos, el Canadà i Noruega demanen en un comunicat conjunt al govern israelià que retiri immediatament les licitacions per construir 1.200 habitatges, gairebé la meitat dels quals que contempla, de fet, el projecte conegut com a EU, que han qualificat d'inacceptable. La construcció dels nous assentaments dividiria el nord i el sud de Cisjordània i posaria en perill la contigüitat territorial dels territoris palestins, un fet que, segons el comunicat, posa en perill la solució dels dos estats. Els 7 països recorden a Israel que les colònies israelianes a Cisjordània són il·legals, segons diu el dret internacional.
6: El temps.
1: Amb en Néstor Gómez.
8: Aquest divendres continua la tònica dels ruixats, les tempestes. Uns ruixats que ja de matinada es poden presentar a punts de la façana costanera, cap a l'àrea de Barcelona, també cap a la Costa Brava, i també alguns ruixats es poden escapar cap a la Vall d'Aran, i durant el matí sí que es concentraran més a la costa central, però sobretot a les comarques de Girona. De fet, a les comarques de Girona, durant gran part del dia, hi ha avís meteorològic de pluja intensa. De cara a la tarda, les pluges es concentraran més cap al sud del país, especialment cap al Camp de Tarragona, on, atenció, poden ser intenses acompanyades de calamarsa i de pedra. També s'esperen ruixats durant el vespre nit, a punts o de tarda, a punts del Pirineu i del Prepirineu, però ja de manera molt més dispersa. Aquest divendres les temperatures baixen. Mantenim la tònica que vàrem iniciar aquest dijous amb unes màximes que abandonaven la cota dels 40. Ahir les màximes van arribar als 37. Avui les màximes més altes es donaran cap a les Terres de l'Ebre i rondaran la xifra dels 35 graus. A Lleida no passaran dels 32. A Girona no passaran dels 28 graus. Recordem que fa dos dies arribaven als 38 graus. I aquesta situació de ruixats i de temperatures que van davallant també es mantindrà de cara a demà dissabte.
6: Trescat Info. Trescat Info.
1: Un quart i quatre minuts, a Lleida, el jutge ha deixat en llibertat amb càrrecs 5 detinguts dilluns a la nit arran dels aldarulls entre grups de joves, membres i membres de la comunitat pakistanesa. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana s'han reunit amb el col·lectiu per demanar-los que, si són víctimes de delictes, ho denunciïn. Lleida, Pere Joan Alvarez.
9: Recordem que estem parlant d'un conflicte que s'origina pels robatoris i agressions constants que membres de la comunitat pakistanesa hindú haurien patit des de fa temps per part de joves. Els immigrants rebutgen els fets i fan mediació per recuperar la tranquil·litat. Sentim Moat Boukaibat, president de l'Associació Integra Lleida, i Mohammad Iqbal, representant de la comunitat pakistanesa a Integra Lleida.
10: Estem parlant amb aquesta gent. No ens beneficia a nosaltres ni com ciutadans, ni com immigrants, ni com res. O sea, es una situación que es anómala.
11: Y yo quiero hablar con todo el mundo que con la cual gente vive la herida. Por favor, vive tranquilo, dejar libre toda gente. No quiere problema con nadie.
9: El reforç del dispositiu policial al voltant del parc de les vies es mantindrà tota la setmana.
1: Un home ha mort aquest dijous a la tarda mentre es banyava a la platja de Llevant de Cunit, al Baix Penedès. En el moment dels fets hi onejava la bandera vermella que prohibeix al bany. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
12: El telèfon d'emergència 112 ha rebut un avís que el socorrista de la platja havia tret de l'aigua un home inconscient de 50 anys i li estava practicant maniobres de reanimació. S'han desplaçat fins al lloc dels fets efectius del SEM, però no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida. Els Mossos d'Esquadra també s'hi han traslladat per fer-se càrrec de les diligències. En el moment de l'incident, la platja disposava de servei de vigilància i socorrisme i onejava bandera vermella que prohibeix banyar-se. Des que va començar la campanya de bany el 15 de juny, ja són 20 les persones que han mort a les platges catalanes.
1: Ho dèiem en titulars, Espanya és el país europeu on més s'ha encarit el carburant aquest estiu. Ja porta 7 setmanes consecutives a l'alça. En els darrers dos mesos la gasolina s'ha disparat un 18% i el gasoil un 21%. L'encariment es deu sobretot a dos motius. Per una banda, les vacances dels ciutadans, perquè els desplaçaments per carretera augmenten i, per tant, hi ha més demanda de combustible. Per l'altra, la situació del mercat energètic, encara inestable pel conflicte a l'Orient Mitjà. Això últim, fa que el barril de Brent també estigui en màxims. Ara ronda els 94 euros per barril, el preu més alt de tot l'agost. La situació ha obligat el govern espanyol a ampliar la bonificació fiscal del dièsel, que a partir de l'1 de setembre tornarà a tenir un descompte de 20 cèntims per litre. Les obres de la línia 1 del metro de Barcelona segueixen el calendari previst i el servei entre Plaça de Sants i Florida es restablirà el dissabte 29 d'agost. La principal actuació d'aquests treballs, que tenen un cost d'11 milions i mig d'euros, ha estat la substitució de la via de balast per una de formigó. En total, s'han renovat més de 2 quilòmetres de traçat. El director de la xarxa de metro, David Prat, destaca els avantatges d'aquesta actuació.
13: Més confort per l'usuari. L'usuari, diguéssim, passa per una via molt més còmoda, més vibracions, menys soroll i també menys manteniment. I això és molt important perquè el metro, com que prioritzem el servei, donem moltes hores de servei que facin que el manteniment sigui molt ràpid.
1: Els treballs també han permès millorar l'entorn del taller de trens de Santa Eulàlia, un punt clau per garantir el funcionament de la línia 1. El conseller delegat de TMB, Xavier Flores, en dona més detalls.
14: L'entrada i sortida de taller sempre és un punt molt delicat en quant a la fiabilitat que dones, a la capacitat que tens, en com pots donar després freqüències, i per tant això, amb l'actuació que fem, hem fet una important millora pel que fa tant en seguretat com en fiabilitat d'aquesta entrada de taller.
1: Tot i que les actuacions s'han concentrat entre Santa Eulàlia i Mercat Nou, han obligat a suspendre el servei entre Florida i Plaça de Sants. TMB calcula que prop de 30.000 usuaris s'han vist afectats per aquest tall.
6: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: El Festival de Cinema de Sitges continua avançant de mica en mica les pel·lícules que participaran en l'edició d'aquest any. La producció catalana 11, de Clàudia i Paula Serra, és una de les noves incorporacions a la secció oficial al costat de Les Hijas, de Daniel Romero, i d'Upiro, d'Òscar Martín. 11 és una cinta de terror rodada en català que explica la història de dos monitors i un grup d'escoltes que es queden atrapats en un refugi de muntanya al Pirineu una nit de tempesta. Les coses es compliquen quan s'adonen que entre els excursionistes hi ha un nen que no coneix ningú. Les Hijas, de Daniel Romero, parla de la manipulació i l'aïllament a partir d'un segrest. Upiro, d'Òscar Martín, està rodada a Catalunya i recupera el primer cas de vampirisme documentat per l'Església Catòlica a l'Estat espanyol. I aquest dijous s'hi han presentat dues pel·lícules més, La muerte de Drácula, de Burnin Percebes, que es projectarà a la secció Noves Visions, i La mala mare, d'Alicia Álvarez, que es podrà veure a la secció Panorama. La direcció del Festival de Sitges d'aquest any se celebrarà del 8 al 18 d'octubre.
6: Esports.
1: Amb en Pau Dax.
15: El Barça ha presentat aquest dijous João Cancelo, que fitxa per les properes tres temporades. El lateral portuguès ja va jugar al Barça la temporada 2023-2024, cedit pel City, i del gener al juny d'aquest any amb cessió de l'Al Hilal. Ara torna després de rescindir contracte amb el club saudita.
16: Tenía en mi cabeza lo que quería, lo que podía pasar era quedarme ahí un año y no jugar, pero yo tenía en mi cabeza que quería volver al Barça y ese fue mi único objetivo y lo logré gracias a mí, a mi familia, a mis representantes también que han tenido un papel importante en volver aquí.
15: L'equip blaugrana debuta a la Lliga diumenge al camp de l'Elx a 9:15 i el Barça creu que podrà inscriure tots els futbolistes, amb el dubte del mateix Cancelo per haver arribat a darrera hora. Aquest dijous s'ha jugat el primer partit de la segona jornada de Lliga de Primera a l'estadi de Butarque, amb empat a 1 entre el Rayo i l'Alavés. Camello ha adelantat els madrilenys i Mariano ha fet el definitiu 1-1. A l'Espanyol, el lateral de Sallent Roger Hinojo, de 21 anys, lluirà aquesta temporada al dorsal 21, un símbol blanc i blau que manté el llegat del capità etern Dani Jarque. Hinojo juga al club blanc i blau d'Esquerra Benjamí.
17: Un orgull increïble, porto molt temps aquí aprenent els valors que representa aquest club, que representa Dani Jarque, i bueno, doncs ara tenir el privilegi de poder-lo portar al primer equip doncs és algú que valoro molt, que intentaré estar a l'altura i honorar el Dani Jarque el millor possible.
15: A la segona divisió, el Girona juga aquest divendres a les 9 del vespre contra el Còrdoba. No hi va convocat Ivan Martín. El club gironí ha fet oficial el seu traspàs al Racing de Santander per 3 milions d'euros fixos, més un de variable. A més, el Girona ingressaria el 20% d'una futura venda del jugador. Tampoc van convocats Unahi, que podria sortir del club, David López lesionat i els últims fitxatges Unai Hernández i Mumin. Pixur ha quedat fora de la llista per decisió tècnica. En canvi, el neerlandès Van de Beek torna a la convocatòria. Pel que fa al Sabadell, el club vallesà ha arribat a un acord amb el davanter Rodrigo Escudero per rescindir el seu contracte. I el Barça femení ha anunciat que aquesta temporada la seva capitana serà Patrick Guijarro. Les altres capitanes seran, per aquest ordre, Marta Torrejón, Irene Paredes, Aitana Bonmatí i Caroline Graham.
6: 3Cat Info.
15: Al Mundial d'Hockey Herba de Bèlgica i els Països Baixos, la selecció espanyola femenina, amb 9 catalanes, i la masculina, amb 12 catalans, s'han classificat aquest dijous per la següent fase. El combinat femení ha guanyat 3-0 a Nova Zelanda, mentre que el masculí, que necessitava una victòria, s'ha imposat a Irlanda per 3-2. Han marcat els catalans Pol Cabré i Marc Reiner, aquest últim amb un doblet. Escoltem el jugador Gerard Clapés.
18: La primera part molt bé, hem jugat molt bé, el que passa que se'ns ha complicat amb 1-1, i allà el tercer quart i al principi és el quart ens ha costat, però després a l'últim quart hem sabut fer el 2-1 i el 3-1 i allà llavors hem jugat amb tranquil·litat, però sí que hi ha hagut un moment al tercer quart i últim que ens ha costat i sort que ho hem aixecat com a equip.
15: En bàsquet, el Manresa ha anunciat el fitxatge de l'escorta estatunidenc J.D. Notay, de 27 anys, provinent del Trapani Shark italià. En handbol, el balonmano granollers ha guanyat contra el Sant Joan d'Espí per 20-34 en la primera semifinal masculina de la Supercopa de Catalunya. Aquest divendres es jugaran la segona semifinal masculina, Sant Vicenç-Barça, i les dues semifinals femenines, Mataró-Granollers i Sant Vicenç-Lleida. Kilian Jornet ha anunciat avui que no correrà l'ultratrail del Montblanc, que se celebrarà del 24 al 30 d'agost, per la lesió que arrossega el genoll. Jornet, de fet, ha decidit operar-se després d'intentar inicialment superar la lesió amb un tractament conservador.
19: Ahir estava corrent una distància llarga i després de 5 hores en què em vaig trobar molt bé, vaig tornar a notar el dolor, la inestabilitat i els problemes. Així que he decidit no córrer la Ultra Trail de Montblanc aquest any i centrar-me en una operació per solucionar definitivament el problema.
15: En ciclisme, aquest dijous s'ha presentat la Vuelta a Mònaco, des d'on la competició arrencarà dissabte. El pentacampió del Tour, Tadej Pogacar, tornarà a disputar la competició després de no fer-ho des del 2019.
20: Thank you for a nice reception in Monaco.
21: Gràcies per la bona rebuda a Mònaco, on visc. És bonic competir a casa. Estic emocionat per començar el recorregut per Espanya. Espero que puguem aconseguir victòries i lluitar pel mallot vermell.
15: També competiran la Vuelta quatre catalans, David de la Cruz, Marcel Camproví, Pau Miquel i Marc Brustenga. I en Fórmula 1, Max Verstappen renova amb el seu equip, el Red Bull, fins al 2030. El pilot neerlandès, quatre vegades campió del món, ja està en el circuit de Zandvoort, on diumenge es disputa el Gran Premi dels Països Baixos, el 12è de la temporada. En tennis, Carlos Alcaraz ha anunciat que disputarà el US Open després de superar la lesió que arrossegava el canell dret. És l'últim Grand Slam de la temporada i es disputa del 25 d'agost al 13 de setembre a Nova York.
6: Trescat Info. Trescat Info. Són dos quarts de set.
1: És moment de repassar algunes de les notícies més destacades d'aquesta jornada. Us estem explicant que Protecció Civil activa l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges molt intenses aquest divendres i dissabte en diversos punts del litoral i del prelitoral, però també a la Catalunya central i al nord-est del país. Aquest dijous les tempestes han causat diverses incidències, especialment al Vallès Occidental i al Bages, on hi ha hagut un possible esclavit. Al País Valencià el temporal també ha causat desperfectes, amb ratxes de vent que han superat els 140 km per hora. Terratrèmol de magnitud 7,2 ha sacsejat la regió andina d'Ayacucho, al Perú. L'epicentre ha tingut lloc a 35 quilòmetres de la localitat de Coracora i de moment no hi ha constància de víctimes. Un miler de migrants passant la primera nit en instal·lacions d'acollida a Ceuta després del desallotjament aquest dijous de la platja del Trampolín. Tot i això, unes 500 persones no han pogut ser reubicades i han tornat a la platja. De seguida ampliem totes aquestes informacions. A més, a partir d'ara us explicarem i sentirem l'expresident de la Generalitat, Quim Torra, que ha reclamat canvis en el lideratge dels partits independentistes catalans. Des de la Universitat Catalana d'Estiu, a Prada, Torra també ha dit que troba incomprensible que avui partits independentistes catalans mantinguin acords polítics amb el govern espanyol. Explicarem que per primera setmana des que va començar el brot de pesta porcina africana, Agricultura no ha registrat cap nou positiu en senglars dins de la zona del risc. Tot i això, continuen demanant prudència i la col·laboració de la ciutadania. I explicarem també que l'Ajuntament del Vendrell ratificarà el sistema de recollida d'escombraries porta a porta després de l'augment de brossa llançada al carrer i de les queixes dels veïns per la insalubritat. L'alcalde diu que en els punts més turístics el sistema conviurà amb contenidors intel·ligents. Sumar territori d'esports amb en Pau Dax.
15: El Barça ha presentat Joao Cancelo, que fitxa per les tres pròximes temporades. L'equip blaugrana espera inscriure tots els futbolistes abans del debut a la Lliga diumenge al camp de l'Elx, amb el dubte del mateix Cancelo. L'Espanyol ha confirmat que Roger Hinojo portarà el dorsal 21 de l'etern capità Dani Jarque. A segona, el Girona traspassa Ivan Martín al Racing de Santander per 3 milions d'euros fixos i un de variable, abans de jugar aquest divendres contra el Còrdoba. El Sabadell rescindeix el contracte del davanter Rodrigo Escudero.
1: I al temps, aquest divendres tornarem a tenir un dia insegur, amb ruixats localment intensos al matí a les comarques de Girona i la tarda a la Costa Daurada. També se n'esperen durant la tarda al Pirineu. Les temperatures baixaran i recuperarem els valors normals d'aquestes dates d'agost. Dos quarts i tres minuts.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges molt intenses aquest divendres i dissabte. Poden descarregar tempestes que poden superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora en diversos punts del litoral, del prelitoral, la Catalunya central i el nord-est del país. Una situació que es complicarà de cara al vespre i que s'allargarà fins a la matinada i dissabte, sobretot al litoral i al prelitoral sud. La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha demanat precaució per les possibles crescudes de rius i rieres. Ho ha dit en declaracions a 3CAT Info.
0: Hem d'estar alerta, estar amatents a la informació que tinguem del radar meteorològic, des dels mitjans de comunicació, anar molt en compte amb les activitats a l'exterior i amb la conducció. Si tenim algun fenomen d'aquests que en un moment doncs, ens impedeix la visibilitat, doncs el que diem sempre, aturar el vehicle en algun lloc amb seguretat i esperança que passi aquest xàfec. I també doncs, vigilar aquelles zones que siguin inundables.
1: Aquest dijous els bombers han atès un centenar d'avisos, principalment al Vallès Occidental, per retirar branques d'arbres i altres objectes caiguts pel vent, així com per treballar en petites inundacions. Al País Valencià, el temporal ha deixat ràfegues de vent de 140 km per hora a la Ribera Alta. L'alcaldessa de Carcaixent, Carolina Almiñana, diu que el temporal ha deixat desperfectes.
3: Estem parlant de vents de més de 140 km hora, que han deixat després Carcaixent, pues, vamos, totalment un desastre. Aquestes mesures de tancar-ho tot, de prohibir a les cafeteries i als bars de tindre terrasses muntades a partir de 12 del migdia, han fet que les conseqüències no hagin sigut pitjors. Afortunadament no hem hagut que lamentar en les personals. Quan no és pluja, és vent. Quan no és vent, és calor. Vull dir, és un no parar.
1: En tota la comarca, els bombers han atès un centenar d'incidències. I tercer terratrèmol de gran magnitud aquest estiu a l'Amèrica Llatina, un sisme de magnitud 7,2 ha sacsejat la regió andina d'Ayacucho, al sud del Perú. La gran profunditat a la qual s'ha produït, a 108 quilòmetres, ha provocat que s'hagi pogut sentir des de diverses regions, però no ha provocat grans desperfectes i tampoc s'han comptabilitzat de moment víctimes. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Piosca.
22: L'epicentre ha tingut lloc a 35 quilòmetres de la localitat de Coracora, això és a 700 quilòmetres de Lima, la capital peruana. Ha estat un sisme de poca durada que han notat especialment els veïns d'aquesta zona del país andí. S'han vist imatges, per exemple, de persones als carrers d'Ayacucho i localitats properes espantats i famílies abraçades. I així ara ho sentirem, és com sentien el terratrèmol, aquest sisme de 7,2 de magnitud en una emissora peruana.
23: Está registrando un movimiento telúrico. Le pedimos a la población que mantengan la calma, por favor.
22: Perú s'ubica en una zona coneguda com el cinturó de foc del Pacífic, on es produeix gairebé el 80% de l'activitat sísmica mundial. Aquest terratrèmol ha estat d'una magnitud important, segons l'Institut Geofísic del Perú, de 7,2. Recordem que en poc més d'un mes i mig, tres sismes han tingut lloc aquí a Sud-amèrica i han sacsejat a Venezuela i a Colòmbia. En el cas del doble sisme veneçolà, 7,2 i 7,5 de magnitud, deixant un rastre de 6.000 persones mortes a Colòmbia. Segons l'últim recompte oficial, el terratrèmol de 7,4 d'aquest mes d'agost ha provocat ja més de 300 víctimes mortals.
6: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
1: Almenys un miler de migrants passen la primera nit en instal·lacions d'acollida, tres setmanes després de l'entrada massiva a Ceuta. Aquest dijous, un ampli desplegament policial ha desallotjat i reubicat les 1.500 persones que malvivien a la platja del Trampolín. Hores després, però, 500 hi han tornat. S'han aixecat dos campaments temporals amb un total de 1.800 llits. El de l'Home Margarita, ubicat en una esplanada d'ús militar, està pensat per acollir 1.200 subsaharians, i el de l'Home Colmenar, en un gran pàrquing de vehicles, 500 marroquins. Per a la ministra de Migracions, Elma Saiz, és un primer pas per normalitzar la situació, però segons el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, es tracta d'una mesura insuficient.
2: Ha sido un trabajo que pone en el centro lo humanitario.
4: Y digo que el gobierno no está a la altura porque no está poniendo los medios necesarios para que se consiga esa normalidad. A este ritmo no saldrían de Ceuta las personas que han llegado, por lo menos, en un año.
1: Les ONGs de Ceuta insisteixen que hi ha centenars de persones desateses.
5: Imagina que se't caruca el DNI i no trobes cita per renovar-lo. Sembla una bogeria, veritat?
7: Pues para miles de personas migrantes en Lleida y en todo el estado, esto no es una hipótesis. Es lo que viven todos los días con su NI.
1: És un fragment del vídeo que han difós a les xarxes entitats socials i de persones migrants de Lleida i denuncien el col·lapse del sistema de cites d'estrangeria, una situació que allarga fins a 11 mesos els tràmits per aconseguir o renovar papers, i es queixen que el retard es tradueix en problemes laborals i d'habitatge. Des de Comissions Obreres constaten que continua faltant personal. Lleida, Estela Usons.
24: El termini hauria de ser de 3 mesos, però tant el president com el secretari de l'Associació d'Equatoguineans de Lleida afirmen que renovar el permís de residència els ha costat 11 mesos. S'han posat d'exemple d'una situació que asseguren que afecta milers de ciutadans estrangers que passen un veritable via crucis per aconseguir cites per fer els tràmits. Per això, el vídeo posen en evidència el que explica el secretari de l'entitat, Domingo Morales.
25: Estamos haciendo una comparativa, que si esto pasara con los españoles, si un español, un catalán, tuviera que esperar 11 meses para renovar su DNI y esos españoles tuvieran que pasar por lo mismo, ¿no? Que no pueden firmar contratos de alquiler, que no pueden renovar sus contratos de trabajo, ¿cómo lo tomarían?
24: Una situació que passa a Lleida també a la resta de Catalunya, diuen, i per això volen impulsar un front comú per exigir solucions. Bàrbara Primo, de Comissions Obreres, alerta que el personal d'estrangeria es queda curt per assumir un volum de feina tan gran.
26: La falta de personal continua sent molt greu i que el personal és molt conscient de com això està repercutint en les problemàtiques que descriuen els estrangers. És així.
24: A més, alerta que hi ha un concurs de trasllats en marxa i que bona part de la plantilla de Lleida marxarà.
1: L'expresident de la Generalitat, Quim Torra, veu poc creïbles als líders independentistes i reclama canvis en aquests lideratges. Ho ha dit aquest dijous en un acte a la Universitat Catalana d'Estiu, acompanyat d'altres expresidents dels Països Catalans. Ho ha seguit la nostra corresponsal a la Catalunya del Nord, Laura Bertran.
27: Tres presidents dels Països Catalans era el títol d'una xerrada en la qual ha participat el president preautonòmic del País Valencià, Josep Lluís Albinyana, el president balear als anys 90, Cristòfol Soler, i el 131è president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, que pensa que es necessiten canvis de lideratges en els partits independentistes.
28: Si hem de tornar a fer un procés de declaració unilateral d'independència, qui és creïble per liderar-ho? Llavors em dona la impressió, no sé, per pura deducció i per pura lògica, que els que no vam ser capaços d'arribar-hi, doncs no hem de ser les millors persones per proposar-nos-ho, no?
27: Torra també ha criticat els pactes amb el govern espanyol.
28: Partits independentistes han d'acabar convertint-se en crossa de l'estat del qual tu et vols separar. Però imagineu-vos la dificultat d'intentar explicar al món això. És impossible.
27: En relació amb l'oficialitat del català a Europa, Torra pensa que l'única possibilitat seria la incorporació d'Andorra com a membre.
6: 3CAT Info.
1: Els atacs ucraïnesos, gairebé diaris, contra refineries russes han desencadenat una nova onada de la crisi del combustible. El 70% de les benzineres tenen els sortidors buits. Això ha fet que Rússia i fins i tot hagi hagut de començar a importar gasolina. Moscou, Cristina Solies.
8: A més del 70% de les benzineres russes no hi ha gasolina, per això moltes opten per tancar i, en canvi, les que mantenen el servei acumulen llargues cues en què els conductors, com la Svetlana, poden esperar més d'una hora.
9: Hi ha un col·lapse per tot arreu. Entenem que les reserves no es poden recuperar tan ràpid. Totes les refineries que han estat destruïdes no ens poden subministrar nova benzina.
8: Durant els últims mesos, els atacs ucraïnesos han obligat a aturar en algun moment l'activitat de 16 refineries. Però, explica l'Olesia, és una informació que els mitjans oficialistes amaguen.
10: Ningú explica res enlloc. Tornem a ser en un punt mort. Aviat viurem els racionaments com en l'antiga Unió Soviètica.
8: Aquest racionament ja s'aplica a més d'una desena de regions, inclòs a Moscou. La benzina per a molts és indispensable pel seu dia a dia, sobretot pels taxistes. El Dim admet que està molt preocupat.
11: És terrible. A vegades m'agafen ganes de plorar perquè la meva feina depèn de la benzina. Perquè abans també treballava amb Wildberries i es va cremar tot. Cal aturar aquest desastre.
8: Però també n'hi ha molts d'altres que s'hi resignen. Com li van?
12: Tenim dificultats per la guerra. Hem de ser comprensius.
8: Putin sempre havia volgut evitar que el conflicte afectés la vida dels moscovites, però cada cop li costa més mantenir-los al marge de les conseqüències dels atacs ucraïnesos. Ara bé, tot i que la majoria entén que aquests problemes els està causant la guerra, ningú en culpa directament el president rus.
1: I a Ucraïna, els potents bombardejos russos de la nit de dimecres a dijous sobre Kiev han tornat a evidenciar la falta de sistemes de defensa antiaeris. Malgrat que s'han abatut el 90% dels míssils i drons, els atacs han causat una quinzena de morts i prop de 50 ferits. Volodymyr Zelensky lamenta no tenir míssils Patriot per poder interceptar els míssils russos i recorda que només els seus aliats els poden proveir aquest tipus d'equipament militar. El president ucraïnès diu que la resposta internacional no sempre és l'adequada i acusa Moscou d'escalar el conflicte amb atacs com els de dimecres a Kiev. A la capital del país, els bombardejos russos han afectat edificis residencials, un hospital infantil i una escola, segons ha dit el mandatari ucraïnès. Hi ha encara més coses. Sectors culturals a Alemanya clamen contra l'ascens de l'extrema dreta. D'aquí dues setmanes hi ha eleccions a l'estat federat de Saxònia Anhalt i alguns sondejos apunten que el partit ultra alternativa per a Alemanya hi pot obtenir majoria absoluta. El Teatre de Magdeburg, escollit com el millor equipament escènic d'Alemanya, els seus professionals temen que la programació quedi condicionada i si governa l'extrema dreta. Berlín, Jordi Regàs.
13: El director del Teatre de Magdeburg, el suís Julien Chabas, ha impulsat la institució a nivells d'avantguarda mai vistos en un teatre regional. L'extrema dreta, però, posa en risc tot el projecte artístic. Chabas avisa, el teatre és molt més que un sol punt de vista.
14: Un teatre lliure no és aquí per posar sobre l'escenari la ideologia de la majoria del govern. El teatre ha de ser un contrapoder, un lloc on es pugui criticar.
13: L'actor Daniel Daniela Ojeda Irureta adverteix de les conseqüències si la política ingereix en la programació artística.
16: Si Alternativa per Alemanya ens diu a Saxònia-Anhalt que només podem representar determinades obres, com a actor aquí ja no se'ns ha perdut res. No es faran bons projectes, tot acabarà sent molt pla. No ho volem, això, els artistes, i no només els internacionals, els artistes alemanys tampoc.
13: Amb un 43% en intenció de vot a Saxònia-Anhalt, Alternativa per Alemanya frega la majoria absoluta. Si finalment arriba per primer cop al poder, se sabrà el 6 de setembre.
1: I Hongria ha celebrat aquest dijous l'aniversari de la Fundació de l'Estat i, coincidint amb aquesta data, la televisió pública hongaresa ha reprès l'emissió d'espais informatius després de 44 dies d'interrupció. A les 6 del matí s'ha emès un programa de 25 minuts en què s'ha explicat la presa de possessió del nou president del país, Adras Baka.
17: Ez a híradó 6-kor az M1-en, Kis Máté vagyok, köszöntöm Önöket.
1: La pausa informativa s'ha imposada pel primer ministre Peter Magyar per, segons va anunciar, restaurar la independència dels mitjans públics després de 16 anys de govern de l'ultranacionalista Viktor Orbán. Un web independent ha valorat l'equilibri informatiu de l'emissió amb la presència de veus crítiques amb el govern, un fet inèdit durant l'etapa d'Orbán. Un equip directiu nomenat pel govern està pilotant la transició amb algunes mesures polèmiques com el nomenament del nou cap d'informatius del qual s'ha sabut, volíem dir, de destí.
6: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X. El temps.
1: Amb en Néstor Gómez.
0: Aquest divendres continua la tònica dels ruixats, les tempestes. Uns ruixats que ja de matinada es poden presentar a punts de la façana costanera, cap a l'àrea de Barcelona, també cap a la Costa Brava, i també alguns ruixats es poden escapar cap a la Vall d'Aran, i durant el matí sí que es concentraran més a la costa central, però sobretot a les comarques de Girona. De fet, a les comarques de Girona, durant gran part del dia, hi ha avís meteorològic de pluja intensa. De cara a la tarda, les pluges es concentraran més cap al sud del país, especialment cap al Camp de Tarragona, on, atenció, poden ser intenses acompanyades de calamarsa i de pedra. També s'esperen ruixats durant el vespre nit a punts o a tarda a punts del Pirineu i del Prepirineu, però ja de manera molt més dispersa. Aquest divendres les temperatures baixen. Mantenim la tònica que vàrem iniciar aquest dijous amb unes màximes que abandonaven la cota dels 40. Ahir les màximes van arribar als 37. Avui les màximes més altes es donaran cap a les Terres de l'Ebre i rondaran la xifra dels 35 graus. A Lleida no passaran dels 32. A Girona no passaran dels 28 graus. Recordem que fa dos dies arribaven als 38 graus. I aquesta situació de ruixats i de temperatures que van davallant també es mantindrà de cara demà dissabte.
6: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3cat Info.
1: Aquesta és la primera setmana des de l'inici del brot de pesta porcina africana que no s'ha registrat cap nou positiu en senglars dins de la zona del risc. Des d'Agricultura han celebrat la notícia i valoren positivament l'estratègia d'erradicació que s'ha implementat, així com les mesures desplegades des del començament de la crisi. Tot i això, continuen sent prudents perquè encara no es pot considerar que s'hagi superat el brot. Les restriccions vigents es mantenen com fins ara i han demanat la col·laboració ciutadana. Pere Roquer, president de l'Associació Agrària de Joves Agricultors de Catalunya.
3: Valorem positivament que per primer cop des del passat 28 de novembre no s'hagi detectat cap senglar positiu a la zona zero de Collserola. Tot això continuem insistint de que aquest pla d'erradicació de la pesta porcina africana passe per sacrificar tots els senglars de la zona zero i a diferents zones del país.
1: Des del 28 de novembre, data en què es va registrar el primer positiu, s'han detectat 379 animals infectats. I el Vendrell modificarà el sistema de recollida de la brossa porta a porta que s'ha implementat en algunes parts del municipi i que ha fet augmentar les bosses d'escombraries llançades al carrer. La situació ha provocat moltes queixes. Una associació de veïns ha anunciat una ofensiva legal contra l'Ajuntament per insalubritat a causa dels problemes provocats pel nou servei. Segons l'entitat, no s'ha tingut en compte que a l'estiu es multipliquen els veïns i molts només hi passen al cap de setmana. Ernest Rosselló és el president de l'Associació de Veïns dels Masos i Nirvana del Vendrell.
15: Els horaris que té el porta a porta no s'adapten a una persona que ve els divendres a la tarda. El dissabte sí el pot posar, però el diumenge ja no pot deixar el porta a porta perquè si no torna fins al divendres següent no pot deixar els cubells a la porta de la casa durant tota la setmana.
1: L'entitat també acusa l'Ajuntament de falta de diàleg, fet que nega l'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez. Això sí, admet que el sistema que s'ha implementat és massa rígid en alguns punts.
18: En les zones més turístiques hem d'augmentar la flexibilitat o les facilitats per reciclar. I, per tant, el que anirem a un sistema mix, que vol dir porta a porta, i també contenidors intel·ligents, sobretot en aquells punts on hi ha apartaments.
1: Tot i això, Martínez diu que el canvi de sistema de recollida pot tardar encara uns mesos. I Brussel·les ha donat aquest dijous el vistiplau al conglomerat d'empreses que impulsa la candidatura de Móra la Nova com a un dels 7 grans centres d'intel·ligència artificial que es construiran a Europa els pròxims anys. En aquest consorci hi ha ACS, Telefònica, el Banc Santander i la tecnològica Multiverse Computing. També hi participa la Generalitat, que posa els terrenys al polígon industrial del Molló. El projecte de Móra la Nova té una doble seu, l'altra a la localitat madrilenya de San Fernando de Henares, i competirà amb propostes d'altres països europeus com Alemanya, Grècia i Itàlia. Les candidatures es poden presentar fins al 12 de novembre i la Comissió Europea preveu anunciar els guanyadors a principis de l'any que ve.
6: Informar, explicar, entendre. 3CAT Info.
1: L'empresa pública L'Energètica ha començat la instal·lació de panells solars als instituts de Catalunya. Un pas endavant per afrontar l'assignatura pendent de la climatització de les escoles. En aquests pròxims mesos s'afegiran panells en 234 escoles que se sumaran al centenar d'instituts que ja en tenen. L'objectiu és que tots els centres amb sostres tècnicament aptes disposin de plaques solars el 2028. Aquesta iniciativa també permetrà un autoconsum col·lectiu, és a dir, repartir l'excedent d'energia que produeixen les escoles entre equipaments públics que hi hagi a prop. Lluís Caselles, responsable d'autoconsum solar de L'Energètica.
2: Abastir el propi centre, però alhora aprofitem l'energia que generen per compartir-la amb altres equipaments públics de la Generalitat que estiguin en un radi de 5 quilòmetres, com per exemple centres d'atenció primària, comissaries o parcs de bombers.
1: L'Energètica va iniciar fa 2 anys un pla estratègic per aconseguir de cara al 2040 que tota l'electricitat que consumeixen els serveis públics de la Generalitat provingui d'energia neta, assequible i de proximitat.

La gossa sorda serà cap de cartell dels concerts gratuïts organitzats per Òmnium Cultural per aquest 11 de setembre. El grup valencià ha tornat a actuar aquest estiu després de 10 anys allunyats dels escenaris. La banda va reprendre l'activitat el mes d'abril i ara farà l'única actuació gratuïta i l'última a Catalunya al Passeig Lluís Companys, 11 de setembre a Barcelona, a 9:45 del vespre. La gossa sorda ha publicat un total de 5 àlbums d'estudi i ha deixat cançons que continuen sonant a les festes majors, com els Esbarzers, que sentim de fons, i Camals Mullats, entre d'altres. El concert de la banda inclourà l'agenda d'activitats de la Diada Nacional.

0: Rescat Info. Rescat Info. Esports.
1: Amb en Pau Dax.
2: El Barça ha presentat aquest dijous João Cancelo, que fitxa per les properes tres temporades. El lateral portuguès ja va jugar al Barça la temporada 2023-2024, cedit pel City anglès, i del gener al juny d'aquest any amb cessió de l'Al Hilal. Ara torna després de rescindir contracte amb el club saudita.
3: Tenía en mi cabeza lo que quería, lo que podía pasar era quedarme ahí un año y no jugar, pero yo tenía en mi cabeza que quería volver al Barça y ese fue mi único objetivo y lo logré gracias a mí, a mi familia, a mis representantes también que han tenido un papel importante en volver aquí.
2: L'equip blaugrana debuta a la Lliga diumenge al camp de l'Elx a 10:15 i el Barça creu que podrà inscriure tots els futbolistes, amb el dubte del mateix Cancelo per haver arribat a darrera hora. Aquest dijous s'ha jugat el primer partit de la segona jornada de la Lliga de primera a l'estadi de Butarque, amb empat a 1 entre el Rayo i l'Alavés. Camello ha adelantat els madrilenys i Mariano ha fet el definitiu 1-1. A l'Espanyol, el lateral de Sallent, Roger Hinojo, de 21 anys, lluirà aquesta temporada el dorsal 21, un símbol blanc i blau que manté el llegat del capità etern Dani Jarque. Hinojo juga al club blanc i blau d'Esquera Benjamí.
4: Un orgull increïble. Porto molt temps aquí aprenent els valors que representa aquest club, que representa Dani Jarque, i ara tenir el privilegi de poder-lo portar al primer equip és algo que valoro molt, que intentaré estar a l'altura i honorar el Dani Jarque el millor possible.
2: A la segona divisió, el Girona juga aquest divendres a les 9 del vespre contra el Córdoba. No hi va convocat Ivan Martín. El club gironí ha fet oficial el seu traspàs al Racing de Santander per 3 milions d'euros fixos, més un de variable. A més, el Girona ingressaria el 20% d'una futura venda del jugador. Tampoc van convocats Unagi, que podria sortir del club, David López lesionat, i els últims fitxatges, Unai Hernández i Mumin. Pichur ha quedat fora de la llista per decisió tècnica. En canvi, el neerlandès Van de Beek torna a la convocatòria. Pel que fa al Sabadell, el club vallesà ha arribat a un acord amb el davanter Rodrigo Escudero per rescindir el seu contracte. I el Barça femení ha anunciat que aquesta temporada la seva capitana serà Patri Guijarro. Les altres capitanes seran, per aquest ordre, Marta Torrejón, Irene Paredes, Aitana Bonmatí i Caroline Graham.
0: 3CAT Info.
2: Al Mundial d'hoquei herba, que juga a Bèlgica i als Països Baixos, la selecció espanyola femenina, amb 9 catalanes i la masculina, amb 12 catalans, s'han classificat aquest dijous per la següent fase. El combinat femení ha guanyat 3-0 a Nova Zelanda, mentre que el masculí, que necessitava una victòria, s'ha imposat a Irlanda per 3-2. Han marcat els catalans Pol Cabré i Marc Reiner, aquest últim amb un doblet, i ara podem escoltar el jugador Gerard Clapés.
5: La primera part molt bé, jugant molt bé, el que passa que se'ns ha complicat amb 1-1, i allà el tercer quart i a principis del quart ens ha costat, però després a l'últim quart hem sabut fer el 2-1 i el 3-1 i allà llavors hem jugat amb tranquil·litat, però sí que hi ha hagut un moment al tercer quart i últim que ens ha costat i sort que ho hem aixecat com a equip.
2: En bàsquet, el Manresa ha anunciat el fitxatge de l'escorta estatunidenc J.D. Notae, de 27 anys, provinent del Trapani Shark italià. En handbol, el balonmano granollers ha guanyat contra el Sant Joan d'Espí per 20-34 en la primera semifinal masculina de la Supercopa de Catalunya. Aquest divendres es jugaran la segona semifinal masculina, Sant Vicenç-Barça, i les dues semifinals femenines, Mataró-Granollers i Sant Vicenç-Lleida. Kilian Jornet ha anunciat avui que no correrà l'ultratrail del Montblanc, que se celebrarà del 24 al 30 d'agost. No ho farà per la lesió que arrossega el genoll. Jornet, de fet, ha decidit operar-se després d'intentar inicialment superar la lesió amb un tractament conservador.
6: Ahir estava corrent una distància llarga i després de 5 hores en què em vaig trobar molt bé, vaig tornar a notar el dolor, la inestabilitat i els problemes. Així que he decidit no córrer la Ultra Trail de Montblanc aquest any i centrar-me en una operació per solucionar definitivament el problema.
7: Some intervention to solve the problem for good.
2: En ciclisme, aquest dijous s'ha presentat la Vuelta a Mònaco, des d'on la competició arrencarà dissabte. El pentacampió del Tour, Tadej Pogacar, tornarà a disputar la competició després de no fer-ho des del 2019.
8: Thank you for a nice reception in Monaco. Where I live.
9: Gràcies per la bona rebuda a Mònaco, on visc. És bonic competir a casa. Estic emocionat per començar el recorregut per Espanya. Espero que puguem aconseguir victòries i lluitar pel mallot vermell.
2: També competiran la Vuelta quatre catalans, David de la Cruz, Marcel Camproví, Pau Miquel i Marc Brustenga. I en Fórmula 1, Max Verstappen renova amb el seu equip, el Red Bull, fins al 2030. El pilot neerlandès, quatre vegades campió del món, ja està en el circuit de Zandvoort, on diumenge es disputa el Gran Premi dels Països Baixos. En tenis, Carlos Alcaraz ha anunciat que disputarà el US Open després de superar la lesió que arrossegava al canell dret.
10: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
11: Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Vinga, aquest divendres, com esteu? Benvinguts i benvingudes al matí de Catalunya Ràdio en un dia en què, com a mínim, aquesta matinada, almenys a Barcelona, es notava més fresqueta. Es notava per primera vegada en les últimes setmanes, per primera vegada en el que va d'estiu, una mica més fresqueta que no pas aquestes últimes dies, que aquests últims dies, que aquestes últimes setmanes. Ens llevem ara mateix amb 19 graus a Tremp, 20 a Montblanc, 24 a Mataró. Les temperatures, insistim, que han baixat una micona. Com a mínim, no tenim aquella calor d'aquestes últimes setmanes, perquè ha tornat a aparèixer la pluja, de fet, molta, molta pluja. Ahir vam tenir ruixats forts, sobretot al Bages, l'Anoia, l'Alt Penedès i el Baix Llobregat, també el Vallès Occidental i l'Oriental, on els bombers van haver de retirar branques i ajudar en petites inundacions. També es va notar molt al País Valencià.
1: Ai, no, diguem d'anar amb un desigualió.
2: Però com us he d'anar, Charlie?
1: Anar a dins del poble perquè no moquega un arbre.
2: Jo què sé, primo, mira les palmeres.
0: Al País Valencià hi va haver ràfegues de vent de fins a 150 km per hora. S'han pogut veure imatges i vídeos amb moltes destrosses, arbres caiguts, cadires i taules de terrasses volant. I és important destacar que per avui i encara demà dissabte Protecció Civil té activada l'alerta per pluges molt intenses a Catalunya. Tomàs Molina, com estàs? Molt bon dia.
3: Molt bon dia.
0: Ja ens vas avisar tu que plouria i escolta, s'està complint, fil per randa.
3: I sobretot, jo crec que els que estem sortint més d'hora a aquestes hores al matí, surts al carrer i dius, oh, quina fresca és.
0: Totalment, totalment.
3: Jo crec que és la primera matinada que he fet un oh. No és que faci fred en absolut, perquè tot el litoral, com deies molt bé, la temperatura està per sobre dels 20 graus, però en molts punts del Pirineu, ara mateix doncs, hi ha 13, 15, i per tant, si sortiu ara al matí al Pirineu, potser caldrà agafar una mica de jaqueta en un dia que torna a ser inestable. Aquest matí les nuvolades seran més destacables, especialment cap a les comarques gironines, al nord de les de Barcelona, tota la meitat oriental del Pirineu. De fet, al llarg del matí i migdia poden tornar a descarregar ruixats, tronades en aquesta zona que seran intensos i per tant doncs precaució amb aquesta possibilitat de tempestes fortes, que sobretot el que els passa és que més que gran precipitació, perquè per exemple aquesta nit passada a Figueres 23 litres, a Valleta 28, a Anglès 15, és a dir, no són grans precipitacions, però van acompanyades de ventada forta i també de molt aparell elèctric. Doncs passarà això fins a primera part de la tarda, afectarà les comarques gironines i ja ho diem del nord de Barcelona, i de cara al vespre les precipitacions seran intenses la vespre i la propera nit a la Costa Daurada, localment amb alguna tempesta que pot ser forta o molt forta. Per tant, precaució aquesta propera nit i la matinada i també a gaudir d'aquesta baixada de la temperatura, perquè avui les màximes estaran a tot Catalunya per sota dels 35, allà on més pugin serà 35, però bona part de Catalunya estarem entre els 30, 31, és a dir que... Vaja...
0: Un canvi important, sí.
3: Podrem sortir al carrer i llavors... Anem a prendre alguna cosa.
0: Gràcies, Tomàs, una abraçada.
3: Fins ara.
0: És important aquestes dues coses que deia el Tomàs Molina. És veritat que si sou matiners com nosaltres ho notareu només sortir al carrer avui, per exemple a la ciutat de Barcelona, és la primera vegada en tot aquest estiu que l'aire és diferent, que com a mínim no notes l'aire tan calent com notaves aquests dies. I la segona, es manté l'alerta pel temporal, és a dir, tant avui com demà, Protecció Civil té activat el pla per inundacions. I encara hi podríem afegir una tercera cosa, que és molta prudència si us banyeu aquests dies, perquè hem de lamentar la mort d'un home de 50 anys aconit mentre es banyava a la platja de Llevant. Destaquem això perquè en aquell moment hi havia bandera vermella i en aquell moment no es podia banyar i per tant aquest home n'hem de lamentar la mort que es banyava a la platja de Llevant, insistim, en bandera vermella. Amb aquest home ja són 20 les persones que han mort ofegades a les platges catalanes, una xifra tremendament alta i tremendament preocupant. I també és preocupant el que ens ha arribat de les últimes hores del Perú.
4: Está registrando un movimiento telúrico, le pedimos a la población que mantengan la calma, por favor, sabemos que esto ha ocurrido ya durante la semana, se registra un movimiento telúrico.
0: Hem tingut un nou terratrèmol a Llatinoamèrica, magnitud 7,2 al Perú. Ha passat a la regió sud del país. De moment, per sort, no consten ni víctimes ni danys importants, bàsicament perquè l'epicentre ha estat al mar, però és el tercer terratrèmol a l'Amèrica Llatina en un mes i mig, després dels que hem tingut a Venezuela, amb Colòmbia, en aquests casos sí, amb centenars de persones mortes i també de ferides. Ara són les 7:05. Tornant a Catalunya, avui al matí de Catalunya Ràdio volem parlar de trens.
5: Ens permet reforçar la xarxa ferroviària en termes de capacitat, en termes d'eficiència, d'equilibri territorial, també un nou corredor ferroviari central que és una nova ruta tant per mercaderies com per viatgers, com deia, també per alta velocitat.
0: És la consellera Sílvia Paneque parlant d'aquesta nova ruta d'alta velocitat entre Lleida i Barcelona que passaria pel Vallès, que evitaria travessar Tarragona. Feia 20 anys que aquest projecte està guardat al calaix, és allò de l'eix transversal ferroviari. Si això tirés endavant endavant suposaria crear una estació de tren al Vallès. La pregunta és on? Hauria de ser, perquè aquí diversos ajuntaments, diguem-ne, ja aixequen el dit. Avui els hi preguntarem als ajuntaments de Sabadell i de Sant Cugat què en pensen d'aquesta proposta. També tornem a parlar avui de les residències de gent gran, perquè aquesta setmana aquí al matí de Catalunya Ràdio us hem explicat que una de cada dues no té aire condicionat a les habitacions. I en un context justament en què tenim cada vegada més calor i els estius cada vegada són més complicats, els centres admeten que això s'ho hauran de mirar. El que passa és que no saben gaire com fer-ho.
6: No és tan important el fet de l'habitació, que jo crec que l'habitació, l'aire el lleves, lo poses, ells no estan acostumats a això, llavors nosaltres estem trobant aquesta estabilitat de dir tots els passadissos ben climatitzats, totes les habitacions amb ventiladors potents.
0: És el que deia aquí al matí de Catalunya Ràdio la presidenta de la patronal de la residència, la Cinta Pasqual. Avui parlarem amb els familiars de residències. L'associació 5+1, la recordareu, van ser molts habituals les seves crítiques i retrets durant la pandèmia, doncs avui tornarem a parlar per veure com viuen aquesta situació. Tot això quan hem sabut a les últimes hores que després de tot el que hem explicat aquí al matí de Catalunya Ràdio al voltant de la recollida d'escombraries, l'Ajuntament del Vendrell finalment s'admet o accepta o es compromet, diguem-ne, a modificar el sistema de recollida porta a porta. De moment serà en aquelles zones on hi ha més segones residències i on cada vegada hi ha més bosses d'escombraries al carrer, com ens denunciaven ahir els veïns.
7: No s'adapten a una persona que ve els divendres a la tarda, el dissabte sí el pot posar, però el diumenge ja no pot deixar el porta a porta, no pot deixar els cubells a la porta de la casa durant tota la setmana.
0: És el que ens deia ahir al matí de Catalunya Ràdio l'Ernest Rosselló, que presideix l'Associació de Veïns dels Masos i Nirvana del Vendrell. Tot això, un dia en què mirarem a Ceuta perquè fa 3 setmanes justes de l'entrada massiva a la ciutat procedent del Marroc. I aquesta nit almenys un miler de migrants han passat aquestes últimes hores, han dormit en els centres temporals d'acollida que ha anunciat el govern espanyol. Hi ha 500 persones, però, que han tornat a la platja del Trampolín de Ceuta, d'on les havien desallotjat. Per cert, que avui llegim al diari El País que el govern espanyol hauria sondejat el rei per si el tema de Ceuta es complicava, que hi hauria un ministre del govern de Pedro Sánchez, no el president espanyol, que hauria sondejat la Zarzuela per si es plantejava fer una trucada al rei del Marroc per resoldre la situació, una trucada que no es va produir. Tot això a les portes d'aquesta manifestació anti-immigració convocada a Barcelona per demà. Hi ha una convocatòria de l'organització que es diu Safe Europe Act, obertament xenòfoba, obertament blancocèntrica. Avui, en temps d'agora, parlarem amb el Miquel Ramos, ja el coneixeu, periodista especialitzat en extrema dreta, perquè ens digui qui són aquesta gent i què hi ha darrere d'aquesta proposta. I encara alguna cosa més de les últimes hores. A Lleida, el jutge ha deixat en llibertat amb càrrecs 5 dels detinguts relacionats amb aquella batalla campal que va haver dissabte passat amb més d'un centenar de persones.

0: ante nuestro equipo. Y
1: així insistia el president de l'Atlètic de Madrid. En qualsevol cas, el Barça debuta a la Lliga aquest cap de setmana, diumenge, contra l'Elx. L'Espanyol juga demà contra el Madrid. Debuta Mourinho.
2: El Madrid, para mí, del punto de vista profesional, es el top de una carrera de...
1: És el que deia l'entrenador del Madrid. Avui, d'altra banda, tenim el Barça femení al Gamper, el Brighton anglès, a l'estadi Johan Cruyff, i una cosa més de futbol.
3: No, esperamos que la escuadra puede hacer bien, solo la para ayudar.
1: És Ronaldinho, que ha fitxat per un equip de la Lliga Italiana de la Sèrie C, que es diu Ravenna. És una estratègia comercial, ho han dit obertament, i es preveu que jugui com a mínim un partit oficial Ronaldinho, que té 46 anys. I també de les últimes hores. Ariana Grande ha tornat a criticar l'administració de Donald Trump per utilitzar la seva música en vídeos a les xarxes socials. Trump va posar aquesta cançó que sentim en un post on carregava contra les esportistes trans. Grande li ha respost dient, en un dels comentaris de la publicació de Donald Trump, dient: no tornis a fer servir mai més la meva música. Doncs així comença el divendres. Molt bon dia a tothom.
4: El Matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
1: Avui a l'hora del Matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una horeta i mitja, Marta Monforte, Aitor Arriaga, Sònia Andolf i Carlos Tavera. I a les 7 i 10 minuts, Marta Viana, Sílvia Creus, Francesc Soler, molt bon dia.
5: Bon dia.
1: Ho dèiem ara, pluges intenses.
6: Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges molt intenses avui i demà dissabte. Poden descarregar tempestes que poden superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora en diversos punts del litoral, el prelitoral, la Catalunya central i el nord-est del país.
7: Una situació que es complicarà de cara al vespre i que s'allargarà fins demà, sobretot al litoral i al prelitoral sud. La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha demanat precaució per a les possibles crescudes de rius i rieres. Ho deien declaracions a aquesta casa.
8: Hem d'estar alerta, estar amatents a la informació que tinguem del radar meteorològic, des dels mitjans de comunicació. Anem molt en compte amb les activitats a l'exterior i amb la conducció. Si tenim algun fenomen d'aquests que en un moment doncs, ens impedeix la visibilitat, doncs el que diem sempre, aturar el vehicle en algun lloc amb seguretat i esperar-nos que passi aquest xàfec. I també doncs, vigilar aquelles zones que siguin inundables.
9: El Servei Meteorològic de Catalunya desaconsella anar a l'alta muntanya per les tempestes amb pedra i les fortes ratxes de vent i avisa que el canvi de temps també pot alterar l'estat del mar i que cal tenir-ho en compte a l'hora d'anar a la platja.
1: Primetes.
6: Les fortes pluges i les calamarsades van afectar principalment ahir l'Anoia, l'Alt Penedès, el Baix Llobregat i el Vallès Occidental i Oriental. Els bombers van atendre un centenar d'avisos, sobretot per retirar branques d'arbres i altres objectes caiguts pel vent, així que també van treballar en petites inundacions.
1: Fortes ràfegues de vent.
7: El País Valencià. El temporal va deixar-ne de gairebé 150 km per hora a la Ribera Alta i va causar diversos desperfectes.
1: València, Pepa Ferrer.
10: Han estat esclafits humits acompanyats de granís i amb ràfegues de vent que han superat els 140 km per hora i han afectat sobretot la Canal de Navarrés i la Ribera. A Carcaixent, per exemple, els desperfectes són nombrosos. Arbres caiguts, despreniments de façanes i una urbanització que s'ha quedat sense llum per la caiguda d'un arbre. I a Alzira, l'església de Santa Caterina s'ha quedat amb la cúpula al descobert. Si dimecres l'alerta era per calor, dijous l'alerta ha estat per tempestes i la guàrdia no es pot abaixar. Carol Almiñana és l'alcaldessa de Carcaixent.
11: Estem parlant de vents de més de 140 km hora, que han deixat després Carcaixent, pues vamos, totalment un desastre. Quan no és pluja és vent, quan no és vent és calor, vull dir, és un no parar.
10: Des de València, Pepa Ferrer per al Matí de Catalunya Ràdio.
1: I gairebé 1.500 persones
9: han mort a Catalunya per causes atribuïbles a la calor durant aquest estiu. L'Institut Carlos III de Madrid ho calcula a través d'un mètode estadístic que estima l'accés de mortalitat respecte al que seria esperable i calcula quina part es pot atribuir a les temperatures.
6: Segons aquests càlculs, Catalunya concentra una tercera part de les 4.500 morts relacionades amb la calor al conjunt de l'estat espanyol. Són dades estimades des de l'1 de juny al 15 d'agost. Les dades també apunten que la primera quinzena d'agost ha sigut especialment dura amb 1.100 morts al conjunt de l'estat, la meitat de les quals a Catalunya.
1: I nou terratrèmol.
7: Aquesta vegada el sisme d'una magnitud de 7,2 ha afectat una regió del sud del Perú, però no consten víctimes ni danys importants. La diferència amb les tragèdies de Veneçuela i Colòmbia és que en aquesta ocasió s'ha registrat a més de 100 quilòmetres de profunditat.
1: Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
12: Segons l'Institut Geofísic del Perú, l'epicentre situava a 35 quilòmetres de la localitat peruana de Coracó.

0: Això és a uns 700 quilòmetres de Lima, la capital del país andí. Tot i que ha estat un sisme de poca durada, s'ha notat amb força, amb intensitat, a una bona part de la zona andina. L'ensurt el narraven en directe, d'aquesta manera que sentirem, en un programa de la ràdio peruana Exitosa.
1: Se registra un movimiento telúrico, la calma, tener ya preparado la mochila de emergencia, lo conversamos a diario aquí en Exitosa, por favor mantengamos la calma.
0: Terratrèmol al Perú, que se suma als de Venezuela i Colòmbia d'aquests darrers dos mesos. A Venezuela, més de 6.000 persones morien, mentre que 300 a Colòmbia. Des de Buenos Aires, Joan Biosca, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Un quart de vuit, primera nit.
3: Almenys un miler de migrants han passat la primera nit en instal·lacions d'acollida tres setmanes després de l'entrada massiva a Ceuta.
2: Marc Camps.
4: Tot després que aquest dijous un ampli desplegament policial desallotgés i reubiqués 1.500 persones de la platja del Trampolín. Mig miler, però, ja hi han tornat. El govern espanyol ha habilitat dos campaments temporals amb un total de 1.800 llits. El de Loma Margarita, ubicat en una esplanada d'ús militar, està pensat per acollir 1.200 subsaharians, i el de Loma Colmenar, un gran pàrquing de vehicles, està pensat per acollir 500 marroquins. La ministra de Migracions, Elma Saiz, diu que és un primer pas per normalitzar la situació, però pel president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, és una mesura insuficient.
5: Ha sido un trabajo que pone en el centro lo humanitario.
6: Y digo que el gobierno no está a la altura porque no está poniendo los medios necesarios para que se consiga esa normalidad. A este ritmo no saldrían de Ceuta las personas que han llegado, por lo menos, en un año.
4: Marc Camps, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Enquistada.
7: La situació dels menors migrants a Ceuta. El Partit Popular defensa que se'ls ha d'expulsar i manté el seu no a acollir-los, tal com ha pactat amb Vox en algunes comunitats.
2: Ara bé, hi ha barons populars que fan equilibris i reconeixen que hauran d'acatar la llei.
8: Madrid, Dani Sáenz de Aja.
9: Vox recorda al PP que han signat.
10: La Junta de Andalucía, por supuesto, está en contra de cualquier reparto. Y nos vamos a poner por tierra, por mar y por aire.
9: I en línia amb el que ha marcat Feijóo, Moreno Bonilla diu que el retorn de tots els migrants és l'objectiu.
11: No hay otro. Cualquier otra cosa es crear un problema todavía mayor.
9: Però afegeix que s'ha de complir la llei, igual que fa l'extremeña María Guardiola.
12: Trabajar para que esos menores puedan volver con sus familias. Ese debe ser el objetivo prioritario. No obstante, Extremadura siempre va a cumplir con la legalidad, siempre.
9: Justament Extremadura acaba d'acollir quatre menors arribats a Ceuta dies abans de l'entrada massiva. Fons del govern espanyol recorden que el repartiment a que obliga la llei d'estrangeria no s'atura i que en 2026 ja s'han distribuït 1.750 xiquets per tot l'estat. Des de Madrid, Dani Sáenz de Aja, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Més qüestions al matí de Catalunya Ràdio. Rècord de població.
3: Les Terres de l'Ebre freguen el màxim històric de població amb 190.000 habitants gràcies a l'arribada de migrants, segons les dades d'un informe de la Universitat Rovira i Virgili. Les comarques més beneficiades són les de la costa.
2: Jordi Barranca.
13: El major creixement es produeix a les dues comarques de la costa, el Baix Ebre i el Montsià. A la Ribera d'Ebre també creix, però menys, i on es redueix és a la Terra Alta. Miquel Àngel Bové és el director de la Càtedra d'Economia Local i Regional de la URB.
14: Fem 6 anys de creixement continuat. Potser l'any passat hi havia hagut una mica de desacceleració, però enguany se torna a recuperar aquesta tendència creixent, apropant-se doncs, quasi als 190.000 habitants, que seria un moment aquest rècord històric, i que segueix amb aquesta dinàmica també del conjunt de Catalunya.
13: L'informe també posa deures en àmbits com el sector serveis. Des de Tarragona, Jordi Barranca, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Batalla campal.
7: A Lleida, el jutge ha deixat en llibertat amb càrrec 5 detinguts dilluns a la nit arran dels aldarulls entre grups de joves i membres de la comunitat pakistanesa.
2: Els Mossos i la Guàrdia Urbana s'han reunit amb el col·lectiu per demanar-los que denunciïn si són víctimes de delictes.
8: Lleida, Pere Joan Álvarez.
15: Recordem que estem parlant d'un conflicte que s'origina pels robatoris i agressions constants que membres de la comunitat pakistanesa hindú haurien patit des de fa temps per part de joves. Els immigrants rebutgen els fets i fan mediació per recuperar la tranquil·litat. Sentim Mohammad Iqbal, representant de la comunitat pakistanesa a l'associació Integra Lleida.
16: I jo quiero hablar con todo el mundo que con cual gente vive la herida, por favor, vive tranquilo, dejar libre todo gente. No quiere problema con nadie.
15: El reforç del dispositiu policial al voltant del parc de les vies es mantindrà tota la setmana. Des de Lleida, Pere Joan Álvarez, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Extrema dreta.
3: Sectors culturals d'Alemanya alerten de la possible victòria de l'extrema dreta a les eleccions del Land Saxònia-Anhalt d'aquí a dues setmanes.
7: A la capital de l'estat, Magdeburg, els professionals de teatre temen que la programació quedi condicionada si governa Alternativa per Alemanya.
2: Berlín, Jordi Regàs.
17: Alemanya, la por d'una majoria absoluta per la l'extrema dreta a les eleccions de l'estat federal de Saxònia-Anhalt està portant els sectors artístics a prendre posició. És el cas del Teatre de Magdeburg, a la capital del Land, escollit com el millor teatre d'Alemanya. Ara el seu director, Julian Chabas, tem que les ingerències polítiques posin en perill una programació d'avantguarda.
18: Un teatre lliure no és aquí per posar sobre l'escenari la ideologia de la majoria del govern. El teatre ha de ser un contrapoder, un lloc on es pugui criticar.
17: Les enquestes donen, però, un 43% en intenció de vot a Alternativa per Alemanya i freguen la majoria absoluta. Des de Berlín, Jordi Regàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
19: Save Europe Act.
2: L'extrema dreta té previst manifestar-se demà a Barcelona en el marc d'una gira d'aquest moviment supremacista i anti-immigració. El portaveu dels comuns al Parlament, David Cid, s'assuma a les veus que demanen que no es permeti. Són declaracions a la CN.
20: Entenem que no s'hauria de celebrar, ho ha demanat també Gerardo Pisanero, que s'explori per part del govern de la Generalitat i de l'Ajuntament totes les possibilitats per prohibir aquesta concentració, perquè moltes vegades hi acaben acudint grups que són no, d'extrema dreta violenta.
19: Sense combustible.
3: Els atacs ucraïnesos contra refineries russes han deixat les gasolineres russes sense combustible. 7 de cada 10 tenen els dipòsits buits.
19: Ho ha anat a comprovar a Moscou la nostra corresponsal, Cristina Solies.
21: Els conductors cada dia fan cues de més d'una hora per repostar. Alguns, com l'Olesia i la Svetlana, entenen que és culpa dels drons ucraïnesos, tot i el silenci dels mitjans oficialistes.
22: Ningú explica res enlloc. Tornem a ser en un punt mort. Aviat viurem els racionaments com en l'antiga Unió Soviètica.
23: Hi ha un col·lapse per tot arreu. Entenem que les reserves no es poden recuperar tan ràpid. Totes les refineries que han estat destruïdes no ens poden subministrar nova benzina.
21: Rússia, tota una superpotència energètica, ara es veu obligada a importar gasolina d'altres països i a permetre que es distribueixi benzina per sota dels estàndards de qualitat. Des de Moscou, Cristina Solies, pel matí de Catalunya Ràdio.
19: Més cara.
7: Espanya és el país europeu on més s'ha encarit el carburant aquest estiu.
2: Ja porta 7 setmanes consecutives a l'alça, la gasolina s'ha disparat més d'un 18% i el gasoil un 21%.
19: Roger Santaló.
24: L'encariment és sobretot per l'augment de la demanda que hi ha durant les vacances, quan es fan més desplaçaments per carretera, i per la situació del mercat energètic, encara inestable pel conflicte a l'Orient Mitjà. De fet, això últim fa que el barril Brent també estigui en màxims. Aquest dijous ha rondat els 94 euros el barril, el preu més alt de tot l'agost. Aquesta situació ha obligat el govern espanyol a ampliar la bonificació fiscal del dièsel, que a partir de l'1 de setembre tornarà a tenir un descompte de 20 cèntims per litre. Roger Santaló, pel matí de Catalunya Ràdio.
19: 7:21 minuts, porta a porta.
3: El Vendrell modificarà el sistema de recollida de la brossa porta a porta que s'ha implantat en algun parts del municipi i que ha fet augmentar les bosses d'escombraries llançades al carrer.
19: Roser Parera.
25: La situació ha provocat moltes queixes. Una associació de veïns ha anunciat una ofensiva legal contra l'Ajuntament per insalubritat a causa dels problemes provocats pel nou servei. Segons l'entitat, no s'ha tingut en compte que a l'estiu es multipliquen els veïns i molts només hi passen al cap de setmana. L'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, admet que el sistema que s'ha implantat és massa rígid en alguns punts i diu que rectificarà.
26: En les zones més turístiques hem d'augmentar la flexibilitat o les facilitats per reciclar. I, per tant, el que anirem a un sistema mix, que vol dir porta a porta, i també contenidors intel·ligents, sobretot en aquells punts on hi ha apartaments.
3: Roser Pereira Moragues, pel matí de Catalunya Ràdio.
19: La restringeix.
7: Palamós, al Baix Empordà, tanca temporalment alguns camins de l'espai natural de Castell Caproig per seguretat.
2: Els motius són l'erosió que pateix la zona que es va cremar al novembre i el risc de despreniments a la Cala Corbs.
19: Maria Rovira.
27: Els camins tancats afecten dos trams. Un és el que va patir un incendi al novembre, que va cremar 4 hectàrees. Cal evitar-hi el pas de persones per contribuir a la regeneració de la vegetació. A més, la circulació de la gent feia que se n'accelerés l'erosió i es feia més perillós. L'incendi es va produir en finques a propietat de la Generalitat, que segons l'alcaldessa Maria Puig, hi farà accions de regeneració.
28: Surten més branques, més roques, és a dir, es converteix en un camí més difícil de transitar. S'està erosionant molt més de pressa, a part doncs, del risc de caiguda de branques, que això també es va valorar que esclar, hi ha arbres que també han sigut afectats.
27: Al tram del mirador de Cala Corbs hi ha un mur que dona al penya-segat, que està molt erosionat. Segons l'alcaldessa, hi fan periòdicament un seguiment geològic i ja hi havia la recomanació de no passar-hi per risc de despreniment sobre el penya-segat. Ara en tanquen el camí i esperen que el Ministeri de Costes, de qui depèn, hi pugui fer millores. Des de Girona, Maria Rovira, pel matí de Catalunya Ràdio.
19: I nou ofegat.
3: Mor un home de 50 anys mentre es banyava a Cunit, al Baix Penedès. Va passar ahir al migdia a la platja de Llevant en un moment en què hi onejava la bandera vermella. vermella que prohibeix el bany. Un socorrista va treure l'home de l'aigua ja inconscient i li va practicar maniobres de reanimació sense èxit.
7: Els efectius del SEM tampoc van poder fer res per salvar-li la vida. Des de l'inici de la campanya de bany, el 15 de juny, ja han mort 20 persones a les platges catalanes.
19: I 30 quilos de cocaïna.
2: Els Mossos investiguen l'aparició d'un fardell d'aquesta droga a la platja de Malgrat de Mar. En les últimes setmanes també se n'han localitzat a Badalona, Tarragona i Sitges, amb la particularitat que en tots ells el fardell portava una estampeta amb la imatge de Jesucrist, la Bíblia i una frase de record a una persona desapareguda.
3: A més, el 10 de juliol, un altre paquet amb aquesta mateixa imatge va ser trobat a Castelló, al País Valencià. Els investigadors sospiten que la mercaderia es podria haver perdut durant un trasllat entre les Balears i Catalunya.
19: En fi, 7 i 24 minuts. Anem a la informació esportiva. Miquel Muñoz, com estàs? Bon dia.
0: Bon dia.
19: Aviam, torn pel Barça femení i el Gamper.
0: A les 8 del vespre, les blaugranes s'enfronten al Brighton anglès a l'estadi Johan Cruyff. Després de la sortida d'Alexia Putellas, aquest estiu Patri Guijarro és la nova capitana de l'equip, acompanyada per Marta Torrejón, Irene Paredes, Aitana Bonmatí i Caroline Graham. Pel que fa a l'equip masculí, hi va presentar João Cancelo. El lateral portuguès arriba lliure i firma per 3 temporades.
1: Tenía en mi cabeza lo que quería, lo que podía pasar era quedarme ahí un año y no jugar, pero yo tenía en mi cabeza que quería volver al Barça y ese fue mi único objetivo y lo logré gracias a mí, a mi familia, a mis representantes también que han tenido un papel importante en volver aquí.
0: Els blaugranes debuten a la Lliga aquest diumenge al camp de l'Elx, a 2:15. L'Espanyol rep demà el Real Madrid a l'RCD Stadium, també a 2:15. I a segona, el Girona juga aquest vespre a les 9 contra el Còrdoba. No hi serà Ivan Martín, que marxa al Racing de Santander per 3 milions d'euros més un en variables. I el Sabadell juga aquest diumenge contra el Castelló sense el davanter Rodrigo Escudero, de qui ha rescindit el contracte.
19: I Pogacar torna a la Vuelta 7 anys després.
0: I és el gran favorit per guanyar-la. L'eslové arriba després de vèncer el Tour per 5a vegada.
4: Thank you for a nice reception in Monaco, where I live.
5: Gràcies per la bona rebuda a Mònaco, on visc. És bonic competir a casa. Estic emocionat per començar el recorregut per Espanya. Espero que puguem aconseguir victòries i lluitar pel mallot vermell.
0: La Vuelta comença demà a Mònaco amb 4 catalans a la sortida. Són David de la Cruz, Marcel Camp, Rubí, Pau Miquel i Marc Brustenga. La competició passarà per Catalunya dimecres amb una etapa entre Falset i Roquetes. I al Mundial d'Hoquei Herba, la selecció espanyola femenina amb 9 catalanes i la masculina amb 12 catalans es van classificar ahir per la següent fase. El combinat femení es va imposar per 3-0 a Nova Zelanda i el masculí per 3-2 a Irlanda.
19: I en handbol, el Granollers compleix els pronòstics.
0: I espera arribar a la final de la Supercopa de Catalunya després d'imposar-se al Sant Joan d'Espí per 20-34. La primera part, els vallesans només tenien 2 gols de marge, tal com destacava l'entrenador Antonio Rama.
6: La primera part per oblidar, i realment és d'aquests partits que sabíem que tens moltes coses a perdre, que l'equip contrari surt molt endollat, que tu et penses que no et costarà res, i realment és una assignatura que hem de millorar en aquest sentit. Competir tots els minuts contra tots els equips des del principi. Content per la reacció de l'equip, tot i que hem tingut una primera part molt dolenta.
0: Aquest vespre jugarà la segona semifinal masculina entre el Sant Vicenç i el Barça i les dues semifinals femenines, Mataró-Granollers i Sant Vicenç-Lleida. I acabem amb bàsquet. El Manresa ha anunciat el fitxatge de l'escort estatunidenc J.D. Notae, de 27 anys, provinent del Trapani Shark italià.
9: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
10: Jo després de la llet materna vaig passar a consumir gazpacho, però no té res a veure que jo m'hagi alimentat en gazpacho en que aquest plat sigui cuina catalana. És d'origen de cuina andalusa.
11: Aquest estiu, el restaurant Caníbal continua obert.
12: La sensació a vegades que restaurants on la hospitalitat sigui una bandera acabarà sent algo exclusiu.
11: Rescalfarem els millors plats que us hem servit durant la temporada.
29: I es prepara el microones sense que li calgui fer el xup-xup ni aquestes coses que es diuen en aquests guisats.
30: Tot és del nivell aquí, eh?
31: Sí. Un restaurant Caníbal a Berlín.
9: A l'estiu, dissabtes i diumenges a la 1 del migdia.
31: Amb Paula Molés.
32: Bon dia. En el sorteig de midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
2: 4 de novembre de 1970.
32: I el número de la sort, el...
2: 8.
32: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
9: Catalunya Ràdio.
32: Som 3CAT.
9: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
19: I com sempre arribarem a 2:15 amb un dels protagonistes del curs amb el Jovany i companyia.
33: Mosquit que han trobat a Islàndia són mosquits que et poden tornar boig. Collons, tu!
29: És un fet absolutament noticiable i que ha generat certa preocupació entre la comunitat científica i la islandesa.
8: La ràdio càlida.
13: Alberto, un bon dia.
8: Home, no? I ara tanquem el repàs de la premsa en el que els vintage, amb Alberto.
29: Molt bé, t'estàs donant pas a tu mateix?
8: Sí, avui he passejat pels carrers de Reykjavik i he conegut la primera islandesa en rebre una picada de mosquit.
29: Home, està ben trobat això. Veus un descobriment científic i veus la vessant humana. Està molt bé.
8: Es tracta de la Gordon Good Johnson.
29: Gordon Good Johnson. Molt bé.
8: Que ja ens acompanya a l'estudi, Gordon. Sí. Com estàs, Gordon?
14: Hello, Mar.
15: Hola, ha dit hola.
29: Molt bé.
8: T'ha picat un mosquit, Gordon.
15: Sí.
8: Com va ser aquest moment?
15: Recordo que estava banyant-me a un guèiser. Vaig aixecar-me a pescar un parell de bacallans que passaven per allà. I aleshores vaig veure passar la Bjork sobre un bloc de gel. Em va avisar que no anés més enllà del mur, perquè la noche és llarga i alberga peligros.
8: Va sentir dolor?
15: Diu que horrible, diu que va ser horrible.
8: I què vas fer llavors?
15: Va tenir la sort que el Sigur Rós passava per allà amb el seu camió de magma i me li va posar una mica a la picada.
29: A veure, Sigur Rós és un grup de música.
15: Jo, a mi no m'ha vist el missatge.
29: No és una persona.
19: I amb això arribarem a dos quarts. I ara diu...

0: I encara que no ho sembli, estem en alerta pel temps, però ara no és per la calor, ara és per la pluja. Protecció Civil ha activat l'alerta del pla per inundacions per la previsió de pluges molt intenses avui i demà. Tempestes que poden superar els 40 litres per metre quadrat. Ima Solés, la sotsdirectora de Protecció Civil.
1: Hem d'estar alerta, estar amatents a la informació que tinguem del radar meteorològic, des dels mitjans de comunicació, anar molt en compte amb les activitats a l'exterior i amb la conducció. Si tenim algun fenomen d'aquests que en un moment doncs, ens impedeix la visibilitat, doncs el que diem sempre, aturar el vehicle amb algun lloc amb seguretat i esperança que passi aquest xàfec. I també doncs, vigilar aquelles zones que siguin inundables.
0: És el que deia des de Protecció Civil la Imma Soler. Aquest temporal es va notar molt al País Valencià, amb moltes ràfegues de vent i molt fortes a la Ribera Alta.
2: Estem parlant de vents de més de 140 km hora, que han deixat després carquecent, pues vamos, totalment un desastre. Aquestes mesures de tancar-ho tot o de prohibir a les cafeteries i als bars de tindre terrasses muntades a partir de 12 del migdia han fet que les conseqüències no hagin sigut pitjors. Afortunadament no han hagut que lamentar en les personals. Quan no és pluja és vent, quan no és vent és calor, vull dir, és un no parar.
0: És l'alcaldessa de Carcaixent, Carol Alminyana, en declaracions de Catalunya Ràdio, i aquesta nit a Ceuta almenys un miler de persones han passat o han dormit en instal·lacions d'acollida, la primera nit, tres setmanes després de l'entrada massiva a la ciutat des del Marroc. Per la ministra El Massaid, aquest és un primer pas per normalitzar la situació. Pel president de Ceuta, Juan Jesús Vives, és un pedaç.
3: Ha sido un trabajo bueno, que pone en el centro lo humanitario.
4: Y digo que el gobierno no está a la altura porque no está poniendo los medios necesarios para que se consiga esa normalidad. A este ritmo no saldrían de Ceuta las personas que han llegado, por lo menos, en un año.
0: I aquí, al matí de Catalunya Ràdio, ja sabeu que aquesta setmana us hem anat explicant, us hem anat recollint les queixes de veïns de diversos municipis on s'aplica la recollida d'escombraries porta a porta. Ahir sentíem la queixa d'una associació del Vendrell que ens deia que en alguns barris això directament no funciona. Poques hores després d'aquesta entrevista, l'alcalde del Vendrell anunciava canvis.
5: En les zones més turístiques hem d'augmentar la flexibilitat o les facilitats per reciclar. I, per tant, el que anirem a un sistema mix, que vol dir porta a porta i també contenidors intel·ligents, sobretot en aquells punts on hi ha apartaments.
0: Són els canvis que anunciava l'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez. I pel que fa als esports, Miquel Muñoz.
6: Aquest vespre el Barça femení juga al Gamper contra el Brighton anglès amb Patri com a nova capitana i el masculí s'estrena a la Lliga aquest diumenge al camp de l'Elx, mentre que l'Espanyol rep demà al vespre el Real Madrid.
0: I quan passen 3 minuts de 7:45, reprenem el que dèiem, eh? Continua aquesta alerta per pluges, que la bona notícia és que ha refrescat bastant l'ambient, Tomàs Molina.
7: Canvi de temps, baixada la temperatura que avui doncs ja no passarà allà on més calor faci dels 35 graus i la major part del país les temperatures estaran entre els 30 i els 33-34 en un dia en conjunt variable amb nuvolades i alguns ruixats i algunes tempestes a les comarques gironines i nord de Barcelona que localment poden ser fortes i de cara al vespre les tempestes donarien sobretot a la Costa Daurada durant la nit i la matinada les tempestes podrien ser fortes i acompanyades de ventades també molt destacables. Un dia, doncs, d'inestabilitat, però també amb moltes clarianes.
0: Gràcies, Tomàs. Actualitzem la mobilitat a aquesta hora. Sílvia Andrés, què ens expliques? Bon dia.
8: Bon dia. La circulació de la línia RL4 està interrompuda entre les estacions de Calaf i Manresa, ja que les condicions climatològiques adverses de les últimes hores ha afectat la infraestructura. Hi ha servei alternatiu per carretera per cobrir el tram afectat. També el tren que tenia previst arribar a Portbou des de Girona a les 7:50 va amb 20 minuts de retard.
0: Gràcies, Sílvia. Les carreteres com les tenim? Mariluz, bon dia.
9: Hola, bon dia. Doncs en general tranquil·les, però hi ha un parell d'incidències a l'est del Llobregat, la C-16, aturades a Guardiola de Berguedà en direcció Barcelona a causa d'un accident que talla un carril i tallada a la comarcal 147 al terme d'Alt Àneu al Pallars Sobirà per una esllavissada d'aquesta matinada.
0: Mariluz García, gràcies. Fins ara.
9: Fins ara.
0: Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una horeta, mal contada, Marta Monforte, Aitor Arriaga, Sònia Andolf i Carlos Tavera, però de moment mirem els diaris. I comencem, com sempre, aquesta hora per les portades i les opinions més destacades que trobem. Maria Sagil, Francesc Soler, què tal? Molt bon dia.
10: Bon dia.
0: Què tenim avui?
11: Els editorials de l'Ara i l'ABC coincideixen a tractar la importància de la vacuna contra el melanoma anunciada pels laboratoris Merck i Moderna. El diari madrileny defensa la inversió en investigació i conclou que la ciència ben entesa té un valor civilitzador, mentre l'Ara destaca les expectatives que es generen amb aquesta vacuna i la reivindica com un avançament necessari i fonamental per al progrés humà.
12: L'editorial de La Vanguardia posa el focus en el deute desbocat als Estats Units, alerta que l'administració Trump juga amb foc amb un deute públic que supera els 40 bilions de dòlars perquè es podria perdre la confiança en el dòlar i també afectar la resta d'economies mundials. L'editorial del periòdico també incideix en temes econòmics, concretament en la importància de la inversió en innovació per fer avançar l'economia. Destaca que a Espanya hi ha brots verds esperançadors en matèria d'innovació, però reclama inversió i sobretot més talent tecnològic de professionals del país i no estrangers.
11: Al País, la professora de Ciència Política Eva Borreguero publica un article sobre l'acord de defensa conjunta signat per Turquia, l'Aràbia Saudita i el Pakistan i que estableix que un atac a qualsevol d'aquests tres països es considerarà un atac contra tots ells. Per Borreguero, la Unió Europea hauria de prendre nota d'aquest acord militar, sobretot arran de la crisi migratòria de Ceuta.
12: Precisament sobre Ceuta, el periòdico revela que Espanya va frenar un pla de seguretat a la ciutat autònoma arran del desglàs amb el Marroc. Explica que la iniciativa del govern espanyol va néixer després de l'entrada massiva de migrants del 2021 i pretenia reforçar la vigilància de mesquites i accessos a la ciutat autònoma, però que no es va arribar a materialitzar.
11: El País també aporta nous detalls sobre la crisi. Titula que el govern espanyol va sondejar al rei sobre l'oportunitat de fer una trucada al rei del Marroc per la crisi de Ceuta i que Felip VI no descarta aquesta intervenció o la visita a la ciutat si li demana el president i quan sigui, textualment diu, útil i raonable. El diari també apunta que la relació entre els dos monarques no és tan estreta com la que tenien els seus respectius pares.
12: La Vanguardia destaca avui que utilitzar la intel·ligència artificial per a treballs escolars perjudica l'aprenentatge. Un estudi pioner constata que els alumnes que deleguen tasques a la tecnologia milloren la nota en els deures, però a l'hora de fer els exàmens la nota cau un 20%.
11: Justament, el Punt Avui aposta per resseguir la història de l'audiollibre en un reportatge de Lluís Llor que conclou que el sistema no amenaça el llibre en suport de paper, però sí que està amenaçat per la IA.
12: I finalment, a la contra de la Vanguardia, llegim una entrevista amb David Liberson, rabí de Barcelona, que afirma que els jueus continuen esperant l'arribada del veritable Messies.
0: Dos quarts i mig d'avui, al matí de Catalunya Ràdio, fem un cop d'ullar altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb la Sílvia Creu. Sílvia, bon dia.
10: Bon dia.
0: A veure, hi ha una polèmica en això, és molt interessant. Pagar 70 euros d'entrada per un concert on ja saps d'entrada que no veuràs absolutament res.
10: Ah, efectivament, no només no veuràs l'escenari, sinó ni tan sols les pantalles gegants. De les entrades amb poca visibilitat, s'ha passat directament a les localitats amb zero visibilitat. La nova gira del cantant Bruno Mars inclou aquest tipus d'entrades elegantment anomenades audio only, tot i que tampoc t'asseguren que el so tingui una qualitat a l'altura del preu. Mm. El 2023, Beyoncé ja va vendre seients darrere l'escenari sense visió per uns 157 dòlars, que, un cop sumades les comissions, podien arribar en alguns casos a 350. La indústria del ticketing, que se'n diu, va apujant l'aposta per veure fins on arriba la devoció i el FOMO dels fans, però no oferint millors experiències, sinó més degradants. Ho llegim a El País.
0: I l'emoji que plora a raig, el més utilitzat el 2025.
10: Ho diu una anàlisi del New York Times sobre dades del teclat Gboard de Google, amb una mostra de 665 milions d'emoticones. Aquest emoji ha desplaçat del capdamunt del rànquing dels més utilitzats els dos que ploren de riure, el que està una mica tort i el normal, el que són el segon i el tercer ser respectivament, però no pel que podríem pensar, que és que anem pel pedregar i tothom plora, sinó perquè els més joves troben obsolets els emojis de riure, suposo que deuen pensar que el fan servir massa els boomers, això i diuen mateix. Doncs riem tant que fem servir aquest de plorar molt. Entre els cinc més utilitzats hi ha el cor vermell i les mans que resen ajuntades. La rosa pensida ha substituït el cor trencat i el pols de cap amunt, que ho sàpigues, només el fan servir els boomers. Ho recull la sexta.com.
0: Ho vaig llegir ahir, és fascinant que la rosa pensida hagi substituït el cor trencat com a emoji de m'has deixat fotut. En fi. Va, es crea una universitat del perreo.
10: Sí, l'ha creat el cantant porto-riqueny Wisin, conegut com El Sobreviviente, amb l'objectiu d'estudiar, preservar i difondre la història del reggaeton i donar-li el rigor i el lloc de respecte que diu que es mereix. La Universitat del Perreo obrirà oficialment d'aquí 13 dies i té com a lema El ritme és el currículum, el carrer és el campus. A la seva pàgina web universitatdelperreo.com hi veiem que es podran estudiar càtedres de ritme aplicat o epistemologia del flow, i que s'investigaran àmbits com la cadència, el dembow i la cultura urbana. Saps què és el dembow?
0: No, però és que m'ha fet gràcia.
10: Jo ho he buscat. És això que ballen remenant el cul
0: ah,
10: i
0: el
10: les noies i el noi se refrega per darrere.
0: Veus?
10: Això ho hem llegit a l'Ara.
0: Vinga. Va, continuem el repàs de la premsa. Aquesta hora els destacats, també en Internacional i Economia, amb la Marta Viana i el Carlos San Andrés.
13: Comencem per la premsa nord-americana, que es fa ressò que pel canal de Panamà hi navegaran menys vaixells a partir del setembre. La raó? Doncs la sequera, que encara s'ha vist més accentuada pel fenomen del Niño. Ho llegim al New York Times i també al Financial Times, que explica que a partir del 3 de setembre hi passaran 32 vaixells i no 36, com fins ara, i com els preus per creuar el canal van assolir màxims històrics a l'agost per culpa, en bona mesura, de la guerra amb l'Iran i el tancament d'Hormuz. A la premsa britànica encara cueix, evidentment, el tema Meghan i Enric. The Telegraph explica que ara l'estratègia del príncep per recuperar la confiança del rei passa per no concedir més entrevistes parlant sobre la vida privada de la reialesa. A The Guardian també expliquen que Nathan Kovnas, que és l'acadèmic que va fer acusacions de plagi contra el professor de Cambridge, Jason Ardai, ha estat suspès per la Universitat de Gant, on ara feia classes. Les acusacions de plagi no es van demostrar mai, però Ardai va dimitir del seu càrrec i, de fet, el van trobar mort divendres passat a casa seva. L'investigador, ara suspès, va arribar a dir que les persones negres ocuparien pocs càrrecs d'alt perfil en una meritocràcia.
14: I comencem el repàs de la premsa econòmica amb Expansió. A la portada, el Banc Santander compra el banc americà Western Financial 6 mesos després d'anunciar l'operació. La compra s'ha acordat per 10.000 milions d'euros i té com a objectiu reforçar la posició de Santander als Estats Units. Aquesta operació accelera les fusions internacionals del banc espanyol, que fa poc més de 5 mesos ja va comprar el britànic TBS. Cinco Días alerta que la fusió entre Paramount i Warner podria costar 4.500 llocs de feina a Hollywood. La xifra es duplicaria i s'ampliaria tota la ciutat de Los Angeles. Són dades de l'informe de la consultora CBL Economics, que també apunta que entre els darrers 4 anys la ciutat ja ha perdut 52.000 llocs de treballs relacionats amb el sector audiovisual. I en clau catalana, un últim apunt, la Comissió Nacional de Mercats i Competències estudia expedientar la companyia de telecomunicacions gironina a Batel Telecom i la seva filial Fibracat Telecom, després d'utilitzar durant més de 7 anys les infraestructures de Telefònica. Segons explica Economia Digital, a Batel no comptaria amb l'autorització necessària de Telefònica ni tampoc hauria fet els controls de seguretat exigits durant tot aquest temps. L'empresa de telefonia Internet Low Cost disposa de 3 mesos per regular l'ocupació de 400 pals i canalitzacions alienes.
0: Passem a la premsa esportiva amb el Miquel Muñoz. Bon dia, Miquel.
15: Bon dia.
16: Amb un bon 11 inicial, vull guanyar 3 punts de glòria per la porta.

0: que fa figa.
1: Els primers 3 punts de glòria es disputen aquest diumenge al camp de l'Elx, amb un bon 11 inicial només amb futbolistes que hi vulguin ser, com escriu Cristina Cubero al Mundo Deportivo. A l'esquerra, Joao Cancelo, apassionat pel Barça, ha fet tot el possible per tornar. I al mig del camp, Rodri, el fitxatge estrella d'aquest estiu. Un orgull per als culers, com escriu Toni Frieros a l'Esport. I de carrilers per banda, somriures d'adolescents, com Lamine Yamal o Visibu. El que encara falta és un davanter centre molt facte. Lautaro sembla l'alternativa a Julián, tot i que a l'Esport, Lluís Carrasco demana oportunitats per a Hamza. Cares noves a l'11 del Barça femení. Van Asten, McCamey, Martina i Kerolin. Aquest vespre es presentaran al Gamper. I qui busca entrar als anals de la història és Tadej Pogacar. L'eslové comença demà la Vuelta, l'única gran volta que encara no ha guanyat. Campió del món i 5 cops guanyador del Tour. No s'espera que doni opcions a cap altre ciclista.
2: I ens falta la premsa del cor, Sílvia Andrés, bon dia.
3: Bon dia. Madonna, la diva del pop, ha fet 68 anys i ho ha celebrat amb tota la pompositat que la caracteritza. S'han portat 5 dels seus 6 fills, la seva parella i els amics a l'illa de Corfú, Grècia. La cantant s'ha fotografiat orgullosa amb els seus fills. Ara, el que crida més l'atenció és com Madonna anava vestida. Portava un vestit ben extravagant de la marca de luxe Dolce & Gabbana, tons blaus i daurats amb flors brodades. Madonna també portava una mena de barret fet amb flors de colors roses i taronges, res que semblava una versió moderna de Frida Kahlo. Busqueu la fotografia perquè no us la podeu perdre. En definitiva, que la reina del pop segueix escrivint als seus 68 anys la seva pròpia història amb la llibertat i reverència de que sempre ha fet gala.
4: Catalunya Ràdio.
5: A Múrcia, Sevilla i Jaén hi ha algú que està d'enhorabona? Forever. És que aquest divendres 14 d'agost, Eurojackpot de l'11 els hi ha lliurat més de 900.000 euros en premis. O sigui que els podeu felicitar Forever, el que dura el premi. I si vols que tu també et vagi molt bé Forever, juga a Eurojackpot de l'11. Cada dimarts i divendres per tan sols 2 euros pots de fins a 120 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari Forever.
6: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: A Lidl seguim batent el rècord de l'estalvi amb les millors ofertes. Aquest supercap de setmana, emporta't en format estalvi 200 grams de salmó fumat a 4,49. T'estalvies un 33%. Lidl, val la pena.
8: Aquest estiu hem somiat més. Amb llocs, amb gent, amb moments que no volem oblidar. I ara que s'acaba, hi ha un somni que pots compartir i endur-te'l amb tu. Torna de vacances amb un dècim de loteria de Nadal. Els millors somnis són els que es comparteixen. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
9: Aquest estiu al suplement s'escriu un crim. Bé, no exactament aquest tipus de crim. Els d'en Gil Prat sobre Roca, disseccionats pel doctor Verdalet.
10: Mort pesa molt, tant que pesa molt. Pesa com un mort, que diuen els catalans.
9: Tornen els draps bruts.
11: Jo crec que el pitjor que li pot passar a aquest tio és passar desapercebut.
9: Viatges, música, les entrevistes amb segell suplement i la finestra oberta al món.
12: Els matins del cap de setmana, a partir de les 9, el suplement d'estiu, amb Marina Alaminos.
9: A l'estiu també tenim esperit de cap de setmana.
5: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.
2: Tres quarts i un minut de vuit. Marta Viana, bon dia de nou.
13: Bon dia.
2: Què fa anys avui?
13: Va, a veure si això et soni.
2: Home. Sex and the City, Sex and the City, molt
13: bé. Doncs una d'elles fa anys, és Kim Cattrall, que em fa quants, què diries?
2: Ma Kim Cattrall, de les quatre, era la més gran.
13: Número rodó, va.
2: 60?
13: Una mica més.
2: 70?
13: 70.
2: 70! Molt ben portats, la Kim Cattrall.
13: Molt ben portats. Seguim amb Lewandowski, que em fa quants?
2: Lewandowski, 43.
13: 38. Ai,
2: és que ara que no és el Barça ja el veig més gran.
13: Sí, Usain Bolt. Aquell jo pensava que era més gran i no és tan gran.
2: No és tan gran. 50?
13: 40.
2: Ah, 40 anys, Usain Bolt, carai.
13: Molt fort.
2: Caram.
13: I acabem amb el rei del Marroc, Mohamed VI, que em fa...
2: 61.
13: 63.
2: Mira, aquí
13: m'he costat. Molt bé, molt bé.
2: I el santoral?
13: Avui és Sant Pius, és Sant Privat, Sant Maximià, Sant Teogoni, Sant Quadrat, Sant Patern i Sant Gilbert.
2: Gràcies, Marta Deiana. Aquest estiu, cada matí, una recomanació literària des d'una llibreria. Avui dues.
0: Hola, bon dia. Soc en Carlos Turat, llibreter de la llibreria Sense Paraules de Berga. Aquest estiu us vull recomanar el llibre Claus i Lucas, de l'escriptora hongaresa Agota Christoph, publicat per Amsterdam Llibres. És una novel·la que es basa en la història de dos germans bessons abandonats a casa de la seva àvia en un país en guerra. Per sobreviure a la crueltat del món, decideixen sotmetre's a uns entrenaments físics i mentals extrems que anoten en un quadern. És una novel·la colpidora, amb una escriptura directa, gairebé quirúrgica, que t'atrapa des de la primera pàgina. I aquí li recomano a lectors que busquin una història potent, lliure de sentimentalismes, i que vulguin un llibre que els marqui i els faci pensar molt de temps després d'haver-lo tancat. No us la perdeu.
14: Hola, sóc l'Aitana de la llibreria Bacus de Vic, i aquest estiu, que Homer se'ns ha colat a la llista dels més venuts i en Nolan està omplint els cinemes amb El retorn a Ítaca, a mi m'agradaria destacar una altra versió del mite homèric, com és el llibre Odissea, escrit per l'Stephen Fry i traduït per l'Anna Llisterri i editat per Ara Llibres. El vull recomanar a tots aquells que es vulguin acostar a la història d'Odisseu i potser no s'atreveixin a llegir el clàssic d'Homer. En Fry ens narra el retorn a casa dels combatents de Troia i ho fa exhaustivament, però de forma mena fresca i fins i tot divertida. Per amants de la mitologia, per a seguidors de l'autor de Troia, herois i mites, o només per a aquells qui volen un llibre de viatges a la Mediterrània ple de déus, monstres i combatents.
2: Recomanació del dia, la Sílvia Comet ens proposa el true crime Traedme a los Guapos.
15: Explica la pertorbadora història d'Eternal Values, una secta dirigida per un líder carismàtic que als anys 80 captava persones atractives o amb un futur brillant, prometent-los creixement espiritual i una vida extraordinària. A través del material d'arxiu i del testimoni d'un supermodel que va arribar a ser el professional de la passarel·la més ben pagat del món, la sèrie revela com el grup exercia manipulació psicològica, control i aïllament, i mostra les conseqüències d'aquella experiència en la vida dels seus membres. Per a fans de les sèries sobre sectes i crims reals, té 3 capítols i és a HBO Max.
2: 3:45 de 8, aquests són els sons del matí.
16: Els sons del matí.
17: Hem d'estar alerta, estar amatents a la informació que tinguem del radar meteorològic, anar molt en compte amb les activitats a l'exterior i amb la conducció.
18: Estem parlant de vents de més de 140 km hora, que han deixat després Carcaixent, pues vamos, totalment un desastre.
19: Hemos estado, seguimos estando y vamos a seguir estando acompañando a Ceuta para recuperar esa normalidad.
20: Y digo que el gobierno no está a la altura porque no está poniendo los medios necesarios para que se consiga esa normalidad. A este ritmo no saldrían de Ceuta las personas que han llegado, por lo menos en un año.
21: Se registra un movimiento telúrico. La calma, tener ya preparado la mochila de emergencia, lo conversamos a diario aquí en Exitosa. Por favor, mantengamos la calma.
22: En las zonas más turísticas hem d'augmentar la flexibilitat o les facilitats per reciclar. Anirem a un sistema mix, porta a porta, i també contenidors intel·ligents.
23: Valorem positivament que per primer cop des del passat 28 de novembre no s'hagi detectat cap senglar positiu a la zona zero de Collserola.
2: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el Miquel Muñoz. Transversal.
1: Recta que travessa o talla un sistema de rectes. L'eix transversal ferroviari és la nova ruta d'alta velocitat entre Lleida i Barcelona, un projecte que el govern ha recuperat i que passaria pel Vallès evitant travessar Tarragona.
2: Acollida.
1: Acte de convivència pel qual una persona és acollida a casa d'una altra. Almenys un miler de migrants han passat la seva primera nit en els centres temporals d'acollida que va anunciar el govern espanyol. 500 persones, però, han tornat a dormir a la platja del trampolín de Ceuta.
2: Retorn.
1: Acció de retornar, especialment de tornar al lloc d'on s'havia partit. El portuguès José Mourinho torna a la Lliga demà. L'Espanyol rep el Real Madrid a 2:15. L'entrenador va deixar el Madrid l'any 2013 i ara tornarà a dirigir el conjunt blanc.
2: Posem-hi ara 3 xifres amb la Sílvia Creus. 7,2.
24: És la magnitud a l'escala Richter del terratrèmol que ha sacsejat la regió andina de Ayacucho, al sud del Perú, i que ha fet, segons el primer balanç oficial, 3 ferits i ha afectat 22 habitatges i 6 escoles. El país s'ubica en una zona coneguda com el Cinturó del Foc del Pacífic, on es produeix un 80% de l'activitat sísmica mundial. Aquest terratrèmol, a més, ha tingut lloc poques setmanes després dels que van afectar Venezuela i Colòmbia.
2: 629%.
24: És el percentatge històric amb què han debutat a la borsa xinesa aquest dimecres les accions d'Unitree Robotics, el fabricant xinès de robots humanoides que salten i ballen. L'oferta pública inicial s'havia fixat en 150,8 yuans, 19 euros, i han acabat marcant un primer preu de 1.100 yuans, uns 141 euros a la borsa de Xangai. Unitree Robotics ha venut entre 2023 i 2025 més de 33.000 robots quadrúpedes, aquests que tenen aparença d'un gos, i més de 5.000 robots humanoides.
2: Més qüestions, més números. 341.
24: És el nombre de centres educatius que tindran plaques solars a les cobertes d'aquí a 2028 a Catalunya. L'objectiu és generar una energia neta que ajudi a reduir la factura de la llum de les escoles i els instituts i fins i tot d'altres serveis públics de l'entorn. I també preparar els centres educatius per afrontar les altes temperatures que estem tenint i tindrem encara més en el futur i que han provocat protestes, ja que avui dia només un de cada 10 centres de Catalunya està climatitzat.
2: Anem a les tres imatges amb el Carlos Sant Andrés. A la primera imatge hi veiem una avinguda amb arbres caiguts per terra. Això és el Zira, al País Valencià. És un passeig i al final del passeig es veu una església amb mitja teulada enfonsada i es veu fins i tot l'estructura de l'edifici.
3: Són alguns dels molts desperfectes que hi va deixar el temporal de vent i pluja. Al País Valencià les ventades van superar els 150 km per hora. A Catalunya, Protecció Civil manté en situació de prealerta al Pla Inuncat per la possibilitat de tempestes localment importants. Ahir els bombers van rebre una cinquantena d'avisos en només una hora, la majoria del Vallès Occidental, on van caure pedres de més de 2 centímetres de diàmetre. La previsió per avui indica més pluges, algunes possiblement torrencials.
2: A la segona imatge hi veiem la platja del Trampolín a Ceuta, mig buida, només queden les restes de bosses de plàstic, alguna caixa de cartró, alguna canya, una amb jaqueta s'ho mira tot des de la distància.
3: És la imatge de la platja de la Discòrdia minuts després del desallotjament de les persones que s'hi havien instal·lat. Ni la Guàrdia Civil ni la Policia Nacional han donat xifres exactes, però la premsa parla de milers d'immigrants. Després del desallotjament, unes 500 persones van tornar a la platja a recollir les seves pertinences. El govern ha habilitat 1.800 places i confirma que no obrirà més per fer front a l'emergència a Ceuta.
2: I la tercera imatge ens arriba des de la Xina. S'hi veu un tribunal i un home amb una granota blava escortat per dos policies amb un rictus molt seriós.
3: És Xu Yaun, qui havia sigut l'home més ric d'Àsia gràcies a la seva empresa de construcció. Ara s'enfronta a una condemna a cadena perpètua per ser un dels instigadors de la crisi immobiliària del gegant asiàtic. La decisió judicial també li imposa la confiscació de tots els seus béns i una multa a la seva empresa de 1.100 milions d'euros.
2: 5 minuts i arribarem a les 8. Repassem els titulars en 2 minuts amb la Marta Viana. Protecció Civil activa l'alerta del pla per inundacions per la previsió de pluges molt intenses fins demà.
24: S'esperen xàfecs intensos durant el matí a les comarques de Girona i a la tarda al Camp de Tarragona, al País Valencià. Ahir el temporal, amb cops de vent de més de 140 km per hora, va causar nombrosos desperfectes. Imma Soler és la subdirectora de Protecció Civil.
4: Si tenim algun fenomen d'aquests que en un moment doncs, ens impedeix la visibilitat, doncs el que diem sempre, aturar el vehicle en algun lloc amb seguretat i esperança que passi aquest xàfec. I també doncs, vigilar aquelles zones que siguin inundables.
2: A Ceuta, almenys un miler de migrants han passat aquesta primera nit en instal·lacions d'acollida.
24: Per la ministra de Migracions, Elma Saiz, és un primer pas per normalitzar la situació, però segons el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vivas, es tracta d'una mesura insuficient.
6: Ha sido un trabajo bueno, que pone en el centro lo humanitario.
20: Y digo que el gobierno no está a la altura porque no está poniendo los medios necesarios para que se consiga esa normalidad. A este ritmo no saldrían de Ceuta las personas que han llegado, por lo menos, en un año.
2: Llibertat amb càrrecs per 5 detinguts dilluns a Lleida arran d'aquells incidents i d'aquella baralla multitudinària entre la comunitat pakistanesa i un grup de joves.
24: Els Mossos i la Guàrdia Urbana s'han reunit amb el col·lectiu de migrants.
2: Espanya és el país europeu on més s'ha encarit el carburant aquest estiu.
24: Ja porta 7 setmanes consecutives a l'alça, la gasolina s'ha disparat més d'un 18% i el gasoil un 21%.
2: I el Vendrell modificarà el sistema de recollida de brossa porta a porta.
24: El canvi arriba després que l'Associació de Veïns dels Masos i Nirvana del Vendrell hagi denunciat que no s'adapta a la realitat dels barris. Ernest Rosselló, el seu president, ahir al matí de Catalunya Ràdio.
7: No s'adapten a una persona que ve els divendres a la tarda, el dissabte sí el pot posar, però el diumenge ja no pot deixar el porta a porta, no pot deixar els cubells a la porta de la casa durant tota la setmana.
8: Avui un dia de temperatures més baixes. Ara mateix l'ambient és més fresquet que no pas matinades anteriors, amb màximes avui també que les més altes arribaran als 34-35 graus, però bona part del país estarà entre els 30 i els 32-33, amb una calor, per tant, doncs, força més moderada, en un dia inestable, sobretot a les comarques gironines i nord de Barcelona, aquest matí amb alguns ruixats, amb algunes tempestes que poden descarregar amb moderada, forta intensitat, i de cara a la tarda vespre i també la propera matinada, les tempestes més importants correspondran a l'àrea de de la Costa Daurada, localment amb alguna tempesta que podria anar acompanyada de ventades fortes. També cap al Pirineu poden haver-hi ruixats i tronades al llarg del dia d'avui, en un temps que també tindrà moltes estones amb sol.
2: Actualitzem el trànsit. Mariluz García, bon dia de nou.
5: Bon dia, hi ha cua ja ronda de dalt a l'altura de Vall d'Hebron, direcció Llobregat, a causa de les obres. Es manté tallada la comarcal 147 al terme del Tàneu, al Pallars Sobirà, per una esllavissada que ha passat aquesta matinada, i un carril tallat a l'eix del Llobregat, la C-16, direcció Barcelona, a causa d'un accident.
2: Gràcies, Mariluz. Fins ara.
5: Fins ara.
2: Tot cop d'ull al transport públic, també a aquesta hora. Ens actualitzem. Sílvia Andrés, bon dia de nou.
9: Bon dia de nou. La circulació de la línia RL4 està interrompuda entre les estacions de Calaf i Manresa. Hi ha servei alternatiu per carretera per cobrir el tram afectat. Destacar que la línia R6 de Ferrocarrils de Catalunya funciona amb retards de 15 minuts entre les estacions de Sant Esteve Sesrovires i Igualada per una avaria a les instal·lacions.
2: Parella minuts, arribarem a les 8 del matí. Ja sabeu que aquest és el raconet que tenim per a vosaltres per si li voleu dedicar una cançó a algú. L'únic que heu de fer és enviar-nos una nota de veu, corteta, si pot ser, al 636-360609, 636-360609, i ens dieu quina cançó li voleu dedicar. I aquí és el que ha fet la Rosa, per exemple.
10: Hola, soc la Rosa, de Calella. M'agradaria dedicar-li a la meva germana Montse la cançó T'estimo, d'en Lluís Llach. Moltes gràcies.

0: Molt bon divendres a tothom, com esteu? Molt bon dia. Un dia en què es nota una certa baixada de les temperatures, de fet, si sou com nosaltres dels que matineu, ho haureu notat, així que heu sortit de casa, que és el primer dia en moltes setmanes que no feia aquest aire càlid que hem tingut en aquestes últimes setmanes, com dèiem, en aquests últims dies. De tota manera, alerta amb les pluges, perquè Protecció Civil manté activat en fase d'alerta el seu pla per inundacions per avui i per demà, en previsió de pluges intenses. Ahir ja vam tenir problemes importants al País Valencià, per sort no consta que ningú no prengués mal, però hi ha destrosses importants. També destrosses importants aquesta matinada a Perú. Un altre terratrèmol, el tercer terratrèmol a l'Amèrica Llatina en el que portem d'estiu després de Venezuela i Colòmbia. En aquest cas no consten víctimes mortals tampoc. Sí consten 3 persones ferides i algunes destrosses en una vintena d'edificis, bàsicament cases particulars i també escoles. Avui, que continuarem parlant de la calor, perquè parlarem de les residències de gent gran. Ja sabeu que aquesta setmana, aquí al matí de Catalunya Ràdio, hem dedicat una estona important a parlar que moltes residències de gent gran, de fet la meitat, no tenen aire condicionat a les habitacions, sí, als llocs comuns, però no a les habitacions. Des de la patronal de la residència se'n justificava aquesta mesura, dient que no poden fer gran cosa més, que necessiten ajudes per fer-ho. Avui parlarem amb l'Associació de Familiars de Residències 5+1, segurament el recordeu, es van fer molt habitual als mitjans de comunicació per les crítiques que feien durant el confinament, durant la pandèmia, ara ja fa 6 anys. Avui tornarem a parlar per veure com veuen aquesta situació. Que, per cert, una altra de les coses que hem destacat molt al matí de Catalunya Ràdio aquestes últimes setmanes són tots els problemes que denuncien veïns i ajuntaments relacionats amb la recollida d'escombraries, molt especialment relacionat amb el servei porta a porta. Ahir parlàvem amb una associació de veïns del Vendrell que denunciava diversos problemes, que hi havia alguns barris on s'acumulava la brossa, perquè deia l'empresa que té la subcontracta d'aquest servei no està fent la feina com cal. Doncs bé, poques hores després d'aquesta entrevista aquí al matí de Catalunya Ràdio, l'Ajuntament del Vendrell es comprometia a fer canvis en aquesta història. Recordem que no és l'únic retret que hi ha al voltant d'això, Recordeu que els municipis que hi ha al voltant del Vendrell, com Roda de Barà, hi ha veïns que diuen que es troben amb allò del turisme de brossa, que es troben que gent del Vendrell, on hi ha turisme de brossa, on hi ha recollida porta a porta, doncs el que fan és deixar-los literalment l'escombraria als seus contenidors, alguns dels quals davant de casa. Tot això mentre es va activant la normalitat, diguem-ne, a punt de començar la temporada regular de tots plegats, també del futbol. Avui el Barça femení juga al Gamper. Aquest cap de setmana el Barça masculí comença el seu camí a la Lliga, partit amb l'Elx aquest diumenge, demà l'Espanyol juga contra el Madrid, avui farem Agora Esportiva a partir de les 10 amb el Ramon Besa, el Bernat Soler i la Lloberes. De moment, però, 8:03, comencem parlant del temps una vegada més. Tomàs Molina, com estàs? Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Perquè tenim aquests canvis i aquest temps inestable, que tindrem per les pròximes hores, deies?
1: I els propers dies, sí. És una situació d'inestabilitat, ha arribat aire fred en alçada i això, amb aquesta calor que hem tingut aquests últims dies, afavoreix aquest creixement a vegades molt explosiu de la nuvolositat i que acaba donant tempestes fortes i també fins i tot ventades associades a aquestes tempestes. Avui es manté aquesta situació, serà un dia de sol. Avui serà un dia de sol, de temperatura moderada, és a dir, les màximes avui més altes no passaran dels 34-35 en algun punt de les Terres de l'Ebre o de l'interior de les comarques, sobretot cap a les comarques de Ponent, i durant el dia creixeran nuvolades. Al matí, un altre cop nuvolades i nous ruixats a les comarques gironines i nord de Barcelona, localment amb alguna tempesta que pot ser forta. Durant la tarda, els ruixats guanyaran terreny també en tota l'àrea del Pirineu, també localment podran ser forts, i de cara a la tarda vespre arribaran també a la zona del litoral sud, a la Costa Daurada, a les Terres de l'Ebre. La matinada d'avui a demà, la matinada de dissabte, les tempestes podrien ser virulentes, fins i tot en aquesta zona, a la Costa Daurada, podrien acompanyades de ventades intenses. Per tant, precaució, aquesta propera nit, és aquí on hi ha aquesta fase de l'inuncat que comentaves, i el cap de setmana, dissabte i diumenge, persisteix aquesta situació, farà sol, la temperatura es mantindrà més o menys com la d'avui, i les nuvolades, els ruixats, les tronades tornaran a ser freqüents al llarg del dia, de distribució irregular. Per tant, doncs, cap de setmana amb sol, amb temperatura més normal per l'època, però també amb ruixats i tronades. D'altra banda, típic de la segona quinzena d'agost.
0: Gràcies, Tomàs Molina, una abraçada. Ara parlarem de seguida de la calor. Deixeu-nos dir que avui també al matí de Catalunya Ràdio parlarem de l'extrema dreta. Parlarem amb Miquel Ramos, que és periodista expert en aquestes qüestions, bàsicament perquè per demà a Barcelona s'ha organitzat, o s'ha convocat, vaja, una manifestació, un acte d'un moviment xenòfob que es fa dir Save Europe Act, que és directament un partit que defensa el que ells anomenen una Europa blanca, textualment, una Europa blanca. Han convocat una concentració demà a Barcelona, evidentment amb tot el rerefons que hi ha hagut de Ceuta, perquè també han convocat un acte a Madrid la setmana que ve, i es van van fent cada vegada més veus que li demanen a l'Ajuntament de Barcelona que no el permeti. Els comuns, per exemple, són alguns dels que ho han dit, a banda que hi ha determinats agrupacions antifeixistes que han organitzat un contraacte, diguem-ne, en contra, organitzat en contra, programat un acte per mirar d'evitar-ho. De seguida ho expliquem, però abans parlem de pluja. 8 i 6 minuts. Parlant de la pluja que hem tingut i de la que tindrem, comencem parlant de la que hem tingut. Perquè és important que fem balanç de les últimes hores d'aquests ruixats forts que han caigut sobretot al Bages, a l'Anoia, l'Alt Penedès, al Baix Llobregat, al Vallès Occidental i l'Oriental. No consten incidents molt grans, sí que és veritat que els bombers van haver de retirar branques d'arbres i ajudar amb petites inundacions. Això és el que hem tingut. Però, evidentment, hem de parlar d'avui. Francesc Soler, què tal? Molt bon dia.
2: Bon dia, Freddy.
0: Ho deia abans el Tomàs, Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla per Inundacions per la previsió de pluges no només avui, sinó també demà dissabte.
2: I poden descarregar tempestes que poden superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora a diversos punts del litoral al litoral, la Catalunya central i el nord-est del país. Una situació que es complicarà de cara al vespre i que s'allargarà fins ben bé demà, sobretot al litoral i al prelitoral sud. La sotsdirectora de Protecció Civil, Ima Soler, ha demanat precaució per les possibles crescudes de rius i rieres.
3: Hem d'estar alerta, estar amatents a la informació que tinguem del radar meteorològic, des dels mitjans de comunicació, anar molt en compte amb les activitats a l'exterior i amb la conducció. Si tenim algun fenomen d'aquests que en un moment doncs, ens impedeix la visibilitat, doncs el que diem sempre, aturar el vehicle en algun lloc amb seguretat i esperança que passi aquest xàfec. I també doncs, vigilar aquelles zones que siguin inundables.
2: El Servei Meteorològic de Catalunya desaconsella anar a l'alta muntanya per les tempestes amb pedra i les fortes ratxes de vent i avisa que el canvi de temps també pot alterar l'estat del mar i que cal tenir-ho en compte a l'hora d'anar a la platja.
0: Tot això pel que fa a les pròximes hores, també caldrà estar molt i molt atents al que passi al País Valencià perquè les últimes hores també hi ha descarregat amb força amb moltes, moltes ventades, sobretot.
4: Ay, no, lleguem d'anar amb la seguida.
5: Però com no s'ha d'anar, Charlie?
4: Anar a dins del poble perquè no moquega un arbre.
5: Yo qué sé, primo, mira les palmeres. Mira les palmeres.
4: No son ni...
6: Vamos dentro, Elena.
0: Hi va haver ràfegues de vent de fins a 150 km per hora. Sobretot, moltes, moltes destrosses. Per sort, no consta que ningú no hagi pres mal, però moltes destrosses. València, Pepa Ferrer.
7: Han estat esclafits humits acompanyats de granís i amb ràfegues de vent que han superat els 140 km per hora i han afectat sobretot la Canal de Navarrés i la Ribera. A Carcaixent, per exemple, els desperfectes són nombrosos. Arbres caiguts, despreniments de façanes i una urbanització que s'ha quedat sense llum per la caiguda d'un arbre. I al Zira, l'església de Santa Caterina s'ha quedat amb la cúpula al descobert. Si dimecres l'alerta era per calor, dijous l'alerta ha estat per tempestes i la guàrdia no es pot abaixar. Carol Almiñana és l'alcaldessa de Carcaixent.
8: Estem parlant de vents de més de 140 km hora, que han deixat després Carcaixent, pues vamos, totalment un desastre. Quan no és pluja és vent, quan no és vent és calor, vull dir, és un no parar.
7: Des de València, Pepa Ferrer per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Pepa. Ara deia el Francesc que Protecció Civil alerta que el canvi de temps pot alterar l'estat de la mar, que cal tenir-ho compte a l'hora d'anar a la platja. Doncs relacionat amb això, hem d'explicar i hem de lamentar la mort d'un home de 50 anys mentre es banyava a Cunit, al Baix Penedès, quan hi havia bandera vermella, és a dir, quan hi havia la bandera que en teoria prohibeix el bany.
2: Un socorrista va treure la

0: L'incendi es va produir en finques a propietat de la Generalitat, que segons l'alcaldessa Maria Puig, hi farà accions de regeneració.
1: Surten més branques, més roques, és a dir, es converteix en un camí més difícil de transitar. S'està erosionant molt més de pressa, a part doncs, del risc de caiguda de branques, que això també es va valorar que esclar, hi ha arbres que també han sigut afectats.
0: Al tram del mirador de Calacorbs hi ha un mur que dona al penya-segat, que està molt erosionat. Segons l'alcaldessa, hi fan periòdicament un seguiment geològic i ja hi havia la recomanació de no passar-hi per risc de despreniment sobre el penya-segat. Ara en tanquen el camí i esperen que el Ministeri de Costes, de qui depèn, hi pugui fer millores. Des de Girona, Maria Rovira, pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: Tornant a parlar de la calor, abans dèiem que avui, com a mínim, aparquem aquests episodis de calorada tan intensos que hem tingut aquests últims dies, però no aparquem, evidentment, les conseqüències, perquè les últimes hores hem sabut que pràcticament 1.500 persones han mort a Catalunya, 1.500 han mort a Catalunya, per causes que d'alguna manera o una altra es poden atribuir a les altes temperatures.
3: L'Institut Carlos III de Madrid ho calcula a través d'un mètode estadístic que estima l'excés de mortalitat respecte al que seria esperable i calcula quina part es pot atribuir a les temperatures. Segons aquests càlculs, Catalunya concentra una tercera part de les 4.500 morts relacionades amb la calor al conjunt d'Espanya. Les dades també apunten que la primera quinzena d'agost ha estat la més dura.
2: I avui tornem a parlar de les residències de gent gran. Ho dèiem ara mateix. Aquesta setmana us hem explicat, ho va avançar el periòdico, que una de cada dues residències no té aire condicionat a les habitacions. En parlàvem aquí al Matí de Catalunya Ràdio amb la presidenta de la patronal de la residència, Cinta Pascual.
4: No és tan important el fet de l'habitació, que jo crec que l'habitació, l'aire el lleves, lo poses, ells no estan acostumats a això. Llavors, nosaltres estem trobant aquesta estabilitat de dir tots els passadissos ben climatitzats, totes les habitacions amb ventiladors potents i que es pugui automatitzar. Estem en aquest procés ara de quin és l'ideal.
2: Ens deia que estan aquí el procés de veure què és el que podrien fer, però ella feia aquest diagnòstic. Avui els hi preguntarem als familiars de persones que hi ha en residència si coincideixen amb aquest diagnòstic. A l'Àgora entrevistarem la Maria José Carcelén de la Coordinadora Familiars de Residències 5+1 per saber com viuen aquesta situació. Tot això, mentre el que sí que baixa és el risc d'incendi, com a mínim a la zona del Pirineu ja és un perill baix, però el perill continua sent molt alt al sud del país. Al sud de Catalunya el perill d'incendi continua sent molt alt. La situació a poc a poc va millorant. A les últimes hores hem vist, per exemple, com s'han donat per controlats alguns dels grans incendis que hi ha a Europa. Per exemple, el de Bèlgica, que es diu que és l'incendi més gran del país en 100 anys. En 100 anys, aquest, com a mínim, ha quedat controlat. Però ja que parlem de catàstrofes, de les últimes hores.
5: Está registrando un movimiento telúrico. Le pedimos a la población que mantengan la calma, por favor. Sabemos que esto ha ocurrido ya durante la semana. Se registra.
2: Hem tingut un altre terratrèmol a l'Amèrica Llatina, el tercer en poques setmanes. Aquesta vegada, al Perú. Magnitud 7,2 del sud del país. La bona notícia, no consten víctimes mortals. La mala és que s'han confirmat 3 ferits i una vintena de cases, a més de 6 escoles afectades. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
6: Segons l'Institut Geofísic del Perú, l'epicentre es situava a 35 quilòmetres de la localitat peruana de Coracora. Això és a uns 700 quilòmetres de Lima, la capital del país andí. Tot i que ha estat un sisme de poca durada, s'ha notat amb força, amb intensitat, a una bona part de la zona andina. L'ensurt el narraven en directe d'aquesta manera que sentirem en un programa de la ràdio peruana Exitosa.
5: Se registra un movimiento telúrico. La calma, tener ya preparado la mochila de emergencia, lo conversamos a diario aquí en Exitosa. Por favor, mantengamos la calma.
6: Terratrèmol al Perú que se suma als de Venezuela i Colòmbia d'aquests darrers 2 mesos. A Venezuela, més de 6.000 persones morien, mentre que 300 a Colòmbia. Des de Buenos Aires, Joan Biosca, pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: Aquests són alguns dels temes amb els quals comencem el dia, sense oblidar, evidentment, Ceuta.

0: avui fa 3 setmanes que parlàvem per primera vegada de l'entrada massiva de milers de persones a la ciutat procedents del Marroc. 3 setmanes després, la situació podríem dir que continua tenint els mateixos grans fronts. Un, què s'ha de fer amb les persones que continuen a Ceuta? 2, la gestió o explotació, directament, per part de determinats partits polítics d'aquest cas. Comencem pel primer. A les últimes hores s'ha intentat desallotjar la platja, algunes de les platges on hi havia aquestes persones, i reubicar-les en centres d'acollida. Les autoritats, el govern espanyol, bàsicament no se n'ha sortit del tot, però sí que es calcula que almenys un miler de persones, un miler de migrants, han passat aquesta primera nit a les instal·lacions que s'han habilitat per ells, Marc Camps.
1: Tot després que aquest dijous un ampli desplegament policial desallotgés i reubiqués

0: 1.500 persones de la platja del Trampolín. Mig miler, però, ja hi han tornat. El govern espanyol ha habilitat dos campaments temporals amb un total de 1.800 llits. El de l'Home Margarita, ubicat en una esplanada d'ús militar, està pensat per acollir 1.200 subsaharians, i el de l'Home Colmenar, un gran pàrquing de vehicles, està pensat per acollir 500 marroquins. La ministra de Migracions, Elma Saiz, diu que és un primer pas per normalitzar la situació, però pel president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, és una mesura insuficient.
1: Ha sido un trabajo que pone en el centro lo humanitario.
2: Y digo que el gobierno no está a la altura porque no está poniendo los medios necesarios para que se consiga esa normalidad. A este ritmo no saldrían de Ceuta las personas que han llegado por lo menos en un año.
0: Marc Camps, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: Aquest és el primer front. Què fem aquestes persones que continuen allà? El segon, molt directament relacionat amb el primer, és el que dèiem, la gestió política del cas. Avui tenim dues novetats a la premsa. La primera és que el govern espanyol hauria sondejat el rei Felip VI, perquè fes alguna gestió amb el monarca del Marroc per mirar de trampejar aquesta crisi.
4: Un ministre va traslladar als responsables de la Casa del Rei que parlar amb Mohamed VI podria ser útil també per donar-li les gràcies per l'actuació del Marroc els dies següents a l'entrada d'immigrants. Segons El País, aquesta trucada no s'ha fet, però Felip VI no descarta aquesta intervenció o fins i tot visitar Ceuta si li demana Pedro Sánchez i quan sigui textualment útil i raonable.
3: Quan sigui útil i raonable, és l'expressió que fa servir la Casa Reial segons expliqui El País. Segons explica El País, hi hauria aquesta intervenció possible, intervenció del rei. Una altra novetat la trobem avui a la portada del diari El Periódico, que recorda que el govern espanyol va anunciar i després congelar un pla de seguretat per Ceuta i Melilla.
4: De fet, el va presentar al Congrés el 27 de maig del 2021 Iván Redondo, que llavors dirigia el gabinet de presidència del govern.
5: Desarrollar la capacidad de prevención, detección y respuesta de España frente a estrategias híbridas, que no siendo un fenómeno nuevo, sí es cada vez más prevalente y disruptivo, y en el borrador de estrategia, por ponerles un ejemplo, como no puede ser de otra manera, está contemplado un plan global de seguridad para Ceuta y Melilla.
4: Com dèiem, era el 2021. Allò es va anunciar dies després d'una altra entrada massiva de persones a Ceuta. El projecte havia de contemplar reforços en la vigilància de les mesquites i els accessos a les ciutats, però va quedar en un calaix després del gir del govern de Pedro Sánchez en les relacions amb el Marroc.
3: Recordeu que aquest gir amb les relacions amb el Marroc va passar perquè el govern espanyol li comprés al govern marroquí les seves tesis, per exemple, sobre el Sàhara Occidental, i tot allà es va reconduir d'una manera molt notable, fins al punt que, com hem destacat molt aquí al matí de Catalunya Ràdio durant tot aquest estiu, el govern espanyol s'ha curat molt de criticar el govern marroquí. De fet, pràcticament no ho ha fet tot el contrari. Ha dit que la col·laboració és excel·lent. I mentrestant, en aquest front polític, el Partit Popular segueix amb el seu missatge dur dels últims dies, demanant bàsicament que es faci fora de Ceuta tothom, totes les persones que queden de l'entrada de, com dèiem, fa avui 3 setmanes. Anem ara a Madrid en directe. Pablo Brujats, molt bon dia.
6: Què tal? Molt bon dia. Sí, el Partit Popular vol tothom fora i posa pegues a l'acollida de nens i nenes migrants, i Vox no en pensa acollir ni un a les comunitats on governen plegats, però mentre PP i Vox proclamen això als quatre vents, la realitat és una altra, i és que Extremadura des de dijous passat han acollit 4 menors migrants procedents de Ceuta, i havien arribat, això sí, abans d'aquesta entrada massiva, i l'ordre per acollir-los l'ha firmat el conseller de Vox que governa amb Maria Guardiola del PP.
7: Trabajar para que esos menores puedan volver con sus familias. Ese debe ser el objetivo prioritario. No obstante, Extremadura siempre va a cumplir con la legalidad.
6: Es complirà la llei, diu la presidenta extremenya, que els obliga a acollir menors, però molt més ambigu és el seu company de partit, el president andalús Moreno Bonilla, pressionat per Vox, pressionat pel seu vicepresident, que li marca el pas.
8: La Junta de Andalucía, por supuesto, está en contra de cualquier reparto. Y nos vamos a poner por tierra, por mar y por aire.
9: Todos y cada uno de los migrantes tienen que volver al punto de origen. Cualquier otra cosa es crear un problema todavía mayor.
6: Però aquest objectiu del PP de portar massa menors és il·legal, és delicte, recorda el govern espanyol. Dijous que ve hi ha la primera reunió entre el Ministeri d'Infància i les comunitats per abordar aquest futur trasllat de menors cap a la península. Recordeu que les primeres seran 500 nenes.
3: Gràcies, Paula. Fins ara.
6: Bon dia, adéu.
3: És important això que deia la Paula, que legalment això que es demana no es pot fer. Aquesta devolució massiva de persones, incloent els menors d'edat, les lleis no ho preveuen. Com a mínim això és el que ens diuen diversos experts. Per exemple, ens ho deia aquí al matí de Catalunya Ràdio ahir la vocal del Consell General del Poder Judicial, Inés Herreros.
10: No solo nos jugamos los derechos de las personas migrantes, nos estamos jugando el Estado de Derecho, nos estamos jugando nuestros propios derechos, nos estamos jugando nuestro estado de bienestar, y a la infancia se la respeta, porque si no hoy no se respeta las de los... de las personas extranjeras, pero mañana no se respetan las que nos afectan a nosotros en cualquier otro espacio o ámbito de nuestra vida.
3: Encara sobre aquest front polític, dues coses també destacades. Una, dos diputats del PSOE a l'Assemblea de Ceuta ahir van criticar el govern de Pedro Sánchez. Dos diputats del PSOE es van desmarcar de Pedro Sánchez i van dir que podria fer-ho bastant millor. I la segona, ahir va tornar a intervenir el portaveu de la Comissió Europea, que d'alguna manera va haver de fer malabarismes després de dir que la llei sí permet la devolució de tothom, inclosos els menors, i quan es va evidenciar que això no és ben bé així.
11: Hi ha una expectativa clara que tots els migrants que han entrat il·legalment a Ceuta siguin retornats al Marroc. La comissió treballa intensament tant amb Espanya com amb el Marroc per ajudar a aconseguir el seu retorn al Marroc en ple respecte a la normativa de la Unió Europea i al dret internacional.
3: Important aquest afegitó, eh? Primer es va dir, no, la directiva europea preveu que tota aquesta gent se'ls pugui tornar i ara es diu que se'ls pugui tornar sempre que respecti la legislació europea. En fi, en paral·lel a tot això, el moviment xenòfob conegut com Safe Europe Act, ho dèiem al principi, té convocat per demà un acte a Barcelona, ni més ni menys que a la plaça Sant Jaume.
4: Safe Europe Act és un moviment en defensa textualment de l'Europa blanca que reclama una llei comunitària de protecció del que en diu pobles nadius. És un text que ha afirmat Santiago Abascal, el portaveu dels comuns al Parlament, David Cid, s'assumava a les últimes hores a les veus que demanen que no es permeti la concentració prevista per demà a Barcelona. Són declaracions a la CNN.
12: Entenem que no s'hauria de celebrar, ho ha demanat també Gerardo Pisanero, que s'explori per part del govern de la Generalitat i de l'Ajuntament totes les possibilitats per prohibir aquesta concentració, perquè moltes vegades hi acaben acudint grups que són no, d'extrema dreta violenta.
4: Diversos col·lectius antifeixistes volen organitzar una concentració al mateix lloc i una estona abans que l'acte dels ultras.
3: Ja que parlem de l'extrema dreta, a Alemanya hi ha sectors culturals que comencen a patir per si Alternativa per Alemanya, la formació d'ultradreta, guanya les eleccions del Land de Saxònia-Anhalt, que estan previstes d'aquí a dues setmanes, i comencen a avisar que en cas que això es produeixi, doncs que ja poden tremolar, diuen. Berlín, Jordi Regàs.
13: Alemanya, la por d'una majoria absoluta per l'extrema dreta a les eleccions de l'estat federal de Saxònia-Anhalt està portant els sectors artístics a prendre posició. És el cas del Teatre de Magdeburg, a la capital del Land, escollit com el millor teatre d'Alemanya. Ara el seu director, Julian Chabas, tem que les ingerències polítiques posin en perill una programació d'avantguarda.
14: Un teatre lliure no és aquí per posar sobre l'escenari la ideologia de la majoria del govern. El teatre ha de ser un contrapoder, un lloc on es pugui criticar.
13: Les enquestes donen, però, un 43% en intenció de vot a Alternativa per Alemanya i freguen la majoria absoluta. Des de Berlín, Jordi Regàs, pel Matí de Catalunya Ràdio.
3: Avui parlarem de l'extrema dreta aquí al Matí de Catalunya Ràdio. Ho farem amb el periodista especialitzat Miquel Ramos. Sobretot li volem preguntar qui són els de Safe Europe Act que han muntat aquest acte demà a Barcelona. En qualsevol cas, ara mateix són les 8 i 22 minuts. De seguida repassem els bàsics del matí.
15: El Matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
16: M'expliques un conte, papa?
17: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank que ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
18: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
15: Catalunya Ràdio.
19: Som 3CAT.
15: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. El Matí de Catalunya Ràdio.
3: 8 i 23 minuts. Els bàsics del matí amb la Marta Viana i la Sílvia Creus. Molt bon dia.
20: Bon dia.
3: L'Ajuntament del Vendrell es compromet a fer canvis al sistema de recollida d'escombraries porta a porta en algunes zones del municipi. Això després de les queixes recollides pel Matí de Catalunya Ràdio. Roser Perera.
21: La situació ha provocat moltes queixes. Una associació de veïns ha anunciat una ofensiva legal contra l'Ajuntament per insalubritat a causa dels problemes provocats pel nou servei. Segons l'entitat, no s'ha tingut en compte que a l'estiu es multipliquen els veïns i molts només hi passen al cap de setmana. L'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, admet que el sistema que s'ha implantat és massa rígid en alguns punts i diu que rectificarà.
22: En les zones més turístiques hem d'augmentar la flexibilitat o les facilitats per reciclar. I, per tant, el que anirem a un sistema mix, que vol dir porta a porta, i també contenidors intel·ligents, sobretot en aquells punts on hi ha apartaments.
21: Roser Pereira Moragues, pel Matí de Catalunya Ràdio.
3: Aquesta associació que deia la Roser és la que agrupa veïns dels Masos i Nirvana, del Vendrell, que ahir ens avançava aquí al Matí de Catalunya Ràdio, que efectivament havien presentat una reclamació per aquesta acumulació de bosses d'escombraries en algunes zones del Vendrell.
20: En una entrevista en aquest programa, el president de l'associació, Ernest Rosselló, ens deia que havien presentat reclamacions a l'Agència de Salut Pública i que no descartaven anar als tribunals.
23: Els horaris que té el porta a porta no
0: s'adapten a una persona que ve els divendres a la tarda. El dissabte sí el pot posar, però el diumenge ja no pot deixar el porta a porta, perquè si no torna fins al divendres següent no pot deixar els cubells a la porta de la casa durant tota la setmana.
20: Ara, com dèiem, l'Ajuntament s'obre a fer-hi canvis.
3: I parlant de més queixes veïnals, en concret són uns veïns del Masnou que denuncien una promoció d'habitatge públic amb moltes, moltes incidències, molts, molts problemes, diuen.
20: Aquesta queixa que vam recollir al matí de Catalunya Ràdio també va fer que l'Ajuntament de Roda de Barà canviés el sentit d'alguns carrers per evitar que la gent hi passi en cotxe a deixar-hi brossa.
3: Això és el que dèiem de la brossa ara fa un moment, el que dèiem, eh? De tota manera, més queixes de veïns del Masnou que denuncien una promoció d'habitatge públic són pisos de l'Autoritat Metropolitana de Barcelona. Segons els veïns, els pisos els hi van entregar el desembre i des de llavors han aparegut filtracions, òxid i humitat.
1: Hi ha un reguitzell de desperfectes que, clar, que al final un, vale, el pots acceptar. Quan tens 25 problemes petits a casa teva, el problema passa a ser que, bueno, que creiem que s'ha construït amb poques ganes, per dir-ho d'alguna manera amable.
20: Així ho deia a l'ACN un dels veïns, Pau Serra. L'Autoritat Metropolitana defensa que és habitual que s'hagin de fer reajustaments en obres noves i assegura que la constructora ja hauria resolt el 90% de les incidències.
3: I si us recordeu, ara fa uns dies vam explicar que uns presos van fer un ciberatac al centre penitenciari de Puig de les Basses de Figueres. Doncs bé, avui el diari El País assegura, citant diversos sindicats, que aquest incident va ser pitjor del que es va dir en un principi.
20: Segons el diari, els presos van accedir a informació personal dels funcionaris, incloent noms, DNIs o les matrícules dels seus cotxes. Diversos sindicats asseguren ara que els interns van copiar algunes carpetes dels milers de documents als quals van accedir i reclamen mesures de protecció a les persones afectades.
3: I a Lleida, el jutge ha deixat en llibertat amb càrrec 5 detinguts dilluns a la nit arran d'aquella batalla campal, d'aquella baralla de més d'un centenar de persones entre grups de joves i també membres de la comunitat pakistanesa.
20: Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana s'han reunit amb el col·lectiu per demanar-los que denunciïn si són víctimes de delictes.
3: Pere Joan Álvarez.
2: Recordem que estem parlant d'un conflicte que s'origina pels robatoris i agressions constants que membres de la comunitat pakistanesa hindú haurien patit des de fa temps per part de joves. Els immigrants rebutgen els fets i fan mediació per recuperar la tranquil·litat. Sentim Mohammad Iqbal, representant de la comunitat pakistanesa a l'associació Integra Lleida.
23: Y yo quiero hablar con todo el mundo que con la cual gente vive la herida. Por favor, vive tranquilo, dejar libre todo gente. No quiere problema con nadie.
2: El reforç del dispositiu policial al voltant del parc de les vies es mantindrà tota la setmana. Des de Lleida, Pere Joan Álvarez, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: 3 minuts per arribar a 9:15. Escolteu el matí de Catalunya Ràdio. Un nou estudi alerta que fer servir la intel·ligència artificial per fer els deures de l'escola i l'institut a curt termini surt bé, però a la llarga perjudica l'aprenentatge.
20: Ho destaca un estudi que ha publicat la revista d'Economist. Segons les dades, els alumnes que li passen a la intel·ligència artificial tota la feina treuen millor nota en aquesta tasca, però després, en el moment de fer l'examen, tenen una qualificació un 20% inferior a la resta d'estudiants.
3: Parlant de noves tecnologies, continua als Estats Units el judici contra Meta pels mecanismes suposadament deliberadament addictius adreçats als més joves. És un dels molts casos que Meta i companyia tenen oberts als tribunals. El que passa és que ara en tenen un cas menys.
20: Una adolescent que també havia demandat les plataformes acusant-les de generar addicció deliberada ha retirat la seva querella. No consta, però, que hagi estat conseqüència d'un acord econòmic.
3: I si parlem de judicis...
24: Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial y es el tercero a tocar para Borruchaga siempre Maradona.
3: El que s'està fent a l'Argentina per la mort de Maradona s'ha vist alterat per un incident una mica estrany, un error bastant majúscul. Els pèrits van analitzar els estudis clínics no de Maradona, sinó del seu pare.
20: El judici aborda possibles responsabilitats dels metges que van atendre Maradona abans de morir. Ara, la defensa de la coordinadora de serveis domiciliaris ha alertat que part de les anàlisis clíniques que van ser estudiades per la Junta Mèdica no corresponen a Maradona, sinó al seu pare, que també es diu Diego. Ara s'haurà de revisar tot.
3: I si parlem de salut, la comunitat científica es mira amb una certa prudència l'anunci d'aquesta vacuna contra el melanoma que han fet les farmacèutiques Moderna i Merck. Hi ha consens sobre que això és un avenç important, però també hi ha un cert consens que les farmacèutiques encara no han concretat ni els resultats ni el cost.
20: La vacuna ajudaria a controlar el melanoma, a retardar les metàstasis i reduir el risc de recaigudes, fabricada de forma personalitzada, agafant una mostra del tumor que té el pacient, i complementarà el tractament amb immunoteràpia. El doctor Josep Malvaí, cap de la unitat de melanoma de l'Hospital Clínic, i el doctor Joan Ramon Laporte, catedràtic emèrit de farmacologia, es mostraven prudents en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
25: Té, evidentment, una gran complexitat i uns costos elevats. Aquests tractaments són molt cars. Aquí, difícilment a Europa i en particular a Espanya, els tindrem.
26: S'han d'agafar amb pinces. No donen cap detall sobre els pacients que es van retirar de l'assaig clínic. Cap informació sobre efectes adversos.
3: I encara alguna cosa més. Donald Trump declara la guerra econòmica a l'Iran i amenaça de sancions econòmiques, de posar sancions econòmiques als aliats que hi facin tractes.
20: El president dels Estats Units no ha aconseguit doblegar el règim dels ayatolàs amb l'operació militar Fúria Èpica, començada fa mig any, i ara ho vol intentar fer-ho a través de la butxaca. El secretari del Tresor nord-americà, Scott Bessent, avisa que l'ofec econòmic s'estendrà també als altres països aliats de Washington que continuïn fent tractes comercials amb Teheran.
5: La pressió econòmica significa que direm a tots els nostres aliats si estan amb nosaltres o contra nosaltres. Serà l'aïllament econòmic coordinat més gran de la història mundial. Si determinats països insisteixen a fer negocis amb l'Iran, llavors el Departament del Tresor utilitzarà tot el seu poder i força contra ells.
20: Bessent també adverteix la Xina, principal soci comercial de l'Iran, que s'avingui a les directrius de Washington d'aïllar econòmicament el règim dels ayatolàs.
3: I encara parlant de Donald Trump. Ariana Grande ha tornat a criticar l'administració del president dels Estats Units per utilitzar la seva música en vídeos a les xarxes socials.
6: Trump va posar aquesta cançó en una publicació on carregava contra les esportistes trans. Grande va respondre amb un comentari on es llegia: "No tornis a fer servir mai més la meva música".
3: Així hem arribat a 9:15. Moment, com sempre, a aquesta hora d'actualitzar com tenim les carreteres ara mateix. Mariluz García, bon dia.
7: Hola, bon dia. Doncs hi ha un vehicle avariat a l'autopista C16 a Terrassa Centre en direcció Manresa que provoca retencions puntuals. Continua tallada la comarcal 147 al terme del Taneu, al Pallars Sobirà, per una esllavissada que ha passat aquesta matinada, i es manté la petita retenció a la ronda a dalt entre Hort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, a causa d'obres.
3: Gràcies, Mariluz. I a la mobilitat, com la tenim? Sílvia, bon dia de nou.
8: Bon dia. Com estem explicant des de primera hora del matí, la circulació de la línia RL4 està interrompuda entre les estacions de Calaf i Manresa. Hi ha servei alternatiu per carretera per cobrir el tram afectat. Més coses: el tren que tenia previst arribar a Barcelona des de la plana Picamoixons a les 8:54 circula amb 48 minuts de retard. Destacar també que la línia R6 de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya funciona amb retards de 15 minuts des de les estacions de Sant Esteve Sesrovires i Igualada per una avaria a les instal·lacions. D'altra banda, l'aeroport del Prat funciona amb normalitat. Només veiem que el vol de Swissair cap a Roma de les 9 del matí finalment sortirà a les 11.
9: Bon preu i esclat, el supermercat de proximitat us ofereix el temps.
3: Amb el Tomàs Molina i la inestabilitat que tindrem en els pròxims dies, no? Tomàs, bon dia de nou.
10: Molt bon dia. Inestabilitat, que vol dir ruixats, tronades, fins i tot en alguns casos fortes, però també moltes estones amb sol i un sol acompanyat a temperatures moderades o almenys normals per l'època de l'any. Per tant, serà una situació típica de segona quinzena d'agost. Avui, amb aquest temps que ara s'imposa el sol a la major part de Catalunya, però un altre cop al llarg del matí tornaran a créixer nuvolades, hi haurà ruixats, tronades que afectaran les comarques gironines i el nord de Barcelona. Durant la tarda aquests ruixats s'estendran també per les àrees del Pirineu i al vespre afectaran també punts de la Costa Daurada. Fins tot la matinada de dissabte podria aparèixer alguna tempesta que podria descarregar amb forta intensitat, amb virulència, també acompanyada potser amb ventades fortes. Per tant, precaució aquesta propera nit a la Costa Daurada. El cap de setmana es presenta també amb sol, o almenys amb moltes estones amb sol, però amb nuvolades i amb ruixats i tronades que seran més probables de cara a la tarda en zones de muntanya. Potser les comarques de Ponent també tinguin tempestes aquest cap de setmana, i la temperatura, que es mantindrà sense canvis destacables, amb valors normals per l'època de l'any.
11: Ara, fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres. Bon Preu i Esclat.
9: El matí de Catalunya Ràdio.
3: 3:45 de nou. Encara alguna notícia de les últimes hores? Encara coeja, i de quina manera, l'anunci que el príncep Enric i Meghan Markle tornen al Regne Unit després de 6 anys als Estats Units. Avui la premsa de Londres continua en plena. De fet, n'hi ha un de diari, el Telegraph, que explica que l'estratègia del príncep per recuperar la confiança del seu pare, del rei, passaria per no concedir més entrevistes parlant sobre la vida privada de la Casa Reial Britànica.
20: Quan la parella va marxar a Califòrnia van concedir una sèrie d'entrevistes, una d'elles amb Oprah Winfrey, van fer també una sèrie a Netflix i el príncep Vincent Pendrich va publicar unes memòries on explicava la seva relació no gaire bona amb la família. Ara, segons el diari, sembla que això es deixaria de banda en un intent de reconciliar-se amb el rei i altres membres de la reialesa.
3: Per cert, parlant de cases reials, que Joan Carles I ha tornat a Barcelona. El rei emèrit ha passat per la capital catalana per anar al funeral del seu amic Josep Cosí, que, com explicàvem, va morir dimecres als 92 anys.
6: Ha sigut un viatge llampec des de Ginebra i ha passat diverses hores al domicili dels Cosí per acompanyar els familiars. L'última visita del rei emèrit a Barcelona es remunta a 10 anys enrere.
3: Feia 10 anys que no venia Joan Carles I a Barcelona i venia, doncs, com dèiem, per aquest funeral de Josep Cosí. En fi, ara mateix passen 5 minuts de 8:45, encara alguna cosa més aquí al matí de Catalunya Ràdio. Per exemple, els atacs ucraïnesos contra refineries russes que han deixat les gasolineres de Moscou sense combustible, Cristina Solies.
4: Els conductors cada dia fan cues de més d'una hora per repostar. Alguns, com l'Olesia i la Svetlana, entenen que és culpa dels drons ucraïnesos, tot i el silenci dels mitjans oficialistes.
12: Ningú explica res enlloc. Tornem a ser en un punt mort. Aviat viurem els racionaments com en l'antiga Unió Soviètica.
13: Hi ha un col·lapse per tot arreu. Entenem que les reserves no es poden recuperar tan ràpid. Totes les refineries que han estat destruïdes no ens poden subministrar nova benzina.
4: Rússia, tota una superpotència energètica, ara es veu obligada a importar gasolina d'altres països i a permetre que es distribueixi benzina per sota dels estàndards de qualitat. Des de Moscou, Cristina Solies, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: Encara parlant de combustible, la situació aquí a casa no és de falta de proveïment, és de, diguem-ne, preu, i preu molt alt. Espanya és el país europeu on més s'ha encarit el carburant aquest estiu. La gasolina, un 18%, i com dèiem ahir amb el Josep Lluís Merlos, el gasoil, un 21%, Roger Santaló.
5: L'encariment és sobretot per l'augment de la demanda que hi ha durant les vacances, quan es fan més desplaçaments per carretera, i per la situació del mercat energètic, encara inestable pel conflicte a l'Orient Mitjà. De fet, això últim fa que el barril Brent també estigui en màxims. Aquest dijous ha rondat els 94 euros el barril, el preu més alt de tot l'agost. Aquesta situació ha obligat el govern espanyol a ampliar la bonificació fiscal del dièsel, que a partir de l'1 de setembre tornarà a tenir un descompte de 20 cèntims per litre. Roger Santaló, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: I tenim bones notícies en la lluita per erradicar el brot de pesta porcina, que encara no està erradicat del tot, mira que fa dies que va començar. És la primera setmana, aquesta que acaba avui, és la primera setmana des que va començar la crisi en què no s'ha registrat cap nou positiu en senglars dins de la zona del risc.
20: Des d'Agricultura celebren aquesta notícia, però continuen sent prudents, no donen l'episodi per acabat i recorden que les restriccions vigents es mantenen. Els ramaders i agricultors també celebren això, aquesta notícia, però ho fan amb contenció. Sentim Pere Roquer, president de l'Associació Agrària de Joves Agricultors de Catalunya.
14: Valorem positivament que per primer cop des del passat 28 de novembre no s'hagi detectat cap senglar positiu a la zona zero de Collserola. Tot això, continuem insistint de que aquest pla d'erradicació de la pesta porcina africana passe per sacrificar tots els senglars de la zona zero i a diferents zones del país.
3: I ja que parlem del terreny agrícola, el Camp de Tarragona comença la campanya de l'avellana, amb millors previsions dels últims anys. Les pluges de l'hivern, el rec de suport de l'estiu han permès recuperar la producció dels avellaners Ricard Boigas.
16: Feia temps que no es preveia una campanya com la d'enguany. Els pagesos de l'avellana venen d'una crisi agarrojada per la llarga sequera que va matar milers d'avellaners. Sergi Martín és el responsable de la fruita seca a la Unió de Pagesos.
17: Calculem que collirem un 80% d'una collita normal, que això feia 2 anys que no ho aconseguíem.
16: Des de Tarragona, Ricard Boigas, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: Gràcies, Ricard. I ja es van escalfant motors per l'11 de setembre, sobretot per la part cultural.
18: Aquest serà l'únic concert gratuït que farà la banda de Pego a Catalunya dins de la gira de tornada.

0: cap de cartell dels concerts...
1: Espera, que no t'hem sentit, Sílvia, digues, digues.
0: La Gossa Sorda serà el cap de cartell dels concerts gratuïts organitzats per Òmnium Cultural per la Diada. El grup valencià ha tornat a actuar aquest estiu després de 10 anys allunyats dels escenaris.
1: Més detalls, Marc Ruiz.
2: Aquest serà l'únic concert gratuït que farà la banda de Pego a Catalunya dins de la gira de tornada als escenaris. La Gossa Sorda va ser una de les bandes més influents de la música valenciana festiva i amb contingut polític durant 20 anys. Van estar actius entre el 1997 i el 2016. I a més de les lletres i els ritmes ska, reggae o punk rock, van fer de la Dolçaina una de les seves marques d'identitat. Actuaran al Passeig Lluís Companys de Barcelona l'11 de setembre per tancar els actes de la Diada organitzats per Òmnium. Marc Ruiz, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I també us volem explicar que la pel·lícula catalana 11, de Clàudia i Paula Serra, participarà al Festival de Cinema de Sitges.
3: La pel·lícula, rodada en català, explica la història de dos monitors i un grup d'escoltes que es queden atrapats en un refugi de muntanya al Pirineu una nit de tempesta. Les coses, però, es compliquen quan s'adonen que entre els excursionistes hi ha un nen que no coneix ningú. El Festival de Sitges d'aquest any se celebrarà del 8 al 18 d'octubre.
1: I acabem amb un altre punt de música.
0: El Festival Camins, que aquest mes de juliol ha celebrat la seva primera edició, s'amplia i aquest mes de setembre es faran una sèrie de concerts en cellers de l'EDO Pla de Bages. Hi actuaran Ramon Mirabet, Manu Guix, Laura Andrés i Humana Sound System. Les entrades ja estan a la venda.

0: Miquel Muñoz, com estàs? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Aquest cap de setmana comença la Lliga pel Barça.
1: Els blaugranes juguen diumenge al camp de l'Elx mentre continua la recerca d'un davanter. Ahir van presentar Joao Cancelo.
2: Tenia en mi cabeza lo que quería. Lo que podía pasar era quedarme ahí un año y no jugar. Pero yo tenía en mi cabeza que quería volver al Barça y ese fue mi único objetivo y lo logré gracias a mí, a mi familia, a mis representantes también que han tenido un papel importante en volver aquí.
1: El Barça femení juga aquest vespre a les 8 al Gamper contra el Brighton anglès. Patrick Guijarro és la nova capitana de l'equip després de la sortida d'Alexia Putellas. L'Espanyol rep demà el Real Madrid a l'RCD Stadium i a segona el Sabadell s'enfronta diumenge al Castelló i el Girona juga a les 9 contra el Córdoba. No hi serà Ivan Martín, que marxa al Racing de Santander per 3 milions d'euros més un en variables.
0: Avui farem Agora Esportiva, a partir de les 10, amb el Ramon Bes, el Bernat Soler i la Lloberes.

0: I més coses, Kilian Jornet no correrà la Ultra Trail del Montblanc.
1: Una de les curses de muntanya més importants del món, són 174 quilòmetres i 9.900 metres de desnivell positiu. Jornet l'ha guanyat en 4 ocasions. Ara el català ha hagut de renunciar-hi per operar-se el genoll, on ha tingut molèsties tota la temporada.
2: Ahir estava corrent una distància llarga i després de 5 hores en què em vaig trobar molt bé, vaig tornar a notar el dolor, la inestabilitat i els problemes. Així que he decidit no córrer la Ultra Trail de Montblanc aquest any i centrar-me en una operació per solucionar definitivament el problema.
1: I en ciclisme, demà comença Mònaco la Vuelta amb Tadej Pogačar com a gran favorit. L'eslové arriba després de vèncer el Tour de França per cinquena vegada. Hi haurà 4 catalans a la sortida: David de la Cruz, Marcel Camprubí, Pau Miquel i Marc Brustenga. La competició passarà per Catalunya dimecres amb una etapa entre Falset i Roquetes.

0: I ara en vol, avui tenim 3 partits de la Supercopa de Catalunya, Miquel.
1: A les 9 es jugarà la segona semifinal masculina entre el Sant Vicenç i el Barça, i les dues semifinals femenines a les 7, Sant Vicenç-Lleida, i a les 9, Mataró-Granollers. Tots 3 partits es juguen a Martorell. El Granollers espera arribar a la final masculina després d'imposar-se al Sant Joan d'Espí per 20-34. A la primera part, per això, els vallesans només tenien 2 gols de marge, tal com destacava l'entrenador Antonio Rama.
2: La primera part, per oblidar, i realment és d'aquests partits que sabíem que tens moltes coses a perdre, que l'equip contrari surt molt endollat, que tu et penses que no et costarà res, i realment és una assignatura que hem de millorar en aquest sentit. Competir tots els minuts contra tots els equips des del principi. Content per la reacció de l'equip, tot i que hem tingut una primera part molt dolenta.
1: I al Mundial d'Hockey d'Herba, la selecció espanyola femenina amb 9 catalanes i la masculina amb 12 catalans es van classificar ahir per la següent fase. El combinat femení es va imposar per 3-0 a Nova Zelanda i el masculí per 3-2 a Irlanda.
3: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
4: Soy Arguiñano. Yo elijo el súper número uno en calidad-precio porque tiene ofertas como estas.
5: Ara a Lidl tria amb el pell de gripau a un superpreu imbatible, 0,59 al quilo. I selecció de pizzas italià amb el forn de llenya al 50% en la segona unitat. Lidl, val la pena.
6: Què et passa?
7: Que no em tanca la maleta.
6: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No tancarà mai de la vida.
7: Bé, si trec uns quants banyadors...
6: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
8: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
6: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: Tinto de verano, Don Simón.

0: Després d'una temporada amb matrícula d'honor, tot torna a començar amb la il·lusió de sempre. L'ambició, com mai, i les ganes de competir, intactes. Torna el Barça, torna el millor equip d'Europa. La festa del Gamp per femení. Barça-Brighton, a TV3 i a la plataforma 3CAT. Aquesta tarda la presentació i després el partit. En una illa de la Bretanya hi ha tocat la loteria.
1: Fa anys que hi jugo jo, cony, i ara toca just al costat.
0: Però el guanyador té un problema.
1: Li va tocar i es va morir l'idiota. Qui se la quedarà la pasta?
2: Nosaltres!
1: Esclar, sí!
0: Només cal fer-se passar pel mort.
1: Però qui truca a la porta?
0: Els estafadors. És la gran pel·lícula d'aquesta nit. A TV3 i a la plataforma 3CAT.
3: Al Tot Gira ja hem activat l'operació Ascens. Avui, segon partit del Girona. Després de l'estrena a Montilivi amb el Leganés de diumenge, avui primer partit fora de casa.
4: A partir de les 9, Còrdoba a Girona.
3: El Girona es posa a prova al camp d'un dels aspirants a l'ascens.
4: Transmissió amb la narració d'Eduard Solà, les dades de Xavi Soler i l'anàlisi de Francesc Cargol.
3: Aquesta temporada, Operació Ascens.
4: A les 9, Còrdoba a Girona al Tot Gira, amb connexions amb el Barça Brighton del trofeu Joan Gamper femení.
5: Aquesta temporada, tots els partits del Sabadell i el Girona a segona, en directe al Tot Gira.
3: Ha tornat la Lliga. Ha tornat el Tot Gira, amb David Clopés.
6: Catalunya Ràdio et proposa un pla diferent cada mitjanit. Avui divendres, no cal anar a Suïssa.
7: Catalunya té molts camins per trepitjar.
8: Puges cap al coll de la Garrofera.
7: I molts racons per visitar.
9: És un corriolet que puja per la Careneta.
10: Rius, carenes, cims, corriols, castells, llacs, altiplans.
11: Paisatges verds i no tan verds que ens fan dir ben convençuts.
12: No cal anar a Suïssa.
11: Per això, aquest estiu us portem d'excursió pel Montcaro, la Vall d'Unarre, Castellcí, la Vall dels Voltors, Josa de Cadí.
7: No cal anar a Suïssa. El divendres a la mitjanit amb Gerard López.
11: No et descobrim el territori. T'ensenyem el país.
7: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu. El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
13: Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, el periodista Carlos Tavera, la periodista d'Infolibre Marta Monforte, l'analista de Seguretat, Defensa i Conflictes Internacionals Sonia Andolf i el director de Comunicació i Màrqueting Aitor Arriaga, que, a més, és el seu aniversari. Oh. Ah. Aitor, per molts anys. Com estàs? Com proven?
14: Molt bé. Jo soc d'aquelles persones que a mi m'agrada fer anys, no?
13: Sí, vull
14: dir, sí, perquè ho trobo una bona notícia, vol dir que segueixes ben viu.
13: Això t'anava a dir. Això, com li dic sempre al meu pare, l'alternativa és molt pitjor, sempre és molt pitjor. Ho celebrem fort o ets dels que ho celebres o com ho farem?
14: Sí, el que passa és que, clar, jo des de ben petit que no puc portar els caramels a l'escola i per tant...
13: Sí.
14: I per tant és una cosa que, bueno, que la celebro, doncs, a mesura que em vaig retrobant, doncs, amb la família i les amistats, perquè ni tan sols jo sóc per casa en aquestes dates.
13: Que sàpigues que perquè estàs a distància, que si no, escolta, t'esbroncaríem per no portar croissants i aquestes coses...
14: Però però com et deia, com que ho celebro quan em dóna la gana,
13: sí.
14: Jo la setmana que ve, que a més és l'últim dia de la temporada d'estiu, jo ho compartiré també amb vosaltres.
13: Sí? Oh, perfecte.
14: Sí.
13: Apuntat, Aitor, ho apuntem. Vinga, comencem l'àgora. Va, que feia dies que no parlàvem de trens, em van parlar l'altre dia amb tot el xou després de l'eclipsi, però ara fa uns dies, si ho recordareu, vam tornar a parlar, anys i anys després parlarem de l'eix transversal ferroviari. Ara està en fase inicial d'estudi. En cas que tirés endavant, d'aquí alguns anys els trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid podrien creuar i tenir parada, això és el que és important, al Vallès Occidental. Ho deia la consellera Paneque.
15: Ens permet reforçar la xarxa ferroviària en termes de capacitat, en termes d'eficiència, d'equilibri territorial, també un nou corredor ferroviari central que és una nova ruta tant per mercaderies com per viatgers, com deia, també per alta velocitat.
13: És el que deia la consellera Paneque. Aviam, sapiguem una cosa, alguna cosa més d'aquest eix transversal ferroviari. Carlos Sant Andrés, què ens expliques? Bon dia.
2: Doncs bon dia. Doncs l'estudi de l'eix transversal ferroviari encara està en fase 1. No determina en quin municipi del Vallès pararien els trens. El que sí que aclareix és que la nova alta velocitat ha de permetre que els usuaris puguin fer transbordament directe entre els serveis de rodalies i ferrocarrils que ja existeixen. A més, el traçat hauria de ser paral·lel al de la línia R8 de Rodalies, entre Martorell i Granollers, aquell que passa pel túnel de Rubí. Aquestes condicions han fet saltar les alarmes en diversos municipis que compleixen les condicions. Dos d'ells són Sabadell, amb intercanviadors entre Renfe i Ferrocarrils de la Generalitat, i Sant Cugat del Vallès, on la Generalitat ja té pendent construir un intercanviador entre l'R8 i les línies S1 i S2 de Ferrocarrils a la zona de Vullpalleres.
13: Doncs justament parlem amb aquests ajuntaments. D'entrada parlem amb l'Adrià Hernández, que és l'alcalde accidental de Sabadell, és el quart tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat. Senyor Hernández, com estem? Molt bon dia.
12: Hola, molt bon dia.
13: Com veieu des de Sabadell tot això que m'ha explicat ara, aquest projecte i el fet de que encara no se sàpiga ben bé on hi hauria la parada?
12: A veure, per una part, que aquests projectes estratègics i necessaris, especialment per Sabadell i el conjunt del Vallès, doncs tornin a estar en agenda, doncs és la part positiva. És veritat que ja portem anys, hi havia un primer projecte 2009-2010, però ara l'interessant és aquesta, que s'afegeix aquesta nou ramal, no?, fins a Martorell, que afecta també el Vallès, i amb aquesta possible arribada del tren d'alta velocitat. Nosaltres aquí al Vallès i a Sabadell portem un dèficit d'infraestructures, tant ferroviàries com viàries des de fa dècades, i per tant tot el que sigui plantejar aquestes noves possibilitats per augmentar o per reduir la saturació de les línies actuals, no?, tant de viatges com de mercaderies, per nosaltres és essencial, per als nostres treballadors, a les nostres empreses, als nostres veïns, i és veritat que necessitem, doncs, que hi hagi aquest diàleg, no?, amb la conselleria per a l'afectació que pot tenir també en el territori i en els municipis.
13: Anava a preguntar això, és a dir, en les converses amb la conselleria s'ha plantejat que el tren pari Sabadell, diguem-ne, hi hagi parada Sabadell?
12: No, aquí el que ens han fet arribar és que ara, segurament al mes de setembre, es farà una trobada entre la pròpia consellera i alcaldes i alcaldesses del territori, precisament per explicar i avaluar, doncs, la idea, no?, més enllà del que ha sortit de premsa, en què s'està treballant, no?, o què s'imaginen ells, quins poden ser els traçats o les alternatives o les possibles aturades d'això més mediàtic, no?, com pot ser on seria aquest intercanviador o aturada del tren d'alta velocitat. Jo crec que això ho necessitem, estem satisfets que això torni a ser objecte de debat polític perquè és totalment necessari i estratègic, però veritat que necessitem anar de la mà, doncs, municipis, conselleria, inclús ministeri, no?, perquè això també s'ha d'abordar conjuntament amb els projectes que té el propi ministeri.
13: Si ens fixem en les necessitats del seu municipi, de Sabadell, què seria l'ideal?
12: Home, és que aquí tenim coses molt estranyes, no només en una ciutat de més de 12.000 habitants, sinó que abarca el conjunt del Vallès, no?, que per anar al Vallès Oriental, no?, Granollers, Mollet, hem de passar per Barcelona, que no estem connectats, per exemple, amb ferrocarrils, amb la pròpia Terrassa, no?, per fer Terrassa, UAB, Part de l'Alba, etc. Són coses que es van imaginar a la dècada dels 80-90 i encara no han passat, no? Per això li parlava del dèficit d'infraestructures. Aquí què ens agradaria? És que hi ha una necessitat, per exemple, de que les mercaderies puguin arribar als pols industrials que tenim al conjunt del Vallès.
13: Clar.
12: I que és totalment necessari. Només hem de marxar un cap de setmana o qualsevol dia per la P7 per veure com la tenim, i la necessitat de reduir també aquest pes de mercaderies a la xarxa viària. I per tant, jo crec que la R4, que també està super saturada, doncs veure com s'imagina la pròpia conselleria, quines alternatives o quin traçat o on aquests mòduls que ells parlen on aniria, home, per nosaltres això és el debat de fons imprescindible per nosaltres, doncs, estar còmodes o més contents de cara a aquest projecte. Però no és una mirada només de Sabadell, jo crec que és Vallès, que té el pes industrial i d'activitat econòmica més important del país. Hem de ser-hi, i això ha de sortir sí o sí. No ens val un debat com 2009-2010 i que després acabi morint, sinó que es va imaginar la Catalunya dels 6 milions als anys 80, infraestructures que s'havien imaginat no s'han fet, home, amb la Catalunya dels 8 milions o més, no només s'ha d'imaginar estratègicament, sinó que s'ha d'executar, perquè si no acabarem tots aturats.
13: Clar, per això pensava, per això li demanava, perquè com que ara és el moment d'entrar en la lletra petita, diguem-ne, fins al punt d'on posem les parades, però pel que em diu vostè, vostè posava molt l'accent en la col·laboració entre administracions, vostè veu possible, per dir-ho d'alguna manera, quadrar el cercle, vostè veu possible fer-ho tot amb coordinació i que, a més, això satisfaci els, sigui satisfactori pels veïns i veïnes de Sabadell.
12: Bé, almenys d'entrada hi ha almenys d'entrada hi ha els estudis, no? o la idea que té el Ministeri, que a més em sembla que ha posat com 3 anys, no?, per veure l'estudi de viabilitat d'aquesta possible arribada del tren d'alta velocitat a la Sagrera, no?, i que el tren d'alta velocitat Madrid-Barcelona superi els 300 km per hora, etcètera, no?, que va dir el ministre Puente, amb aquests treballs que ara impulsa la conselleria, que també s'imagina 24 o 28 mesos, per tant, hem d'anar de la mà, i que també els propis ajuntaments, no?, o i ajuntaments, i parlo jo ja del conjunt de Vallès, perquè imagino Terrassa, Sabadell, Mollet, Granollers, etc. Martorell, tot el pes que significa pel país d'anar de la mà, d'escolta, aquestes són les nostres necessitats, i escolta, Ministeri i Conselleria, que es faci realitat.
13: L'Adrià Hernández, l'alcalde accidental de Sabadell. Senyor Hernández, moltíssimes gràcies per atendre'ns, que tingui molt bon dia.
12: Gràcies a vosaltres, bon dia.
13: Dèiem que, insistim, que l'estudi de l'eix transversal ferroviari, encara està en fase 1, com es diu en aquests casos, no determina on pararien els trens, en quin municipi del Vallès. Hi ha la situació de Sabadell i després hi ha la situació de Sant Cugat del Vallès, on la Generalitat té pendent construir també un intercanviador entre la R8 i les línies de ferrocarrils S1 i S2. Saludem també la Cristina Paraire, que és l'alcaldessa accidental de Sant Cugat, la tinenta d'alcaldia de gestió urbana, mobilitat i canvi climàtic. Senyora Paraire, què tal? Molt bon dia.
16: Hola, molt bon dia.
13: Amb això també Sant Cugat també aixeca el dit, diguem-ne, eh? És a dir, penseu en nosaltres.
16: Home, i tant. A veure, ara ho comentaves, no només tenim pendent un intercanviador, que és aquest que deies de Volpelleres, sinó que també tenim sobre la taula l'intercanviador d'Hospital General, que també doncs, hi ha Renfe i Ferrocarrils. Per tant, tenim aquestes dues infraestructures que l'Estat també hi està treballant i, com deia ara l'Adrià, diferents administracions, inclosa la Generalitat, però també són projectes que fa moltíssims anys que estan sobre la taula i no acaben de veure la realitat. Nosaltres pensem que tenim, doncs, que ara tornen a estar sobre la taula els intercanviadors i que ja fa anys reivindicàvem doncs, aquesta possible estació de l'AVE, però no només pel nostre municipi, sinó per tota la mobilitat del país, dels vallesos, i atès que s'ha de construir tot de nou, també seria una oportunitat per tenir en compte el nostre municipi a l'hora de planificar aquesta parada de l'AVE.

Benvinguts a una nova emissió d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Us acompanyarem fins a la una de la matinada. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Benvinguts a una nova emissió d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Us acompanyarem fins a la una de la matinada. Gràcies per la vostra atenció.

0: Són les 9 del matí.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Bon dia, Esplugues. Tu passes bé amb nosaltres? Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
2: Esplugues FM.
3: L'Avens, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
4: ¿Sabes? Algo me preocupa.
5: ¿Te preocupa?
4: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
5: No, para nada.
4: ¿Entonces?
5: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
6: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas.
7: Duro con él.
4: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

Avui, a l'espai d'entrevistes de Dones de la meva vila, no ens reservarem absolutament res a dir, perquè avui ho explicarem tot. El programa d'avui pot ferir la sensibilitat d'algunes persones. Quan la vida et dona una bona clatellada, una forta clatellada, una darrere l'altra, o sigui, quan la vida et dona la gran hòstia, no podem deixar d'amagar absolutament res. I en aquest programa d'avui no hi ha cap tipus de reserves.

0: i casa nostra és un tros de temps. Sé bé què sents.
1: Bon dia.
2: Bon dia.
1: Estem amb la Olga Álvarez Laoz, espluguina, veïna d'Esplugues, i avui, Olga, parlarem amb tota sinceritat, com hem dit al principi a la presentació, però començarem. Tu vas néixer aquí a Esplugues, tens un pare i una mare que han sigut molt actius, la teva mare treballava a la farmàcia, val? I bé, ella va conèixer a molta gent, perquè no solament va treballar a la farmàcia d'Esplugues, també a Sant Just,
2: sí,
1: val?
2: Exacte.
1: La cinteta
2: de la farmàcia, sí.
1: I després també el teu pare, que ha sigut molts anys el president de l'Associació de Veïns del barri del centre. Per tant, tenim moltes històries que explicar, però a mi m'agradaria que comencessin doncs, per la teva infància. Què recordes d'Esplugues, de com vivíem aquí fa anys?
2: A mi la infància Esplugues, a veure, sempre ho dic que m'encantava perquè tot ho tenia a la vora de casa. Jo anava del col·le a casa soleta, perquè estava al costat de casa, vaig estudiar a l'escola Natzaret, i després les activitats extraescolars també. Llavors aquesta llibertat de no esperar que et vinguin a buscar, de poder anar tu i tornar, i les amistats Esplugues, vull dir, m'ha fet molt lliure i m'agrada molt, perquè a més jo estimo moltíssim Esplugues.
1: I el fet de que tant el teu pare com la teva mare hagin tingut una vida activa dintre de la població, això també t'ha facilitat que la teva vida...
2: Clar.
1: I participació, que també en parlarem, a les entitats d'aquí d'Esplugues t'hagin motivat moltíssim.
2: Sí, perquè és que a més tothom em coneixia. Primer em coneixien com quan ja començava la frase, tu ets, dic, sí, jo sóc la filla de la Cinteta. I després, més endavant, ja, ets la filla de l'Àlvarez, de l'Associació de Veïns, sí. Sí, jo sempre he sigut la filla d'algú, però, i això no m'ha passat, al revés, m'ha agradat molt. Que recordin els meus, bueno, ma mare perquè ja no hi és, la recordin amb aquest carinyo i amb aquesta cosa, pues, és un orgull, i el pare també.
1: Jo tinc una anècdota amb la teva mare, que és que fa molts anys, quan jo era petita, ja tinc una edat, sóc més gran que l'Olga, doncs a les entrades de les farmàcies hi havia unes bossetes que li deien els anissets.
2: Sí, amb boletes. Sí.
1: A les boletes de colors, sí, dels anissets. Sí. Doncs recordo que entraves a la farmàcia i t'agafaves la teva bosseta, que ja potser hi havia 5 o 6 anissets. Sí. Però va haver-hi un dia que va desaparèixer aquella... Era com un bol transparent, o sigui, un pot transparent que tu t'agafaves. Suposo que és que la gent abusava molt.
2: Yeah.
1: I, clar, jo arribo un dia a la farmàcia, em quedo amb la cara de... Oh, no tinc els meus anissets. Miro la meva mare en plan...
2: Demana'm els anissets.
1: I la teva mare va ser molt llesta, perquè era molt llesta, i em va donar, va treure de sota el mostrador, el pot dels anissets, i em va donar l'anisset. I em va dir, no et preocupis, que a partir d'ara, sempre que entris, jo et donaré els teus anissets.
2: Molt bé.
1: Els teus caramelets. I és l'anècdota que tinc amb molt de carinyo amb la teva mare, que altres vegades també t'havia explicada.
2: Era molt maco, perquè quan tenia guàrdia, ma mare a la farmàcia, sobretot si era un dissabte o un diumenge, jo anava a la farmàcia, m'agradava anar, i jo li demanava... Quan entri algú, jo li puc donar la bosseta d'anisset i és el que em deixaven fer. Sí.
1: A més, la teva mare, clar, va treballar molts anys a diverses farmàcies, sobretot aquí a Esplugues, i va tenir algun episodi de que van entrar a robar mentre ella estava
2: sí,
1: dintre.
2: Sí, sí. Van entrar a robar perquè en aquella època els medicaments pues, eren com a droga i van entrar uns nois i li van... I ma mare va actuar supertranquil·la, els hi va donar el que volien, perquè ella tenia por, perquè el meu pare estava per allà voltant, i dius, ara si entra el José Luis i veu tot això, igual s'enfronta i tal.
1: Estava més preocupada.
2: Per si venia el meu pare.
1: Per
2: i
1: si veia... arribava el teu sí. pare i el teu germà i sí. es trobaven
2: amb
1: allà...
2: Amb tot el follon aquest.
1: Que no pas per ella mateixa.
2: No, exacte. I llavors els hi va donar el que li demanaven, que eren medicaments així una miqueta... bueno, que els anava bé per col·locar-se una mica.
1: Després seguirem parlant de la teva
2: vale,
1: mare.
2: Vale.
1: El teu germà, el Santi.
2: Sí.
1: Arriba, bueno, no diré d'una manera inesperada, però el Santi ha necessitat moltes cures.
2: Sí, perquè bueno, el Santi va néixer bé, però al cap d'uns mesos li van agafar unes febres que li van

0: la família.
1: De tota la família ja no està. Mm. I la Olga, malauradament, doncs, caus malalta.
2: Sí. El primer de tot, que és el que menys em canvia la vida, encara que sembla mentida, és que em descobreixen un tumor al pit. És tan gran que me l'han de treure al pit. Però, bueno, jo podia continuar fent la meva vida normal. Amb quimios, em va caure el cabell, però tot això en teoria, perquè jo ara veig que a vegades em passen coses o penso coses que veig que no he acabat de fer el dol del tot, però bueno, en aquell moment ma mare estava bé i va ser un gran suport per mi, m'acompanyava a les sessions de quimio, estava amb mi, bueno, i després a nivell personal, clar, com a dona, doncs bueno, t'han tret al pit, en aquell moment jo tenia un nòvio i bueno, decideix que el pit era prou important. Jo pensava que no, però que era prou important i bueno, també van marxar. Però bueno, això m'és igual perquè era un nòvio que em restava més que sumava. I això també, que ell marxés i tal, em va ajudar a apropar-me més als meus fills, que també han estat amb mi, amb la malaltia, han estat sempre al meu costat.
1: Olga,
2: perdoneu si m'emociono.
1: Sí, és que és molt normal, perquè no solament està el tema del càncer. Has anat superant molts entrebancs.
2: Bueno, jo penso que, perquè, clar, al cap d'un temps del càncer vaig tenir un episodi d'un ictus, que això sí que m'ha deixat marcada, i sí que emocionalment em toca més.
1: Tranquil·la.
2: Tinc una hemiplegia al costat esquerre, llavors vaig en cadira de rodes, el braç esquerre no el puc moure i la cama em costa molt. Amb la crossa faig distàncies curtetes i ara tinc una cadira elèctrica que això sí, em moc per tot Esplugues. Si em veieu, saludeu-me, i si no us saludo jo és que vaig molt de pressa i no us veig. Però no, molt bé. I continuo fent activitat.
1: Moltes. Ara anirem aquí.
2: Vale.
1: Perquè l'Olga sempre ha fet moltes activitats. Sí. Jo et vaig conèixer. No sabia que eres la filla del José Luis.
2: Sí.
1: I un dia em diuen, la filla del José Luis és una gran rapsoda, fa unes recitacions de poemes impressionants. I jo vaig anar a un lloc, no recordo on, a veure expressament qui era la filla del José Luis, sí, que m'havien dit que recitava també. I tu no has deixat de recitar perquè formes part de l'endoll d'aquí de l'Avenç.
2: Sí, sempre. No he deixat de recitar, ara no he deixat de fer teatre, encara que ara és un teatre més adaptat per mi, perquè clar, no em puc, o sigui, puc pujar amb ajuda a l'escenari, però no em puc moure per fer una obra, però per recitar i parlar sí.
1: I amb aquest grup de l'Andolla has tingut un suport increïble.
2: Molt, ha sigut com la meva teràpia. Jo sempre ho deia, perquè a vegades fa mandra, a l'hivern sortia a fer un assaig, però bueno, per mi ha sigut la meva teràpia.
1: Total, perquè has de memoritzar textos, tot i que et permeten que tinguis el teu llibret i que puguis anar llegint,
2: sí,
1: no?
2: Sí, sí.
1: Però això...
2: Jo he disfrutat moltíssim amb el teatre, molt, tota la vida.
1: T'ha continuat donant vida.
2: Sí, sí, sí. Era la meva vàlvula d'escape, quan estava a casa, quan, bueno, també em vaig separar, va ser una separació una miqueta així... difícil. Ara ens portem millor, però al principi va ser difícil. I bueno, al sortir a fer teatre, això em va donar la vida. Em va donar la vida.
1: No ho has tingut gens fàcil?
2: El què?
1: Amb tots els àmbits? Amb l'àmbit, doncs, de parelles...
2: Jo crec que no.
1: Les pèrdues, però, de la mama...
2: No és que no hagi tingut... Bueno, una dona també molt important en la meva vida va ser la meva àvia, la mama de la meva mare, que com ma mare treballava a la farmàcia, la que ens cuidava era la iaia custòdia que vivia amb nosaltres. I aquesta sí que va ser una dona espectacular. Ma mare també, però la iaia custòdia i jo estàvem molt connectades.
1: A més...
2: I no, és que no vull que això sembli que jo... Perquè després de tot això que m'he posat, que m'ha passat, clar, jo he estat a sales de quimio amb panorames molt pitjor que el meu. per l'ictus vaig estar ingressada també a la Goodman, és

0: total el que fan a la Goodman, però hi ha en realitat de gent jove, de gent que no ha viscut el que jo ja he viscut, que són brutals, brutals, que això et fa posar els peus a terra, encara mica, això ara dels peus a terra és una mica irònic, però et fa viure que la teva realitat, tot i que ha estat a voltes, a vegades una mica crua, però no ha sigut la pitjor que em puc trobar per ahí, perquè he vist moltes realitats i no pitjors. Vull, sí, pitjors.
1: I això també t'ha fet poder d'agafar coratge i dir, jo he de seguir endavant perquè hi ha gent pitjor que jo.
0: Clar, clar.
1: Això em passa a mi, eh? I amb també, les poques coses clar, que tinc.
0: No, cadascú té el seu. I ni una cosa és més menys que una altra. Vull dir, cadascú té el seu, cadascú suporta les coses com pot. Jo sempre, en un centre on vaig estar ingressada, diu, mai te preguntes el per què a mi? Dic, no, és una pregunta que al revés, dic, i per què no? Dic, jo no tinc una pantalla que diguis, a mi no m'ha de passar això, això li passa als altres, no? A mi també em pot passar, i de fet m'ha passat, un càncer i un ictus. I bueno, encara que a vegades la ment és molt traicionera i a vegades penso, Olga, alguna cosa dolenta has fet perquè et vingui tot això, i tinc una amiga que em diu, no pensis això perquè això no és veritat. Vull dir, a la gent no li passen coses per ser bons o dolent, a la gent li passen coses perquè la vida ens porta aquí. Ja, a lo millor pues, també jo tinc responsabilitat, poder no m'he cuidat prou, no sé.
1: Abans eres fumadora.
0: Sí.
1: Però això no té res a veure, perquè jo conec gent no fumadora que també té malalties, eh?
0: Sí, sí.
1: No ens hem de culpabilitzar pel que no hem fet.
0: No, exacte.
1: O el que hem fet malament.
0: Sí, sí. Però, bueno, a vegades la ment et porta en aquestes finestres...
1: És normal.
0: ...que tu no voldries pensar-hi, però si ara tinc temps per a alguna cosa és per pensar. Perquè, bueno, tot i que estic amb... també estic amb una associació d'Esplugues Sense Barreres,
1: sí,
0: que és una associació de gent amb discapacitat tant física com psíquica. També allà he après una barbaritat, perquè, bueno, lo físic, però també està al costat, perquè a mi cognitivament no m'ha afectat l'ictus, però hi ha gent que sí, i està al costat d'aquesta gent també ensenya moltíssim.
1: Perquè tenim l'exemple del que és ara el president, el Bernat Guerra,
0: sí,
1: que també jo el coneixia de fa anys,
0: sí,
1: i també va ser un sotrac per mi de dir, perdona, el Bernardo en cadira de rodes?
0: Sí.
1: O sigui que hi ha gent que us heu trobat a la vida amb aquest sotrac.
0: Sí,
1: increïble.
0: I aprens molt. Sí, jo una vegada vaig fer un escrit al centre on estava la Creu Roja d'Hospitalet quan vaig marxar, i els hi vaig dir, dic, jo crec que de tot he après moltíssim. Jo crec que primer amb lo del pit, amb la mastectomia, crec que no vaig aprendre del tot coses, i amb l'ictus he acabat d'aprendre moltes coses. Les dues malalties a mi m'han ensenyat molt, i si no t'ho prens així és quan caus en el pou. Jo he après moltíssim, moltíssim.
1: Doncs m'agradaria que m'expliquessis tot aquest esforç que has fet, perquè jo us he de dir, quan jo veig a l'Olga m'avergonyeixo de mi mateixa. Per què? Perquè ets una dona que amb tot el que has passat, el que tu estàs lluitant, i a mi m'agradaria transmetre aquest valor que tu tens de lluita, perquè si algú ens està escoltant que ho estigui passant malament, que estigui passant per un problema similar o no al teu, o simplement que hagi de superar entrebancs i barreres, vull que m'expliquis la teva experiència i el treball que tu has fet per poder superar tot això.
0: El treball a vegades és una, aquest que es fa és una mica enganyós. Vull dir, jo em forço a estar bé, a estar contenta, tot i que jo vic cara constantment amb dolor. No inaguantable, però tinc dolor. I a vegades dic que et va en contra perquè jo em forço a estar bé i tal, però la Olga no sempre està bé. Però bueno, perquè no pateixi fulanito, perquè no pateixi el papa, perquè no pateixi el santi, perquè no pateixin els amics,
1: faig
0: un esforç i els fills.
1: Però quan arribes a casa a la nit,
0: m'enrabio, perquè he d'assumir també que hi ha moments en què puc estar enfadada, fer pataleta i de dir, collons, per què? Però bueno, però quan surto al carrer, que això sí que ho vaig aprendre de ma mare, perquè ma mare patia de migranyes i jo sabia que tenia la migranya quan més arreglada es posava, perquè em deia, si surto al carrer encara que tinc migranya m'he d'arreglar i posar ben guapa, no m'ho ha de notar ningú. I això sí que és una mica escola de la Cinteta, que m'ensenyava això de que si surto al carrer tothom té les seves penes, ni sóc la més, la que més coses li han passat, i bueno, l'actitud val molt.
1: Perquè la Cinteta tampoc va tenir una infància, diguem-ne, no diré feliç, perquè sí que va ser feliç.
0: Moltíssim.
1: Però va perdre el seu pare amb molt petita.
0: Amb 8 anys, sí.
1: I de manera llavors, sobtada.
0: Sí, es va clavar un clau al meu avi i li va tenir un... ja ho diré,
1: una infecció del tètanos.
0: Un tètanos,
1: sí.
0: I va morir d'això. I llavors ma mare amb 8 anyets es va quedar sense pare en aquella època de, que eren l'any... Ma mare tenia 8 anys, va néixer al 40, doncs en el 48.
1: I la gent que ens escolti, de la generació de la teva mare, hi ha gent que ha patit molt.
0: Molt, molt.
1: Moltes ma mare, han tingut moltes pèrdues.
0: El que passa que ma mare sempre una frase d'ella era, no tinc cap trauma. Va fer la comunió vestida de negre, perquè clar, s'acabava de morir el pare i la feien i a les 7 del matí. I ella m'ho explicava, em deia, però a mi no m'ha quedat cap trauma. Va ser el que tocava, en aquell moment va ser així i ja està.
1: I tu estàs seguint les ensenyances de la teva mare?
0: Una miqueta així. Li he de fer honor amb això. Perquè inclús com ella treballava a la farmàcia, jo li deia, mama, és que les altres nenes les mimen més, perquè ma mare em deia, jo li deia, és que no em trobo bé. Diu, tu vas a escola, si et trobes pitjor ja et tornaran cap a casa, però tu vas. I jo deia, una miqueta de mimos, deia, no, com clar, a casa havia un calaix on hi havia medicaments per tot i ella sabia
1: clar.
0: Per això... Però bueno, era una dona forta i que em va ensenyar molt.
1: Ara, abans hem parat una mica del grup de l'Endoll.
0: Sí.
1: Però les amistats, totes les amistats que t'han fet suport, que m'agradaria, i perdona Olga,
0: sí.
1: El Jaume Leyes. Una altra pèrdua que has tingut,
0: sí.
1: Si has de plorar, plora. Però clar, és que resulta que l'Olga, a part de tot el que ha hagut de passar a nivell personal, les malalties, aleshores resulta que una de les persones que li feia suport, que l'acompanyava al metge, bon. Que l'acompanyava a teràpies, es posa també... Bueno. Diguem-ne que li agradava menjar bé...
0: Sí,
1: bueno, i era...
0: No es cuidava gaire,
1: val? Però es va morir dormint.
0: Sí,
1: eh?
0: Va anar a dormir i ja no es va aixecar.
1: Exacte.
0: I jo no podia obrir la boca davant d'ell perquè deia, hi ha un guant per moure els dits i no sé què. El dia següent ja m'havia comprat el guant. Era o clauers, bueno, però no a mi, a tot el grup,
1: sí.
0: Perquè una altra persona que m'ha fet molt suport a nivell d'amistat és la Marta Alarcón, el Cisco també, però la Marta Alarcón és com la meva mà dreta.
1: Tens un grup que són els teus germans protectors.
0: És quan et dones compte del valor de l'amistat, perquè la família també no m'ha deixat de costat a nivell de la meva cosina Sònia, el meu tio, tot això, han estat al costat, però bueno, no és que toqui, però bueno, som família. Però els amics no tenen el per què. I a vegades els dic, no vull ser una càrrega. I ells em diuen, no ets cap càrrega. Diu, si m'hagués passat a mi, no. Ara la Isabel m'està donant un mocador perquè això ja és... Clar, em diuen...
1: Tu hauries fet el mateix. La gent et
0: exacte.
1: Diu, oi que tu hauries fet el mateix,
0: sí,
1: per mi?
0: Sí, però quan ho fan per tu... costa admetre-ho de dir, ostres, no seré una càrrega, no seré, encara que ells em diuen que no, ja et dic, bueno, i en aquest cas tu també m'ajudes, la Isabel m'estima molt.
1: Més que ajudar-te,
0: em dona molt de carinyo.
1: Estimar-te sí, però sí. Més que ajudar-te és allò de dir-te moltes vegades si necessites alguna cosa, si t'he d'acompanyar
0: sí.
1: la Goodman.
0: Sí.
1: Escoltar-te, si algun dia t'he trobat amb un racó, amb un racó ja. Plorant, o sigui, d'esquenes mitja amagada, sí. I dius, què falla l'Olga? I vas cap allà i és que està plorant i s'està mitja vagant perquè ningú la vegi, perquè també passes els teus moments
0: sí,
1: dolents.
0: Exacte.
1: Però jo vull reiterar amb aquesta força que veig que tens, que molta gent ja hauria claudicat.
0: No queda una altra, és que no em queda una altra. Tinc 58 anys i no sé, jo no crec que m'agafi ja res més perquè he tenido lo gordo ho he tingut, càncer i ictus. Llavors, si no m'agafa res més, tu con fusta, que aquí hi ha una taula de fusta, pues llavors encara em poden quedar anys per viure. Llavors, és una elecció. Vull dir, els vull viure una mica feliç o els vull viure enfonsada? Doncs pues no. Evidentment que algun dia estarem... I és el que he d'aprendre a gestionar. Perquè jo els dies que no estic bé no els entenc. Em costa molt gestionar-los. I llavors els necessito també. Però bueno, però és una manera de dir, vale, estic bé un dia, però estic malament un dia, però el dia següent jo m'he d'aixecar, he de fer coses, he de... perquè és el que em dona la vida. I els amics ja et dic, els trobes en aquests moments. Igual, bueno, els meus fills també, la Paula, el Guillem, la Carlota, que és la parella del Guillem, m'han donat molt de suport, moltíssim. I encara, inclús a vegades crec, i des d'aquí també...
1: Tranquil·la, que...
0: Si em permets...
1: Sí. Tranquil·la.
0: Voldria demanar-li perdó als meus fills, perquè a vegades no han tingut la mare que es mereixen, o almenys és el que jo sento.
1: Però és el que parlàvem abans, que no hem de mirar allò que no hem fet o el que estem fent, no ens hem de sentir culpables. No has de demanar perdó. Segur que ells...
0: I ja no només, ja que tinc un micròfon davant, sí. Que a vegades els meus amics em diuen el pitjor que podeu fer és deixar-li un micròfon a la Olga, perquè no paro de xerrar. Doncs ja aprofitant això, demano perdó a tothom que jo li hagi pogut ofendre. I perquè és molt maco demanar perdó. No ens ha de gustar tant demanar perdó. Hem de ser agraïts quan ens ajuden, quan hem fallat, demanar perdó. I jo, pues, demano, aprofitant aquests micròfons, a tothom que em pugui sentir, si alguna vegada els he fallat, demano disculpes.
1: Doncs com que abans d'iniciar l'entrevista sí. Li he demanat a la Olga que em digués una cançó,
0: sí.
1: Em diu, mira, hi ha una cançó que m'uneix molt amb la meva filla, i ara que hem parlat de les criances, dels fills,
0: sí.
1: Doncs posarem aquesta cançó de Lax and Bustos, T'estimo molt.

0: Déu-n'hi-do aquesta cançó.
1: Sí.
0: Molt potent, molt potent com tu, Olga, perquè tu ets una persona molt potent. Ara et trobes amb aquesta situació, amb aquestes limitacions físiques, però tot i això, i ara en parlarem, de que la Olga no ha deixat en cap moment les seves responsabilitats, tant amb la secció de teatre com amb la junta de l'Avent Centre Cultural. Hem fet aquesta pausa musical, però ara jo em tancaré el meu micròfon perquè vull que escolteu la veu de la Olga recitant. Ja dic que jo alguna de les vegades que l'he escoltada, jo recordo fa 3 anys també en el poema de Nadal, que se'm van posar els pèls de punta de la força que té. Ella ja estava malalta fa 3 anys i encara impressionava més com veure que aquella dona per mi estava superant la interpretació de les altres companyes que estaven a dalt de l'escenari. Però vinga, va, et dono pas a tu, Olga.
2: Ara un momentet.
0: Ho està buscant.
2: Ja els diré un poema del Martí Pol. Vale, és un que es diu, és del Miquel Martí Pol, que es diu A plenitud. I si de sobte algú tanca la porta i tot és tristor i hostil, què podem fer si no esperar en silenci que la vida reprengui el curs de sempre, poderosa, i ens alliberi d'aquells fosc domini? En l'amor, on aprenem de viure, bevent el licor fort a globs lentíssims, sentint, ens incendia les entranyes mentre es revela tota la bellesa d'aquell restar contra tots els designis.
0: Hem de dir, Olga, que va arribar un moment que vas haver d'aprendre com a respirar i a parlar, també.
2: Sí, perquè com em van intubar, pues, ara controlar la respiració.
0: Clar.
2: Jo em dono compte, o sigui, a mi m'agrada molt recitar, però a vegades ara pues, he perdut una miqueta aquella potència a poder.
0: Alguna cosa més que t'hagis preparat per avui?
2: A veure, sí. Envellir dignament deu integrar-se discretament en un espai tan sòlid com la pròpia pell, sense altre guany que els anys viscuts i alguna sorprenent presència que el temps astutament tan aviat dibuixa com esborra de la memòria. I això, tal vegada, si el fat es mostra benevolent, l'encant d'estimar tendrament, calladament, sense esperar ni resposta, com qui canta per si mateix amb veu molt baixa.
0: I hi ha una altra part que a l'Avent Centre Cultural, doncs, mira, la gent no s'ho pot imaginar, però quan estàs en la junta directiva d'una entitat, ja és difícil, però imagineu-vos tota l'activitat que es crea des de l'Avent Centre Cultural. I què ha passat? Doncs que amb aquests anys que l'Olga ha estat malalta, ha hagut d'assumir responsabilitats que no li pertocaven, com per exemple quan et van demanar que fossis la tresorera.
2: Sí, va ser una cosa de que, o sigui, el càrrec va quedar buit. Evidentment, jo sóc dona més de lletres que de números, i llavors, bueno, per cobrir l'expedient vaig dir que sí, encara que després, bueno, va ser una miqueta de sabador.
0: Sí, perquè també va haver-hi gent que no entenia com és que tu havies acceptat el càrrec, sapiguent que en aquells moments no estaven en la millor forma.
2: Ja.
0: Val? Però,
2: ho vaig acceptar per
0: responsabilitats, sí? Està claríssim,
2: sí,
0: no?
2: Sí.
0: Val.
2: Va ser per això.
0: I les lluites d'aquí de l'Avent també t'ha donat força, eh? Perquè jo t'he vist donar respostes a dir, ostres, l'Olga, tot. O sigui, has estat malalta, però en cap moment has deixat que tampoc ningú et trepitgi.
2: No, perquè el que no vull que es creï és, ai, això no li direm a l'Olga, pobreta. No, a mi digue'm el que sigui i no em tractis com una discapacitada. O sigui, jo tinc un carnet on posa el grau de discapacitat, però t'asseguro que penso, valoro i entenc moltes coses. Vull dir que el que passa que a vegades, doncs, bueno, no m'agrada que se'm tracti d'aquesta manera benevolent simplement perquè tinc una discapacitat. el que tampoc vull... I saps el que m'ha passat ara, també? Que em descaro més. Perquè no sé... A veure...
0: Pues, espera, t'ajudo a posar-te els cascos, ja està? Ja sí, t'has posat bé?
2: Sí. Sí. Em descaro més, vull dir, ara no tinc tant admirament per... Si l'he de dir a una persona, primer perquè ara sóc més conscient de les traves que tenen les persones amb discapacitat, amb nivell de mobilitat, i això que Esplugues està bastant bé, però ara no em callo les coses, si he de dir a algú aparta't 15 vegades, doncs aparta't 15 vegades, i a la quinzena li diré cagant-me en la mare que el va parir. Sí. Vull dir, em descaro més. Si he de saludar, saludo. Si he de preguntar qui ets, que no me'n recordo de tu. Vull dir, coses que potser abans em feia vergonya, ara no em fa vergonya.
0: Déu-n'hi-do, però sempre has tingut caràcter, eh?
2: Sempre, sí, això sí.
0: I potència.
2: Sí, amb la veu, sobretot, sí. Projectava molt.
0: Projectaves molt. Sí. Que no és cridar, eh? Projectar.
2: Projectar no,
0: no és cridar.
2: No.
0: Abans has parlat de l'associació Barreres... sense sí. Barreres Esplugues.
2: Sí.
0: T'estàs implicant també amb aquesta entitat?
2: Estic a la Junta.
0: Que ja ho sabia. Ho sabia.
2: Estic a la Junta com a vocal, però estic a la Junta.
0: Déu-n'hi-do.
2: Molt bé, sí.
0: O sigui sí. Que no, no ho sabia, però... Quan
2: però tu quan... ho podies olorar.
0: Sí, quan has dit Esplugues sense Barreres, el primer que ha vingut al cap. Estic segura que l'Olga s'ha implicat amb l'entitat.
2: Segur
0: que sí. Quines barreres, a part de les... psicològiques, per dir-ho d'alguna manera, però no estic parlant de tu, de les barreres externes,
2: sí.
0: El fet que li puguis fer pena a la gent o que et vulguin tractar d'una altra manera més complaent, com allò que diem, no és que em tracta com si fos tonta, sí. Però després hi ha les barreres físiques realment, les arquitectòniques. Quines sí. T'has trobat tu? Perquè, per exemple, la teva escala està adaptada?
2: No, la meva escala té una rampa que no serveix ni pels carritos de la compra. I llavors ara doncs ja estem, hem fet reunió amb els veïns, l'hem de modificar, que és una cosa que es modifica, que no serà per, bueno, no serà per mi. La podrà gaudir tot el bloc de veïns, però s'ha de modificar.
0: Perquè ara has vingut a viure aquí, a casa del pare.
2: Sí, perquè clar, jo porto per caminar una mica, o sigui, perquè jo, per exemple, per casa vaig caminant amb la crossa, però no necessito la cadira. Llavors... per entrar la, per, quan m'aixeco, de totes maneres, si pugué caminar, m'he de posar una pròtesi a la cama. I aquesta pròtesi, que necessito ajuda per posar-la, no me la puc posar sola. Llavors, clar, a casa meva els fills marxen a treballar molt d'hora i jo necessito això constantment per caminar. Llavors, a casa el Santi, per això el meu germà, que abans hem dit que jo ara ell s'ha convertit en la meva crossa, doncs és el que m'ajuda a posar-me-la, m'ajuda si alguna peça de roba no puc posar-me-la bé. Llavors, clar, més còmode. Això no vol dir que algun dia o cap de setmana pugui anar a casa meva amb els meus fills, que ja estan més alliberats de treball, però el que és el dia a dia ho tinc més còmode aquí.
0: Realment, el Santi és una crossa i està molt pendent constantment.
2: És una passada.
0: Està molt pendent de tu.
2: Encara, a part de tenir la discapacitat, és el millor germà que podia haver tingut mai. El millor, el millor.
0: Té molta sensibilitat.
2: Molta, molta.
0: Sempre ha sigut així de sensible, el Santi?
2: Sí, sí, sempre ha sigut així. Molt sensible. I també amb ell, el que sí que a vegades no ho tenim en compte. Jo li dic al meu pare... El Santi estava molt unit a ma mare, ja sigui per la seva discapacitat, per el que sigui, ma mare li feia molt de recolz. I ara el Santi poder, de tot, és el que més la troba a faltar. Sí, era per ell, era un puntal. Sí.
0: Al principi han dit que per la singularitat de la família, doncs que... poder tothom ens pensàvem que la que tiraries del remolc de família hauries de ser tu.
2: Sí.
0: I clar, això dona un tom increïble, que és el que la vida ens depara, no? Perquè el sentit sí. Segur que també ho passa malament.
2: Molt, molt.
0: Per
2: sí.
0: Tu.
2: Sí.
0: Pel que deies abans, que volies demanar perdó, però...
2: Sí.
0: Però quan ens ve una malaltia d'aquestes, com la que has patit tu, el càncer, i després... tens l'ictus, doncs això no és culpa teva, no, jo?
2: Mm. Bueno.
0: Això és que la vida és molt
2: mira,
0: injusta.
2: Ara crec. He trobat un text
0: sí?
2: Que el vaig recitar l'altre dia amb una cosa que vam fer per la dona del 8 de març.
0: Sí.
2: I que és una mica la meva història, la resumeix molt bé.
0: Val.
2: Quan tingui un moment, si vols.
0: Ara, sí? Ja està, ara mateix, sí. Vinga, som-hi.
2: He escrit no sé quantes vegades aquest text, o massa llarg o massa curt. Anem per feina. Soc la Olga, dona, sense un pit, però dona. No tinc un cos normatiu ni atractiu, però tinc un cos que explica històries. Històries dolentes i també històries boniques. Vaig tenir càncer de mama i aquest se'm va endur un pit i un nòvio. Un nòvio que no sabia com deixar-lo i el càncer em va ajudar. Fora pit i fora nòvio. Quina tranquil·litat. Durant tota l'etapa de tractaments oncològics, que encara arrossego, vaig aprendre molt. I per qui no ho havia notat, tinc una discapacitat física. Va venir l'ictus i se'm va emportar al costat esquerre. Continuo sent dona, però una mica més invisible encara. I amb l'ictus vaig tornar a aprendre moltíssim. Soc una esponja. Vaig aprendre a estimar-me, tal qual. Les meves prioritats van canviar. Vaig aprendre a caminar de nou. De cop, un exèrcit de dones em van donar escalf. Algun home també, però elles eren moltes més. La Paula, la Marta, la Laia, la Carlota, la Carla, la Núria, la Sònia, la Carmen i algunes més que potser em deixo. Elles m'han fet sentir estimada. També alguns d'ells, el Santi, el Cisco, el Papa, el Guillem, l'Ivan, el Josep, gràcies al seu amor. Tinc més força i gràcies a aquesta força ara lluito i reclamo espais. La vida m'ha regalat temps per aprendre. Encara, espera, m'ha regalat temps per aprendre i per gaudir. Disfruto amb tot, faig de tot. Encara a voltes em costa reconèixer-me quan em miro al mirall. Aquella Olga davant es va desdibuixant, però en surt una altra que també m'agrada. Es va morir la mare, la Cinteta, i gràcies a ella tinc la fortalesa aquesta. Em va criar l'àvia, la custòdia, i penso que les dues estaran orgulloses de mi. No sóc ni vull ser exemple de res. Aquest paper m'ha tocat sense fer cap càsting, però crec que l'estic defensant bé. Jo, que sempre m'invento els diàlegs a les obres i porto boig a tothom, ara m'he guanyat el dret a inventar-me i reinventar-me. Ara ha arribat el moment d'agrair. Gràcies per ser i per néixer dona, per les experiències viscudes i per estar viva. Gràcies perquè tinc encara molt per aprendre. I gràcies perquè sóc ja més visible, sóc feliç i dono i rebo molt d'amor. La meva discapacitat em permet ser aquí amb vosaltres i remoure consciències. Si jo puc aixecar-me i caminar, vosaltres també podeu. El meu sostre és de vidre, ajuda'm a trencar-lo. Enrere queda el perquè a mi i surt perquè a mi no. No sóc especial per haver descobert cap invent prodigiós. La vida s'ha encarregat de fer-me especial i diferent i toca aprofitar-ho. Donem a les dones el paper que ens hem guanyat. Donem a les dones llibertat d'escollir amb igualtat de condicions. I si pot ser acompanyades, molt millor. Estimo tant que és un plaer viure com a dona i sí, com a dona discapacitada, perquè veig coses que són invisibles a altres ulls.
0: Això ho vas llegir l'última...
2: Del 8 de març.
0: Del 8 de març amb sí, el grup de FemCan.
2: De
0: sí. Val? Que a més d'estar a l'Endoll, d'Esplugues sense barreres, també hi ha el grup de coral de FemCan, que també, no sé si encara segueixes els assajos, ja no.
2: No, jo al FemCan no he estat mai.
0: Ah, val.
2: Però fem col·laboracions amb Endoll i FemCan.
0: D'acord. Mm. Molt bé. Olga, estem arribant cap al final. No
2: molt
0: sé si
2: bé.
0: Vols afegir alguna cosa que jo m'hagi deixat, alguna cosa que quedi pendent que vulguis dir. Tens els micròfons oberts.
2: Mal.
0: Però no te'ls tancarem mai, perquè tu saps que Esplugues FM, sempre que tu vulguis, mal, estem a la teva disposició.
2: Només donar-te les gràcies, Isabel, perquè és curatiu, eh? Parlar d'aquesta manera, oberta. A més, no tinc por a la imatge perquè és la ràdio. Llavors, això t'inhibeix de moltes coses. Llavors, donar-te les gràcies perquè penses en mi, perquè em sento molt feliç, perquè sóc espluguina d'arrel i vull viure molt feliç a Esplugues i participar de tot el que pugui. I si em veieu pel carrer, saludeu-me, que em farà molt feliç. I gràcies, Isabel. Ets una gran dona, també.
0: A tu, perquè feia temps que volia proposar-te que vinguessis a la ràdio i realment no m'acabava d'atrevir.
2: Ja.
0: Perquè no saps fins a on pots arribar a ferir amb aquella persona segons el que li dius, perquè ja. Aquesta és una altra. Ja no si estàs malalta o no estàs malalta, però...
2: Què és el que vol explicar o què és el que vol guardar?
0: Arriba un moment, mira, des que va passar tot el de la Covid, arriba un moment que estem molt sensibles i no saps com dir les coses, si caurà bé, si caurà malament. Tot i això ens equivoquem i diem coses que pot fer mal a la gent. Mira, jo aprofito, ja que tu has demanat perdó, jo també vull demanar perdó si alguna vegada, en algun moment, a qui sigui... he dit alguna cosa inadequada que ha fet sentir malament a una persona. Mira, per acomiadar-nos he triat una cançó.
2: Vale.
0: Que aquesta cançó, ara et diré, és de Sopa de Cabra.
2: Molt bé.
0: Si et quedes amb mi, val? Sí.
2: Ai, que bé.
0: T'agrada?
2: Sí, molt.
0: Doncs la he triat pensant en tu i ens acomiadem amb aquesta cançó.
2: Molt bé.
0: Amb aquest espai de dones de la meva vila i en aquesta ocasió amb una dona... que la vida li ha donat una hòstia impressional.
2: Però una hòstia maca, que de tot s'aprèn. Vinga.
0: Gràcies.
2: Bon dia a tothom.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
2: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català, per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat. El primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
3: Esplugues FM, Ràdio Cultural i Associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
0: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Són les 10 del matí.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Bon dia, Esplugues. Tu passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
0: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
0: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
2: Les decisions que prens abans i durant la conducció tenen conseqüències irreversibles en la teva vida i en la dels altres. Al volant, tria el bon camí. Generalitat de Catalunya.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, Centre Excursionista, Tradicions i Costums i Cervell per al Lleure i Ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a Secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També trucant al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
0: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Són les 11 del matí.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Bon dia, Esplugues. Tu passes bé amb nosaltres? Esplugues FM. Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
4: El Club del Country.
5: Bring home the teardrops and let's have a ball.
4: Un programa que ha fet història.
5: She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind.
4: Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
6: De dilluns a divendres a les 4.
4: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
7: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
3: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
2: Esplugues FM.
3: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

Estàs escoltant Esplugues FM. Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
2: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
3: Servei d'acreditació de competències professionals.
4: Jo porto molts anys treballant de venedora i ho he acreditat.
5: Jo he fet de cambrer i ho he acreditat.
6: Jo tinc experiència en informàtica i ho he acreditat.
3: Demostra el professional que hi ha darrere la teva feina. Si tens experiència laboral o formació no reconeguda, ara pots obtenir un certificat oficial d'allò que saps fer i créixer professionalment o continuar formant-te. Servei d'acreditació de competències professionals. Si ets professional, fes-ho oficial. Generalitat de Catalunya.
7: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
2: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
3: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
0: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: un somni. La mare de totes les aventures. La travessa de travesses. Un repte impossible.
1: Quina païssa. Mare de Déu.
0: La volta al món a peu. Catalans sense fronteres. Benvinguts a Enric Adventures. Us presento el projecte més gran de la meva vida. La volta al món a peu.
2: Hola, molt bon dia, Enric.
3: Bon dia.
2: Molt bon dia, en Xema.
4: Hola, bon dia.
2: Doncs tenim aquí a l'Enric Luzán i al Xema Luzán per parlar d'aquesta gran aventura que l'Enric inicia aquest diumenge, que serà 30 de novembre. I bé, a tu et coneixem pels teus vídeos YouTube, de tots els teus comentaris que fas de pujar a buscar bolets, a part de que també vas a peu per moltes zones, no? Has fet la Transpirinenca, també has anat al Caucas, vull dir, tens molts vídeos de nord a sud de Catalunya. M'agradaria una mica que m'expliquessis com comença aquesta aventura del nostre país tan boletaire i tan tradicional.
3: Doncs comença d'una manera potser una mica inesperada. A mi m'agradava mirar el YouTube i seguia un canal de YouTube d'un noi que es diu Eli i va demanar qui tenia la millor motxilla dels seus seguidors. Jo vaig participar en aquest mini concurs perquè era un canal petit, vaig guanyar aquest mini concurs i ja que havia guanyat el concurs de la motxilla vaig fer un vídeo sobre què portava en aquesta motxilla. Llavors, aquest vídeo, que vaig fer en castellà, per cert, aquest primer vídeo que vaig posar al meu canal de YouTube, jo no pretenia donar-li cap continuïtat. Però, bueno, en fi, vaig fer un segon vídeo, després un tercer i un quart, i així va començar, i així m'he fet youtuber. Primer d'una manera amateur i fins avui. Compartir les meves travesses per inspirar altres, igual que altres em van inspirar a mi.
2: Esplugui de naixement i Rodamont, podem dir...
3: Futur Rodamont, no?
2: Futur Rodamont, que això ara en parlarem. Anem a parlar una miqueta. Tu vius aquí al centre d'Esplugues? Has estat sempre, direm, entre el carrer Àngel Guimarà i el carrer Mossèn Cinto Verdaguer?
3: Exacte.
2: I has estudiat també aquí a Esplugues?
3: He estudiat a Esplugues. L'única pausa, entre cometes, ha sigut quan vaig anar a Erasmus a Itàlia, a Pàdua. Vaig estar un any allà. I ara feia 2 anys i pico que vivia a Terrassa. Però, bueno, en fi, he tornat a Esplugues. La majoria, sí, 20 i pico anys a Esplugues.
2: I les caminades que fas de nord a sud de Catalunya també venen arrel d'aquesta recerca de bolets, tot i que sabem que cap al sud n'hi ha, però no de la mateixa qualitat.
3: No. De fet, clar, els bolets surten normalment... Surten a la tardor, també surten a la primavera, però en zones humides i on ha plogut. No? Clar, jo aquesta travessa la vaig fer el juny. Això no era per anar a buscar bolets. Això ve de que, clar, a mi m'agrada caminar, m'agrada fer travesses, però clar, tinc el canal de YouTube. Llavors, si tu dius que fas una travessa així normal, no acaba de tenir molt d'impacte, no? Necessites una cosa que cridi l'atenció. Llavors vaig dir, bueno, doncs vaig a creuar Catalunya de sud a nord. Era la primera idea. Doncs des d'Ulldecona fins a Andorra. Però després vaig pensar, no, fes-ho que tingui més ganxo. Des de l'extrem meridional, des de la desembocadura del riu Sénia, a frontera amb València, fins al punt més septentrional, que és el punt més al nord de la Vall d'Aran, el Tuc de Sacaüva. I això ho vaig fer al juny, quan no hi ha bolets, d'aquest any. I, bueno, fent, no sé si us en recordeu de la calor que feia al juny, però vaig passar molta calor.
2: Perquè els teus vídeos són tots impactants, pels teus comentaris, són sentències, de fet, i quan hi ha un moment que tu dius, barcelonins, si us penseu que Barcelona fa molta humitat, esteu equivocats. Quin és el lloc on has passat més calor?
3: un poble que està al nord de Lleida. Ostres, m'he oblidat el... Tornabous? No, Tornabous no. Torreneules? No. Bueno, a Lleida. O sigui, un poble que estava a mitja hora de Lleida, increïble, 39 graus, vaig haver de parar. Aquell dia no podia caminar. Vaig haver de parar a la piscina municipal fins a les 6 de la tarda i allà vaig haver de... em vaig poder recuperar la marxa, però si no era impossible, va ser brutal aquell dia.
2: I el que has passat més fred?
3: He passat molt fred al llac d'Estats, que això està a la pica d'Estats. Quan anava al cau, a l'agrupament Escolta Guia Sant Jordi, aquí a Esplugues, tenia potser, no sé, 13 anys. Me'n recordo d'aquella nit que no estàvem ben equipats i vam passar fred dormint allà. I de la meva nova etapa com a excursionista, vaig passar fred a Tor. Vaig fer una acampada aquest febrer passat a Tor, al poble de Tor, a sobre la neu, i vaig passar una mica de fred aquella nit. Però bueno, no va ser dramàtic tampoc, eh?
2: Ara has dit la paraula de l'equipació que s'ha de portar per fer totes les travesses i, si us sembla, comencem ja a parlar de la teva gran aventura i, si em permets, tu ho plasmes d'una manera i no avisarem ara els nostres oients perquè l'Enric ens ve a parlar de la seva gran aventura.
3: Molt bé, doncs ha arribat el dia, han sortit els resultats de les beques ja. I, bueno, he vingut aquí a gravar la meva reacció, a veure què tal. D'aquí una estona he quedat amb uns amics meus aquí al costat, per això estic a un parc. Bé, veureu que no estic massa eufòric ni expectant, perquè estic bastant convençut que no me la donaran, però, bueno, gravaré ara la meva reacció, a veure què surt. Així que res, ja ho tenim aquí. Beques Propulsió per la creació de sèries de vídeos en català. 23 del 10, que és avui, 23 d'octubre de 2025. Res, cliquem, descarregar document. Ja us dic, no crec que me l'hagin donat perquè, no sé, no tinc gaire confiança, per diversos motius. A veure, obrir fitxer. Molt bé, aquí surten tota la gent. Llavors, ara és qüestió de... vale, és qüestió de... aquí... Hòstia, concedit. Hòstia!
2: Concedit? Perquè no era la primera vegada que presentaves el teu projecte.
3: Correcte.
2: Explica'ns una mica com s'inicia això.
3: Això corria l'any 2020, època pandèmica, no? Estaven tots a casa mirant una mica al YouTube, perquè no podien fer res més, no? Llavors vaig veure un noi malagueny que havia acabat la Volta al Món a peu el 2017. I vaig flipar. Clar, aleshores no era com ara, que pots compartir les coses per l'Instagram o per YouTube molt fàcilment. Però, bueno, el tio tenia un blog i tal, i vaig dir, ostres, jo vull fer això. Però, clar, li vaig donar voltes, tal, després han passat anys, he anat pensant molt en això, però vaig descartar-ho, perquè en realitat era com deixar-ho tot, eren molts diners, etcètera, etcètera, no? Però arriba el maig de 2024, l'any passat, i convoquen les beques Propulsió, que són les beques noves de la Generalitat de Catalunya per a creadors de contingut en català. Per gent que fes vídeos de YouTube, vídeos llargs, i donaven molts diners, 18.000 euros, i vaig dir, ostres, aquesta és la meva. Aquesta és la manera, aquest és el finançament que necessito per fer aquest projecte impossible, que és la Volta al Món a peu. No me la van donar, o sigui, va ser 6 mesos agònics, no me la van donar, i vaig pensar, ostres, estic molt trist, l'any que ve em torno a presentar a les beques Propulsió, i si me la donen, faig la Volta al Món a peu, i si no, també. Per sort, hi ha hagut final feliç i, com heu pogut sentir, m'han donat la beca Propulsió. No són 18.000 euros aquest any, són 10.000, però bueno, igualment són bastants diners. I amb això, tant com el suport econòmic com el suport, entre cometes, moral de tenir la Generalitat de Catalunya al darrere, doncs em veig capaç de tirar endavant l'aventura, la mare de totes les aventures, la Volta al Món a peu.
2: En el vídeo aquest que m'has tret aquest tall també comentes que no et pensaves que et donessin a tu aquesta beca també pel tema de l'edat, que no tens 18-20 anys i et pensaves que podies estar dedicat a un públic més jove.
3: L'any passat les beques estaven... o sigui, jo vaig veure que li van donar bastant a públic jove i gent que estava treballant ja a mitjans com TV3, la Corporació, etc. No sé, va donar aquesta sensació que volien potenciar molt aquest tema. A més, els temes que van donar a les beques eren com bastant... no hi havia cap de natura, per exemple, no? Llavors això em va fer sospitar que potser aquest any no me la donarien. Però bé, hi ha hagut un canvi de criteri I ja aquest any hi ha molta varietat, tant de persones com d'estils, i bé, la meva beca ha estat molt ben valorada i sóc el segon de 350 sol·licituds.
2: Molt bé.
4: Tu creus que ha influït una mica en aquest, diguéssim, decantació positiva cap a la teva proposta, en el fet de que, entre cometes, hagis estat una mica més famós, de que quan vas, diguéssim, fer-la per primera vegada, que no et coneixia ningú? Ara, al principi, has agafat una mica de, no sé, de ritme, de famoseo, digue-li com vulguis, no?
3: Hi ha hagut un, si tens tota la raó, hi ha hagut un abans i un després. Al maig del 2024, quan me la vaig presentar, doncs això, tenia uns quants seguidors ja, però era només conegut en el món de la muntanya, de molt específic de les travesses. A la tardor del mateix any, és a dir, ja un cop presentat, va explotar el meu canal de YouTube amb el tema dels bolets, que ha sigut una bogeria. Els vídeos de senderisme tenen potser 2.000, 3.000 visites al YouTube i els vídeos de bolets tenen 20.000 visites. És una bogeria. A partir d'aquí he anat a TV3, m'han entrevistat a Catalunya Ràdio, he sortit a la web de RAC1, etcètera, etcètera. I no sé, suposo que amb això he agafat una mica de notorietat i potser això també ha donat, sí, més punts a favor. Està clar, hi ha hagut un canvi. En un any hi ha hagut molt de canvi. I també he de dir

0: mirar com pateix la gent, o una mica de veure el patiment, si ho farà, si no ho farà. Jo penso que no ho farà. Els altres que diuen, sí, aquest és una mica caparrut i ho farà. Tu creus que una mica que era la sensació de suspens, com si diguéssim?
1: Completament. Com més difícil sigui el repte, més ganes té la gent de mirar-ho. Jo tinc diverses travesses al meu canal de YouTube, i la que menys visites té i menys se'n recorda la gent és una que vaig fer de Bolonya a Florència, 5 dies. La Via degli Dei es diu aquesta ruta. Això no ho va mirar ni el meu pare. Això.
0: La primera notícia aquesta.
1: I bueno, no, vaig estar bé. En canvi, la travessa potser més difícil va ser la Catalunya Sud-Nord, que Perú, o sigui, eren molt pocs dies, només tenia 10 dies, havia de caminar 50 km al dia i feia molta calor. Aquí hi havia patiment, hi havia incertesa de veure si podia aconseguir o no, i aquí la gent ho va seguir. I el tema a la volta a Monapeu jo crec que va per aquí, el tema, el seguiment, el hype que hi ha.
0: El hype, exacte.
2: Tot l'entrenament que portes del que has fet fins ara, et consideres ja suficientment preparat per fer aquesta volta?
1: Ara que estem aquí, que puc dir alguna exclusiva, no?, per la ràdio, per donar-li una mica de xitxa. O sigui, jo l'altre dia vaig pujar un vídeo explicant la preparació física que vaig fer, em va reconsellar un noi que és un màquina, és un entrenador personal d'esports de resistència, que és el Carlos Mantero, i em va recomanar, doncs, una pauta tal, i he de dir que jo no he seguit ni la meitat del que em va proposar. Perquè és que el noi volia que entrenés 6 dies a la setmana i una canya brutal. I jo he anat fent, però potser he fet 2 dies a la setmana i gràcies, quan podia. Llavors, em sento suficientment preparat? Sí. Podria haver estat millor preparat? Definitivament també.
0: Bueno, també tens l'avantatge de que, diguéssim, tu vas fent la ruta, si en un moment donat has de parar o pel que sigui, no?, per salut o el que sigui, no hi ha cap problema, no vindrà d'un dia, no? És a dir, que no és allò que diguis, mira, tinc d'arribar d'aquí a, jo què sé, Estambul el 15 de febrer. No, diguéssim, hi ha una mica d'elasticitat, no?
2: Que no són 80 dies, que tens 3 anys per fer la volta, perquè aquí també ens plantegem, et pots permetre quedar-te uns dies en una ciutat, en una població...
1: Correcte, 100%. En primer lloc, la mateixa ruta ja serà l'entrenament. És a dir, jo mentre vagi caminant ja m'aniré entrenant, el meu cos s'aniré adaptant. I dos, aquí podríem entrar en el que són les regles de la volta al món a peu. Són unes regles arbitràries que han ficat una gent i jo puc seguir o puc no seguir. Però bé, en qualsevol cas, si vull complir les regles, puc fer parar en total un 25% del total del temps que estigui en ruta. I això només compten els descansos de més de 4 dies. Això vol dir que descansos de 3 dies o menys puc fer els que vulgui. I evidentment faré. És a dir, jo quan estigui cansat, quan em vegi que estic sobrecarregat, el que sigui, doncs paro. O quan vulgui visitar alguna cosa que em vingui de gust. Al final, no és un repte només esportiu, sinó de ser també un gaudi. Que he d'intentar, doncs, gaudir i descobrir el món. Sí, clar.
2: O pots tenir una distensió muscular que t'obligui a aturar-te.
1: Mal de panxa.
2: Hòstia. Per exemple, agafar un virus, sí, per beure aigua tant, de no tant, sé on.
0: Algun amor loco.
1: Ostres.
2: No, però això, quan torni.
1: Bueno.
0: Com es nota que el vull veure casat ja, eh?
2: No, els pares amb aquests temes millor que no en parleu. Jo sóc mare i millor no parlo d'això amb el meu fill. També he vist comentaris en els teus vídeos que ja hi ha gent d'aquí de Catalunya que t'està dient, ei, jo estic a tal ciutat, quan passis... Això et farà també desviar-te una mica de la teva ruta original?
1: Mira, de moment... No tants com jo m'esperava. Ja m'ha contactat una persona de França, la qual m'ha convidat a anar a casa seva, a prop de Cannes. A prop de Marsella. I ja està. Ja està. Jo pensava que vindrien més catalans i dirien, ostres, sí, jo visc a Milà per dir alguna cosa, pots venir per casa meva? De moment no. Ja arribarà, potser. Però de moment encara no he rebut aquests inputs i això és molt necessari. Aprofito per fer la crida.
2: Clar.
1: Jo a les beques Propulsió vaig proposar és la volta amb una peu, 2 punts, catalans sense fronteres. Per tant, vull entrevistar un català a cada país que passi. I em falten catalans a tot arreu. Tinc catalans a Tailàndia, a Austràlia i a França, però em falten al nord d'Itàlia, que segur que n'hi ha,
2: sí,
1: però de moment no m'ha escrit cap, i països ja raros que ja em fa patir de trobar-ne o no, però bueno, a Croàcia, Albània, Montenegro, no sé. Diuen que els catalans estem a tot arreu. De moment encara no m'ha arribat aquest input.
2: I per Sud-amèrica no t'ha arribat cap missatge?
1: M'han dit, conec algú que viu al Perú. Dit això, Sud-amèrica queda molt per allà, fins allà.
2: Clar,
1: dir,
2: ja
1: veurem això. Anem per pas.
2: Molt bé. Doncs també farem contactes, ja parlarem de...

0: després de l'entrevista, que has dit algun país que jo no conec directament, però que sí que hi ha catalans que s'han casat amb persones d'aquests països que s'ha esmentat i que sí que coneixen.
1: Clar, després cal que aquestes persones vulguin ser entrevistades per mi, que això és un altre tema, que potser la gent li fa vergonya o el que sigui, no ho sé.
0: Sí que voldran.
1: Vale.
0: Comunicativament, com has anat evolucionant? Perquè la veritat és que comuniques molt bé, de manera molt clara, i a més, ho fas tot en català, que això després, si un cas, també ho comunicarem. Però com ha sigut la teva evolució comunicativa?
1: Sempre que m'ho diuen això, que m'ho diuen bastant, em sorprenc perquè jo no considero o no em considerava una persona que comuniqués bé. No sé, potser he estat aprenent amb el temps. Jo no vinc d'aquest món, jo sóc enginyer. Les paraules per mi no són el meu mitjà de treball, són els números. Bé, no sé, suposo que he anat aprenent. També diré que si algun dia vinguessis amb mi a una sessió de gravació dels meus vídeos, veuries que m'entrebanco bastant i he de repetir bastant les preses dels vídeos, però clar, això després amb la màgia de l'edició doncs es va millorant, no? I suposo també arrel de mirar molts vídeos de YouTube veig altra gent i aprenc o desaprenc, no? Perquè hi ha alguns que comuniquen malament i també tal. No sé d'on ve això, la veritat, i no sé, però m'ha sortit de la manera natural.
2: No, jo crec que, o sigui, has comentat que al millor una certa incompatibilitat entre fer una carrera o uns estudis de ciències amb la paraula, no? Pues jo crec que no, perquè tu quan estàs estudiant una carrera de tècnica, de números, digue-li com vulguis, tens molt estructurat tot. És a dir, has de saber encabir cada cosa al seu lloc. I jo crec que això mentalment t'ajuda després a posar-te uns certs habitacions mentals per poder encabir tot el que, els inputs i tot el que t'arriba, no? També.
1: Pot ser. Bueno, al final, sí. És que els de carreres de números tendim a menospreciar les de lletres. Llavors, això intento no dir-ho, però potser sí, també.
0: Doncs la meva experiència em diu que per les entrevistes que he fet a gent que ha escrit llibres, que ha fet articles, fins i tot poesia, venen de carreres tècniques.
1: Vaja.
2: Sí, per això deia. Inclús, no sé si coneixeu a Vicente Alexandre,
1: no,
2: que era un, que em sembla que era economista o així, pues, un dels poetes millors que ha donat Espanya.
0: Sí, home, el Vicente Alexandre, sí, que era andalús.
2: No, valencià.
0: Valencià? Ah, doncs ja m'he equivocat.
1: Aquí també hauríem de definir si economia és números o lletres o una mescla.
2: Bueno, és més teoria, però també hi ha molts números, també.
1: Clar.
0: Pensen que per parlar i comunicar bé hi ha un ritme i hi ha unes paraules i les frases s'han de construir d'una manera, i també és matemàtica. Perquè si tu una frase la frase la fas massa llarga, la gent s'avorreix.
1: Sí.
2: Tu tens tendència a condensar-ho bastant,
1: sí,
2: i a resumir-ho, i això és un avantatge, perquè treus la palla, com si diguéssim, no?
1: M'avorreix molt quan, o em molesta fins i tot quan la gent es repeteix molt, i llavors intento no repetir-me.
0: I a més parles de manera molt àgil, vocalitzes molt bé.
1: Massa ràpid potser parlo, no ho sé.
0: Bé, com diu el Marc Giró, també descobrim que hi ha gent que sap parlar a poc a poc.
1: Ja.
0: Anem una mica a centrar-nos en el dia de la teva marxa, del teu comiat, que serà aquest diumenge a la plaça Catalunya a les 12 del migdia.
2: Plaça Catalunya de Barcelona.
0: De Barcelona,
1: important.
0: Sí. De fet, nosaltres, quan passem aquesta entrevista, tu ja hauràs marxat, perquè respectarem aquests tempos i esperarem a que tu marxis, no? Quina expectativa hi ha? Hi ha mitjans de comunicació que ja t'han dit que estaran allà presents?
1: Clar, com jo tenia mig contacte amb el Tot es Mou, perquè vaig anar a TV3, ells estan interessats. Què passa? Que el Tot es Mou no té programa el diumenge, és de dilluns a divendres. Llavors, en principi, la tele no m'han dit que vindran. Així, hi ha una espècie de compte d'Instagram bastant famós que es diu SOS Català, que són unes noies que tenen molts seguidors i ho fan molt bé. Ells em volen venir a fer com una mini entrevista. Però no, mitjans de comunicació n'hi ha abans i potser n'hi ha després, però el dia aquest, de moment, no m'han dit res. Però m'han dit que vindrà varia gent dels comentaris del YouTube. Jo he convidat a tothom que vingui, si vol, i doncs m'ha dit varia gent que vindrà.
0: Abans, a l'inici, has comentat que no ets la primera persona que fa la volta al món, ho sabem, hi ha més persones. També has estat parlant d'aquest entrenador, el Carlos Mantero. També t'has nutrit d'altres persones, aquesta persona que va fer la volta al món en bicicleta? Has conegut algú més? Has pogut parlar amb algú?
1: Sí, sí, des de que jo tenia aquesta idea en ment, he anat seguint a creadors de contingut que o fan viatges a peu molt llargs o directament la volta al món. Per exemple, ara fa un mes, un italià que es diu Nicolo Guerrera ha acabat la volta al món a peu. Ell ho feia amb un estil molt diferent, i portava un carretó, jo portava una motxilla, i bueno, el seu rotllo era més filosòfic, tal, jo sóc més pràctic. Després hi ha un noi que està caminant d'Anglaterra fins a Vietnam, bueno, en fi, tot aquest tipus d'aventures a peu o en bicicleta, encara que no m'agrada la bicicleta, però bé, s'assembla. Doncs he anat seguint i inspirant-me, i tot el tema de visats, geopolítica i tal, ho he anat aprenent a través de les xarxes socials de gent que ha tingut problemes en determinades fronteres, tal, no, aquí has de volar, aquí no està tancat, aquí està obert. Això és molt important anar seguint a creadors.
0: En un dels vídeos que has fet amb el Pau, li preguntes quin és el país que es menja millor, quin és el país que pots tenir més problemes, perquè de fet tu hi ha parts de la ruta que no les faràs a peu, que agafaràs avió. I quin és el motiu?
1: Els oceans, en primer lloc. Els oceans, doncs, no puc caminar sobre l'oceà, per tant agafaré un avió. I després països que m'he de saltar. Encara està per determinar això, però segur Myanmar, perquè estan les fronteres tancades i hi ha una guerra civil, no és possible. I després, a la part del centre d'Àsia, hi ha una part que és molt conflictiva, que és la zona del Balutxistan, que és al sud del Pakistan, que és una zona que es vol independitzar i ja estan en combats civils allà. Just al nord del Balutxistan hi ha l'Afganistan, que, en fi, no cal explicar per què no es pot anar a l'Afganistan. I just al nord de l'Afganistan hi ha Turkmenistan, que li diuen la Corea del Nord de centre d'Àsia. No es pot entrar a Turkmenistan a menys que sigui amb un tour guiat que algú et porta pels jocs. Tu no pots creuar a peu Turkmenistan. Llavors, aquesta zona és clau perquè està enmig de la ruta i l'has de traspassar d'alguna manera. O amb avió o vorejant-la pel nord. Per Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan, és un tute i és una zona complicada, però bueno, també és una de les últimes fronteres del món, no? En el sentit de que poca gent va allà de turisme, llavors també pot ser excitant emocionant anar allà i visitar aquests països que no visita ningú. Són bastant desèrtics, són gent que no està molt acostumada al turisme. Ja veurem. Encara no tinc molt decidida aquesta part de la ruta.
2: Hem comentat abans que la gent que et segueix pues li agrada una mica, entre cometes, el morbo, no? A veure, no sé si tu recordes un programa que es feia a la ràdio, que era Els viatgers de la gran anaconda.
1: Oh, i tant.
2: És un programa molt famós, que anàvem buscant una mica, doncs, l'extrem de les coses, no? Les aventures aquestes que semblava que no tenien fi. Tu vas buscant això, en principi, o és una mica dient, bueno, jo vaig a tiro segur, si passa alguna cosa passarà, evidentment, però no m'arriscaré a fer segons quines coses, no?
1: Te'n contestaré, però abans et diré que abans parlàvem de grans aventurers que, doncs mira, una de les persones que em va inspirar són dos aventurers catalano-croates que van fer de Bangkok a Barcelona, i ho van compartir a través dels viatgers de la Gran Anaconda. Aquell podcast era genial, llàstima que s'hagi jubilat ara el Toni Arborés. Catalunya Ràdio, sisplau, o Esplugues FM, feu un podcast d'igual qualitat. Val, quin és sí, que sí. Si jo busco el perill pel perill, no, al contrari, jo busco el gaudi. Si he de passar per Tajikistan i és perillós, és simplement perquè no tinc un altre remei, perquè és el que he de fer la volta al món, no? Però no, jo sempre puc evitar les zones perilloses i...
2: O sigui, que no et veurem no. Per l'Amazones amb un calluco d'aquells, no. Esquivant els cocodrils, no et veurem, no?
1: No, de fet, si puc evitar anar per l'Amazones, doncs prefereixo una... Per exemple, diuen que l'Equador és perillós, no? Però la part de la cordillera dels Andes és més segura que la part de la costa. Llavors intento anar per les muntanyes, que és més segur. Doncs intenta sempre anar a fer això, a evitar les grans ciutats, els exteriors, per exemple, Lima. Diuen que Lima és perillós, doncs no vagis a Lima, no passa res, etcètera, etcètera.
2: Vale. Que això no vol dir que no pugui passar qualsevol cosa a qualsevol lloc, no?
1: Però, bueno, exacte.
2: Aquesta és la idea, no?
1: Sí.
0: Un cop salvat els aspectes polítics que podem preveure, hi ha uns aspectes climatològics de cada zona, i a més, tu ara que vas cap a la zona, o sigui, de centre Europa i vas cap a la zona d'Àsia, no crec que en aquesta temporada et trobaràs fred, però no trobaràs grans ventades ni monsons quan arribis a la part més cap al Vietnam o tal, no? Suposo que tot això també ja ho tens previst.
1: Sí. Tothom em diu que no comença l'hivern europeu perquè, clar, passaré fred, però realment l'hivern europeu no és tan dur com podria ser l'hivern als Andes o a Nova Zelanda. Potser pot baixar als -2, als -5, que dius, oh, quin fred, bueno, però no et mors, val? Potser seria pitjor començar la primavera europea i que m'agafi l'estiu a Grècia, que fa una calor brutal, o a Turquia. Llavors, en aquest sentit, aquesta part més o menys coberta. Europa és un clima temperat. Llavors, deserts. Del desert del Kazakhstan i Uzbekistan. Aquí he intentat no anar en ple juliol, per exemple. Intentar anar més a la tardor o a la primavera. La Índia i el Nepal. Allà fa calor, també fa fred, però l'important és evitar l'època humida. Clar, fins a quin punt, a mesura que em vaig allunyant, és més difícil de predir quan arribaré. Per tant, tot això serà una mica... hauré d'improvisar una mica. Sé que si arribo a l'hivern de l'hemisferi sud, no podré fer la zona de Nova Zelanda i, per tant, hauré de desviar-me a Austràlia, que el clima és més temperat. Altres temes. Si arribo a l'estiu a l'Amèrica del Sud i estic motivat, potser puc anar per la Patagònia. Si arribo a l'hivern a la Patagònia, doncs no aniré. I després, doncs, la zona del Canadà, tres quarts del mateix. L'hivern de Canadà no el faré, però l'estiu, doncs, potser sí. Bueno, fent tot això, moltes coses.
2: O sigui que és un viatge molt estudiat, però improvisat totalment, no?
1: Quatre estacions, tres anys.
0: Déu-n'hi-do. I una motxilla molt petita que pesa molt poc.
1: Sí, pesa molt poc, però... Clar, jo que he anat amb travesses amb 5 quilos o més, ara vaig amb 7, jo penso que podria anar més lleuger. Però, clar, tothom diu, ostres, vas molt lleuger. Però, bueno, no, sí, estic satisfet. Porto tot el que necessito i material confortable, perquè tu pots tenir una tenda de campanya que no sigui tan confortable com la que he portat normalment, però no, m'he comprat una que és una tenda tipus iglú i està molt bé, és molt gran, és el Ferrari de les tendes. Porto una motxilla bona, amb una bona estructura que em reparteix bé el pes. En altres travesses havia portat una motxilla més de nyigui-nyogui, però que era més lleugera. Que més, porto un matàs inflable, que és molt important per descansar bé per les nits. Un sac càlid de temperatura confort menys 2. I roba tèrmica. El que potser sorprèn una mica més a la gent és que porto poca roba. Porto dos mudes, una per caminar i una per dormir. La gent portaria potser 5 samarretes, 5 parells de mitjons. Jo no, jo porto només 2.
0: Però això ho pots anar comprant pel camí?
1: Comprant i netejant.
0: I netejant.
2: Home, algun dia pot ser que la samarreta faci... No? Vull dir que peti la samarreta. Bueno, llavors t'has de comprar una, no?
1: Exacte. I quan faci calor hauré de comprar una màniga curta, perquè aquesta és de màniga llarga.
0: Clar. Has dit el sac de confort menys 2. Mm-hmm. Però tu pots trobar temperatures més baixes, de menys 2.
1: Jo he estudiat les temperatures. Jo recordo avui fa un any i al gener de fa un any anar mirant cada dia les temperatures de la meva ruta. Perquè clar, jo sabia fa un any que potser ho faria això. Per tant, vaig anar mirant al gener, me'n recordo, el gener l'any passat, anar mirant quina temperatura feia a la plana d'Itàlia, quina temperatura feia a la costa dels Balcans, etc. I vaig mirar que amb menys 2 anava bé. A partir d'aquí ja ho veurem. I a veure si el sac compleix la temperatura que promet, que és un sac d'AliExpress.
0: Doncs ara, arribat a aquest punt, el més important és dir les teves xarxes socials perquè tothom et pugui anar seguint. A Instagram seria Enric Luzán.
1: Sí.
0: I després, en el canal YouTube, on aniràs penjant tots els continguts, seria Enric Adventures.
1: Sí, en anglès, Enric Adventures. Però bé, si busqueu a l'Instagram també hi ha l'enllaç al YouTube, i m'he fet una web, que és lavoltaalmonapeu.cat, i aquí teniu també els enllaços a les xarxes socials. Molt Instagram, bé. YouTube i TikTok. També tinc un Facebook. No li faig massa cas, però pujo tot al Facebook també.
0: Pensa que el Facebook no està gens valorat, però t'asseguro que la gent que tenim certa edat i molta gent que ja s'ha jubilat té temps de mirar el Facebook i mirar grans continguts de molta estona, eh? Vull dir que no tens... Tot és gent
2: jove. El que passa és que tot avança, eh? I el Facebook s'ha quedat una mica, diguéssim, enrere, no?
1: Jo tinc les estadístiques i els vídeos de la Volta a Montapeu, de moment, a Facebook no tenen molt d'impacte, però els vídeos dels bolets... Tenia un munt de visites, eh? Al Facebook, un munt.
0: Clar, sí, perquè sí, arriba amb un target...
2: Perquè la gent més gran, exacte.
0: Determinat. Mm.
2: Bueno, ara explica'ns una cosa curiosa. La primera etapa, on dormiràs el primer dia fora de casa?
1: Buah, mira, això t'ho diré simplement pel fet de que això s'emetrà després. Perquè si no t'ho podria dir, perquè clar, podria venir algú a intentar... és informació superconfidencial.
0: Clar.
1: Però bé, com tal, jo aniré, sortiré d'això del Pas Catalunya, aniré pel Sant Adrià del Besòs, després Badalona, i un cop a Badalona... Bueno, potser Montgat, tal, aniré pujant per la muntanya de la Serralada Litoral i dormiré, crec que és el terme municipal d'Aleia o Tiana, però allà a la muntanya que hi ha just després de Badalona. He trobat un lloc que no he anat, només l'he mirat sobre el mapa, però sembla un lloc que és pla, que és l'important, i que puc plantar la tenda, i allà estaré, a 20 quilòmetres del Passeig de Catalunya. A veure si em dóna temps d'arribar abans que es faci fosc i no en trobo senglars. Que això és on preocupa, els ports senglars.
0: El que et anava a comentar abans és que per aquest projecte els continguts que et demana la Generalitat quan han de durar? No sé si abans has dit de 5 a 6, 7 minuts.
1: Més de 5 minuts. Jo normalment els faig de 10-12, per tant, doncs ja està.
0: Compleixes sí. Perfectament.
1: I al mínim són 10 vídeos. Jo faré vídeo diari gairebé, per tant faré més de 100 vídeos en 10 mesos, per tant no. Sí, en aquest sentit no hi ha cap problema.
0: No hi ha cap problema. Ho fas tot en català, que abans hem dit que ja ho parlaríem, però ara sí que ho parlarem. Sempre ho has fet tot en català perquè dius que és la teva llengua, que és amb la que tu t'expresses i que no tens cap problema.
1: Imagina't 3 anys fent la volta amb una peu i fent vídeo diari parlant amb una llengua que no em sento còmode parlant. També seria faria una mica de mandra, per això ho faig en català i, bueno, en fi, també perquè sí, perquè és la meva llengua, s'ha d'ajudar també, em sento la més còmode, en fi, no sé, i sincerament fent els vídeos en català m'ha ajudat molt perquè et conviden a esdeveniments, coneixes gent d'aquest entorn dels influencers en català i això m'ha fet bastanta gràcia, la veritat. Ara vinc el dissabte, vaig anar a un festival, el Calso Fest, que em van convidar a l'Esnavip. Per jo sé qui sóc, diguis, una mica surrealista, però sí.
0: Increïble. Quan marxes a fora, encara que sigui de viatge i estàs uns dies a fora, el viatge de tornada estàs pensant en aquell menjar que tant t'agrada i que esperes que la mama et tingui preparat, i et parlo per experiència pròpia. Enric, quan estiguis lluny, quin és el teu menjar preferit? Perquè quan arribis aquí d'aquí 3 anys te'l tindrem preparat a la taula.
1: Bueno, el dia de Nadal trobaré a faltar l'escudella. Aquell dia no estaré a casa i aquell dia trobaré a faltar l'escudella. Després el fuet és una cosa que m'agrada bastant i el pernil. No és un menjant, sinó és un plat, però m'agrada molt. I les calçotades que fem a casa, perquè a casa fem calçotades i les fem nosaltres a casa amb la llenya i tot. I això crec que potser trobaré a faltar. No només el calçot, sinó la festa en si, el d'això, no? Pa amb tomàquets és una cosa que pots comprar arreu del món, jo crec, però no ho sé, a veure si me'n surto. I què més? El fricandó m'agrada molt, potser és el meu plat català preferit, i això jo crec que altres jocs del món quasi impossible de trobar. Encara que m'han dit que no, que el fricandó és francès i que el plat català és la vedella amb bolets. En fi, no ho sé.
0: Ja veurem. Tu veuràs a faltar aquests menjars i l'entrenament psicològic per aquest viatge?
1: La meva travessa més llarga és de 23 dies. I va ser dur psicològicament perquè vaig estar a punt de lesionar-me. O sigui, em vaig lesionar i vaig estar a punt d'abandonar. Jo crec que és impossible fer un entrenament psicològic per una travessa de 3 anys. Vull dir, al final és tal com et surti. El més important és, un, tenir la motivació perquè els moments durs, doncs digui, bueno, doncs tiro endavant. I en aquest sentit crec que m'ajudarà molt el tenir el suport de la gent. Clar, jo cada dia obriré el YouTube, sembla que tingui les xarxes socials, sempre que tingui internet, i podré llegir els comentaris d'Enric, sí, va, tu pots, no sé què, tal. Això serà un punt de motivació. Pateixo també el fet de que, clar, al final són 3 anys i estaré... Al final un s'acostuma a tots aquests comentaris i tal. Potser al final em torno innocu a aquests ànims de la gent i si estic vitalment cansat mentalment, potser em passa factura i més igual ja el que tingui la gent. No ho sé. És molt difícil. Crec que és impossible preparar-se.
0: En el cas de que no acabis aquest projecte de 3 anys... Perquè això és un projecte que vas presentar a la Generalitat, tot i que l'import 10.000 euros no... A veure, són importants, però jo crec que en 3 anys no cobreixes. Aquests 10.000 euros no et cobreixen aquesta travessa fins al final, no? Però en el cas, posem-ne pel cas, que no poguessis finalitzar, pel que sigui, no vull que et passi res greu ni res dolent, no? Però que haguessis de tornar, això en el contracte està contemplat?
1: La beca és per fer 10 vídeos de més de 5 minuts en 10 mesos.
0: Per tant, a partir del mes 10?
1: A partir del mes 10 i a partir del vídeo 10, jo ja he complert.
0: Pots tornar.
1: Però clar, el meu projecte, o sigui, el meu objectiu no és fer els vídeos, el meu objectiu és fer la volta amb una peu. Per tant, això simplement és un complement. Si torno, no hauré de tornar els diners. O sigui, jo crec que ja s'entendrà que m'he lesionat o m'he fet mal o el que sigui. No crec que passi això. De fet, ja em porto 5 de vídeos i no he ni començat ja.
0: Jo, Enric, per part meva, si vols afegir alguna cosa que jo no t'hagi preguntat, que creguis que és important, m'agradaria que t'ho diguessis.
1: No, ja està. O sigui, no, Sí, no sé, per part meva no.
0: I el Xema vol comentar alguna cosa per finalitzar?
2: No, jo és el que ha comentat ara dels moments que tindrà, lògicament, és el més lògic, el més normal del món, de defalliment, que ell es faci, és complicat de dir, no? Per ell que es faci com una porta secreta mental, que en un moment donat que ell tingui aquesta baixada pugui obrir aquesta porta mental i com reconstruir o reforçar, diguéssim, la idea inicial que tens, que a mi em sembla molt bé. Jo no la faria, ni li recomanaria a ningú que ho fes. Però un cop posat, sí que has de tenir certs recursos que les has de tenir tu. Ningú te vindrà darrere a dir, com va l'Enric, què vols que et doni un cop de mà? No, la gent t'ho mirarà a la distància i dirà, mira, que bé. Vas bé, eh? Vas bé o vas malament.
1: Sí.
2: Has de buscar algun recurs interior tu mateix que poguessis dir una taula de salvació o digue-li com vulguis, que en moments de defalliment que tindràs, evidentment, puguis agafar-te amb això, no?
1: Com per exemple? No com sé, per exemple, és que ara mateix no sé què vols dir.
2: Exacte, mentalment, algun recurs que t'has de buscar per quan vingui el defalliment, dir, pues, endavant.
1: Ja.
0: Perquè les xarxes socials estan molt bé i en qualsevol moment pots fer una videoconferència per WhatsApp amb un amic, però trobaràs zones que no tindràs cobertura, Enric.
1: Sí.
0: I estaràs totalment sol.
2: Bueno, no ho posem tan negre. Jo crec que ell és molt optimista.
0: No, jo també. Jo vull ajudar.
2: Exacte, per això li recomanava que tenia aquesta, no sé, muletilla, digue-li com vulguis, no?
1: Sí. Recordo aquest estiu que estava a Geòrgia, no tenia cobertura i vaig trobar una família que estaven fent un sopar i em van convidar a la seva taula, no parlaven anglès i va ser genial, a pesar d'estar sol i no poder-me comunicar amb ells, va ser un dels millors moments del viatge, poder compartir el sopar amb ells. No sé, a veure, si estàs al mig del desert això no passarà, però jo què sé.
0: Per cert, parlant de xarxes socials i de no cobertura, portes un plànol?
1: No porto plànol.
0: En paper, no?
1: No.
0: Val.
1: És impossible portar el plànol a tot el món.
2: Pesa molt.
1: Pesa, clar.
0: Pesa molt.
1: Impossible. Sí. El que porto, sí, que és de dispositiu de seguretat, és un comunicador per satèl·lit. Clar, quan tu no tens cobertura, tu no pots trucar al 112 o a l'emergències de cada país. Hi ha un dispositiu que pesa poquet, 100 grams, que et permet avisar per satèl·lit tant a la teva família per dir-li, ei, un SMS de, ei, estic bé, no passa res, com per apretar un botó de SOS que fa que avisa a l'SOS de cada país on estiguis. Funciona tot el món, és mundial. I això funciona sense cobertura, va per satèl·lit. Això pot salvar la vida.
0: Això vindria a ser com les balises que estan sortint ara pels cotxes que s'han de portar de manera obligatòria?
1: Sí, però aquestes balises van amb una SIM, per tant necessiten cobertura.
0: Sí.
1: El dispositiu aquest és per satèl·lit. Requereix pagar una subscripció mensual, però sí, et pot salvar la vida.
0: Doncs sí. I de fet, a muntanyencs els ha salvat la vida segons quins dispositius, quan hi ha hagut allaus de neu.
1: Sí, bueno, això és un altre tema. Tema neu, tema alpinisme, espero no tocar-lo gaire. No?
0: Ja sabem que evitaràs al màxim possible tots els perills, siguin polítics i geogràfics i climatològics, eh? Però bueno, estem posant una mica exemples. Doncs, Enric, tots els ànims, tota la força.
1: Moltes gràcies.
0: Nosaltres podem ser aquest satèl·lit que poder necessites, des d'Esplugues FM, tant el Xema Luzán com jo mateixa, estarem pendents de tu, farem el teu seguiment. Sé que hi ha molta gent que t'estarà seguint i...
1: Esplugues sempre al cor.
0: Molt bé.
2: Això és el que et pot salvar.
1: Esplugues sense fronteres.
2: Encara que ara, en lloc d'espluguenc, ets ciutadà del món.
1: Ah, doncs espera, és espluguenc o esplugui?
0: Esplugui.
1: Clar, ara perdó, això és nou o sempre ha sigut així? Perquè jo sempre havia dit espluguenc.
2: Jo també.
1: Doncs no, és espluguí.
0: En català és espluguí.
2: Vale, doncs això.
1: Què era?
2: Sí. Espluguí, visca el pa, visca l'espluguí.
1: Ciutadà del món. Jo diria que sóc del Barça. Això crec que pot ajudar bastant a obrir fronteres i ser simpàtic a la gent.
2: Jo de tu me portaria merchandising baratet d'aquestes pulseres de goma, així,
0: però una samarreta del Barça sí que podies portar,
1: Una crida a Joan Laporta. Una crida a Joan Laporta que m'enviï una samarreta a Covarsí. Però sí, saps el que porto? Ara el carnet del Barça és digital. Però tu pots pagar 10 euros i que t'enviïn el carnet a casa. He pagat 10 euros i tinc el carnet físic perquè quan vagi a X país random i et digui, ei, sóc soci del Barça, i diran, ets soci del Barça, ja jo m'estic imaginant que serà algo així.
2: Que passa que no tenim a Messi, però bueno...
1: Ja... Bueno,
0: No passa res. Ah, el món va més enllà del Messi.
2: Ja vinc mal, exacte.
0: Aquest país.
2: Que a més és espluguenc, també.
1: És espluguí.
0: Fes-nos una salutació per tots els nostres oients i així també, com que anirem fent el teu seguiment setmanal, doncs sempre tindrem aquest recurs teu de fer una salutació als espluguins, espluguines i esplugues FM.
1: Hola, sóc l'Enric Luzán de La Volta al Món a Peu. Una salutació a Esplugues FM i a tots els espluguins.
0: Moltes gràcies, Enric. Ja t'ho he dit diverses vegades, aquesta aventura també serà la nostra aventura. Que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies.
0: Una abraçada.
1: Salut i bolets.
2: Salut i bolets.
3: Les entrevistes d'Esplugues FM.
0: Avui a l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM us volem parlar de l'Event Centre Cultural i parlarem d'una cosa molt concreta, del projecte NYAC. És una iniciativa cultural, un espai que vol dedicar i vol promoure les arts escèniques en totes les seves formes i expressions. I per aquest motiu tenim avui amb nosaltres a la Laia Bovés, que és la programadora cultural, i el Sergi Vila, que és el productor i tècnic de NYAC. Ells són els responsables de NYAC. Així que, benvinguts a tots dos, bon dia.
4: Hola, bon dia. Moltes gràcies, Isabel.
0: Expliqueu-me què és NYAC, si us plau.
4: NYAC és la programació d'arts escèniques que es fa aquí al Teatre Joan Brilles de l'Avens i neix amb la idea de separar la vida associativa del centre de l'Avens, no?, amb l'activitat que es fa al Teatre d'Arts Escèniques. Donar-li realment, que no fos una sala més, no?, donar-li realment un nom d'un teatre d'Esplugues que programa arts escèniques a Esplugues, que de fet és el que més, per no dir que avui dia potser és l'únic teatre que programa una programació estable tot l'any realment. Llavors neix d'aquesta necessitat de diferenciar la vida, no?, les activitats que fa l'Avens, no?, i les seves seccions, les entitats que estan vinculades amb les obres de teatre, concerts que es fan al Teatre Joan Brilles.
0: Doncs dintre d'aquestes activitats ens voldríem centrar en el que programeu a través de NYAC i que m'expliqueu en què consisteix aquesta pàgina web de NYAC.
4: A la pàgina web de NYAC el que la gent trobarà és la part de la programació, o sigui, tots els espectacles que hi ha, que ja, al ser una programació estable, s'estaran posats amb molta antelació i la gent ja podrà comprar les entrades i també tenim uns abonaments per si algú es vol abonar a algun cicle concret, que ara t'explicarem que hi ha diferents cicles dins la programació, o un abonament per tota la temporada.
0: Llavors, interpreto que només posant, per exemple, Avens NYAC i ja em surt al Google.
5: No, si entres a la pàgina web de l'Avens, dintre de la pestanya de programació trobaràs l'enllaç a la programació del NYAC. Però si no, és més fàcil posar nyac.cat i allà trobaràs. Aniràs directament a la pàgina.
4: Llavors, dins la programació estable del NYAC, hi ha, diguem, diferents cicles o, bueno, diferents tipus de programació. Una és la programació infantil, que forma part del projecte del Petit Avens, que és un projecte de l'Avens. Llavors, en el que pertoca NYAC és la programació d'espectacles infantils i familiars, que es duen a terme cap a la tardor o hivern. Després també hi ha parts del cicle de l'Avens Lila, que també és un projecte de l'Avens en perspectiva de gènere, i el que pertoca sobretot a la part de NYAC és programar espectacles, no?, que donin visibilitat a la dona artista, a la dona creadora, doncs espectacles que hagin estat escrits per dones, interpretats per dones, dirigits per dones, i també hi haurà una part més centrada en sensibilització, més per commemorar dies concrets com el 8 de març i de la dona o el 25 de novembre, el dia contra la violència masclista. I després hi ha una cosa, per dir-ho, que és un cicle de teatre amateur, serà anual, que es diu Escenari Viu, i aquest cicle de teatre amateur comptarà amb 4 representacions de diferents grups de teatre d'aquí propers locals.
0: Bueno, llavors, o sigui, trobarem bàsicament música, teatre i arts escèniques,
4: sí,
0: en NYAC.
4: General, sí, correcte. Vale. I a part del que és la programació dels espectacles, també hi ha una part que és més d'informació per les companyies.
5: Dins del NYAC tenim un apartat d'informació per les companyies on posem a disposició seva tots els espais i recursos del centre cultural per desenvolupar els seus projectes. El programa de les residències, de les residències artístiques, contribueix a la professionalització del sector.
0: Entenc, Sergi, que si feu això és perquè hi ha una necessitat d'aquest sector que no s'està cobrint d'alguna manera amb aquestes residències artístiques?
5: Bueno, trobem a faltar que Esplugues, pel motiu que sigui, no els sabem trobar nosaltres, o no veiem que existeixin els espais perquè no veiem que hi hagin espais, ja siguin de l'Ajuntament o d'entitats privades o d'empreses privades, on les companyies puguin desenvolupar els seus projectes artístics, i llavors creiem que aquí nosaltres podem tenir, podem posar el nostre granet de sorra en aquest sentit, ja que tenim la infraestructura necessària perquè ells puguin desenvolupar aquestes activitats.
0: I l'experiència.
5: I l'experiència, exacte.
0: Perquè hem de comptar que aquí a Esplugues hi ha diversos grups de teatre. A l'Andoi tenim Teatre i Punt, després tenim les dones de la Plana. Hi ha altres centres que també tenen els seus grups de teatre.
4: Sí, a Macael tenen.
0: Per tant, seria una miqueta aglutinar tot aquest pòsit que tenim i tot aquest talent que tenim aquí a Esplugues i d'alguna manera coordinar-lo des d'aquesta proposta que ens feu.
5: Exacte.
4: Sí, i a més, també ara gent d'Esplugues que desconeixem, no? Perquè nosaltres, al formar part d'entitats, coneixem aquestes entitats,
0: pastorets,
4: no? Que acabes de dir,
0: pastorets.
4: Però és veritat que també hi ha gent artista que es vol dedicar a nivell professional que desconeixem. I també és una mica per donar espais a aquesta gent, a gent que realment s'hi vol dedicar professionalment, però no és tan fàcil trobar espais on poder assajar o poder crear, poder fer guions, poder... No?
0: Per tant, feu producció i programació.
4: Correcte.
0: Que aquí entreu la Laia i el Sergi, sí. A les seves vessants.
5: Correcte.
0: Molt bé. Està fantàstic perquè esteu fent... Tenim un projecte que està en una web, però que aquest projecte va més enllà de la web, va més enllà d'una informació.
4: Sí.
0: Estem parlant d'un projecte. Jo avui venia a parlar amb vosaltres d'una web, però no. M'he equivocat.
4: És un projecte.
0: És un projecte. Per tant, expliqueu-me tot el projecte una miqueta més estructurat. Això, una cosa són les residències artístiques.
4: L'altra, bueno, de fet, això ja ho fem, però diguem que a vegades ho fas d'una manera poc organitzada, no? Que és la part aquesta de dir, ei, doncs, si tens un espectacle que vols portar, escriu-nos, no? Hi ha gent que ja ho fa, però hi ha gent que tampoc sap com fer-ho. Doncs, per exemple, això sí que la web, al ser tan centralitzada, no? En específica d'arts escèniques, ajudarà molt. Tindran la part detallada, ei, escriu-nos. Farem segurament períodes perquè la gent ens pugui presentar propostes d'espectacles. I una cosa que ja m'agradaria molt, però que això és cap a futur, que entraria dins el projecte d'Anyac, també seria fer alguna formació d'arts escèniques.
0: Perquè, de fet, ja teniu teatres de
4: fet,
0: taller
4: sí.
0: aquí a l'Avens de fa molt de
4: llavors,
0: temps.
4: Llavors, fer alguna masterclass d'aquestes que toqui temes que puguin també interessar a gent més professional del sector.
0: Aquí hi ha una part de programació administrativa, no? I d'organització administrativa, però també és molt important que el tècnic, que en aquest cas és el Sergi,
4: el millor tècnic d'Esplugues.
0: Sí. Coneixi...
5: El segon.
0: Coneixi com es mou una companyia de teatre. Perquè ara faig una collita pròpia, que l'he vista i l'he viscuda. Una persona que va venir l'altre dia a la secretaria de l'Avens, a part de donar les gràcies per tota la feina, va dir gràcies perquè hem vist que el tècnic que teníem de sala sap perfectament com treballa una companyia de teatre.
4: Això
0: és molt d'agrair, perquè no tots els tècnics de teatres...
5: I això el tècnic t'ho està agraint ara mateix.
4: Això ens ho ha dit molta gent.
0: Clar. Per tant, aquí sí que m'agradaria una mica, Sergi, avalar la teva tasca.
5: No m'ensaboneu tant, perquè trencant una llança a favor de tots els tècnics, perquè som aquells que estem allà darrere i som els primers que arribem, els últims que marxem.
0: Correcte.
5: I se'ns saluda breument des de l'escenari. O sigui que moltes gràcies a les persones que valoreu la feina dels tècnics.
0: Però, de fet, suposo que aquesta aposta que fa l'Avent Centre Cultural també és perquè confia en aquesta persona que farà de productor i de tècnic. I així ho heu decidit la Junta.
4: Sí.
5: Bueno, clar, jo aquí precisament no hauria de parlar perquè si no seria tirar-me flotes.
0: Doncs va, anem a parlar d'Anyac.
4: Vinga.
0: per què es diu NYAC, la web?
4: Es diu... Vam estar buscant diversos noms perquè volíem un nom que fos així com modern o estrident, curt, no? Que cridés l'atenció, que també tingués relació una mica amb Esplugues i amb les arts escèniques, i després de fer una gran pluja d'idees amb molts noms...
5: Molts noms.
4: Vam trobar aquesta paraula NYAC, que per nosaltres, doncs això, compleix com amb tres, no?, objectius que teníem molt clar. Un és que fos un nom curt, que cridés l'atenció, com una onomatopeia. L'altre és que tingués a veure unes arts escèniques, i NYAC, aquí hem jugat una mica amb l'idioma, perquè ja ve d'una paraula castellana que és ñaque, que era com se li deia a les companyies de dues persones que feien teatre còmic i anaven itinerants pel poble a presentar el seu espectacle. Llavors, també en honor al teatre, doncs hem agafat el nom aquest del ñaque, l'hem catalanitzat, i després, el tercer punt és que ñac, hi ha un camí aquí que va d'Esplugues a Hospitalet, que es diu el camí de Can ñac, i una mica és el que ens porta com a la nostra real tradició d'Esplugues, que a més és un camí, no?, que té aquest simbolisme de cap on vols anar, cap on vols arribar, i de caminar constantment cap endavant.
0: I de connexió.
4: Correcte.
0: Val. I aleshores, què trobem amb aquesta pàgina de ñac.cat?
4: Doncs trobarem tot això, que és la programació dels espectacles, trobarem tota aquesta informació que poden trobar les companyies, tant per venir a fer una residència artística com si volen proposar-nos espectacles, i sobretot això.
5: Sí, bueno, i després pues, la part més pels assistents, pues, abonaments, bueno, preguntes i respostes sobre les entrades, etc.
0: O sigui, les entrades les podem comprar directament,
5: sí,
0: a través de ñac.
5: Sí.
4: Sí.
0: Que bàsicament, sí, ho feu a través de Codeticket.
4: D'Entràpolis.
0: Ai, perdó, Entràpolis.
4: Sí, Entràpolis. Vull dir, a la, sí, pàgina de ñac es trobarà l'enllaç que et portarà a l'Entràpolis.
5: I ja està. És que és, ja està. És una pàgina molt, molt petita, molt curta, però, sí, però
0: tot
5: el però tot el contingut està bastant condensat i ben exposat, penso.
0: Aquesta informació també la trobarem a la web, perquè clar, estem acostumats a entrar a avencesplugues.cat.
4: Sí, també la trobarem. Ara la pàgina de la web de l'Avenç canviarà una mica, perquè estarà més centralitzada en això, en la vida associativa, en les seccions, no? Fins ara, clar, estaven totes les activitats i totes les coses allà posades, i ara el diferenciar-ho canviarà una mica la pàgina web. Però on posa la programació, diguem, si tu vas a avencesplugues.cat, hi ha una pestanyeta que posa programació, i dins hi haurà programació del ñac, que et portarà a la pàgina web del ñac, o la programació d'activitats de l'Avenç, que sobretot seran les activitats de les seccions i entitats que venen aquí a fer les, bueno, les seves activitats. O els seus actes.
0: Molt bé. No sé si ens hauríem deixat alguna cosa per explicar, per acabar ja.
5: No.
0: Penseu que ja ho hem dit tot?
4: Sí. Si no, ja tornarem,
5: ja tornarem.
0: Ah, sí, això, si perquè no... estarem molt pendents d'aquesta web de ñac.cat, sí. I si un cas a tu, Laia, t'emplaçaríem per un altre moment perquè parléssim més concretament de totes les activitats que genera l'Avenç Centre Cultural i els tallers també.
4: Perfecte.
0: Val? Doncs moltes gràcies a la Laia Bovés i al Sergi Vilà, que són els responsables del projecte ñac de l'Avenç Centre Cultural. Gràcies.
4: Gràcies a tu.
5: Gràcies.
3: Les entrevistes d'Esplugues FM. Esteu escoltant Esplugues FM.
6: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres els dimecres cada 15 dies de 6 a 7 de la tarda i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM al 99.7 i el podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
0: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten els animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
7: Estàs escoltant Esplugues FM.
8: Esplugues FM.
9: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugues.fm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Són la una del migdia. Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Esplugues FM.
2: Dones de la meva vila. Un espai d'entrevistes amb dones d'Esplugues. Amb elles compartirem els seus records, les seves experiències i vivències. Amb elles també el que volem és recuperar la memòria històrica de la nostra població. Unes entrevistes fetes amb el cor i amb tot el reconeixement per totes i cadascuna d'elles. Un espai conduït per la Isabel Almató. A l'edició i muntatge, en Jordi Udina.

0: Dones de la meva vila, un espai d'entrevistes a dones d'Esplugues per parlar d'Esplugues, de la seva vida, els seus carrers, sempre des d'un punt de vista molt personal i íntim. Dones que tenen coses que explicar-nos de l'activitat cultural i social d'Esplugues. Xerrem amb substància, amb propòsit, i ens reservem alguna cosa perquè no sempre cal explicar-ho tot. Un programa conduït per la Isabel Almató, el control tècnic, muntatge i edició, Jordi Udina.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM. Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
0: Si us dic divulgació, universitat, gent gran, de quina entitat penseu que parlem avui? Avui us parlem de l'Aula d'Extensió Universitària d'Esplugues de Llobregat. I tenim amb nosaltres el José Ramón García i el Frederic Piqué.
4: Hola, bon dia.
5: Bon dia.
0: Bé, primer de tot, José Ramón, què és l'Aula d'Extensió Universitària i quines activitats esteu realitzant? Ja sé que ara, en 20 minuts no podrem dir-ho tot, però intentarem... No. Que l'audiència es faci una petita idea del que és l'entitat.
4: Molt
0: doncs
4: bé.
0: Això, José Ramón, què és l'Aula d'Extensió Universitària?
4: Pues mira, és un modelo de formació per a la gent gran, que un modelo de éxito en Cataluña. Sí que existen en otros sitios, incluso universidades de la experiencia y algunas cosas de este tipo, pero una organización como la que hay en Cataluña de 50 y tantas aulas de gent gran... Nosotros somos el orden del número 50 o algo así, jóvenes con 10 años de ejercicio, diríamos, pero somos de las aulas relativamente jóvenes. Son aulas que están tuteladas hasta cierto punto, yo creo que son muy autónomas, pero están tuteladas por las universidades, la Universidad de Barcelona, la Autónoma. Nosotros lo estamos por la Universidad Politécnica, porque, bueno, coincide que la presidenta, que la alcaldesa de Esplugas había sido catedrática y fue la que primero nos propuso que hiciéramos un aula de la gent gran que no existían en el Baix Llobregat. Y entonces ella, con quien tenía relación, ella y uno de los catedráticos y también el vicerrector eran de la Universidad Politécnica de Cataluña. Empezamos en el 2010 y llevamos pues eso, un número de actividades semanalmente mientras dura el curso de octubre a junio, del orden de 30 y tantas, 40 actividades cada curso, una mínimo cada semana.
0: Cada dijous.
4: Cada dijous hay conferencia y luego hay excursiones, visitas a museos dirigidas... Con profesores que nos acompañan a donde sea, al Manac, al Cosmo Caixa, o a museos de Reus, por ejemplo, que hemos estado, o de Olot, o de cualquier otro sitio de Cataluña, ¿no?
0: Explica'ns una mica com vau poder celebrar aquest desaniversari dintre de la Covid, i que a tota entitat li agrada poder celebrar-ho, però com veu inventar-vos o quina va ser la vostra creativitat per poder fer aquest desaniversari?
6: Hola, bon dia a tothom. No, ho vam tenir més fàcil, perquè la Covid tot just va començar, em sembla que el 13 de març del 2020, i nosaltres això ho vam fer el mes de gener.
0: Ah, vale, sí.
6: Per tant,
0: podeu...
6: no, ni de bon tros pensàvem que la davallada que després vindria. Bé, això va ser una celebració, molt maca i sobretot dirigida als socis. 10 anys és una fita important i sobretot per la gent gran, és una fita important. aquesta fidelitat del soci que setmana rere setmana i any tres anys considera que les aules és una forma més de projectar-li, de donar-li satisfacció, de que d'alguna forma també ells estiguin interessats en el que hi ha al món, i sobretot és una tasca que fem nosaltres que ha estat tan ben rebuda que vam pensar que el dècim aniversari tenien que fer alguna cosa extraordinària. Vam preparar-ho, vam fer un àpat bufet, preparat per la senyora Miracles, que és una cuinera molt famosa i coneguda
5: a Sant Just,
6: i per supost, el que ens va preparar era insuperable.
5: Té el seu espai de cuina,
6: Cuina Miracle, sí. I va ser. A més, vam aprofitar perquè aquest mateix dia ens va donar la conferència a ella. Una conferència molt interessant. I dintre del que era aquest festeig que fem fer de l'àpat, la conferència, ella té una faceta molt important, que és la de la pintura. Pinta uns quadres, francament, molt macos, molt interessants i boníssims. I vam aprofitar, i el que és la sala de l'auditori, vam penjar tots els quadres d'ella, al qual tenim fotos, i qualsevol dia, si algú s'ho demana, li podem facilitar, tots els quadres d'ella. Per tant, va ser primerament, el que és la part pràctica va estar insuperable. Però és que l'acollida que vam tenir amb els socis, on es va omplir de gom a gom, perquè els socis, perquè aquests 10 anys, dona, i d'alguna forma el que sí és imprimeix un caràcter de relació social, d'amistat, i que ja aleshores es dona aquesta comunió entre el que és les aules i el soci que ens ve a veure. Tot això ens va fer que aquesta festa per nosaltres va ser una fita molt important, i pels socis també. No sé si es podrà repetir, serà irrepetible amb l'èxit que va tenir, però va ser una festa molt entranyable. Gràcies.
5: Que maco, perquè Frederic, tal com ho expliques, emociona, no?, de dir, ho vau poder celebrar d'una manera molt maca, encara no havia entrat la Covid, amb aquesta unió entre la cuina i la pintura, que és alegria, és vida, la cuina té colors, la pintura, evidentment, té tots els colors del món, no? Molt bé, i a més, aquesta interacció que tu expliques, social, entre els socis.
6: Sí, poder
5: estar en contacte i poder celebrar-ho. José Ramon, quin tipus de socis teniu a l'aula d'extensió universitària? Perquè, clar, dius, aula d'extensió universitària, dius, gent jove, universitaris, no?
4: Bueno, tenemos un carné de la universidad.
5: Vale.
4: Los niveles que son las conferencias son siempre, si podemos encontrar profesores jubilados, profesores eméritos, palabra muy famosa ahora, pues normalmente empleamos, les pedimos estas conferencias a profesores que tienen una gran experiencia en eso. De todo tipo, pero normalmente sí que tenemos que decir que los niveles de las conferencias son siempre del máximo posible. También podrías decir, claro, nosotros cuidamos mucho, por ejemplo, las conferencias de música y las conferencias de arte. Normalmente son profesores, casi siempre son profesores de un nivel que tengan también una capacidad de comunicación con la gente, y así, uh-huh, así es como se desarrollan, ¿no? A lo largo de estas que te he dicho, que pueden ser unos 400 actividades que hemos hecho entre estos más de 10 años, pues yo diría que prácticamente todas han sido para nosotros un éxito. No quiere decir que alguna haya tenido un contenido tan vasto, tan importante, pero normalmente los que vienen son profesores que incluso, no sé, ayer o antes de ayer veía yo en televisión que salía el Ignacio Arribas, que José Ignacio Arribas, que explicaba lo de la búsqueda de de tierras donde se podría llegar a vivir de la misma forma que aquí de tierra. Puedo decir que cuando vino y explicó todas las cuestiones de astronomía, estaban totalmente asequibles al nivel de gente con un cierto nivel cultural, que yo diría que es bastante extenso entre todos los que son socios, pero al mismo tiempo con un esfuerzo por parte de los conferenciantes de no entrar en fórmulas como si fuera un Einstein o
5: claro, y que siguen muy divulgativos.
4: Normalmente son, sobre todo en el nivel, decir, universitario, aparte de estar tutelados, es que el nivel de las conferencias es elevado.
5: Pel que dius, les conferències que van en el sentit de la música o dels compositors tenen molt d'èxit, no? Són molt curades.
4: Bueno, todas
5: molt...
4: tienen, mayormente todas tienen éxito. Alguna sí. Puede ser que sea un poquitín más dura, pero normalmente son todas, porque las conferencias, por ejemplo, sobre viajes, tuvimos una de Islandia preciosa, o de Egipto, o de otro tipo de conferencias, esas suelen tener también, son todas conferencias que tienen mucho éxito. Ahora, otras conferencias, como pueden ser históricas o un poco técnicas, también tienen atractivo.
5: I per fer-se soci de l'aula, què hauria de fer jo, per exemple? Jo ara ja tinc 59 anys, per tant, jo sóc candidata a ser associada de l'aula. Què he de fer per fer-me associada de l'aula i poder subscriure amb aquests programes que te diu?
4: Mira,
5: com ho fem?
4: Puedes, si quieres ir a alguna conferencia que te interese más, que nosotros habrás visto que hacemos publicidad,
5: sí.
4: Ponemos pósters en los que se dice cuáles son las conferencias. Si lo que quieres es tener todas las conferencias, ya decidirás tú si una no te interesa o si lo abres. Lo único que hay que hacer es apuntarse a un listado de que tiene Federico, precisamente es el que lo lleva todo, sí. Esto, ¿eh? Y hacerse socio.
5: ¿Y cómo faig?
4: Nosotros pedimos que se rellene una boleta. Uh-huh. Y cobramos al primer socio, normalmente por parejas, pero al primer socio cobramos 40 euros por la cuota anual. Puede ser que tenga una pareja y entonces al segundo no le cobramos más que 15 euros. O sea que en conjunto la pareja por 55 euros es todo, toda la asistencia, más luego todas esas excursiones y visitas que siempre son subvencionadas, ¿eh? Siempre son, sí. de menor precio que el coste, si nos vamos al sur de Francia o nos vamos a Reus, ¿no?
5: Frederic, està explicant per fer-se soci, però no hem dit, per exemple, cap correu electrònic o algun contacte, perquè si jo em vull fer sòcia, jo sé que ho tinc molt fàcil. Entro al Google i poso Aula d'Extensió Universitària d'Esplugues i allà ho tinc tot. O gairebé, el senyor Google m'informa de moltes coses. Però em podeu donar ara, per poder dir a la nostra audiència, què hem de fer exactament per fer-nos socis de l'Aula d'Extensió Universitària?
6: Mira, nosaltres, claro, hem parlat abans de que nosaltres teníem a la pàgina web, uh-huh. Allà hi ha totes les dades per fer-se. Els cartells que nosaltres posem pel carrer,
5: sí.
6: Doncs allà ja posen totes les condicions, l'adreça, el Gmail, o sigui, el correu, etcètera, ja per poder-se... D'alguna manera, no és cap dificultat en aquest sentit per poder contactar amb nosaltres, perquè sí. La informació està a l'abast i de tothom. O sigui que hi ha aquesta facilitat. T'ho he dit de memòria, però el nostre correu seria aauge@gmail.com. Repeteixo, aauge@gmail.com seria la nostra. I un petit, doncs, una mica d'aclarir el que està dient, doncs, el José Ramon, uh-huh. I és que abans has preguntat la col·laboració.
5: Sí.
6: Bé, nosaltres no som una entitat tancada, que el que fa ell és per ells. Aviam, és pels socis.
5: Sí.
6: Però nosaltres hem rebut, en aquests dies, algun tipus d'altra associació que ens ha dit, escolta, ens podeu facilitar alguna d'aquestes xerrades? Tot? Hem estat oberts amb això. La cultura és per tothom, no és per uns quants. I, per tant, si alguna associació que s'ha donat el cas ens ha demanat alguna xerrada d'aquesta, li hem facilitat. Perquè això és per tothom. No només, això és per tothom. M'explico? No pels socis que tinguem.
5: Per tothom.
6: Perquè la cultura és per tothom. I això és la nostra tasca, també.
5: Molt bé. Moltes gràcies al José Ramón García, també moltes gràcies Frederic Piqué per haver estat avui amb nosaltres per explicar-nos 5 cèntims de l'entitat. M'agradaria emplaçar-vos per una propera ocasió, poder d'aquí uns mesos. Ja sabeu que estem fent entrevistes a diverses entitats d'Esplugues i voldríem seguir en contacte amb la tasca que feu amb aquest col·lectiu de l'Aula d'Extensió Diversitària, de la divulgació, de la cultura i el que has dit abans, que m'ha agradat molt, Frederic, d'aquest contacte social que feu entre els vostres associats.
4: Pues moltes gràcies, Isabel.
5: A vosaltres.
4: Estaremos contigo.
5: Seguimos en contacto,
6: Moltes gràcies, Frederic, per aquesta oportunitat que ens has donat de donar a conèixer.
5: Bueno, Esplugues,
6: perquè és una forma també de que nosaltres, vosaltres i tothom accedeixi a aquesta informació. Moltes gràcies.
5: També des de la ràdio fer la tasca, que realment la ràdio està creada per divulgar la cultura de la nostra ciutat. Per tant, moltes gràcies a tots dos, en José Ramón, a Frederic, i serà fins la propera ocasió que ens tornarem a veure. I una abraçada molt gran virtual per tots els vostres socis, val?
4: Gràcies, Isabel, una abraçada.
6: Gràcies, Isabel.
5: A tu.
7: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
7: Carpe diem, pautes i consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugues FM. Sou una entitat?
8: Organització sense ànim de lucre?
9: Associació de veïns?
10: Artista?
11: ONG? Músic?
7: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
1: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
12: És gràcies!

0: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iVoox. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
1: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Canvi d'Alet, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
2: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.
3: Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i Laboriós.

0: Benvinguts al Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogues i avui tinc el plaer d'entrevistar l'Angie Sanz, que va néixer a Colòmbia, en concret al departament de Boyacá, al centre est del país, a la regió andina. Hola Angie, com estàs?
1: Hola Assumpta, molt bé, doncs molt feliç d'estar aquí a Sanz 3 Ràdio.
0: Molt bé. En la presentació he mencionat que vas néixer a Boyacá. És una regió amb característiques molt diferenciades dins de Colòmbia?
1: Doncs sí, perquè tradicionalment la gent es pensa que poder a Colòmbia tothom és d'una zona càlida, que fa calor, i mira, la meva zona és més de fred. Específicament de Tunja, que és on jo vaig viure, fa molt fred tot l'any. I bueno, menjar típic de coses molt calentes, agua panela, arepes, però gent molt càlida, molt, molt feliç, molt amigable, i bueno, sí, un lloc, un paraís total.
0: Yeah. I com és que veu venir cap aquí? Perquè bueno, la teva família va venir cap a Vic, precisament, no? Quan tu tenies 8 anys.
1: Sí.
0: I què va fer que vinguessin visquent en un paradís com el que descrius?
1: Doncs mira, jo crec que els meus pares estaven buscant poder nous horitzons, volien que nosaltres coneixem un món nou també, noves oportunitats, i el meu pare va tomar aquesta decisió. Anys després va portar la meva mare, va venir primer ell, després va portar la meva mare, i ja després vam arribar els germans.
0: Quants sou?
1: En total 4, dues noies i dos nois.
0: Ah, mira, està bé. I us vau instal·lar a Vic, i què en recordes de les teves impressions quan hi vas arribar?
1: Bueno, molt ordre. Les vies, l'ordre que hi ha en general a la ciutat, els carrers, i bueno, que vaig arribar a l'escola, recordo que vaig arribar a l'escola i els nens de tot arreu.
0: Yeah.
1: Gent de, mira, d'Equador, de França, els catalans, i això em va agradar molt.
0: Uh-huh.
1: Que a Colòmbia tradicionalment doncs, la gent majoritàriament són de Colòmbia, però aquí et pots trobar moltes cultures, la persona que va vestida diferent perquè la seva cultura és diferent, doncs això és el que més em va cridar l'atenció aquí.
0: Ja. I amb la manera d'aprendre ho vas trobar molt diferent, l'escola d'aquí i la d'allà?
1: Sí, mira, quan la primera impressió és que allà tu estàs amb un uniforme, tothom va vestit igual, aquí no, aquí cadascú pot ser si mateix i vestir de la seva manera, i també l'escola és més colorida, també l'horari és diferent, i sortides aquí fan que ens portaven al museig, ens portaven a la muntanya, allà era més d'estar sempre a l'escola.
0: Ja.
1: Sí, molt diferent.
0: I molt asseguts i escoltant.
1: Sí, més d'estar asseguts, més d'estar escoltant, i aquí, bueno, més dinàmic.
0: Ja. I a tu què et sembla millor?
1: Bueno, em sembla millor aquesta metodologia de tenir nous aires, no? De conèixer, de sortir, també les celebracions, fer balls, fer la castanyera, tot això, però de totes formes doncs es té una estima.
0: Clar, tu diràs les teves arrels, no?
1: Total, total.
0: I la vostra vida va canviar molt entre viure a Colòmbia i viure a Vic?
1: Sí, va canviar molt, clar. Perquè mira, a Colòmbia jo vivia amb el meu avi. Tiets també, n'hi ha més família. Aquí érem els meus germans, els meus pares i jo. Tinc un tiet aquí, però poder això mateix, que la família és més reducida i tens no tens aquestes festes grans que tens poder a la nostra terra.
0: Clar.
1: I què més et dic, doncs ha canviat també en la forma de viure, perquè la cultura és molt diferent, tot és molt diferent. Mira, jo li deia a algú, encara anar al lavabo és diferent,
2: sí. Perquè tot,
1: allà el paper sempre va a la paperera, sempre. Aquí no, fins i tot això és diferent, però t'acabes enamorant de viure a Catalunya, i sobretot a la meva edat, que va ser dels 7 als 15 anys. És una edat que jo vaig dir, mira, és molt important, perquè és molt important per la teva identitat, i per això estimo tant a Catalunya.
0: Quan vareu venir, sabíeu que aquí es parlava català?
1: Ho sabíem, sí. Sí, perquè com que el meu pare ja havia estat aquí abans que nosaltres, i la meva germana gran també, vam arribar i la primera persona que es va ensenyar i ens va orientar a l'idioma va ser la meva germana.
0: I a l'escola vas anar a l'aula d'acollida?
1: Sí, va ser, jo crec que quasi que el primer. Sí. Vaig arribar a conèixer els companys i l'aula d'acollida, que recordo molt, la meva mestra es deia Helena, una mestra molt, molt amable, es va instruir molt, molt pacient, i sí, l'aula d'acollida va ser molt important.
0: Ja. Et va costar aprendre català?
1: Mira que no. Jo crec que si ets molt petit, o entre més petit siguis, més fàcil agafes l'idioma, i jo crec que en qüestió de 4 mesos, 5 mesos ja estava dant els meus primers passos a l'idioma.
0: Que bé.
1: Sí.
0: Els teus pares amb què van treballar?
1: Aquí?
0: Sí, aquí a Vic.
1: Doncs mira, el meu pare va treballar amb fibra de vidre. I la meva mare va treballar al Carrefour.
0: Ah, mira.
1: Sí, també va treballar cuidant una àvia, i això, se'ls va dir que aquí.
0: I com és que després, quan tu tenies 15 anys, us en veuen tornar a Colòmbia?
1: Doncs es va tomar aquesta decisió perquè la meva mare es va trobar sense treball, la situació es va ficar difícil a 15 anys, en general a Espanya. I mira, el meu avi estava solet, ens va dir, jo tinc aquí la meva casa, veniu, em feu companyia i estem tots junts. I vam tomar la decisió de marxar, però només la meva mare, el meu germà petit i jo.
0: Els germans
1: grans es van quedar aquí, en vida aquí, sí.
0: Ja estaven arrelats ells.
1: Sí, doncs mira, amb el pas del temps es van casar, van tenir fills i ja estan totalment aquí.
0: I el teu pare també es va quedar aquí?
1: No, el meu pare va marxar.
0: També.
1: Va marxar.
0: Sí. I ara com és que heu tornat?
1: Doncs mira, ara hem tornat perquè...
0: Quant temps fa que sou aquí una altra vegada?
1: Diuen que les persones sempre tornen on han sigut feliços. Doncs vam tornar perquè volíem estar tots junts amb els meus germans. No coneixíem els nois, els seus fills. La meva mare volia estar amb els seus nets.
0: Clar.
1: I mira, vam tomar aquesta decisió perquè... sempre és important estar amb la família.
0: I tant.
1: I aquí vam considerar que era el millor lloc per estar tots junts i criar els nostres fills.
0: Tu quina trajectòria acadèmica i professional has seguit?
1: Doncs mira, vaig estudiar periodisme, comunicació social a Colòmbia, i allà mateix vaig treballar a Boyacá Ràdio i em vaig dedicar 5 anys allà en aquesta professió que és tan bonita.
0: I tant, sí,
1: total,
0: sí.
1: Molt apassionant.
0: Jo ho faig en pla voluntariat, però m'agrada,
1: sí,
0: molt.
1: Sí, és molt, molt apassionant això.
0: I quin tipus de programes feies allà?
1: Mira, a ràdio com a tal jo estava als events especials, culturals. Jo havia de sortir al carrer i fer les transmissions d'aquests events. També hi havia, per exemple, quan hi havia manifestacions, també havia de sortir al carrer i fer aquest tipus de feina. Però usualment, el dia a dia, jo havia de redactar les notícies que sortirien als programes, i també havia de

0: aquest any.
1: Està bé. I llavors, quines notícies, de quines notícies informes? D'àmbit internacional? O...
0: Sí, àmbit internacional, però més també cultural. Allà és un país i la meva regió és molt de fer events, festes, i jo m'haig d'encarregar d'informar les programacions, els events que estan ocorrent a tot arreu.
1: Ja. La teva regió, teniu alguna llengua pròpia o no?
0: No n'hi ha llengua pròpia. Es parla el castellà, però, bueno, diguem que n'hi ha indígenes,
1: sí,
0: que parlen la llengua Uwa. No la coneixo,
1: sí,
0: no la sé parlar, però és més aquesta comunitat reduïda, molt reduïda.
1: I tenen alguna peculiaritat a part de la llengua, aquests indígenes?
0: Doncs sí, mira, viuen apartats de poder la comunitat, de la ciutat. Creuen en els seus déus, tenen aquestes costums ancestrals, més que tot.
1: Sí. I a nivell d'indumentària i així?
0: No, mira que no.
1: No se'l reconeix per això?
0: No. Poder no van tan com nosaltres,
1: sí,
0: però tampoc és el tip que tapa raps o alguna cosa així, no?
1: No, ni per l'aspecte físic tampoc no se'l reconeix, diguéssim, no? Tu deies que ells, bueno, són animistes, no?, d'alguna manera, de religió, i tu practiques la religió evangelista. Què t'ha vingut, per tradició familiar?
0: Sí, cristiana evangèlica. La meva mare, diguem que em va inculcar aquests principis, però hi ha un moment de la vida que tothom ha de prendre una decisió, veritat, i jo crec que sobre els meus 14-15 anys vaig determinar que jo volia conèixer i seguir Déu, i mira, això em dedico, i estimo molt seguir, és el meu pare, i estimo molt seguir els seus principis.
1: Sí. Què et comporta el fet de seguir els seus principis?
0: Mira, jo crec que sempre Déu ha estat per mi, com et dic, un pare, en tots els sentits, aquell provador, el conseller, el que encara el que et renya.
1: Ja, és la veu de la consciència.
0: Totalment. Llavors ha sigut en situació molt crítiques de la meva vida, l'única persona que pot entendre totalment qui sóc i orientar-me a la vida, i per això crec que és indispensable estar amb ell.
1: Això és una qüestió, diguéssim, més de fe i interna.
0: Totalment.
1: I a nivell de culte, diguéssim, què et comporta?
0: Doncs mira, nosaltres anem a una església.
1: Sí.
0: I bueno, allà tota la gent que té les nostres creences també ens reunim a cantar per ell, a escoltar també les persones que volen compartir de el que aprenen d'ell, i nosaltres també compartir el que nosaltres hem après i créixer.
1: Canteu molt també, no?
0: Cantem molt, moltíssim.
1: Sí, que bé. Doncs mira, ara posarem la música que has triat i després seguim parlant.
0: D'acord.

0: I amb tots aquests anys que has estat a Colòmbia ara, vas fer alguna cosa per mantenir el català?
1: Mira, és difícil quan no estàs tal bé tot el dia escoltant el català, com aquí, òbviament. Clar. Però com que jo hi era amb el meu germà, sí, teníem una tècnica aquí. Quan volíem parlar de coses que no volíem que la gent ens entenés o que era secret alguna cosa, parlàvem en català.
0: Oh,
1: I mira, a vegades estem parlant i començàvem a parlar en català i a vegades, mira, he oblidat aquesta paraula, com es deia això? I mira, si no ho sabíem ho buscàvem. Però no es pot oblidar del tot el català, mira, perquè fa part de la nostra infància, de la nostra vida i
0: clar,
1: és nostra ja.
0: I ara el tornar cap aquí segur que t'ha tornat a brollar, no? Com si
1: clar, mira,
0: fos ahir.
1: Va ser així totalment, perquè a vegades jo deia, mira, he oblidat com es diu això, però vaig arribar aquí i va arribar les paraules. I
0: clar.
1: Clar, com que ja anar a la botiga és parlar català, ha sigut molt bonic.
0: Clar, perquè quant temps has estat a Colòmbia ara?
1: 8 anys.
0: Déu-n'hi-do.
1: Clar,
0: sí.
1: Molts anys, molt temps.
0: Sí, a més són anys molt importants a la vida,
1: sí.
0: Perquè si vas marxar amb 15, no?
1: Sí.
0: Que es forja molt la personalitat,
1: sí,
0: no? Aquestes edats.
1: Sí, totalment. I va ser anys de decisions importants.
0: Clar.
1: Vaig casar i vaig venir aquí amb el meu espòs, vaig arribar i he tingut un fill ja,
0: sí.
1: Llavors són anys importants.
0: El teu fill ha nascut aquí?
1: Ha nascut aquí,
0: fa
1: sí.
0: Fa molt poc que ha nascut,
1: ha
0: no?
1: Ha nascut fa, mira, un mes.
0: Un mes. I quant temps fa que sou aquí ara?
1: 3 mesos.
0: I llavors ja ho devíeu
1: sí.
0: tramitar de seguida,
1: sí,
0: no?
1: Sí, totalment. Okay. Es diu Jared i és molt bonic, molt especial.
0: Clar.
1: I ja és català,
0: sí. Ja ho volíeu que nasqués aquí?
1: Sí, volíem que nasqués aquí i sí. Estem feliços amb aquesta decisió.
0: Clar. La teva parella coneixia Catalunya?
1: No. I està encantat.
0: Sí?
1: Està encantat.
0: Li agrada?
1: Li ha agradat molt.
0: Que bé.
1: El que et dic, jo crec que el primer que ens passa a tots és que arribem i veiem tantes cultures i tant coses tan noves que ens enamorem.
0: Clar. I tu també n'hi devies haver parlat bé, no?
1: Sí, clar, home, i tant. Per això he volgut venir.
0: A través teu, no? I t'ha canviat molt la vida, això de ser mare?
1: Sí. És un nou nivell d'amor que trobes quan el veus i tan petitó, però tan teu. És molt bonic, molt
0: sí.
1: bonic. Mira, m'ha canviat per millor, encara que t'ho dic, que ha nascut
0: sí,
1: fa un mes
0: sí.
1: i els canvis físics i tot és difícil, però a la mateixa vegada et dona molta valentia veure-ho.
0: Clar.
1: I és molt especial. Sí, no canvio res.
0: I aquí també deu tenir els cosins i bueno, la teva
1: sí.
0: mare que ha vingut amb tu, no? Que
1: mira,
0: també et pot ajudar, no?
1: És el millor, jo volia això, jo deia, no puc tindre el meu fill lluny de la meva mare.
0: Clar.
1: Haig de tenir al meu costat i ha sigut molt bo perquè sempre els cuidats de la mare, no hi ha ningú que et pugui cuidar millor que la teva mare, no?
0: Sí.
1: Llavors doncs, ha sigut molt especial també veure-la ella amb el fill que parlant i tot això.
0: Clar.
1: És molt especial i dels cosins, dels tiets, mira, ja estem complets.
0: Clar, per la teva mare també deu ser molt important,
1: sí.
0: no? Estar amb els seus nets, amb els altres
1: sí,
0: fills,
1: sí,
0: també.
1: Sí. Ell
0: i els altres fills
1: no es canvia per ningú.
0: Clar. I tornarà a buscar feina o ja no ara la teva mare?
1: Doncs mira, busca feina, però nosaltres ja li diem que ja no fa falta.
0: Clar. Ja sou prous, no?
1: Ja som prous perquè estigui tranquil·la.
0: En quina situació legal esteu?
1: Doncs mira, ara estem tramitant els nostres papers per tenir la nacionalitat. Ja tenint en compte que el nostre fill ha nascut aquí, doncs per això podem ja tramitar, estem amb aquest procés.
0: Ja està. I la teva parella també deu buscar feina.
1: Sí, ell ara mateix està treballant en un restaurant que es diu Arumí.
0: Uh-huh.
1: I mira, va molt bé.
0: Yeah.
1: Molt agraït. I també que això està fent que ell estigui aprenent l'idioma.
0: Clar, però he trobat feina molt ràpid, no?
1: Sí, gràcies als, al meu tiet, als meus germans que
0: clar,
1: estan allà i
0: ja teniu contactes.
1: Sí, sí, sí, totalment.
0: Veus, t'ha servit les teves arrels que
1: sí.
0: Tenies aquí ja.
1: Sí, sí, sí, la família és tot, sempre dic.
0: I quins projectes de futur tens?
1: Mira, volem ara tenir una estabilitat, però en un futur volem que també vinguin la meva sogra, els meus, la meva cunyada,
0: tota la família d'ell, de la teva parella.
1: Poder ells no volen viure aquí, no ho sabem, perquè el que t'ho dic, arriba la gent i s'enamora, però que coneixin, volem viatjar i volem doncs, que el nostre fill tingui el millor futur.
0: Clar, aquí. Clar que sí, tant de bo. Segur que sí, que serà així, no sé, de la manera que com encares la vida, no?
1: Sí.
0: I que se't veu molt positiva.
1: Bueno, és el meu marit sempre es pot estar caient el món al nostre voltant, però ell sempre diu, mira, doncs no ens ha trepitjat encara, o alguna cosa bona veu, i em quedo amb això també.
0: Clar, clar, però segur que tu l'animes d'alguna manera.
1: Sí,
0: no?
1: Mira,
0: us complementeu.
1: És així, quan un està caigut l'altre
0: ajuda a aixecar-se,
1: mira, cap amunt. I quan l'altre està trist, doncs al revés.
0: Doncs molt bé, Mireia, se'ns acaba el temps del programa. Moltíssimes gràcies per haver accedit a aquest entrevistes.
1: No, moltes gràcies a vosaltres.
0: I desitjo pel teu fill el millor futur possible.
1: Moltes gràcies, Junta, doncs ha sigut un plaer.
0: Fins
1: moltes
0: una
1: gràcies.
0: Altra. Adéu.
1: Adéu.
2: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
3: Xerrem d'Arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants Hostafrancs i La Bordeta.
4: Esteu escoltant Esplugues FM.
5: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
6: No em toquis els ous.
7: No em toquis el calamar.
6: No em toquis el nap.
8: Perquè toques molt més del que et penses.
9: Toques l'esforç de molts veïns.
10: Perquè tinguis productes de qualitat a taula.
11: Toques el que menja la meva família.
12: Toques el que més m'agrada.
13: Ara el que toca, productes catalans. De qualitat.
14: Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
15: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
3: Xerrem d'Arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants Hostafrancs i La Bordeta.

0: un company. Benvinguts al Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogues i avui tinc el plaer d'entrevistar el Josep Punga. El Josep va néixer a Catalunya, però la seva família és originària d'Angola i del Congo. Pare i mare són de països diferents, però de la mateixa ètnia. Hola, Josep, com estàs?
1: Hola, bona tarda. Molt bé, molt bé. Amb moltes ganes de gaudir d'aquesta xerrada i conèixer-nos.
0: Que bé. Els teus pares van triar un nom ben català per tu.
1: Sí, és. M'acostumen a dir. I és graciosa la història, no? Perquè la meva família, quan el meu pare i la meva mare, van arribar aquí als 90, el meu pare una mica abans, a finals dels 80. I quan van arribar, evidentment, van arribar desarrelats, no coneixien ningú aquí, havien de construir, havien de refer, i van agrair moltíssim l'ajuda i la col·laboració d'un home de l'església, que es deia Josep. I li van estar tan agraït perquè els va ajudar amb els tràmits, els va ajudar amb la boda, perquè es van casar aquí. I li van estar tan agraït que els van dir: ostres, si tenim un fill ens agradaria que fos tan bona persona com tu, per tant, hi posarem el teu nom. I així va ser com van ficar el seu nom.
0: I en resposta a les seves expectatives, ets bona persona, com ells volien?
1: M'agradaria dir que sí.
0: De quina ètnia són?
1: Doncs... si mires el mapa polític de l'Àfrica, no? Sí. podràs veure, no?, que hi ha fronteres rectes. Són fronteres que es van fer amb Escaire de Cartagó arran d'una conferència del segle XIX on les potències europees es van distribuir el continent africà independentment de les ètnies i de la realitat social, lingüística del continent africà, no? I això és el que ha produït aquesta paradoxa, no?, aquesta situació tan estranya que passa en la família, que tots són de la mateixa tribu o ètnia, no?, els Bakongo, sí, però estan distribuïts en estats diferents, no? La meva mare, per exemple, és de la República Democràtica del Congo i el meu pare és d'Angola, però són de la mateixa tribu, del mateix origen lingüístic, però tenen aquesta peculiaritat històrica, diguem.
0: I es van conèixer visquent a països diferents?
1: Es van conèixer aquí, de fet.
0: Mira.
1: Es van conèixer aquí, es van casar aquí i...
0: Ja.
1: Sí que és curiós de persones de la mateixa ètnia, països diferents, que es van trobar a Catalunya. I
0: home, per això es devien atreure, no? I els Bakongo teniu unes característiques físiques determinades? Us reconeixeu entre vosaltres?
1: Sí. Sobretot, hi ha trets comuns que fan que sigui més fàcil el fet de reconèixer, però també és veritat que l'ètnia Bakongo en si mateix també té com moltes subètnies, vull dir, és bastant complex. Crec que l'últim recompte que vaig veure era el 2015, hi havia com 10,2 milions de Bakongos en el món, evidentment centralment sobretot en Àfrica, i és bastant difícil buscar un tret comú, però sobretot és idiomàtic i cultural, lògicament.
0: I què t'han transmès els teus pares dels seus països d'origen?
1: Doncs, clar, tot i ser de la mateixa tribu, de la mateixa ètnia, sí, tots dos han transmès coses diferents, perquè al final el llegat colonial, el llegat en funció del país europeu que el va colonitzar, doncs també té a veure, no?, amb el que transmeten. Qui més m'ha transmet de lligam respecte a l'ètnia Bakongo és el meu pare. El meu pare ho ha viscut més intensament, però també perquè ell, diguem que va néixer al poble que era originari d'aquesta ètnia, no?, que és en Banja-Congo. En canvi, la meva mare va néixer al Bas Congo, que és com la part més moderna i més allunyada, diguem, de l'origen ancestral.
0: I per què van venir cap a Catalunya? En sabien alguna cosa, ells, de Catalunya?
1: Doncs, cadascú té raons diferents, ja que vam trobar aquí. La meva mare va venir per estudiar, per formar-se, i per llaurar-se un futur millor per meu germà gran, que ja havia nascut. I... sempre m'explica, no?, que l'única cosa que coneixia de Barcelona o de l'estat espanyol en general, que és l'única visió que tenia fora, era Rosa d'Espanya. Era l'única cosa que sabia quan va arribar. Després, evidentment, va arribar aquí, va conèixer que era Catalunya, la identitat nacional catalana, la llengua... El meu pare, per exemple, ell sí que estava més en línia, perquè el meu pare està més polititzat i li interessen més aquestes coses, i a més que la meva mare sí que va venir directament a Barcelona, però el meu pare va tombar més. Va anar al Portugal, no li van denegar l'estatus de refugiat, va anar a Brussel·les, li van denegar, va anar a França també, li van denegar, fins que va parar a Barcelona, i evidentment sí que coneixia la disputa identitària, la diferent identitat catalana respecte de la resta de l'estat, etc.
0: I aquí sí que té l'estatus de refugiat el teu pare?
1: Al final va aprofitar-se d'un procés de regularització en massa que es va fer a inicis dels 90,
0: sí.
1: I ell va aprofitar-se d'això, crec que l'estaven tramitant el fet de refugiat, ja tenia permís de residència, i va anar bastant ràpid. Llavors no crec que formalment no li van arribar a formalitzar la situació de refugiat, però sí que parcialment estava com a refugiat aquí.
0: Va venir fugint de la guerra d'Angola.
1: Sí. De la guerra civil, primer la gran independència, després la guerra civil. És el conflicte armat més llarg de la història d'Àfrica. Va acabar relativament fa poc, el 2002,
0: sí.
1: Amb la mort de Savimbi. I sí, el meu pare va venir fugint perquè allà t'enxampaven al poble i t'enxampava el bàndol que t'enxampava i t'agafava la força per lluitar, i ell evidentment no volia això per seu futur ni per la seva vida.
0: Li va costar obrir-se camí aquí?
1: Sí, perquè ell va arribar amb una formació, ell al seu país va treballar com a comptable i aquí va estudiar com a criminòleg. Dos professors una mica diferents entre si, però el meu pare sempre ha estat de costums molt, molt diverses. I sí que és cert que els primers anys no va poder dedicar-se a la seva formació, malgrat tenir estudis en el seu camp, i va haver de treballar del que trobava i de qualsevol cosa.
0: Mm-hmm.
1: Vas treballant de paleta, vas treballant del que trobava.
0: Yeah.
1: I el xòfer també, crec.
0: I ara últimament, al final, en què ha consolidat la professió d'ell?
1: Al final ell tenia l'anhel tan forta de treballar del seu camp, i aquí es veia impossibilitat de poder desenvolupar la seva professió,
0: sí.
1: Que va decidir tornar a Angola,
0: uh-huh.
1: I treballar allà. Llavors, clar, estava allà treballant 9 mesos, venia aquí per les festes de Nadal i tornava allà. I va estar allà des que jo tinc 12 anys, vull dir, porta així 14, 15 anys.
0: Ja, yeah. Així veus, devia fer poc de pare.
1: Sí.
0: Pare així,
1: sí.
0: A la distància. La teva mare no treballava.
1: La meva mare sí, era cuinera. Uh-huh. Era, quan va arribar aquí, perquè ella va estudiar infermeria,
0: sí.
1: Però no va poder acabar la carrera perquè el dictador de torn d'aquella època va tancar les universitats. Va venir aquí i va més o menys comparar i va treure's una formació de cuinera,
0: sí.
1: I amb això ha pogut treballar tots aquests anys. També
0: s'ha
1: fet una formació per ser cuidadora, diguem, de gent gran, i vam fer les dues professions.
0: Quina llengua parlàveu a casa?
1: Doncs és una història... m'atreveria a dir tràgica, perquè a la meva família tinc l'enorme sort que hi ha una riquesa lingüística i cultural molt gran. És a dir, la meva mare, la seva llengua, diguem, materna, la seva llengua del seu estat és el francès, el meu pare portuguès. Sí que és cert que fins a l'any i mig, 2 anys, em parlaven cascos de idioma, el meu pare portuguès, el meu pare francès, hi havia una barreja també en lingala, les llengües pròpies. Però van tenir una mala experiència. Ai, els meus consells, cuideu-vos dels meus consells, perquè quan estava a la guarderia, una professora li va recomanar, li va dir: escolta, jo crec que això de parlar tants idiomes per poder aquí a no li era bé, millor que us entreu en una, i si pot ser alguna d'aquest país, i pot ser castellà, que el parla més gent.
0: Ai.
1: Llavors em vam passar de parlar-me francès, portuguès, vinga, de tots els idiomes, a parlar-me només castellà, i clar, va ser
0: una aberració.
1: Va ser una aberració 100%, i ara encara vull veure qui és aquesta professora per poder
0: cantar l'Eix la Canya. I el lingala el parles?
1: L'entenc, puc dir alguna paraula potser, però no em puc. No podria mantenir una conversa llarga amb lingala, malauradament.
0: Ai, quina llàstima. Tu penses que s'ha de preservar el lingala?
1: Jo sempre he cregut, i recuperant el que he dit abans de les fronteres artificials del continent africà, que és molt important que cada col·lectiu, cada comunitat política, mantingui la seva tradició, la seva llengua, perquè jo crec que és una riquesa pel conjunt de l'humanitat, no? Per tant, també és molt important que aquelles llengües autòctones i pròpies, no?, que s'estan perdent o que tenen menys potència que respecte a altres idiomes, doncs es mantinguin, no? O sigui, la mateixa defensa que jo faig aquí en el país envers el català i l'identitat catalana, doncs crec que és una defensa que també faig en els respectius regions culturals del continent africà, entre elles el lingala o el bakongo o el kikongo, i crec que s'han de preservar, s'han de lluitar per elles, s'han de comunicar i s'han de passar de generació en això perquè no morin, perquè seria una llàstima per... Mm.
0: És una llengua acadèmica també, o no? Només es transmet per via oral?
1: Té una història peculiar al lingala, perquè és un cas, almenys dels que jo conec de la geografia africana, únic, en el sentit que és de les poques llengües regionals que ha pogut combatre en règim d'igualtat amb la llengua colonial, no? És a dir, en el Congo el lingala pràcticament està al mateix nivell de francès quan a preservació acadèmica, cultural, transmissió, perquè s'ha fet com la llengua franca, perquè el Congo és un país enorme, hi ha moltes ètnies, moltes tribus, hi ha molts idiomes, moltes peculiaritats culturals, hi ha el Kikongo, hi ha el Chiluba, hi ha el Lingala, hi ha moltes llengües de Swahili, però el Lingala, per raons històriques, culturals, etc., s'ha aconseguit ser la llengua franca, diguem, més enllà del francès, que ha aglutinat a tot el país i s'ha convertit com la llengua oficial de facto i ha pogut combatir de tu a tu amb el francès allà. Llavors, sí, està bastant acomoditzada.
0: Tu has fet tota l'escolaritat aquí, ja, i quan segur que hi havia molt pocs nens negres a l'escola, no?
1: Sí, sí.
0: Tu et va fer sentir malament, això, o diferent?
1: Jo crec que, i ara faré una mica de d'apologia, en el sentit de que des de que jo tenia, a la guarderia era l'únic, a educació infantil també, la primera persona de també origen africà no va venir a l'escola fins als 5 anys i vam ser els dos únics, la noia, ella i jo. A l'institut també érem dues persones potser, i a la universitat dos, igual, vull dir, sí, tota la meva vida acadèmica érem pocs, però jo crec que un fet molt important, almenys que jo he destacat, és el fet de que Catalunya és un país amb molta riquesa, és un país molt plural, és un país amb procedències i orígens molt diversos, però no és una societat tancada, no? Com podria passar, per exemple, als Balcans, on les diferències procedències no es parlen entre elles i fins i tot tenen conflictes armats entre ells, no? Sinó que aquí jo crec que la importància del català com a llengua comuna, com a llengua d'interrelació, com a la immersió lingüística, no? El fet de que puguis venir de diferents procedències, puguis transmetre la teva cultura sense por de que ningú tingui prejudicis sobre tu, però a més que et puguis connectar, diguem, a la població autòctona perquè hi hagi una intercomunicació fluida, és molt important, i jo l'agraeixo perquè gràcies al català m'ha permès potser una situació de la qual jo em podria sentir una mica marginat o discriminat, doncs que no fos així en la majoria de les situacions, no? I és un fet que jo l'agraeixo a la immersió lingüística i l'agraeixo a aquest país, estic molt, molt orgullós.
0: Ai, que bé, és reconfortant, eh? Mira, ara posarem la música que has triat i després seguim parlant.
1: Perfecte.

0: Quins vincles conserves amb Àfrica i et relaciones amb altres africans aquí només pel fet de ser-ho?
1: Els vincles que conservo són sobretot familiars, és a dir, tinc també l'enorme sort de venir d'una família molt extensa, vull dir, la meva mare són 12 germans i germanes que han estat repartits i repartides arreu de la geografia, i és el lligam que tenim entre nosaltres, no? Al final, per molt que hi hagi, tinc família que viu al Regne Unit, a Alemanya, França, Itàlia, Grècia, on sigui, doncs mantenir el lligam comú de que tots venim de la mateixa procedència, doncs és com el lligam que mantenim tots i totes per mantenir-nos cohesionats, no? I aquest és el principal vincle que tinc. Quan a relació amb altres persones que també siguin d'origen àfrica, sobretot al meu barri, on vaig créixer, que és Nou Barri, Ciutat Mediana, Torre Baró, que també hi ha un col·lectiu molt gran d'origen africà, sobretot Senegal, Ghana, Guinea, i encara a dia d'avui, cada cop menys, no?, perquè al final cadascú fa la seva vida, creix, però quedàvem totes les caps de setmanes per anar a jugar a futbol, i ens expliquen com està la vida, i fem unes cerveses, i connectem d'aquesta manera, m'expliquen una mica com estan, i sí.
0: Amb ells parles català?
1: Amb ells depèn. Amb alguns castellà, amb alguns català. Jo soc el català del grup, diuen.
0: Clar.
1: Intento fomentar. Quan estan a mi sí que és veritat que s'esforcen, no?
0: Sí,
1: una conquesta d'anys i anys allà en pic en pedra, però...
0: Clar.
1: Però encara falta feina.
0: Clar. I també depèn, no?, de si han fet tota l'escolaritat aquí o no. Que l'escola ajuda molt en aquest sentit, però si s'han escolaritzat de grans ja és més difícil.
1: Sí, o fins i tot... En quin barri o a quin context socioeconòmic t'has escolaritzat, no? Perquè és gent que, per exemple, molts d'ells parlen català i sí que volen, però sí que és cert que s'han sentit una mica sosos, no? Perquè la immersió lingüística no ha arribat arreu a la mateixa potència, a la mateixa força, no? I hi ha moltes regions de la conurbació metropolitana de Barcelona que no ha arribat tant a la potència que hauria d'arribar. I en aquests casos, per exemple, és Nou Barri, Ciutat Meridiana, Torre Baró, on no han tingut la possibilitat i no s'han vist una motivació d'utilitzar-lo com el que és, una eina de connexió.
0: Tu t'has implicat aquí socialment o políticament a Catalunya o en relació a l'Àfrica?
1: Sí, a les dues qüestions.
0: Sí.
1: Jo crec que com a ciutadà, ciutadana, és una obligació, fins i tot podria dir moral, no?, de repercutir a la societat el que ella t'ha donat. I un dels canals més fàcils o més òptims per poder-ho fer és a través de l'activisme social, l'activisme polític, i estat implicat en dues qüestions. En qüestions socials vaig estar molt, molt breument, no?, perquè em van enxampar, diguem, una etapa on estava d'alta frenesia la meva vida, tenia molta educació, tenia molts problemes i molta ocupació, però a Africat, que és una organització que vetlla, diguem, per la doble coneixença entre la cultura catalana i la cultura africana, però no des de termes d'afropessimisme, no?, sinó en termes de descoberta mútua i respecte i de creixement mutu. I, a més, també, en qüestions de Madrid vaig viure allà 2 anys i vaig participar de Por Causa, que Por Causa és un think tank que s'encarrega de fer noves narratives del discurs que actualment, malauradament, s'està imparant respecte a la migració i dels processos de mobilització humana, i des d'allà que fèiem era lluitar, diguem, contra aquesta visió tan negativa i d'odi que es genera en certs sectors, diguem, de la societat.
0: Ho trobo molt important, i que fa molta falta, no? Perquè el discurs imparant que hi ha, sobretot en alguns mitjans de comunicació, i això és molt de culpabilitzar la immigració, no? I en canvi és la baula, jo trobo, més feble del sistema, no? I en canvi gent que és corrupta, que roba mans plenes, que tenen poder, no? I no se'ls posa tant en el punt de mira com a la immigració, trobo, no?, que és molt injust.
1: Exactament. És a dir, una persona que ve a llaurar-se la vida, que busca un futur millor, que no vol fer mal a ningú, que només vol progressar, està titllat d'odi, i un corrupte i un lladre que se'n va a Qatar amb les mans plenes, sense cap mena de necessitat vital, és un heroi, quan ve aquí l'aplaudeixen amb les mans i amb els peus, no? Doncs, evidentment, no té cap mena de sentit.
0: I... en relació a la societat catalana, diguéssim, de quina manera t'hi has implicat?
1: Doncs jo, sobretot, Com he comentat abans, jo estic molt agraït a un país, a una cultura que m'han donat, perquè al final una llengua és un regal que et fa la societat perquè tu et puguis expressar sentiments, emocions, opinions, reflexions crítiques amb el conjunt de les germanes i germans que també formen part de la societat, no? I jo estic molt agraït d'haver nascut en un país com Catalunya, que m'han donat una llengua com el català, que m'hagin permès connectar d'aquesta manera. I un dels punts d'agraïment que jo com a persona tinc envers aquesta societat, envers aquesta cultura i envers tot el valor històric que té, és fer tot l'activisme i tot el que estigui a la meva mà per la seva preservació i per la seva dignitat, no? I ara que vivim un temps, la veritat no molt abans, però ara vivim un temps d'emergència, diguem, on estem veient com una altra identitat o una altra llengua, diguem, està intentant apaivagar, està intentant aniquilar, diguem, la llengua històrica d'aquesta nació, doncs la meva pràctica política va encaminada, diguem, a preservar i a mantenir el màxim possible, diguem, aquesta riquesa humana com és la llengua catalana.
0: I des d'on fas activisme ara?
1: Ara mateix, des de l'ANC. Vaig estar durant molts anys, des que tinc 17 anys, militant a partits, però considero que a dia d'avui, espero estar equivocat en un futur pel bé de la societat, però a dia d'avui no són l'eina més útil ni la millor eina per tal d'aprofitar en aquesta lluita política. Per tant, des de l'ANC, des d'Òmnium, des d'aquest tipus d'entitats fora dels partits, a dia d'avui crec que és on es pot fer més incís al nou despertar, diguem, que necessita aquesta societat per tornar a agafar autoconsciència i embranzida per un nou embat que haurem de cometre, sí o sí.
0: I on diposites l'esperança, diguéssim, de cara al futur immediat?
1: Aquesta és una pregunta que a dia d'avui estem tots allà donant-li voltes, no? Sí, perquè jo crec que hi ha un pessimisme bastant instaurat a nivell de la societat.
0: Sí.
1: Jo l'esperança, sincerament, i no vull ser autocomplaent, però la fico a la nostra generació. Jo crec que la nostra generació ha tingut un paper poc destacat, diguem, en els últims esdeveniments polítics, i té molt a dir, està molt formada i és molt diversa, molt plural, i representa de manera més fidedigna, diguem, el sentir i com és aquest país, no? Jo crec que fins que aquesta generació no tingui els espais on poder ser escoltada, on poder formar part de la presa de decisions, no tirarà endavant. Per tant, el meu optimisme el diposito als conjunts de la qual formo part, a veure com avança tot.
0: Tant de bo. I abans em parlaves d'una conferència.
1: Sí. Al febrer serà la conferència per la independència de les entitats civils i la societat civil de Catalunya per agrupar-se i per debatre sobre l'estratègia que hauria de seguir el moviment de cara als propers embats i de cara als propers anys. Jo crec que és un moment molt important perquè el moviment portem 5 anys com a mínim tristos, desesperançats, guarint-nos les ferides, i ara detecto, no?, que aquest setembre, aquest octubre s'ha tornat a albirar una nova espurna, no?, que no podem desaprofitar. Per tant, és important aprofitar aquesta il·lusió, aquesta esperança, perquè d'altra manera, si la desaprofitem, el proper procés de cura i de depressió no seran 5 anys, sinó seran 10, 15, 20, o vés a saber com van.
0: M'han dit que els Reis d'Orient t'han demanat ajuda.
1: Sí, s'han posat en contacte amb mi, els patges reals em van venir a buscar a casa i van demanar el favor d'ajudar a ses majestats, i no podria ser d'una altra manera que quan ses majestats et demanen el favor, doncs estar disposat i voler fotre un cop de mà, així que...
0: Veus, els teus pares ho van encertar amb això de posar-te Josep. doncs re, espero que segur que tots els nens estaran molt contents de la teva ajuda, i bueno, i la societat catalana en general, moltíssimes gràcies per contribuir-hi a fer-la millor i per haver acceptat que t'entrevistés i per tot el que ens has volgut explicar, i espero que el futur et depari moltes satisfaccions.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres per aquest magnífic programa tan maco i per aquesta estona tan agradable que hem pogut tenir aquí de conversa. Moltes gràcies.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.
3: Cocodril Club. Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
5: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
6: Esplugues FM, Ràdio Cultural i Associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
7: Esplugues FM.
6: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
8: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
9: Xerrem d'Arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

0: Són les 3 de la tarda.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Xerrem de Reu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'arreu. Esplugues FM. Amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
0: Crònica de la vida d'Esplugues. 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.

Xerrem d'Arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

0: Salutacions cordials a l'audiència del Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el plaer d'entrevistar la Maria José Cabrera, que va néixer a Aznalcázar, un municipi de la província de Sevilla, drenat pel riu Guadiamar. La Maria José forma part d'un dels grups Xerrem de la Cal, del que ens en parlaran els seus guies, l'Anna Miralles i en Ferran González. Hola, Maria José, com estàs?
1: Hola, bona tarda, molt bé.
0: Sí. Tu fins quan vas viure a Aznalcázar i quins records en tens?
1: Doncs jo vaig viure, porto aquí 18 anys,
0: sí.
1: Doncs fins al 2002, no? Sembla que és fins al 2002, sí. I tinc uns records molt, molt agradables i molt feliços de la meva infantesa i a la meva família i, bueno, els meus arrels, no?, que estan tots allí.
0: Clar. Sí. Feies molta vida al carrer i anaves al riu i això?
1: Sí, sí que anava al riu. Quan érem petits, sí, al col·le, d'excursió, anaven al riu.
0: Ja.
1: Sí, sí, tinc molts records del riu.
0: Sí. I devíeu jugar molt al carrer.
1: També jugàvem molt al carrer i berenaven al carrer i feien tot al carrer. Uh-huh. Menys dormir, tot al carrer.
0: Ja. Tu vas fer la vida acadèmica allà?
1: Sí. Sí, sí, jo me vaig preparar i vaig estudiar i vaig treballar fins a, bueno, fins que va venir cap aquí, que me vaig demanar una excedència.
0: I tens família allà encara?
1: Tinc tota la família allà. Aquí no tinc família.
0: I vas sovint?
1: Ara menys. Abans sí que anava molt, ara ja una mica menys, però bueno, sí que baix, de tant en tant baix, sí.
0: I com ens veuen allà els catalans?
1: Bueno, a veure, la televisió té molta culpa, no?, del concepte de com són els catalans, no? I jo sempre dic que per a saber com són els catalans han de venir aquí a viure, per a veure in situ com són els catalans, no? Perquè jo he tingut molt bona experiència aquí a Catalunya, molt bona. Sí, sí.
0: I amb ells que els hi sembla que no som una terra d'acollida, diguéssim, o que,
1: no,
0: que fem parlar a tothom el català tant si volen com no, o coses d'aquestes?
1: No, a veure, ja en el temps ja veuen que bueno, si jo estic bé aquí és perquè són acollidors. Això sí que és veritat, no? I si te ven feliç, pues més encara.
0: Clar, clar.
1: I que això també, el concepte que tenien, pues ja no és tan distorsionat, diguéssim, no? Però sí, estan contents. Sí, sí.
0: I tu, en un moment determinat, vas tenir ganes de marxar del poble. Què ho va ocasionar?
1: Sí, sí, jo tenia moltes ganes de marxar, però no, circumstàncies personals que no podia marxar tampoc. Que tenia els meus pares i no podia marxar. I quan ells van morir, abans de temps, per la edat que no li tocava, però bueno, van morir, jo l'havia parlant amb la meva mare. Jo l'havia dit, quan ja no hi siguis, perquè tenia una malaltia perquè no tenia solució, i li vaig dir, jo marxaré a Catalunya. I ella me va dir, perfecta, me sembles perfecta, tu has d'estar on esté el teu cor. I mentre tu sigues feliç, on sigui, dona igual, on siguis, però que siguis feliç, això sí.
0: Quina resposta tan maca, no?
1: Sí, la meva mare era molt maca.
0: I per què tenies clar que volies venir a Catalunya i no a un altre lloc?
1: A veure, jo mai he tingut prejudicis, no? Se diu? Prejudicis,
0: sí, sí.
1: D'estar en qualsevol lloc.
0: Sí.
1: A mi m'hagués donat igual, el nord, el sud, dona igual. El cas és que estigués bé, no?
0: Sí.
1: I el que volia era ampliar els meus coneixements, i en un poble petit no tens gaire coneixement de moltes coses i de com és la vida, no? L'única forma és fer les maletes i marxar.
0: Ja. Yeah. Tenies Sevilla a prop, però
1: sí.
0: No, et semblava que era massa a prop, diguéssim.
1: Potser sí, perquè sempre he sigut molt lliure i molt independent.
0: Sí.
1: I per això em sembla que era petit, no? I a l'arribar aquí vaig trobar que estava en el cel.
0: Ja, ja.
1: Sí, sí.
0: I com et vas obrir camí aquí?
1: Mica en mica, pasito a pasito i poc a poc integrant-me des del principi. Vaig començar a estudiar català des del principi. Uh-huh. Vaig començar les classes de B1, B2 i fins al final, fins a intermig 2, que ahí me vaig plantar. I després vaig venir al xerrer i ha sigut el millor que he fet, el venir al xerrer.
0: Amb la família parles català?
1: No, no. En la família parlo castellà andalús.
0: Ja. Amb tots de la família, amb la família del teu home també, perquè...
1: No, amb la família del meu home parlo català.
0: Ah, per això.
1: Parlo català, sí. I bueno, i amb els amics del meu marit, que són catalans, parlo català, i amb els amics castellà parlo castellà, i no tinc problema, la veritat. No tinc cap problema.
0: Uh-huh. Així tens facilitat per practicar el català, no?
1: Sí. A més, a l'estiu anem a un poble de les Garrigues, que és molt tancat i tothom parla molt català, no?
0: Clar.
1: I jo, des del principi, que m'he posat a parlar català allí.
0: Doncs mira, deies que això, que havies fet els cursos al Consorci de Normalització Lingüística i que ara estaves en un grup Xerrem, i ara li pregunto a l'Anna en què consisteixen els grups Xerrem i bueno, la feina de guia que fas tu és voluntària, oi?
2: Sí, és totalment voluntària. I una mica l'objectiu, doncs, és ensenyar la llengua oral, però a més de la llengua, doncs, que sigui un lloc on la gent s'hi senti acollida, on s'hi senti de gust, sense pressions, que pugui expressar, no sé, triem temes de conversa de coses properes a ells i que ens expliquin coses del lloc on són. Vol dir que és una mica... Aquesta feina social també la considerem molt important. I després, doncs, activitats per aprendre això, la llengua oral.
0: I qualsevol persona, diguéssim, que tingui un domini del català i que tingui voluntat de fer-ho, pot ser guia o feu algun tipus de formació?
2: A veure, la CAL fa unes sessions... però a veure, jo no sé si abans fan algun tipus de filtre. A mi no me'n van fer. No ho sé. Fan unes sessions formatives, presenten els materials que tenen, perquè hi ha materials que estan molt bé, i llavors explica la persona que els ha fet la manera d'utilitzar-los. I llavors explica una mica també els objectius i els valors que s'han de tractar o que s'han de treballar aquí. Allò que et deia, no? Doncs que sigui un lloc que la gent s'hi senti còmoda, on la gent es pugui expressar, on també es parli de les diferents cultures, on la gent es pugui conèixer i s'accepti bé i... Fa una mica tot això, amb aquest curs. Però no sé, a mi no em van fer cap tipus de prova.
0: Ja. Jo... Et devien veure capaç d'entrada ja.
2: Potser sí.
0: I tu trobes gratificant perquè és una feina, jo, que fas perquè vols i vulguis que no, és compromesa, no? Perquè et compromets allò un cop a la setmana, doncs, a ser-hi, no? I mínimament t'ho deus haver de preparar i això, com a mínim ho has de tenir al cap i pensar-hi, no? Però tu et gratifica, diguéssim, dedicar el teu temps a fer de guia?
2: Sí, em gratifica moltíssim. Primer perquè sé que estic treballant per la llengua, no? Pel català, cosa que ja em dóna satisfacció, perquè penso que les llengües s'han d'utilitzar i és la manera de que no desapareixin i contribuir amb això, doncs ja em dóna la satisfacció. I llavors, a nivell personal, és molt enriquidor, perquè coneixes gent de molts llocs, vivències molt diferents, i a més, el perfil de les persones que venen són persones que gaudeixen molt aprenent, però no només la llengua, vull dir, si fas coses culturals, si parles d'algun tema, jo que sé, d'actualitat, si vols, si visites, fas alguna sortida de natura, vull dir, tot els encanta i tot ho gaudeixen, vull dir que ve un perfil de persones que són molt fàcils de portar i que et motiven molt per preparar coses, per buscar diferents tipus d'activitats i t'ho passes bé, ens ho passem molt bé, la veritat.
0: Ferran, tu ets de la mateixa opinió? Fa molts anys o fa temps que fas de guia, tu?

0: a Terrassa i res, va ser una sessió, vull dir, amb, com es diu la noia aquesta? La...
1: Quina noia?
0: La que hi havia.
1: Amb la Reia?
0: No, no, bueno, va fer una sessió de formació una tarda i ja està.
2: Yeah.
0: I llavors em vaig posant, però jo tenia l'Anna al costat, vull dir que no hi havia massa...
2: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Però feu de guies tots dos alhora en el grup o no? O us ho combineu? Una setmana hi va un i l'altra setmana hi va l'altra?
0: No, no, no, fem tots dos junts a la tarda. Ah, els dimecres a la tarda estem junts.
2: Sí, sí, sí.
0: Llavors,
2: sí,
0: el que fem és, habitualment ho portem tots dos a la sessió,
2: sí,
0: però alguna vegada ens ha passat, no?, que ha vingut algun usuari, algun xerraire,
2: sí,
0: que té un nivell molt baix, perquè nosaltres tenim un... Això ja, si cas, t'ho explico d'aquí una estona.
2: Sí.
0: Però tenim un grup aquí que té un grup dur, un nucli dur,
2: sí,
0: que ja té un cert nivell. Per tant, ens ve gent amb un nivell molt baix. Llavors això ens va molt bé,
2: sí,
0: perquè sí que ens separem.
2: Ja.
0: Ens anem tornant una setmana a una i l'altra setmana a l'altra i ens separem. O sigui, l'usuari que té el nivell més baix se l'emporta un dels dos i anem més des de zero, diguéssim, i els altres anem fent un altre tema. Ara, per exemple, ens va venir un noi pakistanès, ara tenim una parella d'Ucraïna, doncs, i ens va molt bé separar. O sigui, C2 va ideal per portar un grup d'aquests.
2: Està bé. Doncs mira, ara posarem la música que ha triat la Maria José i després seguim parlant dels microrelats.

0: El motiu de Sant Jordi es va proposar la iniciativa de participar en un concurs de microrelats i la Maria José s'hi va presentar i va guanyar el segon premi. Ens els vols deixar escoltar?
1: Sí, i tant. Ara mateix. Se sent bé?
0: Sí, se sent la música de fons.
2: La llengua. Què us semblaria un món on el català l'entengui tothom? Això ja seria possible gràcies a viatjar amb la llengua a la maleta. La meva gran afició és viatjar amb la llengua a la maleta i poder expandir la nostra llengua per tot arreu. Així doncs, a partir d'ara, al arribar a un país, faré un intercanvi de maletes. A França, per exemple, jo em quedo durant uns dies a la maleta d'un francès i ell es queda a la meva. Durant aquests dies, la maleta va passant per tots els indrets més importants del país i tan sols s'haurà d'obrir la maleta i la llengua començarà a parlar. El primer que dirà serà: dona corda al català i si t'equivoques torna a començar. D'aquesta manera la nostra llengua s'escamparà i arribarà arreu del món. Per tant, el català no quedarà mai en l'oblit i sempre hi haurà gent que el parli i l'entengui a qualsevol lloc del planeta. I tot gràcies a dur la llengua a la maleta.
0: No sé. Aquest concurs el van organitzar la CAL i l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès. Hi havia dues categories, una oberta en la que hi podia participar tothom i una altra dedicada als grups Xerrem. Com et vas animar a participar-hi, Maria José?
1: Doncs, a veure, jo al principi ja vaig presentar una altra vegada i, bueno, no vaig tenir massa èxit, sí. No estava inspirada. Però aquesta vegada, no sé, me va venir una inspiració i la vaig compartir amb una amiga, companya també de Xerrem,
0: sí.
1: I li vaig dir: mira, Montse, mira lo que he escrit, a ver què te sembla. I me va dir: ai, Maria José, lo has de presentar, lo has de presentar. I jo: no, dona, és para que tu lo llegeixis. No, no, no, no, lo has de presentar. I me va animar, no pensava presentar-ho. Me va animar a la Montse i, bueno, i bueno, luego lo vaig presentar a los professors, a l'Anna, al Ferran, i li va semblar bé. Ellos me van ajudar també i entre tot, pues mira, va sortir endavant. Jo estic molt sorpresa, d'aquell premi, estic molt,
0: ja.
1: Perquè no ho esperava.
0: Us van donar un tema per escriure o
1: sí,
0: era lliure?
1: Sí, la llengua a la maleta.
0: Ah, d'acord, sí, sí, per això hi fas referència tu també.
1: Exacte.
0: I què vas sentir quan et van comunicar el premi? Ho vas saber abans d'anar-lo a recollir o en el mateix moment?
1: No, no, me van enviar un correu electrònic,
0: sí.
1: I en el correu electrònic me deien que havia sigut
3: finalista.
1: No sabia el premi que tenia,
0: ja.
1: Sí que havia sigut finalista, però aquesta paraula, que havia sigut finalista, me va crear una com una amalgama d'emocions.
0: Ja.
1: Que ni jo mateixa no podia, me tenia que parar i diu: escolta, que t'han donat un premi, no sé qual, però dona igual, jo ja estic premiada. Va ser una felicitat immensa.
0: Oi. I immensa. A on us el van donar?
1: Bueno, van anar a recollir-lo a la llibreria Ona.
0: Exacte. Està bé.
1: Sí, va ser molt emotiu.
0: Sí,
1: va ser molt emotiu.
0: Sí. I la teva família va participar del premi?
1: Bueno, jo solament se l'he comentat a unes quantes de cosines, que
0: ja.
1: Tenim un grup.
0: Sí.
1: I una d'elles me diu: escolta, Mari, que a veure si no lo tradueix, no? Diu: bueno, encara no he tingut temps.
0: és una satisfacció, no?
1: És molta, molta satisfacció,
0: sí,
1: personal.
0: Sí. I quan devies veure que anaven donant els premis i que no t'anomenaven, devies pensar, doncs és un dels primers, no?
1: Clar, quan va dir el tercer premi, i jo vaig pensar, ah, pues jo no soc el tercer, que soc el segon, el primer. Sí, i després sí, sí. Va dir el meu nom, i sí. Ja, el meu cognom, el nom, i ja me vaig quedar, bueno, que molt bé. Contenta. És que no sé, hasta que no lo vius. Jo l'altre dia deia a una amiga, sí. Que és una de les alegries més grans que tinc a la meva vida.
0: Home, segur, és un reconeixement, no?
1: Total.
0: I després total. Que, no sé, t'hi has dedicat també a la qüestió de la llengua catalana i això, sí. No?
1: Doncs, exacte, és com una recompensa.
0: I tant,
1: sí, i tant. A tota la dedicació que l'he fet al català, no?
0: I tant.
1: No sé, mira, com diu un amic, María José te ha visitado la musa, me diu, te ha visitado la musa. Diu, però que vingui més, que vingui més.
0: Clar, ara t'hi pots dedicar, ja has fet un tastet, pots anar animant-te a fer relats.
1: Sí.
0: Vosaltres viviu a Sabadell i el grup Xerreno, us trobem allà, us trobeu allà, no? Sí. A on us reuniu?
1: A la biblioteca Vapor Badia, aquí ens reunim.
0: Ah, mira, que bé, està bé que us acollin iniciatives com aquesta, no?
1: Sí. Sí, sí, està molt bé.
0: Tu també fas voluntariat amb la gent gran.
1: Jo faig voluntariat un dia a la setmana.
0: Sí, i en què consisteix?
1: Consisteix en compartir el teu temps durant hora i mitja o dues hores i estar fent acompanyament en aquesta persona gran que té una mobilitat, en el cas de la meva, reduïda i que surt poc de casa i així però té una persona en la que xerrar i contar coses de la seva infantesa, de la seva adolescència. Sempre tenim temes que parlar nosaltres. La senyora Teresa és una senyora encantadora i estem les dues molt contenta. Em congenia molt bé.
0: Ah, mira que bé. Li has deixat escoltar el microrelat?
1: Sí, sí, sí. Se lo va enviar per WhatsApp.
0: Sí.
1: Se lo va posar i va dir, María José, te lo mereixes perquè és boníssim. Li va agradar des del primer moment que lo va escoltar, li va agradar moltíssim. Que moltíssim. Bé. Està molt orgullosa de mi, me consta que està orgullosa.
0: Tu diràs. Ja, mira, tinc una voluntària
1: sí, que l'han donat un
0: premi.
1: Sí,
0: sí. I tant. No ho pot dir tothom, això. I aquest voluntariat que fas, ho fas a través d'alguna entitat o
1: sí,
0: per iniciativa pròpia? No?
1: Sí, no, de l'Associació d'Amics de la Gent Gran.
0: Ah, està bé.
1: Que estan fent una labor molt gran
0: I
1: per
0: tant,
1: la gent gran. Molt.
0: I tant, i tant. Sí, sí,
1: i les voluntàries,
0: sí.
1: Voluntaris que hi ha, sí, és digno de reconèixer, la veritat que sí.
0: Doncs mira, em diuen que ja se'ns acaba el temps del programa. Espero que segueixis així tan animada i practicant gràcies. Català i,
1: sí,
0: i seguint fent relats
1: sí,
0: i
1: sí.
0: Contribuint amb els grups Xerrem i vosaltres els guies també, que feu una tasca molt encomiable, eh?
1: Gràcies.
0: Doncs
1: gràcies.
0: Fins una altra.
1: És una altra. Molta gràcia.
0: Adéu.
1: Adéu. Adéu.
4: Xerrem d'arreu. Un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

0: Benvinguts al Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el plaer d'entrevistar la Josina Monteiro, que va néixer a Cap Verd. Hola, Josina, benvinguda al Xerrem d'Arreu. Com estàs?
1: Hola, bon dia, molt bé. Gràcies per la invitació, per tenir-me aquí.
0: Tu ets originària de Cap Verd, un arxipèlag de l'Atlàntic situat a l'alçada del Senegal. De quina illa ets?
1: Soc de Sant Vicent, he nascut a l'illa de Sant Vicent, de Mindelo, però he viscut en unes quantes illes per feina del meu pare i la meva mare. He viscut a Sant Antão, a Sant Nicolau, i ara l'últim lloc on he viscut és a Santiago, que és on està la capital, Praia, que és on viuen els meus pares ara.
0: I si volguéssim anar a fer turisme a Cap Verd, què ens recomanaries?
1: Bueno, depèn, bueno, a mi m'agrada platja i muntanya, llavors seria Sant Antão, que m'encanta, que és de trekking, és una illa molt muntanyosa, molt verda, molt bonica, per caminar, per descobrir. Sant Nicolau també és una isla que m'agrada molt, que té una muntanya que es diu Mont Gord, que quan estàs allà amunt, tens, si és un dia clar, tens la percepció de ser un arxipèlag perquè veus totes les altres illes. I després platja, Sant Vicent, la illa on he nascut, que culturalment té molts festivals de teatre, de música, i està molt bé. Santiago, que és la isla on viuen els meus pares, que també té muntanya i platja. I després, no sé, totes les illes de Cap Verd, cada un és un món, i aconsellaria totes si poden anar. La música i el menjar també, que val la pena en totes les illes, cada un és un món.
0: Es diu Cap Verd perquè són illes verdes?
1: No, en realitat ara són una mica més verda. Jo sempre feia la broma quan estava aquí que el verd està en el nom. És per un cap que n'hi ha davant de nosaltres, que està a Senegal, per això ho hem posat el nom, per el que em recordo. És per això.
0: Però són més aviat seques.
1: Bueno, sí, té un problema amb aigua, amb les pluges, i hi ha illes, normalment eren la illa de Sant Antão, Santiago i Sant Nicolau, les més verdes, i bueno, continuen així. Està la illa de Fogo, que no he parlat abans, que té el volcà, que val la pena anar a conèixer, però molt verd en general les illes no ho són. Sí que tenen, però no. La gent imagina quan dius Cap Verd en un lloc frondós, molt verd, i no és tan així.
0: Com era la teva vida allà?
1: Bueno, jo no sé, la vida normal, estudiava, he sortit d'allà amb 20 anys per anar a estudiar a Portugal, llavors estudiant, fill de pares que... La meva mare treballava al Telecom, és comptable, llavors ha estat sempre en una posició de direcció en un món d'homes, que això m'ha portat també molt de la part feminista que tinc, i el meu pare veterinà, que durant molt de temps era l'únic veterinà de Cabo Verde, llavors anàvem canviant d'illa. Llavors ha sigut una vida entre la ciutat on vivíem i molt a l'interior, la muntanya, no? El camp, per la feina del meu pare, no? Que estava molt en contacte amb els agricultors, els criadors de ganado, i llavors ha sigut una vida molt sana, molt familiar i molt amb la natura.
0: Tu vas estudiar i després vas anar a acabar els estudis a Lisboa. En general, la població de Cap Verd, la població jove, estudia?
1: Sí, és una població molt jove, i cada vegada n'hi ha molt més estudiants, i abans, quan jo he estudiat allà, no hi havia universitats, llavors tenies que anar a estudiar fora, a Portugal, Xina, Rússia, Brasil, on et toqués. A mi m'ha tocat Portugal, i I ara sí que n'hi ha universitats allà, i llavors n'hi ha un bon gruix de la població jove que estudia, que acaba anant a la universitat. És com una... és una mena d'obsessió, de fet, dels pares i de la jovent, que se n'hi ha d'anar a la universitat, i moltes vegades oblidem la part tècnica, no?, de les formacions tècniques. Però sí, sortim molt per anar a estudiar.
0: Hi ha també molta població, però així, que és agrícola disseminada, no? O està més concentrada a les grans ciutats?
1: Bueno, ara està bastant concentrada a les grans ciutats, sobretot a la capital de Cap Verd. N'hi ha molta, moltíssima gent. És la illa de Santiago és la més poblada. I després... a les illes de Sal i Boa Vista ara n'hi ha una immigració de gent jove que va a treballar als hotels, perquè n'hi ha molt més turisme ara que quan jo he sortit fa 24 anys enrere. Llavors també n'hi ha aquest moviment, no?, de l'interior del camp cap a la ciutat o per als llocs turístics a treballar, o immigrar també. El Cabo Verde ja és un poble immigrant, tenim... som dos vegades o tres vegades més gent fora de Cap Verd que dintre, que dic, si tornem tots s'enfonsa a Cabo Verd.
0: Tu creus que ara a la societat capverdiana encara imperen aquests valors, o ha anat evolucionant de forma diferent?
1: Bueno, sí, ha anat evolucionant de forma diferent. Al final el capitalisme també arriba d'allà, el consumisme, les ganes de tenir, de demostrar, i a sobre en un país pobre a vegades surt molt més aquesta necessitat de demostrar que tinc, que estic ben posicionat, no?, socialment, o que tinc èxit. I llavors això sí que ha canviat una mica, però també continua havent aquest espírit solidari allà on és necessari, no? Suposo veig que entre l'elit, la que està més bé posicionada, no tant, estem allà en aquest món d'individuals i que tinc més i millor que el teu, però clar, les necessitats bàsiques, quan no ho tens del tot complès, el sistema solidari es desenvolupa molt més, perquè és una idea de sobrevivència, no? I allà sí que l'humà sap que per sobreviure se n'hi ha d'entreajudar. Llavors, jo quan he arribat aquí, per exemple, la idea de solidaritat fent campanya per la tele o per la ràdio, a mi em xocava bastant, perquè no era una cosa que coneixia. Era una cosa del dia a dia. A casa de la meva àvia ha tingut nens que no eren familiars i hem crescut com família perquè els seus pares no podien posar-los a escola, no els podien donar de menjar, i llavors estaven allà a casa. I això jo crec que gairebé totes les famílies de Cabo Verde han tingut aquesta experiència. Això és...
0: I les relacions amb Portugal com són?
1: Bueno, políticament són amigables, i també jo diria que socialment i culturalment tenia molta, molta proximitat, no?, amb Portugal. Al final ha sigut la colònia, he estat allà molts anys, nosaltres no existíem abans d'ells. Com dic, és l'únic descobriment de veritat, és Cap Verd, que no havia ningú. Els altres han sigut ocupació, en realitat. Però n'hi ha aquesta dicotomia dintre la societat caboveriana, que n'hi ha gent que es tira més cap a Europa políticament, culturalment, intenta emblanquir-se, jo diria, i n'hi ha una altra vertent, i cada vegada ara també n'hi ha una vertent molt forta africanista a Cabo Verde, i d'intentar recuperar les arrels africanes, cosa que tampoc no és molt fàcil, no? Perquè no és gaire fàcil, perquè per exemple jo sé d'on ve la meva part blanca de la família, n'hi ha els registres, però la part negra de la família no ho sabem, de d'on ve. Els portuguesos havien cremat tots els registres, no?, de d'on portaven els esclaus. Llavors, també suposo per aquesta història també amb els esclaus, és aquesta necessitat d'emblanquir-se, d'anar-se més cap al blanc. Jo no volia anar a estudiar a Portugal exactament perquè era el colonitzador, no? Aprendre periodisme, ciències de comunicació, des de la idea europeista i del colonitzador, em semblava com molt... però al final acaba d'anar acceptant la beca que em donava, que portava ja 3 anys negant-me.
0: Vas estudiar Ciències de la Comunicació, així, però has acabat treballant de psicòloga.
1: Bueno, de terapeuta gestal. Sí, he estudiat Ciències de Comunicació a Portugal, 4 anys, és el que he anat, perquè per això he sortit a Cabo Verde. I bueno, ja he conegut, després de 4 anys d'estudiar, he vingut a parar a Barcelona. I les coses de la vida, no? Després d'una separació buscava ajuda i al final he acabat anant cap a la formació en lloc d'anar cap al terapeuta a buscar l'ajuda, i he trobat algo que m'agradava i que em semblava que jo ja portava temps fent sense saber què era això, no? De rebre amics a casa i de sentir-los parlar i de dir el que veig i el que crec que funcionaria. Ara, amb una formació de 4 anys, no és psicòloga, no sóc psicòloga, sóc terapeuta gestal. És una formació de 4 anys, 3 anys i mig que he fet a l'escola Drala Gestalt, que ho agraeixo molt des d'aquí, que ha sigut una gran experiència i viatge. N'hi ha un abans i després d'haver començat de la formació, i bueno, he acabat tirant per treballar com terapeuta al final, i treballo com terapeuta gestalt, sobretot amb caboverdians que estan a Cabo Verde i fora de Cabo Verde, en diferents parts del món, i tinc algun portuguès també, que és, bueno, per Skype ho faig, tinc presencials aquí, però sobretot treballo amb criol, amb portuguès per Skype.
0: I quines característiques té la teràpia gestal, a diferència d'altres tipus de teràpies psicològiques?
1: Bueno, no li faríem exactament una diferenciació, però sí dir que és una corrent de psicologia humanística, llavors que entén de l'home com un tot, no? Que els tres centres, el mental, l'emocional i el corporal, i llavors es treballa d'una forma holística per fer que tinguem consciència de com pensem, què sentim i com actuem, no? I m'agrada sobretot aquesta feina d'autoreconeixement, de coneixement que un guanya, no? De consciència d'un, d'aquesta diferència del que penso de mi o que tento passar per al món que jo sóc i el que sóc de veritat, no? Aquesta feina de treure capes i anar trobant quina és l'essència, identificar què ve de lo cultural, de lo educacional, des de la família, la mama interna que tinc, el papa intern que tinc, poder fer aquesta diferenciació i perceber qui sóc de veritat, no? Com penso i com actuo, i també per aquesta part de emocionalment poder aprendre a lidiar amb les meves emocions que ens han ensenyat de petit, les bones, les positives, com alegria, saps? En plan eufòria, tot això està permès, no? I després les considerades no molt bones estan amagades, i aquí poder donar-les espai.
0: Ara que parles d'alegria, presenta'ns la música que has triat.
1: Ah, bueno, he triat una música de Ade, que ho acaba. Ade és un cantant capverdià que és de Mayo, de l'illa de Mayo. Ha estudiat de farmàcia a Canàries, a Gran Canàries, i ara es fa un any que està aquí a Barcelona. L'he triat perquè la seva música porta molt també de la ciutat, d'aquí, de la seva part de formació musical aquí, perquè és una nova generació de músics, d'artistes caboverdians que està donant veu a lo tradicional una altra vegada, però també amb aquest entendament del món, no? De les seves influències musicals del món i de la seva pròpia vivència, no? Ara a Barcelona.

0: I si tu estaves tan situada a Cap Verd, com és que vas venir cap aquí?
1: A Barcelona? Bueno, la idea era estudiar 4 anys a Lisboa i tornar a Cabo Verde al programa de ràdio que havia deixat allà. He conegut un Jordi a Lisboa, me'n recordo quan m'ha dit el nom, em semblava la cosa més exòtica del món, i quan he arribat aquí dic, hòstia, és João en portuguès, tothom es diu Jordi. Bueno, he conegut un català que estava fent Erasmus allà mentre jo estudiava, m'he enamorat perdudament a primera vista, com no creia que seria possible, i bueno, hem viscut un any lectiu que ja ha estat allà junts, en una de bueno, disfrutar el moment. Al final, quan ella ha tornat a Barcelona, hem continuat mantenint contacte, veient-nos per vacances, i quan hem decidit, bueno, anem a intentar ajuntar-nos, anava ell a Lisboa, que jo volia fer, ell volia fer un mestrat i jo també volia fer algo que acabava, continuar un any més d'estudi o dos, però se l'ha mort el company de la seva mare, és fill únic, i mira, al final he vingut perquè estiguéssim un any mentre que la mare és d'això, i aquí porto 20 anys, ens hem casat, hem estat 12 anys junts, tenim una filla, Jana, de 16 anys, ens hem separat fa 10, em crec. És un element de la meva família, només s'ha transformat la cosa, és el meu millor amic, la seva mare és la meva mare aquí, l'àvia de la meva filla, la seva única neta, llavors és el meu entorn familiar aquí. I m'he quedat al final després de separar, perquè clar, la filla és d'aquí, el seu pare és d'aquí, llavors no tenia cap dret, encara que en el primer moment quan separe diu això no ha funcionat, me'n vaig corrents a Cabo Verde, torno a casa. Clar, és, ella no ha escollit separar-se, no? I llavors he decidit quedar-me perquè pogués tenir els seus dos pares junt a prop, com ho ha tingut, com ha viscut amb els dos, i bueno, ara tinc el projecte, estic en el projecte d'anar cap allà, de tornar cap a casa, en principi amb 5 anys, i amb 21 anys, que és més o menys l'edat que jo he sortit de Cabo Verde, tenia 21 també, em tornaré a Cabo Verde.
0: A la teva filla, a la Jana, li parles criollo?
1: Sí, parlem amb criollo. Bueno, ella diu que jo el parlo una barreja important, depèn de qui el que vull dir, surt un idioma o un altre, i normalment oscil·la entre criollo i català. Ella, quan ha nascut, estaven aquí la meva mare i el meu germà, l'he començat a parlar en català, amb criollo. La meva mare i el meu germà s'han anat i jo no tenia ningú a l'entorn amb qui parlar criol. Llavors tot el meu entorn parlava català. Llavors de sobte estàvem parlant en català. Però fa uns anys, ella des d'un any i 6 mesos he tingut la preocupació de portar-la perquè coneixi la realitat d'allà, la seva família d'allà, el repart de la seva cultura, no? O de la meva, més que de la seva, la meva. I l'agradava, anava, aprenia el criol, però quan arribava aquí, com no ho utilitzava gaire, no ho sentia, s'ho perdia. Però fa com 6 anys que l'he començat a enviar sola, i clar, sense pare per parlar català, sense mare per parlar en català, el criol s'ha quedat, i ara és una llengua que utilitzem moltes vegades quan estem al carrer o a l'autobús, que és no volem, o al metro, no volem que la gent entengui el que estem parlant, parlem en criol, cosa que ara m'agrada que ho faci perquè abans el donava vergonya. Crec que és aquesta necessitat de fer veure que és d'aquí, i llavors el costava parlar criol, ara sí, ara l'utilitzi, i això m'enorgulleix.
0: Sí. Jo trobo tan important que es puguin conservar aquestes llengües minoritàries, i a part que segur que si per tu també era la teva llengua primera o materna, no?, que l'efecte que pots transmetre amb aquesta llengua és molt diferent a una llengua d'aprenentatge després, com pot haver sigut el català o el portuguès, no?
1: Clar, és molt així. Jo, nosaltres parlem criol a casa normalment, a escoles on aprenem i parlem en portuguès, encara que jo vinc d'una família que ells utilitzaven el portuguès per fotre'm la bronca. I llavors jo aquí també, quan he començat a parlar amb la gent, me n'he donat, encara l'altre dia m'ho recordava, que era per fotre bronca. Llavors és, tinc que canviar això, perquè jo no vull que ell associï la meva llengua amb bronca com jo associava el portuguès. I sí, crec que és molt important que es pugui mantenir la llengua. Jo quan he arribat aquí no sabia parlar ni castellà ni català. Llavors els avis del meu exmarit, dels bisavis de la meva filla, m'han preguntat en quin idioma volia que em parlessin, i dic, el que vosaltres parleu normalment.
0: Es preserva aquesta llengua allà, el crioll?
1: Sí, sí. Com són 10 illes i són 9 habitades, gairebé cada illa té un crioll diferent. Bueno, els del nord s'entenen entre ells, és molt semblant, i els de sud també s'entenen entre ells, és molt semblant. Nord i sud tenen alguna... I jo he tingut la sort de viure en unes quantes illes i de saber parlar els diferents, però es manté, és l'idioma que es parla a tot arreu. Les institucions i a les escoles utilitzen el portuguès, però el nostre idioma de comunicació diària i materna és el criol, i llavors es manté ara. És una feina de tornar-lo un idioma. Bueno, jo crec que ja és un idioma, considerat un idioma, i que n'hi ha, la cosa és, estan fent la part gramatical, perquè era un idioma oral, com la majoria de les llengües africanes, que són molt orals.
0: I a les escoles, tot i que s'aprèn en portuguès, però la canalla deu jugar amb crioll, no?
1: Perdó, sí. I tant, no hi ha cap nen, mateix els que estan a l'escola portuguesa, les escoles privades, que l'aconsiguen és parlar en portuguès tot el temps, però és que és criol.
0: I des de les institucions es potencia, no?, el fet de que acabi existint una gramàtica i que pugui ser una llengua acadèmica també.
1: Sí, sí, sí, i hi ha una feina ja de fa anys, eh? Jo quan he sortit fa 24 anys ja estava a l'inici d'aquesta feina, i ja porten anys en aquesta feina, i espero que en algun moment, com aquí, sigui l'idioma d'ús a l'escola vehicular, a l'escola, perquè guanyaríem molt més. Expressem molt millor en criol que en portuguès, que ho comencem a expressar amb 6 anys o així a l'escola. Llavors, sí, és el segon idioma, és l'idioma oficial, però no és el meu idioma d'expressar emocionalment ni diàriament.
0: Doncs, tant de bo arribi a ser el que tu plantegis, aquesta llengua, i els teus projectes de futur es compleixin, que puguis tornar a Cap Verd amb tot el que tu et proposis, que segur que sí, perquè se't veu amb molta determinació, i bé, m'hauria agradat poder-ne parlar més, però ja se'ns acaba el temps, ja saps com és això de la ràdio. Moltíssimes gràcies per tot el que ens has volgut explicar, que és molt ric.
2: Esteu escoltant Esplugues FM.
3: ¿Sabes? Algo me preocupa.
4: ¿Te preocupa?
3: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
4: No, no, no, no, no, para nada.
3: ¿Entonces?
4: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos, y por supuesto estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
5: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas.

0: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a Secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Són les 4 de la tarda.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
4: El Club del Country.
5: Bring home the teardrops and let's have a ball.
4: Un programa que ha fet història.
5: She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind.
4: Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
6: De dilluns a divendres a les 4.
4: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
7: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimarà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

Molt benvinguts i benvingudes a una nova edició 2039 del Club del Country, el primer d'una sèrie de programes que són bàsicament els nostres programes d'estiu. Són programes en els quals escoltem música diversa, artistes diversos, en el que ens interessa és tenir una hora de música a través del nostre espai. Hem començat amb aquesta cançó. Avui escoltàvem a Mike Flores, l'intèrpret que ens conduïa a aquesta cançó, un senzill publicat el mes de juny de 2026 anomenat Long Way from Mississippi. Hem començat amb ell, però continuarem amb gent fantàstica. El primer d'ells, Blake Shelton, des del juliol del 2012, tot recordant una cançó fantàstica que es deia Over. Així sona el Club del Country.

És el country més modern, més contemporani, el que ens aportava en Blake Shelton, un artista fabulós que va debutar amb aquell 2001 amb la cançó Austin i que ara escoltàvem amb aquest Over, que ens ha acompanyat des del 2012. I ara finalitzava aquesta cançó d'un dels artistes del moment de la música country d'avui en dia, és en Morgan Wallen, però reculàvem fins al 2018 amb els seus començaments amb el tema If I Know Me del disc del mateix nom. Així escoltàvem música a través del Club del Country i així seguirem ara mateix en dues grans veus del món de la música. Què dic dues? Possiblement

Hem recordat amb el nostre disc, amb el nostre àlbum, amb la nostra música del Club del Country, Tammy Wynette, amb aquella espectacular versió dels Beatles, del tema dels Beatles, el seu Yesterday, interpretat d'una manera esplèndida. Charlie Sutton ens ha portat ara mateix aquest tema, l'artista establert a Boise, a Idaho, tot i que arribava des del Pacífic Nord-Oest dels Estats Units, on és un cantautor i músic independent que combina a la perfecció el folk, el blues i el country, que treballa en solitari, però també amb la seva banda Charlie and the Changelings. Ens aportava aquesta cançó que acabem d'escoltar, Hike Desert, una cançó que ens arribava des del Primitive Songs for Modern Times, un disc publicat l'any 2020. I ara fem una aturada per escoltar Bon Bluegrass, a càrrec de la formació Bluegrass Kingsmen, disc llarga durada publicat el 1979 de Bluegrass Kingsmen amb Aunt Dina's Quilting Party.

Així hem recordat aquesta formació. Ens falta escoltar una cançó més de Bluegrass Kinsmen amb el seu àlbum que vam publicar el 1979 sota el seu propi nom, una llarga durada en 13 peces que ens portava aquesta formació. My Grand Dad era el tema que l'obria amb aquesta banda i el disc publicat per un segell discogràfic anomenat All Homestead. Shelby Jewell, James Cole, Evie Jewell, Danny Anderson i Billy Barker formaven aquest quintet que ens acompanyen. De fet, és una reconeguda banda de música tradicional bluegrass originària del sud-est de Virgínia, fundada l'any 1971 pels germans Shelby i Evie Jewell. Els hem escoltat amb aquestes cançons, però encara n'hi ha més, perquè al llarg dels seus 50 anys d'història ens poden portar peces com aquesta Heading for the Mountains, els Bluegrass Kinsmen.

Així hem escoltat Bluegrass de l'Autèntic des de fa 50 anys enrere en la música d'aquesta banda esplèndida de Bluegrass Kingsmen. I així recordarem el rei, l'Elvis Presley, amb un doble àlbum amb multitud de versions i de temes de les seves habituals cançons, algunes de les quals es troben en diferents tomes alternatives en diferents ocasions al llarg del doble disc publicat l'any 2008 i que portava el nom de Elvis Sings Memphis, Tennessee, com per exemple aquest fabulós It Hurts Me.

Al llarg dels anys he rebut molta música de cantants, artistes independents que han arribat, han passat i els hem oblidat, com per exemple Cathy Rhodes, que fa uns anys ens obsequiava amb aquesta magnífica versió que gent com Stan Cox, amb Bette Davis, Ain't Hay també havien interpretat amb el seu moment, la cançó Somebody's Angel. Seguim recordant, seguim portant-vos bona música i ara mateix una d'aquelles formacions d'uns dels anys magnífics en el món de la música country ens acompanyaran. Eren els meravellosos Restless Hearts, en aquest cas, però des del seu àlbum de grans èxits publicat el 1998, Dark Rock Won't Roll.

Red Scar va ser una banda magnífica de l'etapa daurada també del món de la música country i de les bandes amb seu a Nashville, Tennessee, amb Larry Stewart, després també excel·lent artista en solitari, amb John Dietrich, Paul Gregg, Dave Innes i Greg Jennings. De fet, aquests van ser els que van durar més. La banda va començar el 1984 i va haver-hi diversos canvis, com, per exemple, Larry Stewart va iniciar la seva carrera en solitari. Una banda excepcional d'aquell country pop que va tenir diferents èpoques entre els anys 80 i mitjans dels 90, després de diverses reunificacions, finalment el 2021 es va donar la banda per desbandada. The Buffalo Club o The Frontman també varen ser noms que varen utilitzar. En la seva discografia hi trobàvem aquest Dark Rock Won't Roll, una cançó de Bob DiPiero i John Scott Sherrill del seu segon àlbum, Anorak Wills, que va ser el seu primer número 1 les llistes americanes. Del meravellós àlbum, a mi em va encantar Big Dreams in a Small Town, escoltem el seu darrer número 1, la cançó Tender Lie. Aquesta va ser una excel·lent composició de Randy Sharp.

a mitjans dels anys 80 i amb aquest àlbum Wheels, que va tenir 4 números 1 consecutius, ens varen enamorar, i després amb el Big Dreams in a Small Town en 2 números 1 més. Precisament la cançó que a mi més m'agrada de la seva discografia i que em va entusiasmar amb el seu moment va ser la cançó que no va arribar al número 1, però avui no podria deixar d'escoltar-la. Era aquest fabulós tema que donava un nom amb aquest disc Big Dreams in a Small Town, Restless Heart. Els escoltarem amb aquesta cançó escrita per Pat Stephenson, Dave Robbins i el meravellós Tim Dubois.

Encara ens quedarà escoltar una cançó d'aquest àlbum de grans èxits del 1998, i és que la banda va agafar-se la seva primera pausa el 1995. En Larry Stuart ja no formava part de la banda, però va decidir retornar per una gira i per aquest àlbum de grans èxits el 1998. Una vegada el van tenir, van incloure tres cançons noves, una de les quals l'escoltarem ara mateix amb aquest disc, i la banda per segona vegada es va desbandar, si se'm permet dir així. Finalment, la banda, com hem dit, va tornar, però el 2021, després d'un darrer àlbum d'estudi, Still Restless, el 2004, el 2021, van decidir que n'hi havia prou. Tot i això, en Larry Stuart va continuar com a membre de la formació de Frontmen, com hem comentat abans. En definitiva, Restless Heart, una de les grans bandes i un gran record musical que ens portarà un dels temes nous que pertanyien a aquests grans àlbums, un èxit menor a les llistes de country, però que val la pena recordar amb el programa d'avui, 1998, No End to This Road.

Tancarem la paradeta amb aquesta edició musical del Club del Country, que no podia ser d'altra manera, però ho farem amb una banda sonora i amb un gran clàssic versionat per en Mickey Kelly, i aquell Stand By Me, que pertanyia a la banda sonora de la pel·lícula Urban Cowboy del 1980. Salutacions a càrrec de Rafael Corbí. Ha estat una nova edició en aquesta emissora i a la nostra pàgina web, clubdelcountry.com, de El Club del Country. Adéu-siau i fins la propera setmana.

0: Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast esplugesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
1: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes, per comoditat i sostenibilitat, per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
2: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Coplejant. Som a tot el país. Coplejant.cat.
2: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
3: Coplejant.
4: Amb Caral Pedemonte.
5: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
2: I a la teva ràdio.
6: Si et trobes en una situació de violència masclista, truca al 900 900 120, o envia un correu electrònic al 900 900 120@gencat.cat. És un servei confidencial i gratuït, operatiu les 24 hores del dia, de l'Institut Català de les Dones. Generalitat de Catalunya.
7: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
8: Esplugues FM.
7: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
2: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
1: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
0: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Esplugues FM. Esplugues FM.
1: Són les 6 de la tarda. Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Coplejant.
4: Som a tot el país.
3: Coplejant.cat.
4: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
3: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
5: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
4: I a la teva ràdio.
6: Sou una entitat?
7: Organització sense ànim de lucre?
8: Associació de veïns?
9: Artista?
10: ONG? Músic?
5: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
11: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
12: És gratis!
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: encertar.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
5: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
6: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.

0: Són les 7 del vespre.
1: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.
2: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
3: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
1: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat. Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
2: Esplugues FM.
1: L'Avens, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
2: He deixat de viure al carrer. Ja no em faran por els dies de pluja. Per fi, dormiré tranquil sense que em desperti la vida nocturna o algú per humillar-me. Cada dia somiava amb la clau de la meva llar i ara que ja la tinc, només puc pensar en els centenars de persones a Barcelona que no la tenen. Sisplau, col·labora amb ningudorminalcarrer.org, Arrels Fundació. Aquesta falca radiofònica l'hem gravada íntegrament al carrer. Mira com ho vam fer al nostre YouTube.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: passa?
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
3: De dilluns a divendres, a les dues del migdia.
4: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Són les 8 del vespre.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Si us dic lectura, compartir, reivindicació, de quina entitat penseu que parlarem avui?

0: farem una foguera amb l'estrell i la por.
1: Avui us parlem del Pati Blau, de l'Espluga Viva, i per parlar-ne en tenim a la Carme Porta, que és veïna d'aquí del barri del Centre. Benvinguda.
2: Molt bé, moltes gràcies.
1: Carme, com et presento?
2: Jo sempre dic que sóc una mica impresentable.
1: Perquè has fet moltes coses i és molt llarg d'explicar tot el teu activisme social. Seria
2: bueno,
1: així.
2: Ja tinc una edat, no? Començo a tenir una edat i acumulo les coses.
1: Doncs sí, anem acumulant. Carme, com neix el Pati Blau aquí a Esplugues? Primer de tot, què és el Pati Blau?
2: El Pati Blau és un espai de tertúlia literària. I va néixer amb la idea de poder parlar de les dones escriptores i amb les dones escriptores, és a dir, poder... El Pati Blau jo crec que ho defineix molt bé la frase que nosaltres vam fer nostra de la Montserrat Abelló, un pati blau on tothom pugui passejar els seus dubtes, no? Que és una frase d'una poesia de la Montserrat Abelló, i nosaltres a partir d'aquella frase vam començar a vertebrar la idea del Pati Blau. Nosaltres volíem tenir un espai on, bueno, on poder parlar de literatura, de llibres, i també poder parlar d'autores i amb les autores.
1: És molt important, amb les autores, perquè no és el mateix parlar de les autores que amb les autores, i això vol dir que cada mes convideu a una autora que vingui a parlar del seu llibre.
2: Exacte. Bueno, clar, no és un club de lectura, no? De fet, ja ens agradaria, diem, que tingués una mica aquesta dinàmica i que la gent es preparés també la tertúlia, perquè sempre sol ser més rica, però clar, tampoc és una presentació de llibre, perquè no parlem de novetats, però sí que el que volem és parlar d'una obra concreta, d'un llibre concret, amb l'autora. I sovint, clar, si nosaltres sempre diem, no, que el Pati Blau és un espai de tertúlia literària amb autores, però on fem o visibilitzem el triple salt mortal, no? Que és ser dona, dedicar-se a la cultura i, a més, fer-ho en català. No? Ser dona, escriure i en català. És com un triple salt mortal a la invisibilitat, no? És a la invisibilitat total. Les dones som invisibles en la cultura, en la història, en tot allò que fem, diem, encara que sigui de forma igual o millor als nostres congèneres, no? Però som més invisibles. I alhora, dedicar-se a la cultura, dedicar-se a escriure, ostres, és una dificultat evident per tothom. I a més, fer-ho en català encara tanques més el cercle, no? Llavors, clar, nosaltres poder tocar de prop i conèixer de prop l'obra, l'autora, allò que ens parli en primera persona, no duïdes, i que puguem fer tertúlia amb ella, doncs és important, no? És donar visibilitat, però alhora també fer conèixer aquella obra, que sovint, no sempre portem autores molt conegudes, portem autores conegudes, però no sempre, i el fet de conèixer-les i entendre el que estan escrivint, doncs, ostres, fa que, diem, que d'alguna manera es puguin promocionar i puguin ser, bueno, més properes, no?
1: Carme, i en aquest sentit, quan jo us he presentat com a una entitat o un espai reivindicatiu, seria així? Estem reivindicant tots aquests espais de dona, escriptora i en català? O no seria...
2: Bueno, aviam, de fet és un espai de tertúlia i és un espai cultural, però un espai de tertúlia i cultural no deixa de ser un espai reivindicatiu en els moments en què estem, no? Vull dir, durant la pandèmia tot el sector cultural precisament ha sortit a reivindicar que són un sector essencial, però no només, sinó que a més és un sector molt castigat, doncs, bueno, amb les dones que fan cultura i la fan en català, doncs això ha passat tota la vida, no? I, bueno, un espai, diem, de cultural no deixa de ser un espai d'activisme també, perquè en el fons és una cosa que abans, no? Fa un segle tenir cultura o parlar de cultura una cosa, diem, ostres, important, i la cultura ha anat caient a nivells molt baixos, no? D'allò com si no importés a la societat, i en canvi és el que fa moure moltíssimes coses, el que fa moure la vida, el que et planteja, no? La imaginació, la creativitat.
1: Aquest espai del Pati Blau dona l'oportunitat de conèixer les autores, però també dona l'oportunitat de que les autores conegui l'opinió, no solament del seu llibre, sinó del que elles expliquen, perquè quan ha vingut, per exemple, la Mireia Boya, doncs cadascuna de les persones que en formaven part de la tertúlia li va poder explicar experiències, o, per exemple, ara no recordo el nom de l'escriptora, que ens explicava com jugava ella de petita al barri de la Salut de Gràcia. Mm-hmm. Doncs també va donar peu perquè poguéssim parlar de com jugàvem o com recordem nosaltres la nostra infantesa. I, per tant, es crea una complicitat de, ja no de l'actor, sinó de la persona que està participant directament amb l'autora, que això no és habitual.
2: Bueno, clar, és que una obra pot tenir moltes lectures, és a dir, si és una obra que només té una lectura, és una obra una mica difícil, no?, i una mica excessivament lineal, possiblement, no m'agradaria generalitzar, no?, però possiblement inclús poc creativa, no? En canvi, una obra, depèn de qui la llegeix, té diferents lectures o diferents perspectives, i les experiències, una mateixa experiència pot tenir diferents lectures, no? Llavors jo crec que precisament el format de tertúlia és el que afavoreix, no?, que una obra pugui tenir aquesta mirada prismàtica, no?, de, no només la de l'autora, l'autora explica la seva experiència amb aquella obra, el que ha volgut explicar, el que explica, com ho ha escrit i per què li ha vingut aquella idea o com ha desenvolupat aquella idea, i les que llegim i tertúlia i fem tertúlia, doncs tenim cadascuna la nostra visió, inclús fets, diem, laterals o col·laterals d'una experiència d'aquella pròpia obra dona per una part de la tertúlia, no? Jo crec que depèn de l'obra, depèn del format, pot ser poesia, narrativa, assaig, no? I per tant pots parlar de ficció, pots parlar de poesia, que no deixa de ser metàfora, no?, de la vida i molt de l'interior, o molt interioritzada, o l'assaig, que pot parlar de la realitat o de fets històrics, de moltes coses, és a dir, i cadascuna té una visió d'aquestes coses, i això és molt ric, no?, enriqueix molt. Clar, i podem dir, mira, hi ha opinions millors que d'altres. Bueno, jo crec que la tertúlia precisament dona aquest format més democràtic, no? És un format democràtic en el que tothom diu el que pensa i el que sent, i exposa la seva experiència, no? I possiblement el fet de parlar-ho des d'obres que no deixen de ser una creació, siguin de ficció o no, doncs, ostres, pots parlar de moltíssimes coses, no? Del que passa en aquella obra, del que et suggereix aquella obra, d'un fet que passa i que es pot traslladar a la vida real, de fets històrics que es repeteixen, és a dir, pots parlar de moltíssimes coses i pots parlar de records teus de la teva pròpia vida i exposar-los, no? I, ostres, jo crec que és un format que dona per molt, i de fet moltes vegades arriba un moment que hem de tallar l'acte, no? Hem de dir, bueno, ja és l'hora i es fa tard i tothom ha de marxar, no?
1: Aquí arribem. Quan es fa el Pati Blau? Quins dies?
2: Amb el Pati Blau ho fem tots els darrers dijous de mes, el darrer dijous de cada mes fem el Pati Blau. És veritat que a l'agost no en fem, que el setembre ens coincideix amb la festa major i llavors tampoc en fem, i que per Nadal ens coincideix i les festes, per festes de Nadal, i tampoc en fem, no? I que el juliol el que solem fer és un final de festa, d'alguna sí. manera més que una tertúlia, però vaja, sol ser això cada darrer dijous de mes.
1: Doncs va, ara fem la promoció. Us esperem al Pati Blau el darrer dijous de cada mes a l'Espluga Viva, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9, d'aquí d'Esplugues de Llobregat. I tota la informació la trobareu a la secretaria, a les xarxes socials. El Pati Blau té un blog propi, que si un cas ara diguem l'adreça...
2: tertuliapatiblau.blogspot.
1: Exacte, .com.
2: .com o .cat, ara no recordo. Però i després tenim pàgina a Facebook, sí. I bueno, també ho podeu trobar a les xarxes de l'Espluga Viva.
1: Exacte. I on volíem arribar? S'acaba la tertúlia, s'acaba la xerrada compartida amb l'autora, i fins ara, encara aquests darrers dos anys no s'ha pogut fer, feu un pica-pica i seguim la xerrada.
2: Bueno, també és veritat que hi ha una cosa que anima la tertúlia, abans d'arribar al pica-pica, que és, nosaltres, el primer any costava molt a la gent xerrar, era el primer any, estem parlant 2014, temporada 2014-2015, bueno, portàvem autores i, ostres, les autores parlaven i la gent parlava poc, no? I llavors vam parlar amb el TAST d'Esplugues, i el TAST ens finança, diem, uns vins que mariden, fan maridatge amb l'obra, no? I llavors a partir d'aquí és veritat que el vi anima una miqueta la tertúlia, no? No és que ens
1: i a més es busca un pi...
2: No, no ens empiuquem, no ens empiuquem, però és allò d'anima una mica la tertúlia, sí. I d'alguna manera encara la fa més propera, no deixa de ser, bueno, com fer un beure amb les amigues, no? I dic les amigues no perquè no estigui oberta als amics, sinó perquè venen pocs, que no deixa de ser curiós.
1: Alguns,
2: no alguns venen i de tant en tant venen més, però vull dir, no deixa de ser curiós que sigui una cosa que no interessi el gènere masculí o que no interessi tant, no? I després el que sí que fem quan acaba la tertúlia és un sopar amb l'autora, no? Que normalment el fèiem obert a tothom, però vaja, fem una mica de pica-pica amb l'autora, a tothom que es vulgui, que s'apunti prèviament.
1: I aprofitem la xerrada i la trobada i aquest sopar també per fer la venda del llibre de l'autora.
2: Exacte. Bueno, que millor que tenir l'autora allà. Exacte. Que vens el llibre i te'l signa, te'l dedica. Bueno, pensàvem que era un moment meravellós per fer-ho, no? És allò... Què millor que comprar, si tothom es compra el llibre per Sant Jordi, perquè l'autora o l'autor li signi, no? Doncs això és cada mes un Sant Jordi, no? I fem allà, doncs, evidentment no és una obligació comprar el llibre, no? Però la majoria de gent l'acaba comprant precisament perquè hi ha interès en allò que s'ha explicat, no? I hi ha l'autor allà i el dedica, per tant, és un moment, diem, de proximitat màxima. La tertúlia és un moment, com deia, molt democràtic, molt que tothom es pot expressar, però també de proximitat amb l'autora, que jo crec que ostres, a vegades no, sembla com si les escriptores fossin éssers, diem, poc assequibles, i en canvi són persones la mar de normals, la mar d'assequibles, la mar de pròximes, i així ho hem viscut en aquestes temporades que portem ja de Patir Blau.
1: Carme, per poder portar cada mes una autora, això porta molta feina? Hi ha força predisposició per part de totes elles de venir cap aquí a Esplugues? Perquè, clar, no totes venen de prop. A algú de Barcelona, quan li dius vine a Esplugues a fer alguna cosa, diu, ui, Esplugues, això està molt lluny, però ha vingut gent del País Valencià, de Mallorca. Com ho fas perquè s'apropin al Patir Blau?
2: Mira, hem de dir que és un espai únic. És a dir, una tertúlia només dedicada a autores no n'hi ha enlloc, a Catalunya, i no n'hi ha a Barcelona. Potser s'han començat després del Patir Blau, però ha sigut com una idea que tothom li ha sorprès i li ha agradat, i hem acabat sent, diem, un espai de referència per les autores. Potser al principi costava més, no? Perquè clar, era una cosa que ja començava, que no sabies, que... però també és un espai de promoció de l'obra, inclús les pròpies editorials, ostres, és interessant això que feu, no? També és veritat que, bueno, que no hi ha tants espais de tertúlia i de presentació llarga d'una obra, que ja no és novetat, torno a dir, no estem parlant de novetats, sinó que estem parlant ja d'obres que algunes fa 2 anys que s'han publicat, no? I per tant la gent pot conèixer. Al principi costava més, ara costa menys, però bueno, també és veritat que no sempre, aviam, tot sembla molt fàcil, no? Però clar, has de parlar amb la gent, li has de plantejar, li has d'explicar, li has de dir, has de quadrar l'agenda, i bueno, no tothom està disposat o no tothom està en el moment.
1: Vàries coses et volia comentar. Una, que sembla sorprenent que a tot Catalunya no hi hagi un espai concret com aquest, i que s'hagi, i felicitats per haver-lo creat aquí a Esplugues. Està molt bé.
2: Bueno, hi ha altres tipus de tertúlia, és a dir, per exemple, hi ha una llibreria de dones a Barcelona que fan tertúlies literàries, però no és cada mes amb l'autora, sinó que és tertúlia sobre una obra, més tipus club de lectura, si vols, no és tampoc igual, però més d'aquest tipus. Després es fan clubs de lectures n'hi ha molts, però tertúlies així amb autores directament i de forma regular.
1: I després hi ha la col·laboració que has esmentat, que hi ha amb el tast, amb el tema aquest dels vins, que sempre busquen algun vi que per la seva essència tingui alguna relació amb l'obra, que ja és difícil, però molts cops ho han aconseguit.
2: Sí, bueno, clar, aviam, quan el mateix que et deia abans, cada obra pot tenir diferents perspectives, i en aquesta lectura el tast fa la seva, no? I clar, igual jo no ho sabria maridar, o jo, o tu, o molta gent de les que estem allà no ho sabríem maridar, però si ho expliquen, clar, pot ser que a vegades són coses molt col·laterals, que l'autora és d'aquella comarca, que l'obra parla de terra de no sé què, que aquella obra planteja un tema que, és a dir, bueno, es tracta de com maridar el contingut o l'autora amb un vi, no? I bueno, jo crec que tenen precisament aquesta virtut de saber-ho fer, i bueno, la veritat és que ho fan més divertit, no? També.
1: Carme, a l'Espluga Viva també organitzeu l'Abril Literari, que ara no parlarem de l'Abril Literari, però entre el Pati Blau

0: creació d'aquests espais, no? Clar, l'Abril Literari, d'Abril Literari, tu mires, poses Abril Literari a Mr. Google, no? I hi han 30.000. Ara, possiblement no tots són com els que muntem nosaltres. Una cosa és Abril Literari parlar de llibres i l'altra, Abril Literari tal com ho pensem nosaltres, que és en un format molt similar al Pati Blau, no? Amb l'autor o l'autora, amb recital, amb diàleg entre autors, jo crec que té un format que també el que vol és fer propers els autors i les autores a la gent, no? Que no sempre... I no parlem, com dic, no parlem només de presentacions, sovint agafem un llibre que és novetat, però agafem d'altres que no. És a dir, l'Abril Literari és un format similar, si més no, el que passa que, bueno, molt més compactat durant el mes d'abril, amb moltes activitats, i amb una exposició, és a dir, una cosa com més... amb un context molt més concret, no? Però vaja, té un format que pot ser similar al Pati Blau.
1: Diu que cadascú ha de tenir la seva cambra i un Pati Blau on passejar els seus dubtes. I si teniu algun dubte de què és el Pati Blau, us podeu adreçar a l'Espluga Viva, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9, al telèfon 93 473 3909, per les tardes sempre, que és quan hi ha el personal a secretaria. Carme, jo sempre per acabar faig la mateixa pregunta, i a vegades aquí no s'acaba la xerrada. Tens alguna altra cosa que explicar-nos o que dir-nos que jo no t'hagi preguntat?
0: No, jo simplement animar la gent a llegir molt. Llegir és viatjar. No només ens alimentem de sèries i de pantalles, sinó que, ostres, amb un llibre pots viatjar molt lluny, no? I et pot obrir molts mons. I jo crec que el fet de llegir també és compartir. De fet, és una activitat que pot ser molt solitària, molt personal, però alhora és compartir. I llavors, un cop hagis llegit, vine a la tertúlia, no? Vine a la tertúlia del Pati Blau a compartir-ho, a parlar-hi, a tocar autora, no? I a compartir amb altra gent la teva lectura, la teva experiència d'aquella lectura. Jo crec que simplement és que la gent s'animi a parlar de la literatura, és igual, en qualsevol cercle, que perdem la por també a parlar-ne, no? Que a vegades sembla, parlar de cultura, parlar de llibres, parlar és una cosa sèria. Home, clar, és molt sèrio, però clar, tampoc, algun cop has de començar a fer coses sèries a la vida, no? I poder llegir i compartir i parlar-ne de forma normalitzada, més enllà d'altres coses que fem, no? Doncs, ostres, és un gran què, i això jo crec que és una gran, que és molt important per la cultura.
1: Importantíssim. I que ho tinguem aquí a Esplugues, doncs un luxe, i que ho puguem tenir cada mes, el darrer dijous de cada mes, doncs és molt fàcil, perquè només ens hem d'aprovar, apropar el darrer dijous de cada mes, si ens ve de gust, cap a l'Espluga Viva.
0: I a més, ens podeu trobar informació al web de l'Espluga Viva, al Facebook de l'Espluga Viva, però també podeu buscar el propi del Pati Blau, i a més podeu trobar també informació al propi blog del Pati Blau. Simplement posant tertúlia al Pati Blau ho trobareu. I si voleu informació de l'Abril Literari, també tenim un blog i també tenim pàgina de Facebook, i a les xarxes de tant a Instagram com al Twitter de l'Espluga Viva també anem penjant coses. És a dir, no serà per manca d'informació que podeu trobar.
1: Doncs, Carme, no ens ha quedat cap dubte, us seguirem, sigui com sigui, presencialment i a través de les xarxes. Gràcies per estar avui amb nosaltres i per explicar-nos aquesta delicadesa del Pati Blau, i seguirem compartint estones com sigui, presencialment, per la ràdio o per les xarxes.
0: Molt bé, gràcies a vosaltres per convidar-nos i per la feina que feu.
1: Doncs gràcies al Pati Blau i a tot l'equip de l'Espluga Viva que el fa possible. Una abraçada per tothom.
0: Gràcies.
2: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Esplugues FM. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat. Esteu

Hola, si avui parlem del Mateu, la Marta, la Caterina i en Quim, sabeu amb quina entitat estem parlant avui? Avui parlem amb la Colla de Geganters d'Esplugues.

0: Avui tenim amb nosaltres el Cisco Martín. Hola, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Cisco, Mateu, la Marta, la Caterina, en Quim, són alguns dels personatges que teniu a la colla.
1: Bueno.
0: Ens falten tots els capgrossos.
1: Sí, són els principals elements i els protagonistes de la colla. Els que has nombrat són els gegants d'Esplugues, els que representen el nostre poble quan fem l'activitat arreu de Catalunya i fora d'aquí. I són les peces importants que fem ballar cada vegada que sortim. Uh-huh. I les que representen, pues, la part més... la que portem més a dins, poder, del cor quan sortim a fora, no? El fet de representar el teu poble, pues, realment és molt important. I la Marta, el Mateu, la Caterina i el Quim són les quatre peces que tothom les té identificades com a Esplugues de Llobregat.
0: La porteu al cor i les porteu a les espatlles i pesen el seu. Déu-n'hi-do.
1: Sí, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Són... De fet, aquesta activitat, com altres entitats, requereix una forma física, entre cometes, una mica especial. Vull dir, carreguem els gegants perquè un gegant concretament pesa entre els 50 i 60 quilos, que són el que pesen les figures nostres, i nosaltres tenim l'avantatge, per dir-ho així, de la visualitat del Quim, que és el cavall, que el cavall el porten dues persones, i el Mateu, el gegant, pot pujar a sobre del Quim, que és molt espectacular, però el problema és que, clar, són 120 quilos i que ho porten dues persones, i llavors necessites estar una mica en forma per poder portar un gegant, no? No és difícil, per això, però necessites estar una mica en forma.
0: Exacte. La veritat és que jo crec que només l'he vist dues vegades amb Mateu a cavall, amb el Quim,
1: Sí, pot ser, perquè de fet el Mateu sobre el Quim només surt per Festa Major. Uh-huh. I, bueno, a Festa Esplugues, si no em falla la memòria, ha sortit cada any muntat, cada any. Pot ser que algun any haguem fallat per algun motiu, però Esplugues fem l'esforç amb el teu poble de sortir el cavaller muntat. I et diré més, et diré que fa anys vam adaptar les peces dels cavallets i la Marta la vam pujar al Quim, cosa que molt poca gent ha vist. Aquesta sí, la Marta sobre el Quim. Sí.
0: Jo no l'he vista pas, m'ho deia haver perdut.
1: No, poca gent l'ha vist, poca gent.
0: Cisco, després parlarem dels portadors i les portadores de les figures, però ara voldria fer una miqueta de història dels gegants d'Esplugues. Quants anys té ja l'entitat? 25 segur?
1: Sí, sí, sí. La colla neix a l'any 84, la colla. Diré que és una de les primeres entitats, per no dir la primera, oficialment, que es va constituir Esplugues, com a entitat cultural i tal, perquè dic no la primera perquè, bueno, jo he viscut uns anys enrere altres entitats que ja sorgien de la inquietud de jovent del poble, que vam anar creant grupets i tal, però oficialment Geganters va ser la primera entitat que, entre cometes, que va sortir aquí a Esplugues. Data de l'any 84, on neixen les figures i neix la colla. Aquell any neixen el Mateu, la Marta i el Quim. Neixen. De fet, vam estar 4 anys només amb aquestes figures, i arran d'una inquietud que va sorgir de la part femenina de la colla, perquè, com deia, doncs els gegants avui en dia ho porten tot tipus de gent, ja sigui femení o masculí. Fa molts anys hi havia com una mena de respecte amb això, pel que comento, pel tema de pes, no? Llavors, aquí a Esplugues va sortir una inquietud de que poder s'havia de fer una figura que fos portada per les dones. I explico una mica la història, com va sorgir el tema de crear la Caterina. Els gegants d'Esplugues tenen la seva llegenda i tenen la seva pròpia història, no? Arran d'aquesta llegenda que ve del cavaller de Picalqués, dins d'aquesta llegenda hi ha una minyona, que és la Caterina, que és de l'hostal de Picalqués, que està al servei de la Marta, I, bueno, decidim crear aquesta figura que és la gegantona Caterina. I la gegantona Caterina es va fer expressament, al marge de tenir les quatre figures que constitueixen la història, perquè ho veiessin les dones. I va ser així, i es va pactar internament a la colla, es va deixar per escrit que aquella figura la portarien les dones. I va ser portada per les dones durant molts anys. Vull dir, ja, perquè teníem la sort que teníem força gent a la colla.
0: Està molt bé, perquè la Caterina representa la dona de classe treballadora dintre de l'imaginari dels gegants.
1: Dels gegants, exactament. Sí.
0: El que és l'imaginari de gegants, i sobretot el que és l'imaginari dels animals, en aquest cas Esplugues, el quim és propi d'altres cultures del món. Mm. Podem veure, si per dir-ho directament, a tot el tema de la Xina és molt habitual veure els dracs. Mm. Val?
1: Sí, sí.
0: Jo desconec si en altres colles d'aquí de Catalunya també tenen algun altre animal que no sigui o potser cavall, hi ha més? És habitual?
1: No és habitual. No és habitual. No. De fet, és pràcticament únic en quant a figura de gegant. Sí que hi ha colles que tenen mulasses o tenen un altre tipus de figura, però com a cavall i que pugui pujar el gegant a sobre, et diria que pràcticament és l'única. O sigui, però... clar, nosaltres, el quim, també explicaré una mica el fet del quim, que forma part de la llegenda, perquè el cavaller, el Mateu, venia a cavall, i abans, antigament, tothom anava a cavall per aquestes conrades. El nom del quim se li va posar en memòria a l'últim cavall d'Esplugues.
0: Ah, sí.
1: L'últim cavall d'Esplugues, que es deia Quim, que precisament el teníem aquí davant dels estudis d'Esplugues,
0: sí,
1: FM.
0: Jo l'havia vist, sí. Córrer de l'escola Isidre Martí, perquè sabíem que sortia el cavall i que eren dos germans.
1: El Carratxec, que se li deia.
0: I baixaven corrents pel carrer de l'església perquè volien veure com sortia el cavall o que allò era l'entrava. No sé, suposo que a l'hora de sortir nosaltres de l'escola de tarda o entrava o sortia d'aquí davant.
1: Bueno, si venia d'allà o pujava, havia sortit d'aquí perquè sí. el tenien al corral d'aquí, del carrer Mossèn Cinto, i aquí pues, estava fins que va morir. I sempre sortia d'aquí i feia la volta. I inclús el que tu comentes, jo sé que la Quitxalla, pues, quan pujava pel carrer Mossèn Cinto, perquè el carrer Església, anaven al darrere corrents,
0: sí.
1: I a vegades pujaven inclús al Cardo, no?
0: Algun cop, sí.
1: I, bueno, són aquelles coses que, jo he viscut amb poca... perquè era petit, però vam creure que era oportú el fet de fer el quim, de posar com homenatge a l'últim cavall d'Esplugues.
0: El Cisco i jo estem dient aquí al davant, sí. I pels que ens esteu escoltant, visualment és on hi ha una òptica a la cantonada del carrer Mossèn Cinto, just al davant de l'Avenç. Ja sabeu que hi ha una òptica, hi ha totes les columnes, a davant del Brilles, doncs just a la cantonada, allà és on estaven els cavalls.
1: Exactament, sí, sí.
0: Doncs està molt bé.
1: Ha canviat molt.
0: Perquè en l'imaginari... hi ha altres figures, a Berga, per exemple, hi ha una figura, però clar, no forma part de gegants.
1: No.
0: Per tant, seria únic a Catalunya aquest quim.
1: Sí, amb aquest és el que volia diferenciar-te, amb aquest aspecte, o sigui, el que és bestiar i tal, està més enfocat a foc. O sigui, trobarem molts per qualificar-lo de molt bestiari.
0: Exacte.
1: I és de foc, no? Vull dir, que pots trobar àligues, pots trobar mulasses, pots trobar lleons, i tot això s'ha identificat com a peça de foc. Clar, com a peça de gegant, és el que diem, o sigui, el quim pràcticament és únic, n'hi ha poquíssims. Hi ha mulasses i hi ha algun altre element que sí que acompanya a vegades a gegants d'altres pobles, però no tenen aquesta particularitat de poder pujar el gegant a sobre. Vale? Per tant, o sigui, també us puc dir que la gràcia d'Esplugues a l'inici, quan les colles anaven formant, tots els pobles volien que anéssim al seu poble i portéssim el quim amb el Mateu a sobre. I això va fer que la colla, amb els seus inicis, tingués, però sortides no, a punta pala. Teníem un calendari tan ple que no podíem absorbir-lo. Però, clar, havies d'anar amb el quim i el Mateu. I als inicis de colles, doncs, Esplugues va gaudir molts anys de festa major amb 30-40 colles aquí al poble, perquè ens movem amb la fórmula de moure'ns és a través d'intercanvi.
0: Sí.
1: O sigui, la colla va a un poble que té gegants i vas a la seva festa major i el poble que tu has anat ve per la teva festa major. I és un intercanvi. És la forma que funcionem les colles de geganters.
0: Per festa major sé que venen colles, un any poden ser 10, 12, 14. Sé que es va fer una trobada...
1: La ciutat gegantera?
0: Sí.
1: El 97.
0: Exacte.
1: No fa tant.
0: El 97.
1: Ciutat gegantera.
0: Sí. Ja fa temps, sí, del 97, fa anys.
1: Fa anyets, sí.
0: I éreu moltes colles.
1: Sí, perquè, de fet... és la trobada nacional de gegants de Catalunya.
0: Sí.
1: I totes les colles optem a fer aquesta trobada, acollir aquesta trobada al teu poble. Malauradament, actualment, tal com està la situació, cada cop costa més i anar trobant ciutats geganteres, pobles que vulguin acollir ciutats geganteres, és molt complicat per pressupostos, perquè portes totes les colles de Catalunya, les portes al teu poble. I aleshores això no és un retorn, sinó que tu fas una festa especial, que és la festa del món geganter, i portes totes les colles al teu poble. I clar, això té, primer, una infraestructura molt, molt gran, necessites un pressupost molt elevat, sí. I bueno, no és fàcil, però gegants tenia molta tirada i segueix tenint tirada, però el problema que ha hagut és que per manca de pressupostos, per manca d'estructures, per manca de gent, sobretot gent, perquè les colles estan en un moment bastant just d'usuaris i de portadors de la colla, i això fa minvar tota l'activitat, malgrat estar sanejada i ser una l'agrupació està totalment vigent i està totalment treballant per geganters. El problema de les colles personals de cada poble està en un moment molt delicat, molt delicat.
0: Si ens volem posar en contacte amb vosaltres per xarxes socials o per correu electrònic, qualsevol persona que ens estigui escoltant, que estigui interessada a formar part d'aquest equip humà de geganters, on s'hauria d'adreçar?
1: Ens juntem cada dijous al local que està al cantó del Brilles. Hi ha una nau al cantó del Robert Brilles, que és el local de gegants on guardem tot el material i on cada dijous... veiem, ara cada dijous no, cada 15 dies la norma era que cada setmana ens havíem de reunir i ens trobàvem a les 8, quarts de 9 al local, i tothom que volgués participar o apuntar-se podia venir al local i ja està, no? I simplement amb aquesta inquietud de voler apuntar-se i portar gegants pot entrar a el que és la nostra web, a la colla geganters d'esplugues.cat, i allà el contacte, i ens posaran en contacte amb ells i podem quedar a qualsevol moment per parlar-ne i explicar com funcionem i explicar com treballem i com fem l'activitat, no? Estaria bé que qui tingui inquietud, sobretot famílies amb nens que vulguin conèixer gegants, que vulguin aprendre a ballar, i pues, que s'apropessin i ens donessin un cop de mà a fer créixer la colla.
0: Per no espantar i per animar a tothom, no us penseu que us posaran a sobre una estructura per aguantar 50 quilos, us podem dir que tenen caps grossos que els poden portar els petits i les petites, i si un cas començaríem una miqueta també per explicar totes aquestes figures i la participació que també teniu de les escoles directament.
1: Sí. De fet, hem parlat de les figures grans, però tenim tota la part més juvenil o més infantil. Passem pels gegantons, per gent més jove, i passem pels capgrossos, que comencen, doncs, tota la quitjalla comença portant capgrossos. Els capgrossos, doncs, també són elements molt importants dins de la colla, perquè sempre han acompanyat a les figures, no? Amb els seus vestits i els seus balls, i després tenim la part important, que tenim tres peces que són úniques, que són les tres peces que formen part de l'agenda del cavaller de Picalquers, que són la lluna, el fantasma i el dimoni. Aleshores, tota la gent que comença, doncs, tant quitxalla com com gent que no vulgui portar pes, doncs comença per aquí, comença portant capgrossos, comença portant gegantons, i en mica es va fiançant i coneixent com moure la figura, i al final doncs acaben passant a portar gegants, no?
0: Doncs, Sisko, m'apunto.
1: T'apuntes?
0: M'apunto de portadora. Jo vindré, ja conec a la colla, ja conec a la gent que hi forma part, però és d'aquelles coses també que quan veus ballar els gegants dius, ostres, si jo fos valenta i tingués força, m'agradaria un dia poder fer ballar la Caterina o a la Marta. Jo sé que no ho puc fer, però sí que m'atreveixo a ballar amb la lluna, el fantasma o el dimoni o qualsevol de les altres figures.
1: Els capgrossos. Sí,
0: exacte. Pues, per tant, ara públicament em comprometo i he de complir la meva paraula.
1: Bueno.
0: D'acord?
1: A més, disfrutaràs molt perquè, com sabeu, tenim, o per la gent que no ho sap, les entitats, o almenys gegants, tenim la part de balls propis que també ens identifiquen, no? Llavors, capgrossos tenen el seu ball propi, que llavors tens també el coquet de assajar aquest ball, sí. I gegants tenim els balls propis també, per poder lluir-nos a les festes majors. Per tant, és un afegit amb el sentit de que no és només portar, sinó que hi ha el tema de ball, aprendre coreografies, estar compenetrats amb el grup, doncs tot això comporta el fet de pertanyar a gegants, no? També una miqueta aquesta gent que tingui ganes, diu, no és només anar a sortir a caminar amb el gegant o amb els capgrossos, sinó que té el rerefons que doncs tinc que ballar, no? O sigui, uns elements de festa major han de sortir al carrer a ballar, no a passejar, a ballar. A ballar i a fer gaudir el públic, els nens, amb els seus moviments, no? Que és quan realment tenen vida, no?
0: Doncs anem a fer una crida molt directa. Mentre esteu sentint aquesta entrevista a esplugasfm.cat, podeu entrar al Twitter d'EsplugasFM, també al nostre Facebook, i dir, jo m'apunto a la colla de geganters. I també teniu les xarxes socials de la colla de geganters, també teniu el Twitter, així que fem la crida. Apunteu-vos a través de les nostres xarxes socials per formar part de la colla de geganters i geganteres d'Esplugues. Sisko, gràcies.
1: A vosaltres.
0: Per estar amb nosaltres, i us volem veure pels carrers i ballant ben aviat, el més aviat possible.
1: El més aviat possible.
0: D'acord?
1: Ho desitgem tots.
0: Doncs vinga, força i endavant,
1: força
0: gegants.
1: Gegants. Gràcies.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.
0: ¿Sabes? Algo me preocupa.
3: ¿Te preocupa?
0: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
3: No, para nada.
0: ¿Entonces?
3: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
4: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas.

0: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, Centre Excursionista, Tradicions i Costums i Cervell per al Lleure i Ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: són les 9.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Si us dic cambra fosca, temps d'exposició, càmera digital, amb quina entitat penseu que parlarem avui? Amb quines persones i de quin tema parlarem avui?

0: Avui tenim amb nosaltres els amics de la fotografia d'Esplugues de l'Avenç. I amb nosaltres el Toni Fontova i el Sergi Toca, que són membres de l'associació. Hola, benvinguts.
1: Hola, bona tarda. Bona tarda.
0: Per posar-nos una miqueta així en context, la fotografia es va iniciar cap al 1800, més o menys, fins al 1821 no s'aconsegueixen els primers resultats. Això va ser a França, val? Aquí a Catalunya no arribarà fins al 1839 que s'aconsegueix la primera fotografia, tot i que val a dir que va desaparèixer. Aquesta primera fotografia no consta a aquest arxiu. El 1839 es fa una convocatòria el 10 de novembre de 1839 a la plaça de la Constitució, el que és ara l'actual Pla de Palau, i es fa una recollida de butlletes per poder treure diners, per poder fer aquest acte, i es van vendre 103 butlletes. Això m'ha fet una miqueta de gràcia. El trist és que aquesta primera fotografia que es va aconseguir doncs no ha perdurat enlloc ni en carta arxiu, però bé, la fotografia la tenim. I des de que es va començar, doncs ja sabem una mica la història, no? Com el que era la cambra fosca, els temps d'exposició que es van anar reduint i el que arribem ara, que són aquestes càmeres digitals que apretes el botó i en un segon et pot fer 100 fotografies. No hi ha paper, no hi ha despesa de paper, hi ha altres tecnologies. I m'agradaria saber com arriba aquesta associació aquí a Esplugues.
2: Bé, doncs, aviam, aquesta associació arriba doncs a l'any 2013, arrel de la Via Catalana, que ens van presentar uns quants bueno, doncs, aficionats a la fotografia, voluntaris i tal, a fer la gigafoto. Llavors, bueno, entre tots aquests, quan vam acabar i vam veure els resultats d'aquestes fotos que havíem fet i tal, bueno, doncs vam decidir doncs muntar un grupet, no? De continuar veient-nos, fent fotos i aprenent i fent coses, no? Coses de fotografia.
0: Va dir que per ser voluntari s'havia de tenir una càmera específica amb unes tècniques, amb unes característiques tècniques específiques,
2: bueno,
0: no,
2: Toni? S'havia de tenir una reflex amb un objectiu que agafés un ram, diguéssim, de gran angular, diguéssim, i un gran angular o un angular mitjà, diguéssim, un 35 mil·límetres ja anava bé, i a partir d'aquí doncs hi havia unes especificacions que ja et venien donades per l'organització, sí. Ja et deien, escolta, s'ha de tirar aquesta distància tal, i bueno, llavors anaves fent fotos al tram que t'assignaven, no? Mira, tu tens aquest tram i has de fer equips fotos.
0: Va, Toni, anem per les anècdotes. Què va passar el dia abans que us vau quedar sense un dels voluntaris fotògraf? El Lluís li va agafar, la van tenir cooperar d'urgències d'apendicitis.
2: Sí, ens va passar això i bueno, llavors vam tenir que buscar una altra persona correcuita per cobrir aquell espai, no? I no tenir que fer l'altra persona, una altra de nosaltres, tot l'espai, no? Que aquesta persona tenia assignat, no? Però bueno, vull dir, al final tot va anar molt bé i tal. I a partir d'aquí, bueno, quan vam veure les fotos, vam veure el resultat i demés, vam dir, ostres, pues per què no continuar, no? I ens intentem de veure i ens veiem i continuem aprenent i fent fotos, no? I això va ser l'inici d'aquest grup, no? Diguéssim, aquest grup primer no teníem a on anar, no teníem a on caure en lloc, saps? No teníem un local i tal, i llavors, bueno, a través d'un dels antics membres que tenia contacte amb la biblioteca, doncs, bueno, al final vam anar a parar a la biblioteca
0: Pare Miquel, allà,
2: i allà, bueno, allà vam estar, però clar, allà per temes de la pròpia biblioteca, per temes de règim de funcionament de la pròpia biblioteca i amb el conveni que la biblioteca té amb l'Ajuntament i la Diputació i tal, nosaltres no podíem sortir d'allà, no podíem fer res amb nom nostre, no? Havia de ser tot com a biblioteca, no? No podíem fer res, no? Llavors ens trobàvem bastant lligats de mans a l'hora de fer pues, una exposició o fer una sortida fotogràfica, etcètera, no? O organitzar una sortida que vingués més gent i tal, no? Pel tema pues, d'assegurances, bueno, uns lius tremendos, no? Llavors, a partir d'aquí van dir, bueno, pues mira, anirem buscant i tal. Llavors, el Lluís Tarrés doncs ens va oferir de venir aquí a l'Avens. Bueno, i en principi vale, doncs vam dir, estupendo, doncs sí, anem cap a l'Avens.
0: Des de quin any esteu aquí a l'Avens?
2: Doncs des del 2016, més o menys.
0: Val, i ja us constituï com a secció de l'Avens?
2: Sí, sí, llavors ja ens vam constituir com a secció de l'Avens i aquí estem.
0: Doncs la vostra història està totalment lligada amb la ràdio, perquè nosaltres també, l'Avens, que és la mare acollidora de la cultura, també ens ha acollit a Esplugues FM, i aquí estem amb un despatx que ens van cedir, com vosaltres estem al costat en la ràdio amb l'Associació d'Amics de la Fotografia, estem paret per paret. Doncs estem al 2016
2: 2017 hauria ser, més o menys, ara mateix les dates tampoc d'això, però bueno, per ahir hauria ser.
0: Anem una mica per les activitats. Vinga, i ara li tocarà al Sergi parlar. Bàsicament, quines activitats feu des de l'associació?
3: A veure, fem una mica en funció de les circumstàncies, no? Va ser el 2019, sí, el 2019 vam fer una exposició al Robert Brilles, una exposició de foto antiga, conjuntament amb foto actual de diferents punts d'Esplugues, no? És a dir, vam rebuscar tot el que els meus companys, que són més antics d'Esplugues que jo, tenien, i aleshores doncs, vam fer una exposició molt maca al Robert Brilles sobre aquest tema, on no només hi havia la foto antiga i la foto actual, sinó que a més hi havia després un codi QR on t'hi ficaves en una pàgina on nosaltres havíem afegit, donàvem l'explicació del punt i a més doncs ficàvem més imatges. Això va ser el 2019 que jo vaig entrar el 2018. Després vam fer una altra sobre escultures d'Esplugues. Vam rebuscar totes les escultures que hi ha a Esplugues, algunes no conegudes, algunes estan molt amagades i des de luego molt més llarga que el llistat que puguem trobar a qualsevol lloc.
0: O sigui que també heu fet recerca de patrimoni cultural.
3: Sí, bàsicament entre el que sap un i el que sap l'altre.
0: Clar.
3: I aquesta exposició, que nosaltres teníem molta il·lusió, perquè a més vam escollir les fotos mitjançant un sistema de vots, pràcticament a veure a qui li agradava més una foto o l'altra, i les que més van agradar són les que es van exposar, i justament el dia següent de posar l'exposició van tancar l'Avens. O sigui que...
0: Sí? Però això va ser el 14 de març del 2020, quan van començar la Covid.
3: Sí. Sí.
0: I com heu fet aquest sistema de votacions? Ho teníeu penjat en una pàgina web?
3: Sí, disposem d'un drive conjunt i allà anem penjant les coses, i aleshores després amb una fulla de càlcul normal i corrent doncs cadascú posava la foto que més li agradava.
0: Però la votació era també externa?
3: No, era interna
0: vostra.
3: Interna.
2: Sí, sí.
0: Quants socis sou ara?
3: Ara som set.
0: Set socis.
2: Ara mateix set. Són poquets, eh?
0: I que s'ampliï, i que s'ampliï. Anem a fer una cosa. Anem a dir les dades de l'associació, que esteu aquí a l'Avens, i si alguna persona que ens està escoltant li pugui interessar, us reuniu els dilluns aquí al Centre Cultural de l'Avens?
2: Sí, els dilluns no festius, doncs de 6 a 8 de la tarda.
0: Val, doncs esteu aquí a l'Avens, Centre Cultural, al carrer Àngel Guimarà 27-29.
2: A la sala de coworking.
0: Exacte. Ara s'haurà de canviar el nom i dir-se la sala dels amics de la fotografia. I si alguna persona està interessada, només té que venir. Secretaria està oberta a 4:45 a les 8 del vespre, i vinga, arriba on estan els de les fotos i cap a la correcte. Primera planta.
2: Correcte.
3: Sí, sí.
0: Teniu teniu un recorregut curt, però jo sé que vosaltres, com a aficionats a la fotografia, teniu un recorregut més llarg.
2: Sí, de fet, de fet també vam muntar, estant a la biblioteca, allà a la mateixa biblioteca, vam muntar dues exposicions. Una va ser la primera sortida que vam fer com a grup, que va ser al Prat de Llobregat, a fotografiar avions, bàsicament, avions que s'enlairen i... Bueno, en aquell cas que aterren, no? Perquè la posició on estàvem era d'aterrament. I la veritat és que van ser unes fotos molt maques que va fer tot el grup, vull dir, vam
0: la
2: escollir
0: recordo.
2: Unes fotos
0: sí.
2: I aquesta va ser la primera exposició que vam fer com a grup, que va ser a dintre de la biblioteca. I després una altra sortida que vam fer també, que vam aprofitar també, doncs, això, no? Perquè una mica la idea també com a grup és, a part de fer fotos, és, doncs, bueno, doncs passant-s'ho bé també, no? I clar. Estar, doncs, a gust i tal, i de tant en tant, doncs, fer alguna sortideta, doncs, a dinar, fer una calçotada, etcètera, no?
0: Bé, llavors, a partir d'aquí... L'excusa que teniu, com que no aneu amb bicicleta, doncs...
2: Clar, clar, exacte, no? Llavors, doncs, bueno, amb l'excusa aquesta de sortir a dinar, de pas fent fotos. No, al revés.
3: I... Després han de sortir enfocades, eh? És requisit bàsic.
0: Però hi ha una cosa, jo he vist gent que s'aixeca molt d'hora a les 4 de la matinada, com si anessin a buscar bolets, perquè volen una fotografia concreta en un lloc concret quan surt el sol.
2: Sí. Sí.
0: I això ho he vist, i sobretot a la que ja surts de Barcelona, suposo que a Collserola també, no? Però a la que ja vas cap al Vallès i vas pujant, veus a gent a les 9, 10, 11 del matí que és que ja ve de fer fotos.
2: Sí, sí, sí. Sí.
0: Hi ha
2: sí,
0: moltíssima
2: sí, sí,
0: afició.
2: Sí, sí, sí. Sí. Sí.
0: Esteu a la federació, hi ha federació?
2: No
3: estem federats.
2: No. Sí, hi ha la federació uh-huh. catalana de fotografia, uh-huh. i hi ha la federació espanyola de fotografia també, però no estem federats, no, ara per ara no estem federats.
0: Bueno, ja arribarà tot.
2: Ja tot arribarà, no? Perquè en el moment en què, pues, bueno, ara mateix, si hem d'estar federats seria per fer algú més gran, no? Tipo concursos, presentant-se a concursos o organitzar inclús un concurs oficial, diguéssim, no? Però ara per ara no és el nostre objectiu, ara per ara, no? Llavors, bueno, de moment ja arribarà.
0: Abans d'explicar-lo de les fotografies dels avions del Prat, veu necessitar un permís especial per fer fotografies?
2: No.
0: Us vau posar en una zona pública totalment,
3: sí. El tema de la fotografia de vegades sí que requereix permisos oficials. Jo, per exemple, he fet fotografies a cementiris de Barcelona, com el de Montjuïc, i jo vaig demanar permís. No te'l neguen, només que no pots portar trípode, no pots portar model, i sobretot, no pot sortir enfocada cap làpida on es pugui veure el nom d'una família.
0: Per propietat, sí. I per la protecció de dades.
3: Sí, és bàsicament. Després, a molts llocs sí que et deixen fer fotografies, i a molts llocs fas la fotografia i si no t'enxampa la policia no tens cap problema. Però si et veuen amb la càmera i com et vegin amb un trípode, sí que poden venir a demanar-te explicacions.
2: Sí, jo en aquest sentit tinc una anècdota d'una sortida que vam fer amb el grup, un Nadal, i vam anar a Barcelona, vam baixar a Barcelona a fer fotos de les llums de Nadal. Molt normal, molt d'això, no? Bueno, doncs, el portal de l'Àngel, tots portàvem el trípode, no? Però allà hi havia una foto molt xula de l'arbre que hi havia allà i tal, i bueno, vaig plantar el trípode amb tota tranquil·litat i tal, i bueno, em va venir la policia municipal i em va dir que estava fent, no?
0: Vull permisos d'imatge, no?
2: Vostè aquí que d'això, no? Diu, bueno, fer la foto i tal. Diu, no, el trípode no es pot muntar. I bueno, i em va passar el mateix a la Sagrada Família. La Sagrada Família dintre tampoc es pot muntar el trípode. Que passa que, bueno, jo no ho sabia, vaig carregar amb el trípode per res, perquè clar, a la que vaig entrar i vaig muntar el trípode van venir d'art seguida a dir-me que de trípode res, no? En aquest cas potser sí que si demanes un permís i tal, igual sí que et deixen, no? Però per algo especial, no? Però si no, aquestes coses no et deixen. En el cas del Prat sí, perquè hi ha una plataforma específicament feta per fotografies, perquè com que no és a dintre de l'aeroport sinó que és a fora, hi ha una plataforma plataforma especial per poder pujar allà i fer fotos als avions quan aterren. Hi ha una altra també, més enllà de la platja del Prat, que és una plataforma igual, però és per quan s'enlairen.
0: Amb el tema de la protecció de dades, suposo que heu d'anar a tenir molta cura, perquè no podeu fer fotografies a persones, sí, però necessiteu una autorització.
3: El tema de la protecció de la imatge,
0: sí.
3: De fet, són els drets d'imatge, uh-huh. S'ha d'anar amb molta cura. Primer, tu pots fer qualsevol foto pràcticament que vulguis, però no pots publicar-la. Vale? Aleshores, el més adequat és intentar que no surtin cares. I si surten cares, diuen que una de les coses que pots fer és parlar amb la persona, però vés en compte, perquè jo ja he fet tres sessions de model i a totes he fet signar un contracte, més que res perquè estiguin tranquil·les elles i jo

0: catàlegs a casa de publicitat de la cadena comercial que sigui, sempre hi ha càmeres de fotos. Què penseu que pot ser degut a aquest, no vull dir boom fotogràfic, però a aquesta gran afició?
1: De fet el tema de la fotografia digital, la tecnologia que ha permès, doncs, això, no?, de poder veure les fotos a l'instant i d'una forma, diguéssim, molt econòmica. Jo em recordo que abans d'apretar el gatell de la càmera t'ho pensaves i per què? Perquè jo costava calés, anaves a qualsevol puesto a fer fotos i allò tenia un cost. Sabies que després havies de aquell carret que ja t'havia costat uns calés, l'havies de portar a revelar, etc. No? I si després volies una ampliació, volies tal, allò costava molts calés, no? Al final era una afició cara. Més enllà de la càmera, més enllà de tenir una càmera més o menys professional o avançada o tal, més enllà d'això, el tema de poder veure una simple foto ja costava bastants calés, no? Sí. Què passa? Que ara la immediatesa de poder fer una foto amb un objecte que portem gairebé tots a la mà, la immensa majoria ho portem a la mà, portem una càmera de fotos a la mà que serà, i que cada vegada van sent millors càmeres les que portem en el mòbil, cada vegada són millors. A poca idea que tinguis de fer fotos, treus molt bones fotos amb un mòbil avui dia. Clar, això ha portat, doncs, que la gent la típica foto de postureo, no?, de pam, pam, pam, pam, i es fan milers, milions i milions i milions de fotos diàriament perquè la gent tira fotos, no? I perquè és algú que és gratuït, no? Pràcticament. I què passa? Que, doncs, això ens ha portat, doncs, una mica, doncs, sí que hi ha gent que el tema de la fotografia aquesta així se la pren en sèrio i li agrada, doncs, quan tira una foto que sigui digna, i hi ha altres, doncs, que, bueno, doncs, que és una foto, una imatge que queda allà i que durarà el que duri, no? I també amb això tinc una cosa bastant a dir, no? És a dir, per exemple, ara és quan més fotos n'hi ha, és a dir, qualsevol entitat n'hi ha, la gent fa fotografies, és a dir, nosaltres, per exemple, a la Colla de Bastoners, cada cop una sortida que tenim, la gent fa centenars de fotos amb una sortida. Però d'aquelles fotos, al final, són una o cap la que puguis aprofitar. Per què? Perquè s'envien per les xarxes socials, al WhatsApp, no sé què, no sé quantos. Aquella foto, quan t'arriba a tu, si després la vols publicar, la vols ampliar i tal, allò no serveix per res. Allò està destrossat, aquella foto. Vale? O sigui, tu a la pantalla del mòbil la veus perfecta, a la que comences a ampliar una mica, o la portes a fer una ampliació per posar-la en un llibre o en un d'això, o vols fer un pòster, allò no, és impossible. O sigui, allò és basura.
0: Doncs ara anem a parlar de la tècnica, eh? Perquè hem passat dels rodets que en tenim a casa, que no hem arribat a revelar, després passem a que podies portar el rodet i anar a la casa els hi deies, vull que sí que em facis a paper aquesta, i aquesta és d'aquí no, perquè està borrosa, està mal enfocada, està no sé què. Després ja passem a la part digital. Quina qualitat necessita una fotografia? Bueno, primer, quina càmera? Quin tipus de càmera? I després, quina qualitat necessita una fotografia perquè jo la pugui passar a paper, ampliar-la i que els píxels no se'm deformin? Què necessito? Aconselleu-me.
2: És molt fàcil. Hi ha un dit entre els fotògrafs en que no és la fletxa, sinó que és l'arquero. La millor part de la càmera és un mateix. O sigui, això és el principal, tenir l'ull. Hi ha gent que amb un mòbil fa meravelles. Hi ha gent que la càmera digital, la càmera més bona que es pugui comprar no li servirà de res. A part d'això, quan comences a fer fotos, te n'adones que amb el temps et va passant una cosa molt curiosa, i és que el teu ull ja comença a mirar com si fos una càmera. Tu ja veus la foto abans pràcticament de fer-la, no? I de seguida ja, hòstia, t'hi fixes en aquell detall que ningú no havia vist. Aleshores, la resolució que ha de tenir una fotografia per veure-la en condicions sempre és en funció de la distància a la que la vegis. Generalment es parla d'uns 240 píxels

0: per polsada, que això seran uns 100 píxels per centímetre, no? Però que sempre és en funció de lo gran que la vulguis fer i preveure a quina distància podràs tu veure aquesta fotografia. No és el mateix una foto que tu la miris, que tu la miris amb la mà, que la tinguis a la mà i la miris, és una distància d'entre 15 a 20 centímetres, a si fas una fotografia panoràmica i la penges en un, en una sala d'exposicions. Generalment aquella foto la gent la mirarà a més distància, no? Tot depèn d'això. És una de les coses que nosaltres mirem, que la resolució ha de ser en funció de on vagi a acabar aquesta fotografia.
1: Jo conec una persona, és una amiga, que realment té una càmera als ulls, fa fotografies i quan te les ensenya, jo les he vist al moment, que és la Montserrat Jaques, i a vegades penso, Montse, com has pogut fer aquestes fotos? I quan me les ensenya, és la definició, l'enquadrament, estan totalment proporcionades, els volums, perquè això també és una cosa que s'ha de tenir en compte, no? Com en l'art, com en les quadres, té que tenir a vegades, no sempre, però té que tenir una mica de proporcionalitat, els volums, les parts fosques amb les clares, els contrastos, no?
0: Sí.
1: I a més, una cosa que és genial, ara podeu tècnicament donar-li més lluminositat, més contrast amb una fotografia.
2: Bueno, amb la... avui dia depèn de la càmera també, no? Però normalment després de quan fas aquestes fotos digitals i de més, el que fas també és la postproducció, no? Moltes d'aquestes fotografies estan editades, no? Editades en programes qualsevol d'edició, per no dir marques i de més, vull dir, però qualsevol editor que puguis fer edició de fotografia, inclús les pròpies marques de les càmeres, ja quan compres la càmera ja venen amb un CD i tal amb el seu propi programa d'edició, no? Llavors, a partir d'aquí tu pots editar i pots pujar, doncs, precisament això, no? El contrast, pots pujar les llums, pots baixar llums, pots pujar ombres, pots retallar la foto, pots reenquadrar la fotografia, és a dir, pots tornar a fer una foto de nou sense la càmera, no? Diguéssim, amb l'ordinador directament, no? Clar, per això ja has de tenir una miqueta més de coneixements, no? Del tractament d'imatges, etc. No? Perquè, bueno, si no tens massa idea d'edició, per poca edició que facis, a vegades és pitjor fer aquesta edició, o sigui, surt pitjor la foto editada que la que surt de la càmera, no? Si no tens massa idea, no? Llavors, bueno, però bueno, sí, és veritat que la gent al final fa moltes coses, no? Amb la fotografia i demés, no? I sí que és veritat que hi ha gent que té molt d'ull fotogràfic, no? És a dir, hi ha gent que neix amb un... Bueno, doncs això, no? Vull dir que de seguida veu, mira, dispara, i dispara amb qualsevol càmera que tingui a la mà i li surt una foto fantàstica, no? Perquè té aquest ull fotogràfic, no? Cosa que nosaltres el que intentem fer és això, no? És entrenar aquest ull, saps? És una mica en mica entrenant aquest ull i poder fer al final, perquè també és el que diem, no? Que al final molts diuen, ostres, que si no hi ha l'edició i tal, no? Si l'important és que quan intentes fer la foto, és que la foto que surti de la càmera ja surti pràcticament per poder-la ensenyar, és a dir, que no calgui fer aquesta edició, no? I si l'edites, que sigui el menys possible, no? Vull dir, que sigui aquells petits detalls, aquells puntets que dius, mira, li falta això, no? I ja està, no? Però la idea és aquesta, no? I com a grup el que pretenem és això, és aprendre, és poder parlar de fotografia, que ens agrada, que ens apassiona, és poder fer de tant en tant alguna exposició i poca cosa més. Tampoc tenim masses pretensions, no? Vull dir, si alguna persona pensa que vindrà aquí i es trobarà aquí, doncs, que som uns cracs de la fotografia i tal, tot el contrari, és a dir, nosaltres som aprenents de fotografia, som aprenents de fotògrafs, i uns saben més, uns altres menys, però al final l'objectiu és aprendre, no? És i agafar aquesta visió i poder col·laborar en aquest cas en Esplugues, no? I poder aportar un granet de sorra més en aquesta part de la cultura que també faltava, no?
1: Sí.
2: Era un diguéssim que era una part de la cultura d'Esplugues que mancava, no? En aquest, sí que havia hagut grups anteriors, grups de fotografia i de més, grups que a més havien fet coses molt maques, vull dir, hi ha un grup aquí que a més era d'aquí de l'Avens també,
1: Imatge
2: 74,
1: val, sí, que feien el Cinefòrum també,
2: que hi havia gent i, sí. Bueno, bueno, això va anar desapareixent mica en mica, va quedar allà en el racó, i nosaltres també vam veure aquesta possibilitat, no?, d'un plenar aquest buit que hi havia dintre de la cultura d'Esplugues, no?
1: Molt bé.
2: I ja està, no? Vull dir, les nostres pretensions són aquestes, no? I sobretot aprendre a fer molta foto, tirar fotos i aprendre i molt, no? I cada vegada, doncs, això més, no?
1: Ara aniré per una part més personal. Començaré pel Sergi. Com comences tu a aficionar-te a la fotografia? Quina és la teva motivació?
0: A veure... jo fa 3 anys... estava treballant com a cap d'estudis a una empresa de reformes, i aleshores cada vegada que anàvem a veure una feina el jefe ens demanava que portessin fotos, que fessin fotos, no?, per també tenir un petit expedient de l'obra. Portava la càmera del mòbil i vaig pensar, dic, ostres, necessito una cosa una miqueta més amb cara i ulls, no? Pensava comprar-me una compacta normaleta, però dic, i a veure si en lloc d'una normaleta, una compacta, m'agafo una reflex, i sortosament avui dia doncs fan reflex que són bones per començar, i sí, vaig agafar-me una, i bueno, fins aquí hem arribat, no? O sigui, això va ser el 2017, a l'octubre, a finals de l'octubre, i ara doncs ja portem unes càmeres més, uns objectius més i una experiència més.
1: O sigui, la teva professió et va obrir el cuc aquest d'aquest art de la fotografia.
0: Sí, bàsicament.
1: I en cas d'en Toni Fontova?
2: Jo vaig començar molt jovenet. Jo vaig començar amb 14-15 anys amb una càmera que tenia el meu pare, era una Berlisa Color, i bueno, a partir de llavors el meu pare me la deixava i vaig començar a fer fotos. Tant és així que amb aquella càmera vaig fer un reportatge de la boda de la meva germana. Amb aquella edat, saps? Amb 15 anys que d'això, no? I bueno, va sortir força bé, vull dir, dintre del que hi havia, no? Després va venir el fotògraf oficial i tal, no? Però que bueno, jo vaig intentar doncs seguir els passos de bueno, una mica, no? Després em vaig comprar una enciclopèdia de fotografia de la Kodak, i bueno, i a partir de llavors vaig començar doncs a d'això. Llavors em vaig comprar la primera reflex, una cosina, i a partir d'aquí una cosina amb de rosca, vull dir, amb els objectius de rosca, bueno, i a partir d'aquí doncs vaig començar doncs a tirar. Llavors, com que la fotografia, el que parlàvem abans, era molt cara,
1: sí,
2: vaig trobar una sortida més econòmica, que eren les diapositives. Llavors vaig començar a tirar diapositives, però clar, llavors quan jo vaig començar amb diapositives, aquells carrets s'havien d'enviar a Madrid. Aquí a Barcelona no revelaven, s'havien d'enviar a Madrid. Llavors això era també una gaita, saps? Perquè havies d'enviar un sobre especial, l'obries, ficaves, tiraves, bueno, i després espera i aguarda que arribin aquells marquets de fotos i tal, no? Llavors vaig dir, ostres, per què tinc que fer això i tal? Llavors, bueno, després van començar a revelar aquí a Barcelona també, les diapositives ja no anaven a Madrid, es podien fer aquí. Llavors, llegint, doncs vaig descobrir que me les podia revelar jo mateix. I vaig començar, doncs, vaig comprar el material i vaig començar a revelar-me jo mateix les diapositives. I bueno, i a partir d'aquí després vaig canviar de càmera, vaig passar a la Nikon, a la que tinc actual, sí. I a partir d'aquí doncs ja fins ara, no? I sempre ha sigut una cosa que m'ha cridat molt l'atenció, no?
1: Toni, no ho saps, però a Can Clota tenim un estudi de fotografia d'un aficionat i ho té molt en secret, però jo ho sé. Mira, jo la meva afició a la fotografia ve de molt petita. La meva àvia sempre anava amb una càmera a sobre, i jo a casa tinc una càmera fosca de la meva àvia. Us la portaré un dia perquè la veieu.
0: Ah, sí, sí,
2: sí, sí.
1: El meu regal de la meva comunió va ser una càmera de fotos. Ah. I a partir d'aquí, doncs des dels 9 anys he anat tenint càmeres de fotos fins que el 91 em compro una reflex per anar-me'n a Kènia a fer fotografies. Uh-huh. Perquè jo volia anar a fer fotografies als lleons i bueno, totes aquestes coses, no?, que quan vas a la sabana africana. No he perdut la meva afició a la fotografia en tots aquests anys, però sóc tan dolenta, tinc tan poc ull per fer fotos.
0: Doncs mira, aleshores farem una cosa, eh? El Toni i jo et convidem, o bé que vinguis a l'associació, vinguis amb nosaltres, t'ajudarem a que milloris, o bé fins i tot necessitem models.
1: No, jo modelo no.
0: Necessitem models femenines.
1: Jo ja no estic per aquestes coses. Ja tinc prou amb la ràdio, que és la meva gran afició, és la meva vida, que també no vaig començar tan jove, però vaig començar amb 18 anys a fer ràdio, i aquí em quedo, a fer ràdio. Comencem una miqueta, no pel principi, anirem per la meitat de l'entrevista, i tornarem a repetir que els Amics de la Fotografia d'Esplugues de l'Avenç estan ubicats aquí, a l'Avenç Centre Cultural Àngel Guimerà número 2729, i que qualsevol persona que estigui interessada a unir-se amb aquest grup, que de moment només en sou 7, teniu un nou component del grup, molt bé.
0: El Rubén, uh-huh. El Rubén, que a més està sent una grata sorpresa, perquè té idea i té...
2: Sí, té molts coneixements, sí. Ja, de fotografia, i té... Bueno,
0: I sobretot, ganes. Sí. Ganes. Es tracta de buscar com pots fer això, allò, de quina manera... Perquè, clar, no tothom té els mateixos mitjans, no?
1: Clar.
0: Aleshores, doncs, bueno, ell avui ens explicava que una foto que s'ha fet ell va disparar amb el peu. Sí, va disparar amb el peu perquè va disparar tocant el mòbil, que el tenia al terra, que estava connectat amb la càmera.
1: Però si aviat ja podrem fer fotos només dient-li a la càmera, fes-me una foto.
2: Bueno, de fet, amb el mòbil ja funciona.
1: Ah, val.
2: Ja funciona. Sí, i de fet, hi ha càmeres o inclús aparatos que es poden acoplar a la pròpia càmera, les reflex. Mm-hmm. Hi ha sistemes que li pots dir que la càmera que dispari parlant-li. Sí.
0: Dispara! L'acabem de fer.
1: L'acabem de fer una foto. La publicarem a les xarxes socials. D'això hem de parlar. Si alguna persona vol veure alguna de les exposicions, els treballs que heu fet, de les fotos que aneu fent, les podem trobar en algun lloc? On estan penjades?
2: No, penjades no estan. Les tenim nosaltres aquí, les tenim arxivades.
1: Pel que has dit abans del tema de, de publicació.
2: Sí. Aquí tenim les quatre? Bueno, hem fet la dels avions, després la del Montseny, la de la tardor. Uh-huh. Aquesta també la vam fer a l'exposició. Aquesta va ser la segona que vam muntar. Vam fer una sortida al Montseny i vam fer fotos de la tardor. I després vam fer la d'abans i després.
1: La de les escultures.
2: I després les escultures.
1: La d'abans i després és el que va fer el recull l'associació de veïns aquí de...
2: No, és una altra.
0: Van ser en paral·lel.
2: Vam fer un paral·lel. De fet mm. aquella encara estàvem, aquella que ens va demanar la col·laboració, l'associació de veïns d'aquí del centre, ens va demanar la col·laboració per fer, ens van donar unes fotocòpies d'unes fotos antigues i tal, i nosaltres havíem de fer l'actual. Nosaltres vam col·laborar, com no podia ser d'una altra manera. Mm-hmm. Però després d'això no es va fer cap exposició, només es va fer el llibre que van editar després. Mm-hmm. Ells, i ja està, no es va fer. Però això ens va fer pensar una mica i tal, i llavors vam dir, ostres, doncs fem aquesta exposició, no?
1: Molt bé.
2: I aquesta exposició va estar molt bé, perquè aquesta exposició, ja et dic, tenia una pàgina web, després aquesta pàgina, les fotos que vam publicar, que vam exposar, les que estaven exposades, totes tenien un codi QR, a la qual amb un mòbil podies accedir a aquest codi QR, podies accedir a la nostra pàgina web, concretament a la foto aquella, i d'allà et donava les explicacions pertinents d'aquella fotografia, no? D'aquell espai que estàvem fotografiant.
1: Doncs digue'm l'adreça de la pàgina web per les persones que estiguin interessades.
2: Això,
1: si volen alguna altra informació.
0: Mira,
1: perquè hem dit que esteu aquí a l'avenç, digues-la.
0: Es diu amicsfotografia,
1: sí?
0: .stm-projects.com.
1: Val, suposo que si posem al Google amics de fotografia Esplugues, sí, ja ens fa la recerca i anirem
0: amics, directes. Amics de la fotografia de l'avenç d'Esplugues i surt més fàcil.
2: Sí, sí, i també tenim la pàgina Facebook. A Facebook tenim una pàgina també, que és Amics de la Fotografia de l'Avenç Esplugues, que és @amicsfotoesplugues. Directament l'adreça que posen al Facebook és @amicsfotoesplugues, i ja directament ja els hi sortirà.
1: No em voldria deixar una cosa, poder m'equivoco, però el Pere Reverter va ser una de les persones, oi, que va estar a la via?
2: Sí, sí, sí, sí, el Pere Reverter, a més, va ser membre del grup,
1: sí,
2: i va ser a través d'ell que vam entrar a la biblioteca.
1: M'ho he imaginat que era ell.
2: Del seu contacte.
1: Doncs des d'aquí un record,
2: sí, sí, sí,
1: molt, molt sincer cap al Pere Reverter, l'estimem molt.
2: Sí.
1: No sé si voleu afegir alguna coseta ja per anar acabant, que no em deixi jo cap cosa.
0: Bueno, només això, no? Convidar qualsevol que sigui aficionat, que tingui ganes d'aprendre conjuntament amb tots. Doncs nosaltres estem oberts a qualsevol, fins i tot a tu també. I ja saben, els dilluns a la tarda ens poden trobar aquí a l'Avenç, a la sala coworking, de 6 a 8.
1: Molt bé. Doncs des d'Esplugues FM us diem el mateix, estem paret en paret, qualsevol cosa que necessiteu de la ràdio, qualsevol promoció, divulgació de les vostres activitats, ens veiem a través del vostre objectiu. Una abraçada per vosaltres, gràcies Toni, gràcies Sergi per haver-nos acompanyat avui, i també salutacions a la resta de membres de la vostra associació.
2: Molt bé, gràcies a vosaltres. Gràcies.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentarem una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat, un poco de todo y algo más.
2: Hi ha una màgia que no té truc.
3: És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi.
4: Vols practicar català? Vols ajudar algú a parlar-lo?
5: Apunta't al Voluntariat per la Llengua,
6: el programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat.
7: Perquè quan parles, fas màgia.
8: Generalitat de Catalunya, 100 milions i mig de futurs.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
2: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
3: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimarà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: Són les 10.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. De dilluns a divendres, a les 4. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí. Bring home the teardrops.
1: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes, per comoditat i sostenibilitat, per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
0: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Esteu escoltant Esplugues FM,
1: el club del country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
2: De dilluns a divendres, a les 4.
1: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
3: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
4: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Esplugues FM. L'Avens, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
5: Ens vam retrobar una nit d'estiu en un cicle especial de cinema francès a la fresca. El meu plan era tornar aviat, però al final tot es va anar allargant i el

0: Són les 12.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.

0: Avui, a l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM, us parlarem de ritme, d'harmonia, de timbre. Us volem parlar de música, de llibres, però des d'una manera molt particular, perquè quan llegim un llibre, normalment li posem una banda sonora, la pròpia, una música que ens acompanya. A vegades són músiques que ens acompanyen durant la vida i les adaptem a les nostres lectures. Però en aquesta ocasió tenim un regal molt especial. Us presentarem un llibre i el seu autor, que és director d'orquestra, ens presenta la banda sonora per poder llegir el llibre. És un plaer, un honor tenir amb nosaltres amb en Jacob Viñas. Bon dia, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
1: Bon dia, gràcies per estar aquí, igualment.
0: Ens presentes aquest llibre, el teu primer llibre que has presentat ara fa poc, abans de Sant Jordi, és Dioses y Demonios, Deseos Prohibidos. És una càrrega bastant important i, a més, al llarg de l'entrevista anireu veient com realment és un tema que ens preocupa a moltes persones i que suposo que el Jacob ha escrit aquest llibre perquè també és un tema que a ell li preocupa. Ens centrarem en aquesta primera part, Jacob, a parlar del llibre, que avui has vingut a parlar del llibre, però també vull conèixer aquest personatge i vull conèixer tota la teva trajectòria musical. Dioses y Demonios, què et porta a escriure aquest tema, aquest llibre i aquesta temàtica tan crua? Que ara vull que m'ho expliquis, jo no vull avançar.
1: Gràcies, Isabel. Doncs, mira, a l'inici la temàtica en si està relacionat amb Daulatdia. És un nom una mica estrany i és el nom d'una ciutat, en realitat, de Bangladesh, on existeix un dels bordells més grans del món, a l'aire lliure, on milers de dones i nenes estan esclavitzades i obligades a la prostitució. I és un lloc no només real, sinó que el pots trobar a Google Maps, per dir alguna cosa. Si busques una mica i burxes de seguida, veus que, ostres, carai. Però sembla que el món, doncs, li dona l'espatlla, com sol passar, no?, amb aquest tipus de coses. Llavors, jo, investigant més, realment vaig veure que això només era el que es diu la punta de l'iceberg, no? El que surt més. Però el tema de la trata de persones al món és gegantí. Ara mateix tenim la OIT, la ONU, etc., que xifren amb uns gairebé 50 milions de persones al món. Bé, a les xifres, fixeu-vos bé que si diem 50 o jo hagués dit 80, o sí que sonen impressionants, però no ens diuen directament res, perquè són inimaginables. L'única manera, per exemple, d'imaginar aquests 50 milions de persones és dir que són tantes persones, o més, una mica més inclús, que les que viuen a tot el país d'Espanya ara mateix.
0: Déu-n'hi-do. Són unes xifres alarmants.
1: Alarmants.
0: Preocupants, també.
1: L'esclavitud del segle XXI.
0: I tot i que les Nacions Unides estan fent estudis, però després no hi ha solucions.
1: No. És un fracàs sistèmic del nostre sistema, el nostre sistema social, concretament del capitalisme, en si. Precisament perquè el capitalisme sempre es basa en el benefici, en el que en diem tradicionalment l'ànimo de lucro, no?, de les empreses, de tot. Però clar, això és tan cruel que el capitalisme en si permet, o més aviat és impotent, de combatre aquest tipus d'empreses, per dir-ho d'alguna manera. Empreses il·legals.
0: I per tant, a partir d'aquesta inquietud teva, a partir de tota la teva documentació que has fet, ens presentes aquesta novel·la?
1: Sí, Dioses y Demonios, que, bueno, En primer lloc, està escrit en castellà perquè jo em vaig sentir més còmode i més segur escrivint en castellà, tot i que sóc bilingüe, no, sóc trilingüe en realitat, perquè també parlo molt bé alemany, etc. Però tampoc m'atreviria, cuidado, a escriure en alemany, perquè una cosa és parlar i l'altra és escriure. Llavors, la meva època estudiàvem, no estudiàvem català, encara, estudiàvem castellà, francès, ni tan sols anglès, i està fet en castellà. Però, clar, aquí, fixa't, tenia dos camins, diríem. Quan tu et trobes amb aquesta, amb algo que et colpeix a l'ànima, diríem, per un costat dius, bueno, què puc fer? O tres coses. Una que pots fer és sortir al carrer, manifestar-te, cridar, per dir-ho d'alguna manera, no? Però sabem que això no porta enlloc. L'altre camí que tens és un camí més metòdic, de dir, vaig a fer un estudi, com un assaig, no? Vaig agafar dades, xifres, presentar-ho. Però això, que ja n'hi ha molts d'aquests estudis i aquests assajos, realment no arriba a la gent, perquè, tornem-hi, són xifres.
0: Exacte, i nosaltres el que volem és un relat que ens arribi,
1: que ens arribi
0: a l'ànima i a les nostres emocions, que és el que realment ens mou.
1: Correcte. Llavors, ajuntant aquestes dues coses, primer, el que és aquestes xifres que són pràcticament inimaginables, vaig arribar a la conclusió que havia d'escriure una novel·la amb uns personatges, per tant, amb uns protagonistes que la gent pugui sentir-se identificat. I com que és una temàtica, cuida't, molt crua, i tot el que volia dir, que hi ha una part de crítica social, etc., necessitava, a més, una altra capa. I aquesta capa és la de la, diríem, fantasia simbòlica. Perquè, fixa't en el títol, Dioses i Demonios, ja, si dius que estic parlant d'això, queda claríssim.
0: Estem parlant de dones i de poder, perquè el demoni seria
1: correcte.
0: El poder.
1: Els homes, que majoritàriament homes, perquè aquí haig de tornar a posar les coses en ordre, ja actualment al món el 95% de tots els afers on hi ha violència de qualsevol tipus, assassinats, tortura, tal, són perpetrats per homes. Fixa't bé. I què vol dir això? Primer, que vol dir que quan ens porten una notícia d'una dona que fa alguna cosa, això ja té molt mala intenció, perquè en comptes d'aquesta en podien haver posat 90
0: d'homes
1: que ho estan fent. Això per començar. Llavors, clar, jo necessitava aquesta capa de fantasia simbòlica, que ja veuràs que aquí realment et presento un món que està estratificat amb tres mons diferents, un que és pràcticament el nostre, perquè és el món on el comerç domina, el benefici domina, els diners dominen, els dimonis, en aquest cas, en general, que serien els homes, en general, estan sobretot interessats pel poder, pels diners, pel sexe. Hi ha un món molt més lluminós, que també és tot això sobre aquesta retòrica, no?, que és dominat per les dones i on aquest món, aquest dic, és molt gris, val?, on el comerç, tot és comerç, no hi ha amics, si pagues bé, si no pagues no. I el món de les dones, que jo el presento com realment és, fixa't, perquè les dones són capaces de construir una llar, construir una família, etc, etc, etc. Llavors, un món lluminós, on sempre és de dia, on el luxe és el que es pretén, la civilització, etc, etc. I aquest món, cuideu, també té punts negres, perquè, com sabem, no existeix el que tot està bé.
0: Ni la part de la fabricació,
1: exacte.
0: No?
1: I tenim un món per sota que és terrible, que és un món fosc, que jo ja el presento com un món que pràcticament sempre és de nit. Té mala olor, inclús, per dir-ho d'alguna manera, no? Que és on hi ha els monstres aquests, que els anomeno inclús monstres, un tipus de dimonis, un tipus d'homes que són capaços, per benefici, per diners i per el que vulguis, d'arribar a això, el tracte d'éssers humans, en aquest cas les deveses, no? Les dioses. No?
0: En el teu llibre dius: les dioses, por su parte, suelen tener otros intereses, arte, cultura, moda, lujo, gastronomía, y defineixes els homes, doncs, com un milió de demonios, vull dir.
1: No, aquí és molt divertit, perquè faig la comparació als homes, sí. Si llegeixes una mica abans, diu: bueno, nosaltres, els com a dimonis, estem acostumats als esports perquè és una cosa senzilla, hi ha poques regles, sempre hi ha un guanyador, només requereix una mica entrenament i força, Val? Aquí faig una mica de caricatura, però fixa't que no està tan lluny de la realitat, perquè està més que demostrat que si tenim civilització, o el que s'assembla a civilització, majoritàriament és gràcies a les dones, que són les que tenen el sentit de supervivència, de posar en ordre tot, i que al final són les que, sense les dones, doncs realment estaríem en un món molt salvatge.
0: I dius que se pelean a vida o muerte, però està prohibido cualquier uso o tipo de magia. O sigui, aquí també defineixes que l'home ha de ser força, eh?
1: Sí.
0: No, no, no pot ser delicadet.
1: Més enllà.
0: La, perquè la, sí, la màgia és també
1: és
0: un desig prohibit.
1: Sí,
0: no?
1: És simbòlic, sí, sí, sí.
0: I també es relaciona la màgia en coses prohibides i poc masculinitzades.
1: Sí. Fixa't bé que la guerra, les guerres són també potenciades i portem 5.000 anys de guerres i contínues.
0: I no s'acaben.
1: No, no s'acabaran mai.
0: I més
1: mentre
0: ferotges.
1: Els homes siguin els que porten la batuta,
0: la regna, sí,
1: els senyors de la guerra, que els hi diem, doncs sí, seguiran t'hi havent-hi. Per què? Perquè domina, sobretot, l'ànsia de poder, de diners i de sexe, realment, és així. No, no és molt diferent. Aquí, cuidado, és una història d'amor, en definitiva, on des de les primeres pàgines hi ha un encontre casual entre una devesa i un dimoni molt baix, diríem, i això provoca que s'enamorin. Ells realment no acabaran fins al final de la novel·la consumant el seu amor, perquè no hi ha temps, passen masses coses, però entremig descobreixen inclús llibres prohibits. Aquí ve un punt clau. Llibres prohibits sobre, fins i tot en nomenaré un, no és cap spoiler, perquè és un llibre que va existir, que es deia L'arte de la sexualitat, de la dinastia Han, fa més de 2.200 anys a Xina. És un llibre que ve del taoisme, per tant, fixa't, no hi ha ni morbositat, ni res de res de res. És un llibre que, tot el contrari, dona uns coneixements i una sabidoria de coses que l'ésser humà necessita per ser feliç, per construir una parella estable, i a partir d'aquesta parella construir una família, i a partir de la família construir la societat, i a partir de la societat construir el país. Fixa't com és la piràmide, no?
0: Sí, perquè els taoistes analitzen la vida i tracten la part sexual amb molt de rigor.
1: Absolutament. Sí.
0: Són molt rigorosos amb
1: Són
0: això.
1: Molt rigorosos, molt rigorosos.
0: No, no li posen gens de erotisme,
1: no,
0: a les relacions sexuals. Són molt rigorosos.
1: Sí. Hi ha també un altre llibre a dins, una part, només, que el nomeno quan el necessito, que aquest ja el faig amb tota la doble intenció, que es diu Los 24 secretos para conquistar demonios. Fixa't bé. Que aquest està adreçat a elles. Però per què? Perquè, com el que acabo de dir, no? Si resulta que l'elecció de parella, la vida de la parella, i per tant, la nostra relació sentimental són tan importants per construir aquesta piràmide, no?, que arriba fins a país, a tota la societat, etc. Doncs què més que ser un tipus d'educació necessària? Fixa't que no en tenim cap d'educació actualment. Zero. Ni a les escoles, ni enlloc. És a dir, creixem, quan arribem als 18-19, ens trobem davant del món totalment secs.
0: Totalment.
1: I ens enfrontem amb el que ens caigui. Tens sort? Bueno, mira, aquest ha tingut sort. L'altre, pues no, resulta que li ha anat fatal. L'altre, no sé quantos. Amb les dones ja no et dic, perquè hi ha tot el tema de l'abandonament, del maltractament, hi ha mil coses, i realment, com que no hi ha cap coneixement, doncs què passa? Que inclús moltes vegades és un cicle que es repeteix. No? Les dones poden repetir el mateix tipus d'home que les maltracta. Per què? Perquè no hi ha aquest coneixement.
0: El repetir patrons.
1: Sí.
0: És molt perillós, no, detectar els patrons.
1: Sí. I aquests són coneixements que, fixa't que, per una banda, les religions sempre els han utilitzat per tenir un control i un poder sobre la societat, però també la societat en si. Vull dir, sense anar més lluny, si anem als Estats Units, resulta que és una de les societats més puritanes, entre cometes, quan tenien els senyors Epstein i totes aquestes històries, amb tot el contrari. Vull dir, és una hipocresia, aquí ve el punt també, que ho critico en el llibre, la hipocresia del poder, amb tots aquests temes, no? Per tant, aquest llibre, en el fons, està dient, cuidado, tots aquests temes que són tan importants, de l'amor, de l'erotisme, de la seducció, del trobar parelles adients, tot això és alliberador. És a dir, és un coneixement que ens alliberaria, realment.
0: Aquesta deessa que ens presentes representaria l'arquetip de la dona protectora, de la cuidadora, i no sé si aquest dimoni que es deixa seduir per aquesta deessa o aquesta deessa que el sedueix amb ell.
1: Els dos es troben.
0: Aquest dimoni podria trencar una mica el motlle de l'arquetip que tenim com a referència del que és un dimoni, que és una persona salvatge, sense escrúpols, vull dir, perquè sí. La nostra vida també està rodejada d'arquetips que a vegades tampoc sabem identificar.
1: Sí.
0: I aquest també és un problema, eh?
1: Exacte, sí. Fixa't, clar, sense entrar molt en detall exactament, però sí, diríem, el que és aquest món gris, que li dic jo, que ja surt aquí molt ben definit, on viuen aquests dimonis, és a dir, és la societat nostra, pràcticament, on tot és comerç, on cites, tot és ànim de lucre, etc. Aquí sí que hi ha la possibilitat de canvi, és a dir, estem al mig de les aigües. No som bons o dolents segons l'oportunitat que se'ns posi davant, segons les nostres disponibilitats en aquell moment. És així. Per això hi ha gent, doncs, que al final, el que diem, no? Que van a la guerra, però ells doncs, estaven fent... Eren persones normals, no?
0: Estem parlant amb en Jacob Viñas, ell és director d'orquestra, ens presenta el seu llibre Dioses y Demonios, Deseos Prohibidos, i està editat per l'editorial Samarcanda. Mm-hmm. Aquesta és una altra part que costa molt també de poder editar un llibre, maquetar-lo, la correcció, sí. Que te'l publiquin. Aquesta és una altra feina, gens, diguem-ne d'alguna manera... guaridora per un mateix, no? Perquè és una altra lluita. Tu fas una creació i després aquesta creació dius, bueno, i ara qui me la voldrà comprar, no?
1: Qui confiarà
0: en mi? Però tenim aquesta part musical que m'ha interessat molt, de que tu hagis creat aquesta música acompanyant-nos en aquesta lectura. Com se t'acudeix? Perquè jo això no ho havia sentit mai. Sí que he sentit gent que diu m'agrada llegir mentre tinc música de fons, però aquesta música és només per aquesta lectura de Dioses y Demonios. Com se t'acudeix fer aquest ensamblatge?
1: Mira,

0: molt clara, eh? Vull dir, s'assemblen molt. Fixa't, definiré un moviment d'una sinfonia, per exemple la de Beethoven, que hi ha una introducció on apareixen els temes, és a dir, ens posa en òrbita de quines són les melodies que aniran apareixent. Després una secció intermitja on hi ha tot el que s'anomena el desenvolupament, és a dir, on passen tot el que ha de passar, els problemes, els conflictes, etc. I cap al final ja hi ha la resolució. És a dir, són tres actes, bàsicament, i amb una novel·la passa exactament el mateix. És a dir, primer hi ha l'obertura, és a dir, quan presenta els personatges, l'univers que s'està creant, diríem, en aquell moment. I després comencen a venir els problemes. I a l'última part hi ha doncs, el clímax final, on hi ha la resolució del conflicte. En aquest cas, per exemple, el llibre és esperançador. Obre la porta cap a un canvi.
1: Bé, perquè t'ho volia preguntar abans, sí. I després em ha passat si teníem un final esperançador amb aquesta novel·la.
0: Teníem un sí. final esperançador, correcte. I un final que, clar, obre cap a el que seria, perquè el projecte són tres llibres, també. Aquest és el primer on ells aconsegueixen, doncs, guanyar, però, clar, els hi toca després canviar la societat. El mundus novus, que li dic, es diu un món nou, no? I aquí hi ha probablement una guerra, inclús, perquè, clar, com sol passar, doncs els que estan a dalt, el llibre ho diu molt clar, els que estan a dalt no volen canviar res. Els que estan a baix no poden, encara que volguessin. I els que estan al mig són els que podrien, si miren on han de mirar i si la seva consciència els empeny. És això, perquè normalment també miren cap a un altre costat.
1: Sí, perquè hi ha gent que està al mig, va pujant, i quan està fregant el cim, que no arriben mai, perquè els d'Adel no els hi permeten que pugin, però quan estan fregant el cim ja es pensen que són una altra cosa, eh? Sí. I això ens passa a la vida real, eh? O
0: sí,
1: sigui,
0: és així.
1: Amb qualsevol empresa això també passa, eh? Que la gent va pujant, i després li canvien, se li pugen els fums,
0: sí.
1: Que diuen, i a la societat és el que passa. Pel que m'estàs explicant, és una novel·la molt estructurada, molt guiada. perquè té un objectiu aquesta primera novel·la, no s'acaba aquí, si té un objectiu amb un altre llibre, per tant això ha d'estar molt ben tancat, no està tancat el llibre perquè segueix la història, però està molt ben estructurat matemàticament, com pugui ser una sinfonia, eh?
0: Sí, de fet, bueno, el tema de narrativa ja em vaig, abans d'arrencar diríem, ja tenia la intuïció de que anava per aquí, però em vaig informar molt, tal. I realment em vaig passar primer fent uns esquemes, eh? És curiós. Uns esquemes sobre el que m'interessava explicar, com, quins personatges necessitava, quina era la interacció entre els personatges. Hi ha personatges que necessiten morir en aquesta novel·la, i és trist, però ha de ser així. I també hi ha personatges que neixen, apareixen, i que representen el futur i la continuació de la novel·la, més enllà de la novel·la, la segona novel·la, la tercera, etc. És l'esperança, diríem.
1: Molt bé.
0: Llavors, el capítol aquest final està bé perquè he tingut una crítica bona de Publishers, que és una revista d'escriptors, justament en aquest capítol, perquè és un capítol eròtic, però des de l'elegància, molt intens, i fixa't, sense haver de dir res, poder-ho dir tot.
1: Ara vull fer un paral·lelisme, eh?
0: Sí.
1: I poder tallem una miqueta el tema, perquè m'estàs parlant d'aquest erotisme,
0: sí.
1: D'aquest capítol, però hi ha instruments que són molt eròtics, i el violoncel també crec jo que és un dels eròtics. Jo el califico un dels instruments, des del meu punt de vista, eh? Un és el saxo,
0: sí.
1: i un altre la guitarra també, però per mi el violoncel, no sé si és perquè aquí a Catalunya tenim molta estima en Pau Casals,
0: sí.
1: i reconeixem el violoncel gairebé com un instrument nostre de casa,
0: sí.
1: Eh? però em dona molta confiança a mi un violoncel, i per reflectir erotisme ha d'haver-hi confiança. Sense confiança no pot haver-hi aquesta interrelació d'erotisme. Què en penses tu? És realment el violoncel

0: per tu un instrument eròtic?
1: Bé, sí, perquè és el que té el timbre més semblant a la veu humana. El violí és com una octava més amunt, i després el contrabaix seria massa greu, és a dir, una octava més avall. Però el violoncel agafa la veu humana des de la d'un home, que serien el registre més greu, pujant fins al registre més agut, podria ser el d'una dona. O sigui, agafa tot el registre de la veu humana.
0: I també és un instrument que no el toca molta gent.
1: Menys, molt menys que el violí i que el piano, que són els instruments més...
0: Sí, els mestres, diguem-ne, sí, no? Els que tothom vol tocar. Sí. La guitarra poder perquè és més nostra, mediterrània, no? Però sí, el piano i el violí, eh?
1: Sí.
0: I els directors d'orquestra, suposo que no sabeu tocar tots els instruments, eh? Però més d'un segur. Piano segur, violí, en el teu cas el violoncel, i més aviat de corda, no? Perquè el piano també és un instrument de corda. No toqueu tant el vent, o sí?
1: Ah, exacte. Mira, els directors d'orquestra, diríem, com a obligació tenim el piano, però a un nivell mitjà, és a dir, perquè és per llegir partitures, per estudiar temes d'harmonia i tot això. Uh-huh. No tant com un concertista que necessita, doncs, uns dits molt ràpids i tocar peces molt difícils.
0: Yeah.
1: Llavors, jo en el meu cas tenia el violoncel, que seria el segon instrument.
0: Perdona, he canviat de música massa sobtadament. No ho volia fer tan sobtadament, però m'ha sortit així, ho sento. Perdona, segueix.
1: Sí. I en el meu cas també vaig fer uns trimestres, que es diuen obligatoris també, per conèixer una mica un instrument de percussió i un instrument de vent. Sí, però és només un tast, diríem. Però als directors és important, clar, quan tu dirigeixes, saber els límits, el que pots demanar, el que no pots demanar de tots els instruments que tens a davant. Sí.
0: Una altra pregunta també que
1: aquesta música. Fer... Sí, o sigui, aquesta música és de John Williams, eh?
0: Sí,
1: original,
0: perquè...
1: del gran compositor de Tiburón, de totes. Exacte. Totes les grans...
0: Perquè tu ets molt cinèfil?
1: A mi m'agrada molt el cinema, sí.
0: Perquè molt. Si seguim la teva... el teu canal YouTube del Jacob amb K, Jacob Vinyes, sí. Veureu com ell fa anàlisi de pel·lícules de cinema basant-se en les seves bandes sonores.
1: Sí.
0: I la veritat és que són unes anàlisis precioses, rigoroses, molt ben documentades, amb la teva veu, que li poses un caliu especial que ajuda molt a seguir aquestes històries que tu ens presentes.
1: Ah,
0: no?
1: Gràcies.
0: És molt maco, jo us ho recomano que ho feu, i a més... tens cura de que hi hagi la música, hi hagi imatges de la pel·lícula, també porta la seva feina això, eh?
1: Sí.
0: Tu fas tu?
1: Sí.
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: Bueno, avui en dia tenim moltes eines a l'abast i jo m'agrada, és distret, m'agrada molt, sí. I és una part de divulgativa, diríem, divulgar informació i vivències i músiques que d'una altra manera, si no, només a la banda, diríem, purament clàssica, com a director d'orquestra o tal, és una altra faceta, molt diferent.
0: En Jacob està aquí avui als nostres estudis d'Esplugues FM. Tu vius a Sant Just d'Esver, aquí al costat, amb els cargolins. No sé si saps la història de que en els santjustencs els diem cargolins.
1: No.
0: Ai, perdó, rifenyos. Ara rifenyos. Ja m'ho he fet al revés. I els santjustencs en els espluguins ens diuen cargolins. És una història també, d'amor i odi, eh? Fem veure que no ens estimem, però ens estimem molt. Tu viatges molt per al món, dones moltes voltes amb els teus concerts. Explica'ns una miqueta.
1: T'explico una anècdota, va, que t'agradarà.
0: Sí, sisplau.
1: Doncs el 22 d'octubre de 2022, que de fet ja havia començat la guerra a Ucrània, uns mesos abans, vaig anar jo a dirigir, i un pianista que és d'aquí a Catalunya, que es diu Ignasi Cambra, que és invident de naixement, però és un pianista internacional, amb un talent excepcional, va estudiar a la Juilliard, etc. Doncs vam anar allà a fer un concert benèfic a Lviv, que és Leòpolis, que és una ciutat que està molt a prop de Polònia. I bé, va ser tot una anècdota des del primer moment, perquè ens va costar una mica decidir-nos, perquè hi havia un cert risc. De fet, d'un parell de vegades en els assajos van sonar les alarmes, vam baixar corrents tots, amb els músics, tots, pum, pum, pum, a refugiar-nos, al refugi, no? I, tot i que, bueno, sí que hi va un míssil que va caure uns 2 quilòmetres de la ciutat, que, vulguis tu, no és perillós, però, bueno, tampoc és molt lluny, doncs, t'haig de dir que, per altra banda, el que era molt xocant era que, excepte els episodis on quan sonava l'alarma, tota la resta del moment la gent vivia normal. És a dir, sorties al carrer, veies cotxes, veies gent comprant, nens amunt i avall, tot absolutament. És a dir, la gent vol viure normal.
0: La vida no s'atura.
1: No. Però clar, en un país que saps que està en guerra, no sé, jo m'imaginava una altra cosa, no? I ens va sobtar molt. Per altra banda, clar, sí que sabíem que hi havia, doncs, tot el tema de víctimes. El pianista... Allà vam fer un programa que era la Sinfonia 41, que és l'última, que es diu Júpiter, de Mozart. Era molt Mozart. El concert de piano número 21 de Mozart, que és preciós. I després dues obres de compositors ucranians, perquè feia falta, no? Un Silvestrov... que es deia Himne 2001, que és una, justament himne en referència a la independència. Val? I després una melodia d'Escòric, que allà és gairebé com si fos un himne. En aquests moments una cançó tradicional, tothom s'ha posat a peu, perquè és una melodia d'un compositor d'allà que simplement es va fer molt famosa perquè, com sol passar, doncs, era una melodia d'una pel·lícula. Llavors... I... Sí, recordo que, clar, els músics tocaven, jo et diré, tocaven amb les mans, no amb l'ànima. Ho tenim tot gravat, en vídeo, en àudio, ho vam voler gravar tot. En aquests moments, inclús, ens estan des d'una una editorial que es diu Pentatone, que és el que era abans Philips, estem una mica en contacte per veure si ens publiquen el disc, perquè... És un disc en aquest sentit històric perquè érem els primers occidentals, després n'hi han hagut alguns més que hi han anat, que diríem posaven un peu quan estava allà tot en plena guerra, no?
0: Clar, perquè la guerra va començar, crec que al febrer del 22,
1: sí.
0: Si veuen a l'octubre...
1: Sí, estava la cosa cremant, sí, sí.
0: Sí,
1: però era necessari, hi havia tot els camerinos estaven plens de llaunes, de bosses d'arròs, de donatius, de tal, perquè la gent passava gana, literalment. Sí, sí.
0: Has dit una cosa, que musicalment les cançons que s'estaven tocant allà, que eren molt de país, molt reconegudes, i és molt important el simbolisme que té la música en la unió dels pobles.
1: Sí.
0: Els pobles ens reconeixem per la nostra música, pels nostres ritmes. Els ritmes africans, no sé, els ritmes que siguin, a Europa ens reconeixem molt, pues, amb Mozart, amb Beethoven, no?
1: Sí.
0: Perquè és la nostra cultura clàssica. Però sí que és molt important que els pobles es reconeguin amb les seves pròpies músiques, cançons i vibracions.
1: Sí.
0: I el que veu fer, doncs, hauria de ser molt emocionant.
1: Sí. De fet... Tornant, els dos parlant, vam arribar a la conclusió de que és una frase molt divertida, que és que Mozart va guanyar contra les bales i els missils, perquè estava per sobre de nacionalismes, de cultures, de llengües, de tot. Era el que ens unia. Podia haver estat allà assegut qui fos. Els amics, els enemics, els...
0: Les deesses i els dimonis,
1: sí,
0: podien correcte. Estar sentats allà
1: i tots...
0: amb aquell concert i allà,
1: sí,
0: vibrant,
1: sí, sí,
0: i,
1: sí.
0: I sentint. Doncs, Jacob, parlant ara d'aquests músics, les teves referències musicals, quines són?
1: Val, referències musicals...
0: Perquè, clar,
1: sí.
0: Deus tocar molt tipus de músiques, no? Estàs dient Beethoven, estàs dient Mozart...
1: Sí.
0: Però tens alguna referència en concret? Vibres més amb algun compositor en concret?
1: Sí, a veure, jo reconec, per exemple, que Mozart, des d'un nivell de melodies, de construcció de tot, Per a mi és el millor compositor de la història, sincerament. Bach és més com una enciclopèdia, és a dir, va ser el gran compositor que tot està allà. Tot, vull dir tot, eh? A vegades em deuen, bueno, i tot, què vols dir? La música moderna, jo dic, mira, la música moderna són una pàgina d'acords i de ritmes, això que Bach segur que els té. Una sola pàgina. I Bach té milers de pàgines. És a dir, està tot allà. Però Mozart té un punt, i el punt és que ell volia, tenia la intenció i pensava contínuament en el oient. Fixa't que molts compositors, per exemple, Bach estava molt versat a la música religiosa, Beethoven després, que era un emulador, va començar volent ser un Mozart, val? Sense arribar a ser-ho. Va fer un altre camí, diríem. Però Beethoven era ell. Li importava molt poc el públic. De fet, ni tan sols els músics. A vegades hi ha peces que ja sap que en aquells moments eren com intocables, tal. Mozart no, Mozart és molt diferent. I ho escriu en les cartes. Jo vull que les meves melodies les pugui inclús reconèixer, recordar, xiular, cantar un senyor que porta que tira d'un cavall i
0: un nen,
1: sí, eh? Qui sigui.
0: Hi ha cançons que ens recorden musicalment els nens.
1: Sí. Sí. I té aquest punt, i a més, probablement és la música més elegant que s'ha escrit mai, i més exquisida, diríem, a tot nivell, eh? També té aquest problema, que és que el ser tan elegant i tan exquisit i tan especial, per això, ja de tots els músics ho diem, és la més difícil d'interpretar. La més difícil d'interpretar a nivell tècnic, també, perquè si desafines una nota se sent a l'acte, és com vidre, diríem, és com cristall. També perquè se sol sobrecarregar, és a dir, no s'entén prou, i després perquè, en el fons, dintre de la seva ingenuïtat, que dius, ostres, és música de Mozart, és que bonic, que senzill, que... No, té una complexitat a dins enorme. Val? El que passa que està, són les estructures de dins, etc. Això, tots els musicòlegs, els músics, quan ens hi fiquem, ens... Bueno, és tot un món.
0: Ens ha quedat clar que estàs apassionat per en Mozart.
1: Sí. A veure, Beethoven és força, sí. Val? Però té una història. Jo tinc un vídeo, de fet, a YouTube, que em parlo sobre per què Mozart i quin era el problema real de Beethoven. I el problema real és que de petit, te'l resumiré molt ràpid, Beethoven va tenir un avi que era un gran músic, sense arribar a ser un gran compositor, que es deia igual, Ludwig van Beethoven. I aquest avi va tenir el seu fill, que era el pare del Beethoven que coneixem, i aquest pare de Beethoven, fill de l'avi, era un músic mediocre, que de fet el va haver de col·locar a dins amb molta dificultat a l'avi, que treballaven en una cort reial on doncs, podien viure bé, etc, composaven, tocaven, etc. I el net, que és el nostre Beethoven, clar, va morir l'avi i es va quedar amb el pare, que el pare era, de fet, un borratxo, se sap, eh? Vull dir, està documentat, que des de petit volia que el seu fill fos el que ell no va ser. I estava amb la idea capficada de ser un Mozart, perquè en aquells moments Mozart era el número 1 absolut, i a Viena, etc. I pues, pensa que el castigava, el deixava nit sense dormir, el tancava un quarto fosc quan s'equivocava.
0: Un dimoni que maltractava el seu fill.
1: Un maltractador, directament. Un maltractador al seu fill. El seu pare, de fet, es va emborratxar tant que va acabar morint bastant jove, suposo d'una estirrosis o aquest tipus d'enfermedades de l'alcohol, sí. I el pobre Beethoven, el nostre Beethoven, amb 18 anys, va quedar com a la persona a càrrec de dos germans més.
0: Déu-n'hi-do.
1: Va haver de treballar el que fos, tal, tal, tal, però ell estava molt... volia ser compositor. És així. És a dir, el problema gran de Beethoven... Clar, quan sents la música de Beethoven, sents algú que està realment cridant. I que s'està queixant.
0: Sí.
1: Que té sentit. Està cridant i s'està queixant de què? De la vida, de la infància que va tenir, de tot el que va patir.
0: Se li nota el dolor en la seva música.
1: Molt, sí, molt, molt, molt, molt, molt.
0: anem a tornar a casa. Ara estàs aquí a Sant Lluís. Explica'm una miqueta l'últim lloc on has estat i l'últim concert que has fet recentment.
1: Sí. A veure.
0: Perquè sé que viatges molt.
1: No, a veure, a vegades són concerts, a vegades són assajos. Vam estar fa poc a Praga i a Praga, doncs...
0: Una ciutat molt cultural.
1: Sí, vam fer com un assaig d'una orquestra de cambra, que una orquestra de cambra és una orquestra que no necessita director, però sí que necessita poder sortir i tocar bé. Llavors, el que solen fer les orquestres de cambra, però ja n'hi ha moltes que toquen per turistes, cada dia o cada dos dies o els caps de setmana. Llavors, el que fan és contracten a un director que li sembla que els pot ajudar, un parell de dies, unes quantes hores, i el director el que fa és treballar l'obra perquè puguin tocar sense director. Ja sé que és com si ens tirem aigua a sobre, però és el que hi ha. Vull dir, a vegades aquest tipus d'ensembles, no, que com orquestres de cambra i així, doncs necessiten aquesta feina, i algú l'ha de fer.
0: Déu-n'hi-do. Tornem a parlar de dioses i demonios, deseos prohibidos.
1: Sí.
0: Que acabes de publicar recentment, en el que té un final esperançador, com ens has dit abans.
1: I tant, absolutament.
0: Està publicada per l'editorial Samarcanda.
1: Correcte, sí, sí.
0: I doncs jo espero que...
1: Vols que llegeixi algun paràgraf
0: o alguna cosa? Sí, si vols que...
1: Puc llegir un paràgraf.
0: Sí? Et passo el llibre?
1: Sí, gràcies.
0: Doncs som-hi. Mentrestant... Mentrestant el Jacob busca un paràgraf per llegir, i el tens?
1: Al començament, sí, perquè...
0: Ah, val.
1: Al començament el llibre està dedicat realment a totes les dioses d'este mundo. I després també posa: todo parecido con la realidad no es pura coincidencia.
0: És perquè, que hem dit al principi, que està tot documentat, és tot real.
1: Dintre d'un món de fantasia, amb molta acció, que passen moltes coses. Per què? Perquè sigui atractiu, i perquè d'alguna manera moltes de les coses que ja es veu que estan dites amb una segona intenció i amb un subtext i tal, el lector les pugui llegir sense cap problema. Després, jo normalment entremig poso uns interludis que són uns aforismes meus, per exemple, com aquest Codex Morbius, que diu, el salm primer diu, està en llatí, però després diu: la paz es solo la ausencia de la guerra, no la ausencia del miedo, el odio o la violència. Que em sembla que és molt, molt actual. Perquè tothom diu: la pau, la pau, la pau, què?
0: Què és la
1: pau? I tot l'altre, i l'odi, i la por de la gent, i la violència. Mira, començo amb uns preliminares, amb un sentit figuratiu, que és com una declaració d'intencions. Soy un demonio. No necesito ocultarlo. Soy macho, varón, o lo que sea que esto signifique. Mi poder es inmenso. Un leve gesto de mi dedo puede desgarrar una vida atravesándole el corazón. En un arrebato de furia puedo aniquilar legiones. Y me bastan unas pocas palabras de odio para sembrar el caos y la humillación. En este mundo poblado de espejos, somos muchos los que reclamamos poder, dinero y diosas. Reconozco que todo lo que hago es por ellas. Son hembras, femeninas o lo que sea que esto signifique. Sin ellas no existiríamos. Pueden destruirnos con solo una mirada de desprecio, o hechizarnos con un leve movimiento de su cuerpo. Es imposible resistirse a una diosa si ella lo desea. Sabemos que son peligrosas y mucho más inteligentes que nosotros, pero ansiamos con delirio poder cortejarlas. El beso de una diosa revive nuestro fuego eterno e interno, y el acto sublime nos concede incontables años de juventud, magia y energía. He visto demonios arder vivos en su sed insaciable por la lujuria y evaporarse como humo entre brasas incandescentes. También he visto a otros languidecer en soledad y, como una rama estéril, marchitarse hasta morir. Pero he visto lo peor: monstruos. Demonios que ya no seducen ni conquistan. Violan, torturan, asesinan. Convierten diosas en esclavas. Hay diosas poderosas y diosas humildes, pero una diosa es una diosa. Las diosas feas no existen. Ellas pueden otorgarnos esperanza y aliviar el tormento de nuestra naturaleza y de esta existencia vil y caótica. El ansia por conquistar diosas y la sed de poder y dinero mueven nuestras vidas, siempre, en todo momento.

0: Jacob. En aquest llibre també veig, bueno, no veig perquè no l'he llegit, no? Però intueixo que és una ensalçació de la figura femenina. O sigui...
1: Sí, és feminista absolutament.
0: Sí, oi?
1: Sí, perquè, com he comentat abans, primer, tot el tema de violència està... tornem a les xifres, 95% de la banda dels homes. Tot el tema de la cultura, la civilització, ara et diré dades, més dades, si vols, que és que ja saps que el teatre, el cinema, quan parlem de cinema, la lectura, els llibres, és una majoria, són dones. Molt pocs homes llegeixen, molt pocs homes, et puc dir la xifra exacta, però no cal, no vull ofendre ningú. Van al teatre voluntàriament, no sigui que estiguin acompanyant les seves dones, inclús al cinema. I fixa't que el cinema que poden anar els homes sols és el cinema que habitualment es diu d'acció, que bàsicament és violència, violència i violència.
0: Correcte. De fet, els clubs de lectura que coneixem aquí a la comarca són dones.
1: 100%.
0: Hi ha molt pocs homes.
1: Molt pocs.
0: I si vas a presentacions de llibres, és el que tu dius. Els homes que van és perquè acompanyen la dona.
1: Sí.
0: I és així.
1: És una llàstima. És una llàstima. I aquesta part de cultura, d'educació, de formació, de valors, és la que ens falta realment. Però fixa't que, clar, mentre hi hagi el poder a dalt de tot, la gent que manega els fils siguin homes, tenim els problemes que tenim, doncs el Putin, el Netanyahu, no sé què, l'altre, el Trump... Funciona així. No tenim pau, no tenim tranquil·litat, no tenim civilització. Estem al límit, perquè tenim 148 exèrcits ara mateix actius al món, són molts, eh? Que no oblidem, un exèrcit és un conjunt d'homes entrenats per matar altres homes. No és cap altre perill, és per matar-nos entre nosaltres. I una quantitat immensa d'armament i de, bueno, les famoses bombes nuclears que poden destruir no sé quantes vegades el planeta. És molt, molt, molt xocant, tot plegat.
0: Jacob, ja per finalitzar,
1: sí,
0: el que farem és recomanar, evidentment, aquesta lectura. Suposo que a qualsevol llibreria que anem, dient el títol del llibre...
1: Sí.
0: I l'editorial el trobarem de seguida.
1: Sí, per internet hi ha molts llocs que es pot comprar, també està, em sembla, Amazon, que és el típic, però no, està en moltes llibreries, i de fet a qualsevol llibreria es pot demanar, sí.
0: Sí, perquè avui en dia amb les tecnologies que tenim,
1: sí,
0: qualsevol llibreria pot accedir de la mateixa manera que nosaltres al distribuïdor. A més,
1: sí,
0: ara el tema de la distribució literària s'ha centralitzat en una empresa i es abocarà per tot d'una altra manera i és,
1: sí,
0: molt més ràpid.
1: Que és una empresa que és del grup precisament d'ells, de Samarcanda, que el que fan és bàsicament tenir com un arxiu digital, diríem, i unes màquines enormes i tal, que poden, encara que sigui un llibre descatalogat, si tu el demanes, te n'imprimiran un per tu.
0: Sí.
1: És curiós, això. Sí, bueno, és les tecnologies d'avui en dia. Sí, sí.
0: Doncs, Jacob, gràcies per haver-nos regalat aquests minuts amb nosaltres. Ha estat tot un plaer i t'emplacem al proper llibre, no sé per quan serà, però
1: mira,
0: no tenim pressa,
1: no,
0: aquí estem. Com
1: sí, sí, la continuació, de fet, l'estic revisant i tal, està acabada, però abans també hi ha un llibre que potser que surti abans, que és un mètode d'aprenentatge i memorització, que és el mètode que faig servir jo per aprendre. Jo sempre diria això de memòria, encara que siguin simfonies grans o el que sigui. I tinc un mètode, que de fet no és realment meu, vull dir, és un mètode que originalment és el mètode que s'ensenyava a l'escola de Swarovski, que és el gran mestre de mestres, de directors de Viena. I jo no vaig estudiar a Viena, però sí que vaig fer un curs allà, un màster, i bàsicament ens van donar unes quatre eines, després jo m'he anat desenvolupant i tot, no?, per aprendre's simfonies. Llavors, gairebé tots els grans directors que han sortit d'allà, de l'escola de Swarovski, que són el Claudio Abbado, tota aquesta gent, sempre dirigeixen de memòria, també. Però no és que sigui... Oh, és que tenen molta memòria. No, no, no, perquè no existeix això, sinó que hi ha un mètode.
0: Una tècnica que
1: s'ha,
0: sí, que de desenvolupar.
1: Sí, i jo el que he fet és, bàsicament, doncs, quan tenia temps i volia fer-ho, doncs fet el llibre sobre aquesta tècnica d'aprenentatge i memorització, que no només és per memoritzar coses exactes, com seria una partitura de música o un guió de teatre o aquest tipus de coses que necessites exactament, sinó que pot servir també per un aprenentatge conceptual. Per exemple, un conferenciant no necessita exactament aprendre les paraules, necessita els conceptes, però sí que necessita saber com comença pel mig i com acaba. I també un aprenentatge més divers, que seria el típic de l'estudiant de batxillerat, el que ha de fer unes oposicions, tot aquest tipus de... Que realment, fixa't bé, la memòria és importantíssima. És el que ens configura com a persona, perquè què som? Som tot el que en el fons podem recordar de nosaltres mateixos.
0: Som les nostres vivències, sí. Però també som els nostres records.
1: Sí, correcte.
0: I sense els records, doncs, bé, perdem essència també.
1: Sí. La gran notícia, fixa't bé, és que tothom té molta memòria. Absolutament.
0: Sí?
1: Científicament comprovat.
0: Val.
1: Doncs, i amb aquest llibre ho explico molt bé.
0: Em reconforta perquè jo l'estic perdent.
1: Ah, no. Tothom té molta memòria. De fet, tenim una memòria gegantina, perquè el nostre cervell té 85 bilions, amb B, milions de milions de milions, de neurones, i cada neurona té 15.000 connexions. És a dir, és un nombre realment astronòmic, són 100, mínimament, com a mínim són 110 petabytes, no sé què es diu, que és una quantitat gegantina de memòria. El que passa és que necessitem una memòria accessible. Accessible és la memòria que tenim al parlar. És a dir, no hem de fer cap esforç. Està allà, present, i és el que diferencia realment quan diem una persona té bona memòria i una que no en té. És la memòria purament accessible. No és que no en tingui, és que li costa accedir-hi. Llavors, un professional, per exemple, jo què sé, un advocat bo, doncs té una memòria accessible, que ell té clar quines lleis, quins articles, tal, tal, tal. És a dir, a nivell professional, òbviament, el tema de la memòria és molt important. Però també, jo diria, des que són petits, perquè, fixa't, el començament pot ser tan simple com un nen, és que ha suspès un examen. Sembla innocu, no? Dius, bueno, no passa res. Bueno, potser li passarà que, si en suspèn molts, doncs tot l'estiu haurà d'estar estudiant per recuperar el setembre. I és una mica més greu. Però passen els anys i després resulta que arriba a l'ESO, a batxillerat, i resulta que es juga a l'entrada a la universitat. Després, potser unes oposicions, un lloc de treball... És a dir, sí que dirigeix la vida cap a un altre lloc, on hi ha menys oportunitats, probablement uns sous diferents, probablement unes esperances d'un tipus de família diferents, més difícil... És a dir, sí que és important.
0: Doncs sí, és molt important treballar i muscular la nostra memòria.
1: Correcte. I per fer-ho necessita realment un mètode. És a dir, no, aquest llibre no és cap de trucos. Sé que hi ha molts llibres de memòria, però jo els que he trobat eren aprende memòria en 7 dies, no sé què, en 2 setmanes, no sé quant. I això és bàsicament una proeza sobrehumana, perquè no existeix. És a dir, hi ha molt pocs al món que poden fer aquest tipus de coses, encara que escriguin llibres. El que requereix realment és un treball i un mètode.
0: Amb en Jacob, ja ho veieu, parlem de literatura, parlem de música, de músics, podem parlar de cinema, podem parlar de mètodes, i podríem estar aquí, Jacob, molta estona parlant amb tu i fer molts programes amb tu. La veritat és aquesta. I em sap molt de greu que se'ns acaba el temps, però és que continuaria. Així que ara que ja ens hem conegut,
1: sí,
0: ara que ja tenim contacte, et deixem els micròfons oberts d'Explores
1: FM. Doncs moltes gràcies.
0: Sempre que vulguis, serà un plaer.
1: Ens contactarem.
0: Estarem molt contentes de que estiguis amb nosaltres. Ja saps que som un equip molt petit, però que hi posem molt d'amor i molt de carinyo.
1: Molt bé, perfecte.
0: Amb les coses que fem.
1: Gràcies.
0: I tornarem a repetir Dioses y demonios, deseos prohibidos. I endavant, ja l'estem buscant a la nostra llibreria de referència, perquè val la pena llegir-lo i veure que dintre de la foscor sempre podem trobar una llum que ens guiï,
1: sí,
0: i que ens porti a l'esperança.
1: Sí, és el més important.
0: Doncs gràcies, Jacob.
1: Gràcies, Isabel.
0: Una abraçada.
1: Està aquí. Una abraçada i fins la propera.
0: Fins la propera, segur. Ha de ser així.
1: Gràcies.
0: Gràcies.

0: Coplejant.
1: Som a tot el país.
0: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Coplejant.
2: Amb Caral Pedemonte.
3: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
1: I a la teva ràdio.
4: Què passaria si beguessis aigua només una vegada? Que al cap de poques hores et trobaries la boca i els ulls ressecs. Se t'acceleraria el pols i tindries convulsions. Després tindries vertigen i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a beure aigua. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
5: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
6: Estàs escoltant Esplugues FM.